0: l'alumnat que teniu a l'escola.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, és una escola que ho té tot. Ara ho dèieu fa un moment. És una escola que té tots els estils i tots els gèneres i totes les professions al voltant de la interpretació, la composició i la direcció, que són les que...
2: Clar, després estan tots aquells que no sonen.
1: Clar, clar, clar. Clar, la pedagogia, la musicologia, la sonologia, la producció i gestió... Espero no deixar-me res. Però és, tot l'entorn musical es forma conjuntament a l'Escola Superior de Música de Catalunya.
0: Doncs imagina si tenim temes per tractar. Són 25 anys de l'escola. Felicitats, per cert, per l'aniversari.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, doncs, com sempre, el Pep ens acosta una mica més, no?, a la nostra convidada i a l'ESMUC.
2: Doncs sí, tot això passa al mateix edifici on hi ha l'Auditori de Barcelona, que també comparteixen amb el Museu de la Música de Barcelona.
0: Doncs més artístics no poden ser.
2: En aquell edifici ho tenim tot en allà ficat. Els primers anys no estaven allà. L'ESMUC estava aprofitant les instal·lacions d'un antic institut per allà del barri del Sant Martí o el Clot, crec que...
1: Sant Andreu. Sí, sí. El carrer Berenguer de Palau.
2: Exacte.
1: Berenguer de Palau.
2: Però després ja es va traslladar al que és casa seva. La Núria Sampera, la nostra convidada d'avui a l'Hora Clàssica, és directora general de l'ESMUC des de l'any 2019. Ella té una formació que combina la música, gestió, polítiques culturals, és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció Pública, en fi, abans d'arribar a l'ESMUC, allò de formar-se bé a la cantera, va estar dirigint durant més d'una dècada l'Escola Municipal de Música de l'Hospitalet de Llobregat, un altre centre que, si no fos perquè ella ja no és directora, donaria per parlar, perquè també podríem parlar del que
1: fa. Podem parlar, segur.
2: Avui ens centrem als 25 anys de l'ESMUC amb una salutació a l'escola de l'Hospitalet, que també fa molt bona feina. I doncs això, des del 2019, està donant aquest impuls a l'ESMUC, que l'ha portat fins al 25è aniversari. I per aquelles aules és que ja farem el repàs després, eh? Farem repàs sonor fins i tot, però és que ha passat... Sí.
0: De tot i del més bo,
2: tot, tot
0: no?
2: Tot Cristo, em sortia tot Cristo, diguem tot Cristo, que al final és l'expressió correcta.
0: Una forma de dir-ho. Per cert, la Núria també ha estudiat música, no? També
1: sí, també... jo soc filla del Bruc, és a dir, soc filla del Conservatori de Barcelona.
0: De l'altre conservatori del Bruc, sí, sí. I tu estudiaves guitarra.
1: Guitarra, sí. Sí, jo vaig estudiar guitarra al Conservatori, tal com deies, Història de l'Art a la Universitat, i el doctorat l'he fet a la Universitat Rovira i Virgili, sí, que és així. I, tal com deies també, un màster en direcció pública que vaig fer a ESADE, que és el que em va donar com la connexió entre els dos mons.
0: Entre
1: no?
0: una entre... cosa i altra.
1: Exacte.
0: O sigui que per estudis no serà, no?
1: No.
0: Déu-n'hi-do. I començant per la música. La música des de petita t'ha cridat l'atenció? O vens d'un ambient familiar musical? O com va això?
1: Sí, sí, sóc un cas molt típic, eh? De qui comença a tocar la guitarra com a amateur, de petita, és a dir, amb els 6 anys o 7, i que després entra al conservatori. Amb un creixement d'aquests de... que la pel·lícula del 47 me'l va recordar molt, jo soc de Nou Barris,
0: sí?
1: I hi ha una escena a la pel·lícula que la protagonista o la filla dels protagonistes
0: que canta
1: amb un cor i se sent que no és del món d'aquell cor.
0: Yeah.
1: I em va recordar molt el meu trajecte amb el 47, jo agafava el 47 per anar al conservatori, i també canviaves d'un món a un altre, no? D'un món on la pràctica artística acadèmica, diguem-ne, no tenia rellevància en el context sociocultural de Nou Barris, i en canvi anaves a un altre món on la majoria de persones amb les que compartia les classes de, és igual, solfeig, harmonia, el que fos, sí que venien d'entorns on la música tenia presència a les seves famílies. I, per tant, entenc perfectament la sensació, i alhora em fa estar molt orgullosa també de dir, ei, amb l'acompanyament necessari, vinguis d'on vinguis, pots fer de la música no només
0: la teva passió,
1: sinó també la teva professió.
0: La teva professió, no? I tu ho has aconseguit i de quina manera, no? Per tant, és un bon exemple.
2: Com va ser que vas entrar a la música llavors en aquest ambient?
0: Clar, perquè els pares o la família no.
1: No eren musicals. Sí que haig de confessar que tenia una parenta que la majoria de les persones que han estudiat al conservatori coneixeran, la meva tia, la Teresa Comas, que era la catedràtica de solfeig.
0: Aquí ja tenim una connexió important.
1: Els meus pares, escolteu, aquesta nena que toca la guitarra, que vagi al conservatori.
0: Sí. I vau fer cas, no?
1: Sí.
0: I se't va donar bé.
1: No era especialment bona intèrpret, no. La veritat és que no hagués fet mai carrera d'intèrpret, és a dir, que en aquell moment

0: moment on realment l'horitzó que es preveia era o intèrpret o la composició o la direcció.
1: Clar, no hi havia gaires mestres.
0: Jo no tenia ni el perfil personal, ni les capacitats, ni segurament l'orientació a fer-ho. Però engrandint l'espectre i veient cal saber música per ser un bon docent de música, em vaig dedicar a l'educació molt de temps, o per gestionar institucions musicals, que a part d'altres coneixements necessites també el coneixement expert, doncs aquí sí que vaig trobar una passió realment, perquè m'agrada molt acomboiar persones molt expertes, molt sàvies, artísticament, que admiro profundament, que es posen al servei de fer, ara, en aquest moment, uns estudis superiors de música amb el màxim rigor adreçats al màxim nombre de persones, no? És a dir, que això realment és molt bonic.
1: Per tant, aquella nena de Nou Barri se sent realitzada. Professionalment,
0: contenta, sí.
1: Perfecte.
2: Escolta, quan vas arribar a l'ESMUC amb tot aquest bagatge, amb aquests estudis musicals, l'experiència d'haver estat a l'escola de l'Hospitalet, tota aquesta formació en administració pública també, quins són els primers canvis, quins són els primers reptes que afrontes al capdavant de l'escola?
0: Mira, al capdavant de l'escola la coneixia de molt temps, perquè ja era professora de l'escola, de fet, i havia treballat a la primera època. L'escola, com sabeu, té aquest gran nombre de professionals, però és una escola que la seva condició de servei públic d'educació superior, és una escola de la Generalitat de Catalunya, és l'escola pública,
1: sí, és pública
0: del país, no estava per allò, completament integrat, no com a condició, evidentment tothom ho sap, però com els valors de què és formar part d'un equip de treballadors i treballadors del sector públic, no? I per tant, com hem de ser transparents a la presa de decisions, com hem d'organitzar-nos de tal manera que respectem tots els drets, quins han de ser els valors més enllà de l'excel·lència artística que hagi de contenir tant el personal docent com el personal de l'administració i serveis. És a dir, tots aquests components d'organització del sector públic de la Generalitat de Catalunya sí que han estat el motor per anar ajudant, més que fent, ajudant a que tot el talent, si voleu, o totes les capacitats que té tothom en l'ESMUC es posin al servei d'una missió comuna, no? És una mica això, i que no està acabat ni molt menys.
2: T'anava a preguntar si 6 anys després ja ho donem per...
0: No, encara no estem, però estem en molt bon camí, eh? Perquè
1: ja
0: hem afegit en aquesta mirada de servei públic que hem anat construint, canviant l'estructura organitzativa, canviant les maneres de fer, el rendiment de comptes, les avaluacions compartides, etc. Li hem afegit un parell o tres de dimensions molt rellevants, no? Una, la dimensió internacional, és a dir, l'ESMUC és internacional des del començament perquè les persones que hi treballen tenen aquest perfil internacional, però institucionalment no havíem insuflat deliberadament aquesta vocació internacional i ara és deliberat, és a dir, formem part de la primera aliança universitària europea de institucions superiors de música, és a dir, som 8 institucions, 6 universitats de la música i 2 conservatoris superiors, el de París i Barcelona, que no som universitats, però que estem, òbviament, al mateix nivell. I, per tant, aquesta dimensió internacional l'hem anat construint en aquests darrers anys com a qüestió deliberada, insisteixo, perquè internacional ja ho era, però era accidentalment internacional. Tota la dimensió de qualitat, és a dir, això que la universitat en parla tant, no?, del sistema intern de garantia de qualitat que ha de fer que tothom hagi de conèixer perfectament com es fan les coses a la institució, és una cosa que hem anat construint també molt decididament en els últims anys, i tota la dimensió social, no? Amb qui ens comprometem, a qui volem, com volem ser mirall de la nostra societat i, per tant, com hem de construir aliances amb tots els entorns socials per tal que no només l'alumnat creixi amb aquests valors de servei a la comunitat, sinó que també la comunitat, que finalment és qui financia l'escola, es pugui sentir orgullosa de tenir una escola com aquesta, no? Aquestes són com les dimensions que es van construint i que vas fent camí, però que, òbviament, no s'acaba mai.
1: Al final són 25 anys els que esteu celebrant ara mateix, i dèiem a l'inici que només aquest quart de segle doncs, aquesta escola havia variat el mapa musical del país. O sigui, sou conscients del que significava abans i després de l'ESMUC.
0: Sí, sí, sí. Realment és un fet, perquè

0: compositors i compositores, més compositors que compositores, sí, sí, sí. I més directors que directores d'orquestra.
1: També, també.
2: Ara he fet un repàs ràpid de noms i en surten...
0: Sí, és així. És un viatge... bueno, ara torno al que em preguntava, però és un viatge que tenim present encara, eh? És a dir, que no hem superat ni molt més. És una de les nostres obsessions...
1: Sí, que a l'escola ara mateix d'alumnes teniu molts més nois que noies, encara.
0: Tenim més nois que noies, sí. Hi ha algunes especialitats que és molt equilibrat, és a dir, la corda de música clàssica és molt equilibrada, el vent fusta de la música clàssica és molt equilibrat, no ho és el metall, no ho és la percussió, no?
2: O sigui, trompetes...
0: Continua sent ambients molt masculinitzats, n'hi ha, però encara és molt masculinitzat. El món del jazz i la música moderna és molt masculinitzat, i a més amb l'estereotip, no? Les cantants solen ser noies,
1: sí,
0: i els instrumentistes solen ser nois, sí. És així.
1: És així.
0: El món de la música antiga és molt equilibrat, també. El món del pop també és desequilibrat, i a més amb estereotip, és a dir, també hi ha més noies cantants i nois instrumentistes. I llavors hi ha especialitats que tenen molt pocs estudiants i que pot haver-hi viatge, però pot ser un viatge accidental, és a dir, flamenco. Clar, hi ha 3 estudiants per any. A la mínima...
1: Dos i un.
2: Es desequilibra
0: molt fàcilment, i també no voldria dir això. Però és veritat que l'estereotip és més cantants noies i més guitarristes nois. I en el món de la copla també hi ha un cert viatge cap
1: Elles
0: a...
1: Elles canten més. No?
0: Bueno, el món de la copla... No, la copla instrument... la copla instrument orquestra d'11, diguem-ne, sí. També és un món que encara és molt masculinitzat. Llavors, altres especialitats també tenen biaix. La pedagogia,
2: noies.
0: Més noies que nois, tot i que en els darrers anys s'ha equilibrat força. La musicologia està equilibrada, que un podria pensar hi ha més noies que nois, no està equilibrat. La sonologia és molt masculinitzada, la composició encara ho és, l'hem anat equilibrant molt en els darrers anys, però encara ho és, i la direcció també, és a dir, també hi ha noies, però encara hi ha un viatge. És a dir, aquí hi ha molta feina per fer, que no és d'un dia per un altre. És
2: I
0: a dir,
2: que no depèn només de vosaltres, al final és una cosa de la societat i de l'educació que rebem.
0: No? Sí, passa que sí que hi ha estratègia, n'estem posant en pràctica algunes, no? És a dir, anar a escoles i conservatoris amb estudiants noies perquè d'aquestes especialitats més masculinitzades, perquè vegin que es pot ser una baixista elèctrica, noia, i que es pot estudiar. És a dir, que hi hagi models que trenquin amb l'estereotip que un espera i empenya a les noies que estan estudiant a les escoles de música o als conservatoris a presentar-se a les proves d'accés, no? Però realment és una feina d'ensenyar molt, fer molts models, posar en valor totes les graduades que sorgeixen d'aquestes especialitats i, per tant, acompanyar que canviï.
1: Que hi hagi referents. No?
0: Exacte, que hi hagi referents. Però si voleu, tornem al que...
1: Tornem a l'inici de la pregunta.
0: M'he enredat. Clar, el 2001 va ser realment molt diferent al
1: que hi havia.
0: El que hi havia, no només a Barcelona o a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. És a dir, és la primera vegada que es posen de costat totes les músiques, això no havia passat mai fins ara, és a dir, sempre hi havia aquesta jerarquia implícita entre la música clàssica i la resta de músiques que no s'havien academitzat fins aquell moment, i per tant aquesta és la primera, però també posar de costat totes les especialitats al voltant de la música i no només les estrictament artístiques, no? Però la segona qüestió que jo tinc la impressió que és la que més determina el perfil de les graduades i dels graduats, és construir un currículum molt complet. És a dir, si nosaltres mirem els orígens de les universitats o dels conservatoris, veurem no només que en el temps estan molt separats, és a dir, si pensem, Universitat de Bolonya, no? La primera universitat europea, es funda el 1088. I el lema és Alma Mater Studiorum, no?

0: És a dir, és el lloc on sorgeixen els estudis. No és fins al 1795 que apareix la primera institució pública europea que articula l'educació musical superior, i és el Conservatori de París. I el Conservatori de París sorgeix de la nova República Francesa, de la necessitat de formar els músics i els cantants que fessin la provisió dels artistes que animessin les festes de la República. Llavors, si us hi fixeu, són no només 700 anys de diferència, que no és poc,
1: són anys.
0: Que són anys, sinó també amb una raó de ser molt diferent, no? Als ulls d'avui en dia, diríem, això és una formació professional i això és una formació universitària, oi? Perquè les missions són diferents. Avui, el 2025, els dos camins es miren d'apropar, eh? És a dir, la universitat està pensant molt i molt en l'ocupabilitat del seu alumnat i l'aplicació pràctica d'aquests studiorum que deien a la Universitat de Bolonya, però també aquests conservatoris superiors estan cada vegada més, i l'ESMUC n'és un exemple molt evident, estan fent una aproximació als estudis de la música i, per tant, no deixant que el violinista, la viola, el cel·lista i el contrabassista es limitin a tocar el seu instrument, sinó que han de rebre una formació molt completa en la que, a part d'haver-hi aquesta part netament interpretativa, individual o en grup, hi hagi tota una formació en pensament, en tècniques de la música, en teoria de la música, en gestió de la música, en pedagogia, en totes aquestes altres àrees de coneixement, si volem dir així, que conviuen a l'ESMUC, però que també conviuen en el currículum dels i les estudiants de l'escola. I per mi aquesta és la qüestió que transforma el perfil de l'alumnat i sobretot dels graduats i les graduades de l'escola, que realment són persones que sempre, si us hi fixeu, van més enllà del que s'espera de la seva especialitat. I probablement és perquè han crescut en aquest entorn tan transversal, però també perquè la seva formació ha sigut molt transversal i no s'ha limitat només a la seva especialitat.
2: Doncs un cas d'estudiant que ha passat per l'ESMUC i que, bé, que déu-n'hi-do lo transversal que arriba a ser el contratenor Xavier Sabata. Si de cas comencem amb ell, aquest recorregut per gent que ha passat per l'ESMUC, serà necessàriament incomplet, ja.
1: Clar,
2: ho avisem,
1: no
2: des d'ara,
1: lògicament.
2: No ens entren tots,
1: més,
2: i a més no tenim enregistraments disponibles.
1: Clar,
2: de la gent
1: tots.
2: Que fa producció, gestió, musicologia,
1: etc.
2: Però sí que diguem que escollim-ne uns quants gairebé a l'atzar i comencem amb aquest Ariodante de Händel interpretat per Xavier Sabata, que és una absoluta meravella.

0: Així hem començat musicalment l'hora clàssica, perquè ja fa estona que parlem amb la nostra convidada, la Núria Sempere, la directora general de l'ESMUC, l'Escola Musical de Música Superior de Música de Catalunya. I ara ho deia el Pep, no? Anirem sentint, de moment, el primer, el Xavier Sabata, doncs, com a exemple de gent que ha passat per l'ESMUC.
1: Sí, bueno, i no Xavier només per Sabata, eh? No només per l'ESMUC, no, perquè per ell va estudiar a l'Institut del Teatre, vull dir que realment té un perfil...
0: Té aquesta doble vessant, sí, sí. No? Però què sents tu quan escoltes gent com ell? Que clar que ha sortit de vosaltres, no?
1: Bueno, el Xavier Sabata, és que ara ja... O sigui,
0: ja ni te'n recordes d'això.
1: Ni com a exalumne, no? És una figura internacional. Mm-hmm. Mira, el Xavier Sabata crec que va ser el primer estudiant que va fer Erasmus a l'ESMUC. Jo me'n recordo d'aquella època, sí. No en sabíem com fer això dels Erasmus i crec que ell va ser el primer.
0: O sigui, va obrir camí, en aquest sentit, no? Perquè després s'han fet molts d'Erasmus.
1: Sí, clar.
2: Que abans esmentaves el 47, per cert, que aquell cor que esmentava que surten la pel·lícula, la persona que dirigeix el cor és la Júlia Sassé, que també
1: és veritat, va sortir de l'ESMUC
2: de direcció coral. Sí. Mira, anem a fer un exercici que no fem habitualment aquí a l'Hora Clàssica, que és posar trossets de cançons, però és que
0: variades.
2: Ara anem a fer una bateria de músiques que no són de l'àmbit de la música clàssica, i de la mà de la Núria Sempere avui és l'oportunitat perquè aquells oients que estiguin acostumats a escoltar només música clàssica
0: que descobreixin altres límits.
2: I t'haig de dir que jo em poso el primer a la llista perquè a mi aquestes coses em van molt bé, m'agraden molt, i llavors descobreixes tot de gent de la que portes anys sentint a parlar, però que en realitat no has escoltat mai perquè sempre estàs amb el teu
0: Beethoven i les seves coses. Sempre, perquè tu estàs en el teu món, no? Jo ja escolto més, però ella està amb el seu món tancat.
2: Llavors, una d'elles, aquesta sí que l'escolto, La veritat és que m'agrada molt aquesta cançó.

0: Vestida de nit, Sílvia Pérez Cruz, amb aquesta introducció
1: preciosa,
0: tan clàssica.
1: Bonica, sí, sí. És preciosa la cançó i la veu de la Sílvia.
2: Clar, també és d'aquests noms que dius no pots treure pit. Però justament la Sílvia també és molt un exemple de l'ecosistema, no? D'haver estudiat a l'Escola de Música de Palafrugell, d'haver fet les proves... És a dir, que són d'aquestes persones que han passat per tot l'ecosistema de l'educació artística del país i que avui són una referència, clar.
0: Una altra referència. Ara anem a escoltar el treball de fi de grau d'una exalumna il·lustre de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Aquesta també l'escolto bastant, eh? I ja l'hem escoltat alguna vegada aquí en el programa. Treball final de grau, eh? A tu et ve un alumne i et presenta un disc com a
1: treball pràctica, per acabar l'educació, no?
0: Que sona així.

0: una mica coneguda és aquesta.
1: Una mica coneguda. Malament de la Rosalía.
0: Què podem dir de la Rosalía que no s'hagi dit?
1: Com a pràctica de final de grau no està malament.
2: No està gens malament, no?
0: No, i la gràcia és que el dia del concert de fi de grau hi havia una cua envoltant la sala 4 que tothom deia, però què passa avui amb aquest concert? Perquè ella ja començava a ser coneguda.
2: Ja era coneguda,
0: i sí, sí, aquell dia hi havia molta cua. No, realment aquí la gràcia, jo diria dues coses, no? Una, que és un treball de fi de grau que va a favor del concert de fi de grau, és a dir, els estudiants fan dues coses, una, el propi concert, i una altra, un treball de recerca, com una tesina de final de grau. Ella va fer compatible les dues coses i va estudiar aquest anònim de la flamenca, del qual va extreure les lletres i adaptar i tot plegat, i per tant és a dir, no és només un treball de recerca artística, sinó també de recerca científica, diguem-ne, que va fer el coixí del disc, no? I jo crec que ara, amb el looks que tothom en parla tant...
2: Que fa quatre dies, o sigui, que està d'actualitat
0: sí,
2: total.
0: Sí, sí, sí.
2: No?
0: Clar, jo també crec que això que dèiem fa una estona, no?, d'aquest context musicalment tan divers i tan ric, segur que està exposada en aquest context també, li ha facilitat aquesta, ho deia ahir, no recordo qui li deia, em va sortir aquesta paraula i no la sé dir bé en català, o sigui, aquest descaro de dir no tinc cap mania en posar-me amb tots els entorns musicals que em vull posar, per què? Subtext, perquè tots els conec i em sento còmode expressant-me amb qualsevol d'ells, no?
2: Per tant, seria la màxima exponent del que ens deies al principi, de no quedar-se només amb un instrument o amb un... Sí. I sinó que obrir molt més, no?
1: Quina nota li vau posar?
0: Ah. Saps que no ho sé?
2: Que anava a dir la fe pública.
0: Sospito que un excel·lent.
2: Devia treure bona nota, no?
0: No ho sé.
1: Seria divertit, eh?
2: Seria... Si dir aquí, mira, van suspendre... No, que va.
1: Canviem d'estil. Ens en anem a Lucía Fumero.

0: Del amor, Lucía Fumbero, un estil completament diferent. Una de les claus de la pedagogia és precisament, no? Deixar que cada alumne faci el seu camí,
1: sí,
0: donar-li
1: les
0: eines.
1: Clar, faci la seva síntesi, no?, de tot el que han viscut. Aquesta és la gràcia. És a dir, tu poses tots aquests elements sobre la taula i cada estudiant fa la síntesi que s'ajusta més a la seva voluntat expressiva, quasi bé, no? I a més la Lucía, clar, la sentim cantar, però ella va estudiar piano a l'escola. És a dir, que la seva especialitat
2: sí, sí. A l'escola va estudiar piano.
1: Sí, sí, piano sí. Ella va estudiar a l'ESMUC, va estudiar a Amsterdam també, és a dir, que va fer una... Crec que va fer al revés, ella. Primer a Amsterdam, no recordo, però sé que és una internacional des del primer dia, la Lucía, sí.
0: Doncs passem de la Lucía Fumero a uns altres il·lustres ex-ESMUCs, que són un grup del qual sentim a parlar moltíssim. És d'aquests que jo confesso que no... En fi, estic aprofitant per descobrir,
3: descobrir
0: avui
3: coses,
0: noves
3: sí.
0: músiques. Oques Grasses,
3: Oques, aquesta... A mi m'encanta Oques Grasses, sí? M'agrada molt. Sí.
0: Doncs,
1: ja
0: elefants.
1: Tens entrades?
2: No tinc entrades, dificilíssim d'aconseguir. Mira, no vaig estar al cas, però m'agrada molt, sí.

0: Marga Lluc, ara mateix a l'estudi, donant-ho tot.
1: No canto perquè ho faig fatal i seria terrible.
0: Madoc, Casgrasses, tu sí que els coneixes,
1: jo conec el Casgrasses, m'agraden molt, però no sabia que havien passat, no sé si tots els components o alguns d'ells per l'Smuc, eh?
2: Però la majoria sí.
1: Veus, això no ho sabia. Aquí estem descobrint, tu descobreixes noves músiques, jo també.
0: Us he dit que el programa d'avui seria...
1: I descobrint que han passat per l'Smuc, doncs, gent variada que no sabíem.
2: Molt variada. A més, en el cas de la... això que en diem música moderna, o del pop-rock, moltes vegades ens quedem amb la persona que està al davant, no? Amb qui canta, i ens sembla... Però, si us hi fixeu, la majoria de grups, alguns amb els frontline també, però la majoria dels grups tenen molts estudiants que han passat per les MOOCs.
1: Bé, és una bona sortida per ells.
2: Que donen aquesta solvència musical, no? Que donen aquesta...
1: Tenen una formació important.
0: I amb premis internacionals, com per exemple els que acaben de guanyar per segona vegada, si no vaig errat, Les Migues, aquest grup flamenc fantàstic, que sona així de bé.

0: Aquí sortirem ballant. Sortirem ballant tot. Ara amb el ritme de les migues. Les migues, smug?
1: Sí, sí, sí, sí, també. A més, és un grup que ha anat canviant de components. Clar. Algunes d'elles queden, la guitarrista queda, i també van acabar la carrera i ja van sortir com a quartet, sí, sí.
0: Diguéssim que no doneu a l'abast per anar a veure concerts d'exalumnes, no? Se us acumula la feina, no?
2: Pues hi podríeu passar la vida.
1: Si volguéssim,
0: sí. Sí, sí, segur que sí, sí.
2: Amb 25 anys només. I l'últim, que a mi aquest m'entusiasma també, que va passar per l'SMUC. La placa de tal va ser aquí, hauria de ser una... No sé si teniu prou edifici, eh? Anem a escoltar Rodrigo Cuevas.

És impressionant, el Rodrigo Cugas. M'agrada molt. Ell no va acabar els estudis, és a dir, aquest no ens podem posar cap medalla. De fet, no va estudiar música tradicional. Ara no recordo si feia piano o sonologia, però feia una altra especialitat i va deixar els estudis. Però va ser molt bonic el dia que va venir a un concert al Palau, que va començar a parlar en català i va dir ell mateix: us preguntareu com és que un asturiano com jo vingui a parlar en català. Dius, vaig estudiar l'Esmuc i, per tant,

0: Una cosa que passa és que tothom que passa per l'ESMUC, vingui d'on vingui, acaba els 4 anys parlant català.
1: Això t'anava a dir, que a part de ser una escola de música, sí, sou una escola de català.
0: Sí, sí, perquè és molt, la llengua vehicular és el català, i els estudiants fan, qui ve de fora, fa uns cursos de formació previs per no trobar-se el primer dia sense entendre res, però en molt poc temps...
1: aprenen
0: català, no? Sí.
1: Jo veig que surten grans figures de l'ESMUC. És molt difícil entrar, vull dir, clar, perquè has de passar una prova que suposo que no està a l'abast.
0: No, és molt difícil entrar. O sigui, això, com va dir la Rosalía, va venir a fer una masterclass, que ho va demanar ella, Vull fer una masterclass de creativitat. Em deixes? Dic, home, i
2: no. Portes obertes.
0: I quan s'adreçava als estudiants va dir, escolteu, sou estudiants de l'ESMUC. Respect. O sigui, jo recordo aquesta, respect. Perquè realment, clar, es presenten unes 500 persones, sí, i n'entren 150, uf, i per tant, per força, el perfil dels nois o les noies que entren és ja...
1: Ja tenen un nivell important, no?
0: Molt important, sí, sí, sí. Aquest és, de fet, aquest moment de la selecció, que molta gent es queixa, oh, és que demaneu moltes coses de teoria de la música, demaneu, no només deixeu que toquin molt bé, bueno, és aquest perfil que demanes, no? És a dir, que si només vols una part, pots anar a estudiar a molts llocs, no? És a dir, per poder gaudir d'aquest aprenentatge tan complet, necessites que la prova d'accés demostrin que estan en condicions.
2: Doncs saps qui la va passar i van entrar? Els membres del quartet de saxos Caviart.
1: Ah, sí?
2: Que són la nostra sintonia.
1: La nostra sintonia, que han estat aquí al programa.
2: Van estudiar l'ESMUC, sí, i com que amb aquesta cosa que els escoltem cada programa...
1: Però doncs, sempre amb el mateix.
2: Sempre amb el mateix. Han fet altres coses.
1: Sí, no només la nostra sintonia, que és el millor que han fet.
2: Avui,
1: no,
2: ja que fem un programa tan especial, convidem-los també.
1: Clar,
2: i que ens toquin el Summertime de George Gershwin, que així ens quedem amb un peu en la música, diguéssim, més popular i la clàssica. Doncs,
1: sí, anem fent el pont, no?
2: Fem el pont cap a després. Anem a escoltar aquests Caviart amb aquesta versió fantàstica de George Gershwin.

0: Doncs escoltàvem els Keviart, els autors de la nostra sintonia, amb aquest Summertime de Gershwin. Què et sembla, Núria?
1: Bueno, és que a més, els Keviart han continuat vinculats a l'escola.
0: Sí.
1: O sigui, ells eren, jo els recordo molt quan estudiaven, ells eren modèlics, perquè aquesta mirada que tenen 360 graus sobre la seva carrera ja la tenien d'estudiants. Jo els recordo, tres estaven a quart i un estava a tercer, i ja es plantejaven: jo m'ocuparé de les xarxes socials, jo m'ocuparé de la planificació dels concerts, jo m'ocuparé... És a dir, des del primer dia van tenir una mirada molt professional sobre la seva vida futura. Clar. I continuen vinculats a l'SMUC, i cada any venen a fer un Keviart meets SMUC, en el qual treballen una setmana amb l'alumnat de saxo de l'escola, encarreguen una obra amb un o una dels estudiants de composició, la treballen durant la setmana i acaben amb un concert. És a dir, que això ja forma part d'una de les activitats del 25è aniversari, perquè ells també hi participen. Sí.
2: Parlant de les activitats
0: del
2: 25è,
0: no?
2: Va, què feu? Com ens hi
0: afegim? Com ho celebreu?
1: Tan difícil dir això, perquè ho celebrem fent el que fem normalment, però corregit i ampliat.
0: Això t'anava a dir, eh?
1: Aquesta és la cosa. Llavors,
2: que el que feu normalment
1: ja és
2: moltíssims concerts que són públics, que la gent pot anar-hi, que l'accés és lliure...
0: Potser que ho expliquis una mica perquè la gent que no ho sàpiga, no?, que té aquesta possibilitat.
1: Sí, se'n fa, us ho dic, se'n fa com impossible.
2: Com que els oients no poden veure, ara ha tret un patracol de papers
0: aquí... Que no s'acaben mai, no?
2: Que pot estar-nos fent la programació de Ràdio 4 fins demà passat.
1: Sí, la veritat és que sí. És a dir, és un any que mantenim de manera enriquida les activitats que fem normalment. És a dir, cada dimarts a 6:45 i el dimarts toca SMUC. Aquesta vegada, la programació dels dimarts toca SMUC, cadascun dels concerts té alguna cosa a veure amb el 25è aniversari. Mantenim la jam dels dimecres a la Llanterna. Mantenim la Camerata Casals, si no us he explicat mai, és una de les coses més precioses que passen a l'SMUC, que és que el Quartet Casals treballa durant una setmana o dues setmanes amb una orquestra. Ells són el cap de cada secció de corda, i sense director ni directora l'orquestra presenta igual. Jo he sentit moltíssimes coses, l'Heroica de Beethoven, o ara aquesta vegada no recordo què fan, fem el concert al Tinell el dia 4 de desembre. És a dir, que aquesta és una de les activitats. Però és una activitat habitual que aquesta vegada, com que el 25è aniversari el fem durar fins al desembre 26...
0: O sigui que es queda tot un any encara.
1: Sí,
0: tot un any.
1: Doncs reproduïm un dels concerts Marlboro en homenatge a Pau Casals. Però continuem fent les dues orquestres simfòniques, una més del segle XX i l'altra més antiga, amb la segona de Mahler i l'Amor Brujo. És que és com impossible.
0: No acabaríem mai, però ens queda un any encara de 25è aniversari.
2: Jo crec que la tornarem a convidar.
0: Sí, que ens vagi explicant més coses. I ara, doncs, l'hem d'acomiadar i acabar amb música, com sempre, no?
2: Acabem amb una compositora. Aquesta no va estudiar a l'SMUC, Kaiga Sariajo.
0: No, aquesta no.
2: Meravellosa.
1: Però ens va fer la lliçó inaugural online l'any 20.
2: Doncs anem a escoltar, per acomiadar-nos, aquesta peça fantàstica de Kaiga Sariajo.

0: Paco Solar. Amb ella ens acomiadem i acomiadem la nostra convidada d'avui,
1: la Núria Sempere, la directora general de l'ESMUC. Felicitats i moltes gràcies per haver-nos apropat a aquest món tan meravellós que teniu. Que vagi molt bé.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si tu has perdut, escolta-ho ara.
1: Volem començar avui el programa amb un record. Alejandra Pizarnik, el llenguatge com a abisme i la pulsió de desaparèixer eren part dels seus temes. Llegir-la és entrar en un territori fràgil. La seva poesia es trenca. A vegades xiuxiueja, altres crida, però sempre està carregada d'intensitat. Busca la bellesa en l'emoció crua de la pèrdua, del buit, del que no es va poder anomenar. Per ella, escriure era un acte de resistència, una manera de posar paraules al dolor. Deia que la literatura és temps. Va deixar aquest món convençuda que la poesia no era una carrera, sinó un destí, ignorant que tot allò pel que va lluitar des de l'escriptura es convertiria en paradigma de rebel·lia i també d'acció contestatària. Alejandra Pizarnik era filla de jueus polacs que varen arribar a l'Argentina fugint del nazisme. La nena Alejandra, bastant tímida i esquerpa, va créixer en el barri de Avellaneda. L'amor per la literatura va començar des de ben aviat, quan la seva mare li va donar uns centaus i la va enviar a comprar llibres. Va estudiar periodisme, filosofia i lletres a la Universitat de Buenos Aires, però no va acabar. Enamorada de la pintura, va arribar a exposar alguns dibuixos a una galeria argentina, però també se'n va cansar. Res la retenia. I d'ella podríem dir moltes coses, però només apuntarem que va estimar simbolistes francesos, els surrealistes, va estudiar literatura francesa a la Sorbona, va ser amiga de Julio Cortázar, també de Rosa Chacel i d'Octavio Paz. I una notícia que ens ha sorprès en positiu. Els joves lideren el consum cultural a Espanya, les millors dades des de fa més de dues dècades. Qui ho diu? Doncs l'enquesta d'hàbits i pràctiques culturals que realitza el Ministeri de Cultura. Aquesta anàlisi demostra un increment de visites a museus i espectacles i els millors resultats des de que es va publicar la primera enquesta l'any 2002. Les dades demostren que el cinema, la lectura i la música segueixen despertant un dels majors graus d'interès. El ministre Ernest Urtasun ha explicat que les dades de lectura han experimentat un creixement de 7 punts. El 61% dels espanyols llegeixen en paper i el 59% ho fa en el seu temps lliure amb preferència per la novel·la contemporània. I una altra notícia és que el 83% compra en establiments físics. L'enquesta d'hàbits culturals també posa el focus en els joves que no només van més al cinema, visiten més museus i monuments, sinó que assisteixen més a espectacles d'arts escèniques o musicals, utilitzen les biblioteques i presenten també millors taxes de lectura. I si parlem de lectura, ja sabem qui s'ha endut el Premi Nobel de Literatura. I malgrat les apostes, parlaven de molts noms, s'ho han dut al final László Krasznahorkai, l'escriptor hongarès visionari i apocalíptic, guanya el guardó literari més prestigiós. L'Acadèmia Sueca l'ha distingit i ell, preguntat en la prèvia, va dir: "Guanyar el Nobel de Literatura no és una cosa en el que pensi, habitualment, tot i que me'l donin si ho creu en convenient." Un premi que està dotat, atenció, en quasi 1 milió d'euros. I potser molts no el coneixeu, l'escriptor hongarès László Krasznahorkai, doncs, va guanyar el Premi Formentor de les Lletres l'any passat, el 2024. També té el Premi Kossuth, el Man Booker i el Premi Austríac de Literatura Europea. L'Acadèmia Sueca ha dit que la seva obra convincent i visionària, enmig del terror apocalíptic, reafirma l'autèntic poder de l'art. Tot i ser un dels autors favorits a les quinieles, perquè hi era també ell, n'hi havia d'altres, com per exemple el japonès Haruki Murakami, que sempre es queda a les portes, l'australià Gerald Murnan, la xinesa Kan Xue o també l'espanyol Enrique Vilamatas. Krasznahorkai es converteix en l'autor hongarès en guanyar el Premi Nobel de Literatura després d'Imre Kermnitz, el 2002. Hongria és precisament

precisament una de les principals protagonistes de les seves novel·les, des de Tango Satánico, el 1985, un llibre sobre manipulació i el poder de les paraules, fins al més recent, El barón Benheim vuelve a casa, de 2024, en la que un home decideix tornar a la seva Hongria natal després d'anys vivint a Buenos Aires per retrobar-se amb el seu amor d'adolescència. I si no coneixeu la seva obra, en breu passarà per Barcelona. Serà un dels convidats i participants pel Festival Literari Cosmòpolis, que celebra el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, sí, el CCCB. Serà aquest festival entre el 22 i el 26 d'octubre i conversarà ell el dia 24 d'octubre, un divendres, amb l'escriptor Miquel de Palol, i el títol de la xerrada serà Narrar l'apocalipsis. I ja ho veieu, tenim teca intensa en aquesta reflexió. Només un apunt més, Remedios Zafra, Premi Nacional d'Assaig 2025, ho ha fet amb un al·legat dels oficis creatius. El jurat ha distingit la seva obra, El informe Trabajo Intelectual y Tristeza Burocrática, per ser un homenatge a la llibertat i la passió creativa i, a la vegada, una forta crítica de les condicions del rendiment del treball intel·lectual. Remedios Zafra és escriptora i també professora universitària. El premi està dotat amb 30.000 euros. Una reflexió sobre els objectes de modernitat tardana, un homenatge a la llibertat i a la passió creativa, i a la vegada també una forta crítica a les condicions de rendiment de treball intel·lectual en el present. Diuen que hi ha violència burocràtica, tristesa administrativa i també deshumanització tecnològica. I és que ens agrada una cosa d'aquest Premi Nacional d'Assaig 2025, la Remedios Zafra, i és que proposa una obra que és com una revolta radical, la de la reapropiació del temps i de la cultura com a reactivadors del gaudi, del plaer i del delit intel·lectual. I és que no és la primera vegada que Remedios Zafra posa el dit a la nafra. Amb una obra anterior, El entusiasmo, va guanyar el Premi Anagrama d'Assaig el 2017, una obra de gran impacte que retrata com els treballadors culturals i intel·lectuals, és a dir, escriptors, artistes, dissenyadors, periodistes, acaben acceptant algunes formes de treball gratuït, forçats per l'entusiasme relacionat amb la constant exposició a les xarxes socials, la cultura de l'esforç, la il·lusió de tenir vides trepidants o la promesa eterna d'un futur d'èxit, com a mínim retribuït amb prestigi. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui toca prescripció cultural amb vena, com ens agrada dir, amb la nostra guia cultural en potes, que és la Maria Dolors Sàrries. Parlarem, per exemple, de qui va ser i què va aconseguir Jane Goodall sense estralls. Ho va fer en un món, automàticament ara, ple de neguits, de guerres i de sorolls. També ens preguntem una altra cosa. Sabeu què són les fonts Wallace? Doncs n'hi ha a Barcelona, però també n'hi ha disperses arreu del món, també a París. N'hi ha que són d'imitació, n'hi ha que són autèntiques. Però sabeu realment la història d'aquestes fonts Wallace? Doncs l'explicarem. Ens encanta també estirar del fil, i ho sabeu, de dones silenciades o poc conegudes. Vosaltres us sona el nom de Liz Meitner? Doncs segurament no. És una científica física austríaca d'origen jueu que va estudiar la radioactivitat i la física nuclear i va tenir també un paper clau en el descobriment de la fissió nuclear. I hem parlat en alguna ocasió de la Sarah Bernhardt, però pels que no sapigueu gaire cosa d'ella, teniu ara mateix als cinemes un biopic sobre la seva trajectòria, el mite de la primera estrella. La pel·lícula en qüestió es diu La divina Sarah Bernhardt. Ah, i un clàssic que ens encanta, El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, que tindrà una segona part, però clar, no serà escrita pel seu autor, per l'original. Això, què podem considerar dur? Homenatge o sacrilegi? Ho veurem, molta teca, però ens en sortirem. En parlem de tot plegat amb l'editora, prescriptora cultural, Maria Dolors Sàrries, la nostra viatgera per l'univers cultural. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Maria Dolors.
1: Moltes gràcies. Veig que tenim molta teca. Que raro, no?
0: Molta planxa. Molta planxa a tenir, moltes coses per fer. I,
1: pues som-hi.
0: I arribarem fins a
1: allà on puguem.
0: Exacte. Exacte. No cal córrer i comencem, dèiem, per el que podem considerar la pèrdua per la humanitat d'una divulgadora que va ser excepcional, la primatòloga Jane Goodall, per tot el que va fer, pels aprenentatges i sobretot també

0: bé perquè ho va fer amb calidesa i amb una simpatia envejable en temps, els d'avui, de postureig absolut.
1: I tant. Aquesta senyora que la van perdre a l'edat de 90 anys aquest passat 1 d'octubre està reconeguda mundialment per la seva feina, sobretot amb els ximpanzés a Tanzània. I jo penso, si m'ho permets, que això reobre també la memòria que penso que es mereixen totes tres, d'un trio de dones que van marcar un abans i un després a l'estudi d'aquests grans simis. Les conegudes, curiosament, com els Àngels de Leakey, no sé si es pronuncia exactament així, era un antropòleg que va voler que una senyora que es diu Fossey, que potser és la que més coneixeu, Goodall i Galdikas, les va enviar arreu del món a estudiar diferents tipus de grans simis, no? Els ximpancers, els goril·les i els orangutans. La Diane Fossey, que era americana, segurament la coneixeu perquè d'ella s'ha fet una pel·lícula.
0: Sí.
1: I ella es va endinsar a les muntanyes de Ruanda i la seva vida va quedar... Això parlem de l'any cap als anys 80 o així, perquè ella va ser assassinada a l'any 85. I ella es va dedicar a estudiar els goril·les. I la seva obra, Goril·les a la boira, en la boira, que sabeu que la va protagonitzar la meva estimadíssima Sigourney Weaver, doncs ens va ensenyar qui era aquesta dona, abans de la Goodall, que es va dedicar a preservar la desaparició dels goril·les en un moment que una Ruanda pràcticament vivia d'aquest tipus de caça furtiva.
0: De caça furtiva i de comerç, no?
1: I de comerç, negre. Però, Rosa, potenciat pels blancs.
0: I tant, i precisament aquesta pel·lícula, tu ara deia Sigourney Weaver, en el paper de Diane Fossey, explica la verdadera història de la tasca d'aquesta naturalista, Diane Fossey a Ruanda amb els goril·les de muntanya, i tenim la banda sonora.

0: De fet, Diane Fossey i Jane Goodall i Viruté Galdicas, aquests tres noms que deies, Maria Dolors, són tres dones pioneres que varen revolucionar la ciència i varen mirar els primats, diguem-ne, de tu a tu. La seva història té punts en comú i està marcada, sobretot, per la valentia i l'observació que van tenir. Són icones.
1: Sí, sí, com dius tu, observació, paciència i molta passió. I, a més, es van endinsar en una disciplina que fins aleshores només estava dominada pels homes. I, justament, aquest antropòleg les va enviar amb elles sent dones perquè va dir que les dones eren potser unes observadores més meticuloses i que podrien obtenir molts més resultats que si hagués enviat homes, cosa curiosa en aquell moment. Només ens queda de les tres la Viruté Galdicas, que ella és alemanya, potser és la menys coneguda de les tres, i ella es va dedicar, s'ha dedicat, vaja, molts anys, als orangutans a Borneo. Va anar amb el seu marit. Totes tres, curiosament, a part de ser enviades per aquest antropòleg, també van ser gràcies al patrocini de la National Geographic Society, que són els que han pogut pagar totes aquestes investigacions. I la Galdicas i el seu marit doncs, van arribar a la reserva natural de Tanjung, a les selves de Borneo, on van desenvolupar investigacions al camp dels orangutans. Ella encara és viva, no tenim cap pel·lícula d'ella per poder-nos emmirallar, però també penso que l'hem de recordar a dintre quan parlem d'aquestes tres, i sobretot en aquest cas de la Goodall.
0: Jane Goodall, primatòloga conservacionista britànica, ens va ajudar a través del seu treball i estudi a comprendre millor els animals i també nosaltres mateixos. Tu deies, ens ha deixat als 91 anys per causes naturals, mentre, atenció, perquè ella a aquesta edat es trobava a Califòrnia fent una gira de conferències pels Estats Units. Diuen els de National Geographic i també des de la seva fundació que encara en aquesta etapa final de la seva vida seguia viatjant per tot el món. I ho feia amb aquella energia i aquella passió, petiteta que ella era, no? amb aquesta capacitat, no? Amb aquesta força, amb la incansable defensa del planeta, de tots els seus habitants, inspirant a milions de persones amb el seu missatge d'esperança. Perquè ella el que volia, en el fons, tot i haver treballat i estudiat els animals, és construir un món més just, sostenible i solidari, cosa difícil, tal com està el pati.
1: Sí, i aquest

0: Ja es va documentar el 2005 per National Geographic i es va veure que aquests animals tenen capacitats que fins a llavors se'ls hi qüestionaven.
1: Clar, tu has dit, no? Ella va vetar el seu ús en experiments, va destronar a l'home com a única espècie que creia utilitzar eines, i jo crec que potser el més important, perquè ho hem pogut veure en els documentals que se li han fet i amb tot el que va arribar a gravar ella i el seu equip, és que els ximpanzés tenen emocions i sensacions, no? Ella de fet, recordava un moment molt especial que ella havia viscut, que era quan un dels ximpanzés que ella havia salvat de la caça furtiva, que havia matat una bala a la seva mare, i ella havia salvat quan era petit aquest ximpanzé, doncs ja de gran, quan el va deixar anar una altra vegada cap al bosc, se la va mirar i se li va abraçar. Jo no sé si heu vist, segurament tots
0: aquest
1: heu vist
0: vídeo aquest vídeo. És molt emotiu. Vull dir, quan veus que ell marxa, em sembla que era una femella, potser, marxa i es gira un moment i se'n va cap amb ella i l'abraça. Ella va dir que potser havia sigut el moment més emotiu de la seva vida, aquest instant, perquè et demostra, vull dir, que entre ells i nosaltres tampoc hi ha tanta diferència.
1: No, a més, Jane Goodall va desafiar les normes científiques tradicionals fins al moment, perquè ella entra dins del món dels ximpanzés i els posa, i els hi comença a posar noms.
0: Exacte.
1: En lloc d'identificar-los per números, que és com es feia fins aquell moment. Abans només eren un número, doncs ella decideix en certa manera humanitzar-los.
0: Millor li diu David.
1: Exacte, o Diane, o Mary, o els noms que fossin.
0: Sí, sí. I gràcies a ella també, ara se sap que els ximpanzés poden contraure algunes malalties humanes, i això a les investigadores, la gent que està en el lloc on estava la Goodall, a Gombe, han de mantenir sempre una distància d'almenys de 7 metres i mig amb un ximpanzé per prevenir precisament que nosaltres els humans els encomanem qualsevol malaltia.
1: De fet, ara tu parlaves d'aquest parc nacional Gombe, estima Tanzània, doncs ella quan hi va arribar a Jane Goodall només tenia 26 anys.
0: Molt jove.
1: I cap formació científica.
0: No.
1: No obstant, va aconseguir al final guanyar-se la confiança dels primats, el que va donar lloc als importants descobriments que han arribat fins ara.
0: Exacte. I tenim, a veure, jo avui no tenim temps amb aquest programa per dir la quantitat de premis que ha obtingut aquesta senyora, perquè necessitaríem tot un altre programa per poder-ho fer. Però aquesta senyora ha tingut els premis més importants que us pugueu imaginar. Va ser nomenada, doctora honoris causa per més de 45 universitats del món. Va tenir el Premi Príncep d'Astúries el 2003, el Premi precisament Internacional Catalunya el 2015, té la Legió d'Honor de França, el títol de Dama de l'Imperi Britànic, etc, etc, etc. És que no pararíem de dir coses bones. I us podem recomanar documentals, com havies esmentat abans, perquè National Geographic n'ha fet sobre ella. N'hi ha un estrenat el 2018, que es diu Jane, que resulta que National Geographic eren imatges inèdites que les havien perdut als seus arxius i es pot veure ara. I el 2020 es va estrenar la seqüela que es diu Jane Goodall, la gran esperança. I últimament, això que tu havies dit al començament sobre aquesta visió que tenia ella d'anar pel món predicant, sent positiva, optimista, doncs hi ha un treball del 2023 que es va publicar, que es diu Jane Goodall, raons per l'esperança, que és un documental precisament que parla, que va més enllà de la tasca científica, que es dedica a ressaltar bones notícies en aquests camps que a vegades sembla només sentim extinció, que ja no, o sigui, notícies caòtiques, no. Ella dona moltes esperances a que tot es pot recuperar.
1: Doncs aquesta Jane Goodall, no? Aquesta primatòloga que va aconseguir, doncs, que coneguessin moltes més coses d'aquests ximpanzés salvatges, comprenent que eren intel·ligents i que s'apropaven més als humans del que ens pensem, perquè
0: exacte,
1: tenien una estructura social, un sistema de comunicació, les activitats de caça, la tendresa de les mares cap als seus fills, l'altruisme i també, evidentment, els conflictes o les guerres que es podien desencadenar en els diferents grups de ximpanzés. Però ella ens ho va acostar, tot això, i ara queda per la història, i també queda per la història aquella manera de fer i que tenia ella, no? Amb aquella facilitat i aquella cara sempre somrient, no?
0: Sí,
1: mai amb tensió.
0: No, i diu que tot això se li va despertar quan de petitet el seu pare li va regalar un ximpanzé petit.
1: Sempre el portava, aquell nino.
0: Exacte. I allò diu que va ser l'inici de tot plegat, curiós. cas, no?
1: Que bonic. I dèiem un altre dels temes que avui tenim per parlar en aquesta,

0: activitat. Abans, però, Leonardo DiCaprio, és veritat, m'ho deies a micròfon tancat, li va dedicar unes paraules a Jane Goodall.
1: Sí, sí.
0: Que pot recollir, sí.
1: Sí, potser m'agrada perquè penso que és com una manera de tancar el tema i un homenatge amb ella. Està signat per Leonardo DiCaprio l'any 2019 i ell diu així: admirava Jane Goodall molt abans que ens coneguéssim. Coneixia el seu extraordinari treball amb els ximpancés a Gombe. Havia llegit sobre ella, havia llegit els seus llibres, però només quan vaig poder passar un temps amb la Jane, ara fa uns anys, vaig sentir realment que estava en presència d'un dels líders més impactants i més importants del planeta. Ella va decidir anar a Tanzània als 26 anys per estudiar els ximpancés i la investigació que hi va dur a terme a la selva de la riba oriental del llac Tanganyika va acabar canviant l'etologia i les ciències del comportament per sempre més. Des de llavors, ha dedicat la seva vida a la protecció del medi ambient. Fins i tot ara, a l'edat de 85 anys, Jane Goodall destina gairebé cada dia a difondre optimisme i a conscienciar tothom arreu del món. El seu és un missatge poderós per protegir els drets inherents de totes les criatures vives, per donar esperança a les generacions futures i per fer una crida urgent contra l'amenaça ambiental més gran de totes, que és el canvi climàtic. Qualsevol que l'hagi sentit parlar o hagi sentit la seva història ha quedat fascinat per l'obra de la seva vida i commogut pel seu llegat filantròpic. S'ha convertit en una amiga molt propera i és per aquesta amistat i pel compromís indestructible amb les nostres causes comunes que jo i tants d'altres arreu del món li estem eternament agraïts. Leonardo DiCaprio, 2019. Doncs, crec que és un gran homenatge.
0: Un gran homenatge perquè destaca tota una mica la personalitat de Jane Goodall, el que va fer, no?
1: I el que ens ha deixat,
0: no? Perquè tots plegats tinguem, no? Aquests aprenentatges. Anem a les Fonts Wallace,
1: això
0: ho
1: mateix.
0: Dèiem a l'inici, perquè no sé si als nostres oients els hi entrarà el cuquet, no? Se'n troben moltes, ni a París, ni a Barcelona, ni a d'autèntiques, ni a d'imitació, però tot té a veure amb un senyor, si Richard Wallace, que era un filàntrop britànic, que va fer l'esbós d'aquestes fonts i en va fer donació a ciutats de París, on residia, a Lisburn, on era diputat, i també sembla que van arribar a Barcelona, no?
1: Exacte.
0: Unes fonts que s'incorporen després de les transformacions a l'abastament d'aigua de la ciutat, per exemple, de Barcelona, on van començar a proliferar a l'espai públic aquestes fonts per veure. On les trobem i què són les Fonts Wallace? Perquè crec que tu ets una apassionada del tema.
1: Sí, allà on vaig i em veig una, la fotografia, i vaig pensar, però quantes n'hi ha? O sigui, em vaig començar a interessar per aquestes fonts. Realment n'hi ha algunes que són falses, veuen de seguida. Vull dir, segur que vosaltres les heu vistes. Mireu, són
0: unes fonts
1: d'estil renaixentista. Us ho dic perquè quan les vegueu, us atureu i mireu això. Les figures femenines tenen elles de quatre cariàtides que representen la bondat, la senzillesa, la caritat i la sobrietat. I sostenen, perquè són cariàtides, una cúpula semiesfèrica amb quatre dofins al cim, entre les quals hi cau un rajolí d'aigua. Inicialment s'hi va afegir un got metàl·lic lligat amb una cadena per poder accedir a l'aigua, però posteriorment es van retirar perquè, evidentment,
0: home,
1: com comprendreu,
0: no era gens higiènic,
1: eh? Doncs aquestes fonts van ser, com deies tu molt bé, dissenyades i pensades per un filàntrop, el senyor Richard Wallace, que va veure que la capital francesa tenia molts problemes per garantir la distribució d'aigua, i els llocs on arribava es feia pagar amb un preu inassumible per a molta gent de la població. Llavors diuen, pot ser una anècdota o no, que el Wallace, un dia passejant per París, tenia molta set, va pensar en els desafortunats que no podien satisfer beure aigua, com ell sí que podia fer, i va començar a dissenyar aquestes fonts per poder-les repartir perquè el poble, tothom, en pogués gaudir, pogués tenir aquestes fonts. Les premisses havien de ser la mida, doncs prou grans perquè les veguessis de lluny, però tampoc que no trenquessin l'harmonia del passatge urbà.
0: Clar.
1: La forma havia de ser, doncs, útil per un cantó, però bonica també per un altre, no? Una estètica. El preu no podia ser molt car, perquè si n'havien de fer moltes, doncs havia de ser assumible. I el material havia de ser fàcil de treballar, i es van fer de ferro i
0: de ferro colat, no?
1: Exacte, i no de bronze, com fins a llavors es feien les fonts. I París en

0: concret es va triar el color verd fosc. Com dius tu, n'hi ha per tot el món. O sigui, París, l'any 1893, en tenia 63 exemplars. Però, fixa't tu, 63. El 2022 en tenia 106. I fins a l'any 1960 es van anar instal·lant. Però només n'hi ha 10 que són originals.
1: Ah, com diguem, autèntiques.
0: Les primeres.
1: Les primeres que es van instal·lar.
0: Exacte, perquè les altres es van substituint a raó d'una per any, es van substituint i es van canviant perquè s'han tornat, s'han envellit, s'han deteriorat, i les van canviant.
1: I les van...
0: Seguint el mateix model, la mateixa estructura, eh?
1: O sigui, seguint aquestes de ferro colat, aquesta
0: igual.
1: Forma de les cariàtides, amb tots aquests símbols de la bondat, la senzillesa...
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que siguin belles. I exactament a Barcelona n'hi ha una a la Rambla, davant del Museu de... Bé, clar, ara hi ha obres.
0: Ara hi ha obres,
1: ara
0: però el que era abans la gent al Cinecomèdia... i que ara serà doncs, el Museu Thyssen, està allà a la cantonada en Passeig de Gràcia, allà n'hi ha una. Però jo la que recordo és una que ja no hi deu ser, que és a la Rambla. O sigui, jo la primera que em va cridar l'atenció va ser la que hi havia a la Rambla de les Flors. Allà n'hi havia una i la gent hi bevia, perquè això és aigua potable, eh? Havia sigut aigua potable. Curiosament, a Barcelona, a diferència de la resta del món, a Barcelona porten un escut amb un cantó i, o sigui, els dos laterals, hi ha un text que diu... Ara potser ens sembla banal, això.
1: A l'empresa que subministrava, no? L'aigua?
0: No, deia agua, en castellà, tomada directamente del contador. Encara si les veieu, ho podreu llegir, això, només a Barcelona. Perquè Barcelona va arrossegar al llarg del segle diversos episodis de malalties infeccioses i algunes de les quals s'atribuïen a la contaminació de l'aigua de dipòsit. Per tant, perquè la gent estigués tranquil·la i pogués beure d'aquestes fonts, es va posar justament aquesta inscripció.
1: Que era una manera de dir, tranquils, que aquí podeu beure sense que us passi res.
0: No és problemàtica aquesta aigua, o sigui, molt curiós. I si aneu, bueno, a Barcelona hi n'hi ha una allà, per exemple, a Gran Via, amb carrer Marina, que es veu de sobre, és que és falsa. Pel color, és a dir, no és aquest color verd fosc.
1: Exacte,
0: saps?
1: Que són rèpliques. També diu, n'hi ha una diagonal entre València i Roger de Flor, i deien aquesta tercera, que no sé si és la que recordaves tu, les Rambles, davant de l'Hotel Orient i en el Passeig Picasso, també.
0: Bueno, de fet, originals a Barcelona n'hi ha dos, només. Aquesta que hem dit, del Comèdia, l'altra no sé on és, i després hi ha tres còpies. I hi havia un tercer original davant mateix de la Societat General d'Aigües, que és molt a prop de casa meva, a Diputació, amb Passeig de Sant Joan, que la van treure i l'han traslladada de Cornellà de Llobregat. I aquesta també és una de les tres originals que ha vingut a Barcelona. I la segona, no sé si és la de la Rambla. Jo no sé si l'han tret la de la Rambla, mira, eh?
1: A veure, estan amb obres. Llavors,
0: exacte,
1: no
0: tampoc,
1: sé si són d'aquelles coses...
0: Que la treuen i la posen.
1: Ah, o que la treuen
0: i ja no la posen.
1: I ja no la posen més. Bé, ara que dius això, perquè precisament recordo que també ara s'ha recuperat del metro del Liceu...
0: Sí.
1: Diguem-ne, la part d'entrada a l'entrada del metro, l'antiga,
0: sí.
1: Que era de ferro i que
0: sí.
1: Era original i que durant anys se l'havien ventilat.
0: Clar.
1: O sigui, ja. Van fer obres, la van ventilar, ho van modernitzar...
0: Sí, és que les
1: obres
0: ja van per recuperar o per perdre-ho per sempre més. O sigui... No sé, això investigarem.
1: Investigarem, doncs mira, ja sabeu que són les Fonts Gualas, si us les trobeu, que tenien, doncs, quin era el seu origen, qui les va crear, que eren de ferro colat, que tenien, a més, una estètica i una bellesa, i, a més, sí. Una sensibilitat especial, i que n'hi ha de reals, o sigui, d'originals, i n'hi ha que són còpies barates, no?
0: Podríem
1: dir. Parlàvem d'aquelles dones que normalment són silenciades i que sovint aquí ens agrada estirar del fil i intentar entendre què ha passat, no? Jo us dic un nom, Lise Meitner. Ella és una dona menuda, per exemple, que va aconseguir escapar dels nazis. És la física responsable de la fissió nuclear, perquè ara explicarem coses. La mare jueva de la bomba atòmica i al mateix temps l'única científica que no va voler col·laborar en el projecte Manhattan. Va ser una celebritat després de la Segona Guerra Mundial i una heroïna a l'alçada d'Eleanor Roosevelt. I per què no la coneixeu avui? Per què no n'heu sentit a parlar? Perquè, clar, nominada 29 vegades al Premi Nobel de Física.
0: Exacte.
1: Premi Nobel, de Física.
0: Sí.
1: 17 vegades nominada al Premi Nobel de Química. Va descobrir un element químic de la taula periòdica. La primera, com dèiem, en interpretar la fissió nuclear. i ningú recorda el seu nom? Ningú sap aquesta dona què va fer al llarg de la seva vida?
0: Són aquelles coses que un no pot entendre. És que ni tan sol, Rosa, jo que he estudiat ciències, vull dir que sóc del ram de ciències, me l'havien esmentat mai.
1: És a dir, mai a la vida,
0: No, ni a estudiant, ni a física, ni a química. O sigui, he al·lucinat. Quantes dones hauran viscut situacions semblants a la història de la Liz Meiner? Vull dir, desenes de dones que aquí al programa han esmentat i que al llarg de la història han hagut de lluitar contra les circumstàncies de la seva època per fer-se un lloc a la seva professió. A vegades aquí hem parlat d'escriptores, de pintores, d'artistes, i ella és una científica nascuda a Viena el 7 de novembre de l'any 1878. La seva família, tu has dit que era jueva, i cal dir que era una família que tenia possibles, una família que estava ben situada. Però, ai senyors, què es passa? Que en aquella època, això ho hem dit tantes vegades, qui podia accedir a la cultura, qui podia accedir a les escoles? Doncs els senyors, els homes. I ella no podia estudiar al mateix lloc que els homes. Va haver de fer, doncs, cursar els primers estudis en una escola municipal, que era de menor rang, evidentment, que la que estudiaven els homes, i després preparar-se per si mai podia tirar endavant uns estudis superiors.
1: Clar. No, ella no va tenir,
0: no va tenir fàcil.
1: Hem de pensar que a finals del segle XIX, clar, l'educació a l'escola pública acabava als 14 anys.
0: Exacte.
1: I les dones a Àustria estaven excloses legalment de les universitats. És a dir, no podien anar-hi, no podien estudiar a les universitats. Però va passar una cosa, que és que la necessitat de dispensar atenció mèdica a les dones musulmanes de les zones ocupades de Bòsnia i Herzegovina va propiciar que el govern austríac consentís, bé, us deixem, perquè us necessitem que les dones cursessin la llicenciatura de Ciències i de Lletres. I només 4 varen aprovar, parlem del 1901, el Matura, que seria l'examen de l'època,
0: sí.
1: I entre elles hi havia la nostra amiga Liz Meiner.
0: Exacte, s'hi van presentar 14 i només van aprovar 4. Aquesta científica va començar, doncs, una carrera matriculant-se en Matemàtiques i Física a la Universitat de Viena. De fet, el 1906, Meiner es va convertir en la segona dona que obtenia el títol de doctora en física a la Universitat de Viena, amb una tesi sobre la conducció de la calor en cossos no homogenis. Després de doctorar-se, el 1907, va presentar, fixa't tu, pobra, una sol·licitud per treballar a Marie Curie a París, però se li va negar. I llavors va dir, mira, m'he de guanyar la vida, per tant, dedico les tardes a treballar, donava classes, no li agradava això d'haver de donar classes. Normalment feia classes professora de francès a escoles de noies. Ella el que volia és dedicar-se plenament a la
1: investigació
0: i a la química.
1: A la investigació.
0: No? Exacte. Llavors es va cansar de l'ensenyament, va demanar diners a casa seva per demanar si podia anar a Berlín i assistir a classes del Max Planck, que tenia el Premi Nobel de Física.
1: Ara t'anava a dir, aquest segur que els hi sona, a tots els que estem parlant,
0: segurament,
1: el Max Planck.
0: Perquè és un home.
1: No, i perquè se n'ha parlat, perquè li han donat medalles, li han donat premis.
0: El Premi Nobel, per exemple.
1: Saps? Vull dir, reconeixements, que de fet ella a Alemanya demana permís a Max Planck per assistir a les seves classes, tot i que el senyor pensava que per norma general, atenció, les dones no havien d'accedir a la universitat.
0: Exacte.
1: Va considerar oportú deixar aquelles que tenien com un talent extraordinari, uh-huh. I llavors admet a la Liz Meiner.
0: Exacte.
1: I també li permet treballar en un laboratori on allà va conèixer Otto Hahn.
0: Vaya pinta l'Otto Hahn. Rosa,
1: sí.
0: Perdona que et digui.
1: Home, 30 anys d'amistat, i aquest senyor el que li va fer?
0: 30 anys treballant junts, amics, col·legues de professió, tots dos van treballar a l'Institut Kaiser Wilhelm de Química, i ell, quan van entrar, però no t'ho perdis, ell va continuar treballant per un sou de 5.000 marcs anuals.
1: Una mica rata, aquest senyor, ara ho veureu.
0: Però ella res.
1: No,
0: ella zero.
1: Ella gratis.
0: I llavors el Max Planck va dir, alguna cosa hem de fer, la va contractar com a assistent al laboratori, i la primera dona assistent a Prússia, tot i ser el càrrec més baix amb la jerarquia científica. Però, com moltes científiques de l'època, la Primera Guerra Mundial, tot això ho va alterar. Ella es va unir a l'armada austríaca com a tècnic infermera de raigs X al Departament de Radiologia d'un hospital. I quan va acabar la guerra, la Primera Guerra Mundial, va tornar amb aquesta societat, juntament amb el Hahn, i van ser els dels primers a aïllar l'isòtop, que es deia protactini.
1: Sí, varen publicar diversos treballs junts, però sí que és veritat que el senyor Hahn, en un moment donat, el condecoren amb una medalla, i el tribunal li diu a ella, a tu et donarem com una còpia de la medalla, No et podem donar una còpia de la medalla, sinó un reconeixement per haver contribuït. El treball era dels dos, eh? I ella no va dir res.
0: No.
1: I senzillament no va anar a la cerimònia aquesta de les medalles. Va dir, passo de la còpia de la medalla, perquè si no em reconeixeu que jo amb aquest senyor hem investigat i els dos hem aconseguit
0: aquest
1: treball. I es veu
0: doncs,
1: que ella,
0: treball... a més, era una persona que més aviat desencallava les investigacions quan aquest Hans no sabia com sortir-se'n i amb ella no se li va reconèixer cap mèrit. Al final ella va dir, se'n va anar a Estocolm, allà hi tenia un nebot, i va treballar amb el personal que feia recerca atòmica en un institut que es deia Magnus Siegband. Llavors van dissenyar bastant més tard el primer mecanisme de detonació d'una bomba nuclear. Ella va produir, com deies, el primer model de fissió nuclear de la història. Uh-huh. Model que hauria resultat fallit si no hagués estat ella la interpretació que va fer. O sigui, no el que va presentar el Hans. Si ella no hagués dit això, ell quan va publicar, va dir que no et posava el nom de Meiner, va dir que el règim nazi no l'hauria deixat incloure una autora jueva. Aviam.
1: No.
0: Vull dir, no.
1: Llavors, excuses.
0: Exacte. L'any 44, aquest senyor va rebre el Premi Nobel de Química, que aquí ja és, dius, bueno, vam-nos, pleguem i vam-nos, no?
1: Sí, sí, tots van rebent Premis Nobel.
0: Premis Nobel!
1: I ella, que és la que havia desencallat a totes les investigacions i que n'havia format part i que era un dels cervells pensants, doncs res,
0: no,
1: ella no.
0: No. I llavors dius, ell treu el Premi Nobel de Química, però resulta que la reacció en cadena atòmica, la qual posava les bases per després desenvolupar la bomba nuclear, si no hagués sigut per les... per als estudis de la Meiner, aquest senyor Hahn no ho hagués pogut tirar endavant. O sigui que, per això, també deies, va ser de les poques dones convidades al projecte Manhattan, ella no hi va anar, perquè ella suposava el desenvolupament i l'utilització d'armes nuclears. Al final es va fer ciutadana sueca, l'any 1949. També va anar a viure al final al Regne Unit amb la seva família, tenia família allí. Jo crec que hem de dir que aquesta senyora va canviar el rumb de la història, de la ciència, però no va rebre mai un digne reconeixement. Fixa't tu, Rosa, fins 2 anys abans de la seva mort, quan el 1966 va ser reconeguda amb el premi, un premi molt important, l'Enrico Fermi, i llavors, a honor seu, es va anomenar Meitneri amb un element químic de la taula periòdica d'elements, que no hi ha cap altre element químic de la taula periòdica, que t'he de confessar entre parèntesi, que és una de les meves passions.
1: Ah, sí, la taula periòdica?
0: Sí, vull dir, m'he fet imprimir samarretes, me la sé de memòria, és una cosa... O sigui, tota la vida la taula periòdica ha sigut la meva passió. Doncs no hi ha cap més element químic que porti un nom de dona. I llavors un diu, no, però hi ha un que porta el nom Curie. No, porta el nom Curie perquè Curie era ell. O sigui, està fet en nom dels dos, no d'ella. L'única que porta és ella.
1: El Meitneri, l'element químic 109 de la taula periòdica. De fet, va ser dona de l'any als Estats Units. El 46 va viatjar a veure la seva família, va ser rebuda en tots els honors i nomenada dona de l'any, un premi que li va entregar el president Truman, no? Però, clar, li va arribar també una proposta de Hollywood per fer una pel·lícula que no va acceptar per no tenir sentit res del que s'explicava en aquella pel·lícula. Per tant, una dona...
0: Íntegra, més.
1: Íntegra de cap a peus.
0: I a la seva tomba la làpida, el seu nebot, aquest nebot suec que tenia, i feu gravar la equació de la fissió nuclear i una inscripció que diu una física que mai no va perdre la seva humanitat. I com deies tu al començament, nominada amb suma total 49 vegades als Premis Nobel entre física i química i no el va obtenir mai.
1: No el va obtenir i és l'única que té l'element químic de la taula periòdica.
0: Una dona.
1: Una dona, la Lise Meitner. Per tant, ara ja no podeu...
0: Recordem-nos
1: que va existir i tot el que va fer la Lise Meitner. I ara us volíem parlar del biopic sobre Sarah Bernhardt als cinemes. La divina Sarah Bernhardt, es diu, que narra la història d'una dona que va viure múltiples vides on l'amor i el teatre importaven més que res. De fet, no sé si haureu sentit, en alguna ocasió n'hem parlat aquí en el programa, de la Sarah Bernhardt, el seu geni artístic, els seus amors, els esdeveniments que van marcar la seva
0: vida.
1: I
0: també les seves excentricitats.
1: Sí, perquè...
0: Recordes? I tant. Lo d'un... que dormia en una... en un, com se diu ara? En un d'això de morts, en una caixa de morts.
1: Exacte, sí, sí, dormia en un taüt. Amb un taüt. Sí, sí, perquè era especialeta, la Sarah Bernhardt. No només va ser actriu immensament tràgica, amb un magnetisme poc comú, sinó també una dona molt avançada al seu temps. Lliure i decidida, va expressar audàcia en els seus punts de vista polítics i també feministes, sovint en contra de la majoria. Doncs punts positius, per exemple, d'aquest biopic que trobeu als cinemes, que es diu La divina Sarah Bernhardt. És una peça cinematogràfica, allunyada, diguem-ne, del més obvi, perquè es mostra la coneguda actriu de teatre francesa, lliure, audaç, recordada per la càmera, en un retrat inspirat a la seva vida i miracles. És impossible no encarinyar-se amb la protagonista d'aquesta pel·lícula, una dona avançada al seu temps, és la Sandrine Kiberlain, que també ha participat en pel·lícules com Conoce a los Bárbaros, Florida, En buenas manos, que fa d'aquesta divina. Aquesta divina protagonista s'arrisca a defensar un treball excepcional que dona encara més valor i qualitat a la proposta. La darrera aposta d'aquest cineasta francès, el director és el Guillaume Niclou, sempre s'arrisca i transcorre entre finals del segle XIX i principis del segle passat. Un biopic, podríem dir, que surt dels cànons establerts apostant per obrir altres vies d'expressió i apuntant també més aviat a un retrat inspirat en fets històrics. Va ser una actriu francesa famosa arreu del món. Només una dada, el seu funeral, que això jo crec que en alguna ocasió, Sarrias, n'hem parlat aquí.
0: Sí, que en vam parlar aquí.
1: Hi va anar més de 500.000 de persones.
0: Inclús hi ha fotografies del...
1: Hi ha de 1923, eh? Mm. Clar, era una xifra totalment estratosfèrica per l'època.
0: Es va aturar a tot París, eh?
1: Doncs la pel·lícula aconsegueix aquest biopic explicar aquesta etapa essencial en l'existència agitada d'una reina dels escenaris, i Kimberley porta el pes del film davant la càmera amb una màgia que ja ha demostrat en altres pel·lícules. Perquè ho fa, diguem-ne, allò que diuen els francesos, un tour de force, no?, interpretatiu, perquè defensa molt bé aquest paper o aquest rol d'actriu rebel, capriciosa, no?, una mica rara, també, estranya, no? I també fa part de la interpretació de la dama de les camèlies a l'escenari del Teatre de la Renaissance.
0: Una gran dona, una gran dona. Vull dir, curiosa, jo me'n recordo que em vam estar parlant aquí i vam explicar moltíssimes de les seves excentricitats, però també la seva valentia, condicions físiques que havia tingut adverses i que ella sempre va intentar dissimular i que va superar problemes físics importants. O sigui, que jo crec que val la pena anar-lo a veure, no?
1: Home, ella dirigia un teatre, s'ocupava dels vestuaris, dels decorats, reescrivia aquelles obres que no l'acabaven de convèncer, gestionava el seu patrimoni, trencava amb el protocol de les bones maneres, es contradeia, ho assumia, sempre li va encantar el joc teatral, per molts va ser una mica anarquista punk, no? Perquè es va interessar per aquella gent que era rebel com ella, que anava contracorrent, no? Alimentades una mica pel lema ni Déu ni amo. De fet, ella deia, amb el tema de la interpretació i de l'art que tal li agradava, hi ha una frase que li deien: el teu cor ha de sagnar perquè el públic senti alguna cosa. Yeah. I així ho feia, no? Com per exemple a la dama de les camèlies. I només per acabar dient que era una dona excessiva, massa violenta, massa amorosa, massa injusta, massa enamorada de la justícia, massa rebel, totes aquestes facetes les trobeu en aquest biopic. I també demostrar que ella era una d'aquelles persones vampíriques, diuen, capaces d'absorbir aquella persona que tenia davant només amb la seva presència, amb les seves contradiccions, exigències i també generositat. Vull dir que era com una dona...
0: Una dona molt excessiva amb tot.
1: Exacte, com molt potent, molt contundent.
0: Jo recordo que em sembla que també ella es va posar a favor del Zola quan es va fer el manifest del Jacques. Ella, molta gent no volia prendre partit i ella sí que va prendre partit a favor del que havia dit el Zola.
1: Sí, sí, ella era contundent, eh? Si volia dir una cosa,
0: la deia.
1: Doncs sí, teniu aquest biòpic al cinema, La divina Sarah Bernhardt, doncs que explica una mica la seva història, trajectòria, part biogràfica, part històrica, no? I també alguna de les seves interpretacions, com la dama de les camèlies a París. I ara hem de parlar d'un clàssic.
0: Sí, bueno, jo...
1: D'un clàssic universal,
0: sí,
1: que ens agrada molt aquest llibre.
0: Això sí, l'original.
1: L'original, d'Antoine de Saint-Exupéry, que tindrà una segona part. Segona part, a veure. Però clar, evidentment no escrita pel seu autor perquè és mort. Segones parts escrites així, com es fa? Estem d'acord o en contra? Només direm, i ara escoltarem una cançó, Eloy Moreno ha entomat el gran repte de donar, explicarem tot això d'aquí una estona, el gran repte de donar continuïtat a aquest clàssic universal del Petit Príncep amb noves reflexions, però diuen respectant l'essència del que és una obra de culte. Per nosaltres el repte és ingent i tenim moltes coses a dir, però tu te'n recordes, no?, del musical de,
0: sí,
1: del Petit Príncep.
0: I tant, em sembla que a més l'han reposat i ha tingut moltíssim d'èxit.
1: Doncs pels amants del clàssic només us direm que hi tornen a aparèixer personatges com la Rosa, que acabarem amb una cançó relacionada amb el tema, i els Baobabs, aquí la cançó dels Baobabs.

0: Aquesta és una de les cançons d'aquest clàssic, d'aquest musical, que s'ha interpretat en multitud d'ocasions i amb gran èxit de públic al Petit Príncep de Barcelona. És la cançó dels Baobabs. Els Baobabs hi seran, la Rosa també, però a veure, Sàrries, a veure, un moment. Aquest és un clàssic, la gent potser no ho sap, que és el llibre més venut, el Petit Príncep, després de la Bíblia.
1: Exacte.
0: El llibre més venut després de la Bíblia, que s'ha traduït a més de 600 idiomes i dialectes.
1: Exacte.
0: El Petit Príncep.
1: Exacte.
0: D'Antoine de Saint-Exupéry, que explica moltíssimes coses, és un conte poètic, filosòfic, que va molt més enllà del que s'hi explica, que tant va dirigit a nens com a adults, i que té aquella frase cèlebre de "només si veu bé amb el cor, l'essencial és invisible als ulls".
1: De fet, cada any diu que es venen més de 5 milions d'exemplars a tot el món.
0: No? 5 milions, a l'any.
1: Vull dir, un 5 i 6 zeros, eh? Aquest autor, aquest senyor Eloi Moreno, després entraré en què opino jo concretament d'això, però aquest senyor diu, justificant per què es mereixia una segona part, que, a veure, és un altre llibre, evidentment, però diu que està fet amb molt afecte, i que té el suport de la Fundació Saint-Exupéry, i que això és una garantia, diu, perquè si no haguessin estat d'acord els de la Fundació, diu que no haurien pas aprovat de poder de fer el llibre, no? Aquesta segona part. Diu que, de fet, és una continuïtat, ells han volgut fer una continuïtat, és com allargar el diàleg obert que es va fer ara fa més de 80 anys, i d'una manera una mica diferent.
0: Sí, perquè es dirà el nou viatge del Petit Príncep.
1: Exacte. Però diu que semblava lògic que si algú llegia l'original i després llegia el seu, doncs que no té una continuïtat, que no volia un trencament. És com si fos un capítol a continuació del que va fer el Saint-Exupéry, no?
0: Clar, que recordem que el Petit Príncep de l'original, de Saint-Exupéry, amb només 100 pàgines, va entrar ràpidament a enamorar a milers i milions de lectors i lectores, perquè, com ha dit la Maria Dolors Sàrries, que a més és una gran coneixedora d'aquest llibre, se'n venen 5 milions d'exemplars a l'any.
1: A l'any. Ell diu que hi ha una evolució de l'original, hi ha elements que apareixen, com ara tu deies tu, la rosa, el xai, la guineu, transformats, i comença que l'aviador es retroba amb el Petit Príncep i junts recorden el primer viatge. Recordeu que Saint-Exupéry era aviador, que va morir precisament, mai es van trobar les seves restes, va morir amb el seu avió, i que al Panteó de París hi ha un recordatori que per recordar que va morir, però com que el no recupera el cos, doncs hi ha una làpida senzillament, no? Doncs que apareixen ara temàtiques més actuals, és a dir...
0: Sí, perquè visitaran nous planetes on es trobarà un governant autoritari, un altre només hi ha flors, el planeta de la saviesa, i també diuen que vol servir per parlar de valors com a l'original, és a dir, l'empatia, la màgia del que és quotidià, però també reflexions sobre immigració i noves tecnologies.
1: Exacte.
0: Ja et dic jo que sortirà ChatGPT i la IA per allà al mig, la intel·ligència artificial.
1: Perquè les xarxes socials ja hi són incloses. I després diu que ell denuncia, en aquest llibre, la tendència contemporània, això sí que és veritat, que la gent presumeix de la seva ignorància. O sigui, la gent opina de tot sense saber res. I llavors això diu que ha volgut plasmar en aquest llibre. Que el Petit Príncep ha crescut, no és tan petit, perquè ell considera que el Petit Príncep, a més, és un llibre més per adults que per nens, no? I és una mica més gran, gairebé adolescent, i diu que entre les imatges i el text, doncs, entendrem el que he fet. Però jo, Rosa... Deixa'm dir-te.
0: No. Aquí, micròfons oberts i endavant les atxes, Sàrries. És que s'ha de dir, a veure...
1: És que això no m'agrada... Bueno, aquest senyor tampoc ha inventat la sopa d'all. Vull dir, hi ha molts altres que els recordarem que han escrit segones i terceres i quartes parts d'un original. Però mira, deixa'm dir-te, una senyora que es diu Meredith Borders, que és escriptora, editora i crítica nord-americana, és que firmo en sang el que diu.
0: Digues.
1: Diu... Això és una tendència literària a la qual mai no he pogut donar suport. És a dir, això de les seqüeles de les novel·les clàssiques escrites per autors diferents. Fins i tot, quan els hereus de l'autor aproven aquestes seqüeles, no les consideraré mai dins del cànon. N'he llegit algunes per pura curiositat i per una inclinació al masoquisme, i no puc recomanar-ne cap. Senzillament, no puc sentir cap entusiasme per aquesta tendència. Jo tot això ho subscric, eh? Crec que escriure una seqüela dels personatges d'un altre autor és de mal gust. Indubtablement, els autors originals tenien plans per a aquests personatges, plans secrets, amagats, en el fons dels seus cors, que ara s'han manifestat d'alguna altra manera, i les seves creacions han tingut un futur inventat per un altre. I el que més em molesta d'aquestes seqüeles és que, inevitablement, narren uns finals que els autors originals havien deixat a la nostra lliure imaginació o que encara havien d'imaginar. I com que els autors d'aquestes seqüeles estan convençuts que nosaltres no ens conformarem amb una cosa ambigua, fan que els finals siguin concrets, tangibles i sovint feliços, fins i tot quan l'autor original no ho pretenia. Per tant, és que no puc dir res més que el que ha dit ella.
0: Clar, ho dèiem al principi, no?, quan estàvem proposant el tema. Això es pot considerar un homenatge, es pot considerar un sacrilegi, perquè, clar, el que ha dit l'Eloi Moreno, autor de llibres com Invisible o Contes per entendre el món, és que quan li van oferir el projecte li tremolaven les cames, que no sabia com afrontar una cosa així. Però jo crec que és una mica, com dirien els castellans, venir-se arriba. Perquè, clar,
1: Rosa,
0: amb una obra...
1: Saps per què s'ha venit d'arribar? Pel xec que li han donat.
0: Home, pels diners.
1: Aviam,
0: que cobrarà.
1: Que una coneix una mica el món editorial.
0: Sí, i més tu, exacte, que has sigut editora.
1: Dir, a veure, no pensem que tot això és altruista i que tot això anirà per a la Fundació Sant Exupéry, per l'amor de Déu.
0: No, és a dir, anem a fer quartos, d'això. Anem a fer una mica de diners. Ah. L'Eloi Moreno diu que el convenç que la continuació s'enfronta als reptes del temps actual, respecte a temes que ja preocupaven l'escriptor francès, com l'ecologia, el lloc de l'home a la naturalesa, la tolerància, la pau mundial, no? Evidentment, en temps de guerra també es vol parlar del símbol d'entesa entre pobles, cultures, la pau dins la humanitat. Clar, no sé, jo una història universal com El petit príncep de Saint-Exupéry, que té aquests milions de lectors, que és el segon llibre més venut després de la Bíblia, amb aquest contingut que està ple de simbolismes, de filosofia, no? Amb un to melancòlic,
1: de
0: no?
1: Sí.
0: De pensament, que arrossega una mica el lector, no? Tant per les il·lustracions com pel text, perquè, clar, quines il·lustracions faran?
1: Bueno, es veu que ja les han fet, eh? Vull dir, il·lustracions adequades ara, a les d'ara. O sigui, un petit príncep adolescent, una mica més crescut, adequat als nostres temps. Però, a veure, Rosa, que el Saint-Exupéry, tota aquesta, com dius tu, que és una obra filosòfica també i que s'ha de llegir a vegades frases dos i tres vegades perquè porten un missatge, això no els pensaments d'una persona molt concreta, en un moment històric molt concret. I ara, això... tu dius, clar, es venen tants milions l'any, imagina, fem una segona part, aquí ens fem d'or. Però és que si tu vols fer un llibre amb tots aquests valors sumats, escolta, escriu-ne un altre, fes-ne un altre, utilitza, si vols...
0: Tingues valentia, no?
1: I esmenta el petit príncep i dic, però no vulguis dir que estàs fent la continuació. A veure, mira, seqüela, Rosa, et quedaràs parada. Jo avui he portat fins i tot de l'Astèrix. Vull dir que ja no estan ni el Goscinny ni l'Uderzo. Ja ho firmen uns altres, però tu mires el llibre...
0: I sembla que sigui d'ells.
1: Home, i tant. Però, a diferència, el senyor Uderzo va autoritzar que es fessin... O sigui, i va seguir... I sempre els originals que es van fer sense ell, quan ja un es va morir i l'altre es va jubilar, abans de sortir al mercat, ell els va revisar fil per randa. Això és una altra història.
0: Clar.
1: Tu el revises, l'autor ho revisa i diu, pues sí, endavant, perquè sí. Però mira, Rosa, jo vaig llegir, en el meu temps, la seqüela de Lo que el viento se llevó, perquè jo el llibre em havia agradat tant, la pel·lícula tant, vaig dir, va, una tal Alexandra Ripley va escriure Scarlett, jo pensant... Ja te lo contaré mañana, Escarlata,
0: saps? Clar, l'Escarlata O'Hara, sí.
1: A veure què passarà mañana, aquesta m'ho dirà. No vaig poder aguantar el llibre, el vaig deixar a la meitat.
0: Insuportable.
1: Però és que s'han fet seqüeles d'Orgull i Prejudici, de Dràcula del Bram Stoker, de l'Illa del Tresor del Robert Stevenson, del Sherlock Holmes, de la Guerra dels Mons de H.G. Wells, del Robinson Crusoe, de l'Alícia, dels Miserables del Víctor Hugo, de Mort a Venècia del Thomas Mann, del Harry Potter i el que tenim més recent, la sèrie Millennium, de l'Steve Larson.
0: Que es va morir, sí.
1: Home, seqüeles no autoritzades de dos autors diferents. A veure, i cap d'aquestes ha triomfat?
0: No.
1: Cap seqüela d'aquestes?
0: Cap ni una.
1: Ningú recorda Orgull i Prejudici que no sigui de Jane Austen, m'entens?
0: No, ningú, 250 anys, per cert, de Jane Austen, que s'ha de revisitar. Doncs crec que ho han fet tot.
1: Jo crec que ho han fet tot, sí. També m'he tret una mica de malestar de dintre, perquè jo aquest tema, de veritat t'ho dic, el portava... Ho havies de treure.
0: Pel camí de l'amargura. Ja sabeu el que pensem nosaltres, si sacrilegi o homenatge sobre aquesta segona part del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. Maria Dolors Sàrries, com sempre, un plaer conversar
1: I
0: xerrar amb tu. Nosaltres som la gent de Llibres, Píxels i Valors. Avui el control tècnic Oriol Ortiz, qui us ha parlat Rosa de Diego. Maria Dolors Sàrries, moltíssimes gràcies. I si et sembla, escoltem una altra cançó del musical del Petit Príncep, doncs en aquest cas dedicat a un dels personatges també del Petit Príncep, que és la Rosa. Et sembla?
1: I pot ser tu.
0: I tant. Gràcies. Escoltem la música.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.

Hola, hola, bona tarda. Aquí seguim nosaltres, al territori clandestí, ja sabeu, temporada estiuenca, i per tant, doncs, recuperant, recordant alguns dels moments que hem viscut en aquesta temporada 25-26 aquí al nostre programa. De llibres a la Biblioteca Inflamable tenim per donar i vendre. De fet, aquests dies, l'Oriol Rossell i qui us parla, estem mirant de fer una mica de neteja, que ens costa, perquè desprendre't dels llibres, si més no, si els has llegit, i a més els consideres especialment interessants, és molt dolorós. De fet, no ho fem mai. El que fem és comprar prestatges o senzillament, doncs, anar fent columnes de llibres al terra. Diuen que la cultura no ocupa lloc, no us ho creieu, això és mentida, però a nosaltres no ens fa res. I avui, doncs, seguirem acompanyades de llibres. De llibres que ens parlen, però això ja ens ho explicarà l'Oriol Rossell, de com i de quina manera entenem la moda i com la moda interactua amb la política. Parlarem de Karl Marx i també parlarem de Karl Lagerfeld. Imagineu-vos, o sigui, dos personatges que en principi podrien semblar o són absolutament contradictoris. La moda avui especial protagonista aquí al nostre programa, cadascú entén la seva moda a la seva manera, com per exemple el nostre o la nostra primera convidada, Arca.

És Arca, una creadora que fuig precisament de modes i que es reinventa pràcticament a cadascun dels seus nous treballs, cosa que nosaltres li agraïm de manera molt especial. Una altra presència molt interessant i que té a veure amb la moda, entre altres coses, perquè combina la seva vessant musical amb la seva vessant al capdavant de tot allò que té a veure amb la producció i imaginació de roba, és la Pili.

0: RD, produciendo.
1: Produint, produint, des de Terres Manxegues, produeix música i moda. Aquesta dona, que també ens agrada moltíssim, ella és la Pili. Però ho dèiem, avui parlem de moda a la nostra. Bueno, de moda i, per suposat, d'anticapitalisme a la nostra biblioteca inflamable.

0: I després del seu pas per la presó model de la ciutat de Barcelona, arriba Oriol Rossell.
1: Home, fa uns anys com a titular hagués molat, però ara, afortunadament, era per raons no delinqüencials, o de moment no delinqüencials encara.
0: Sí, sí, vés a saber, perquè darrerament, escolta'm...
1: Que era, com bé dius, en la model, a gaudir d'aquestes xerrades, d'aquestes propostes, d'aquests desafiaments ideològics i conceptuals que es van proposar aquesta primera edició del Festival RIT, que va molar molt.
0: Uh-huh. I avui ens portes un llibre... Em fa la sensació que força atractiu, no? Si més no, des del seu títol.
1: Sí.
0: D'aquells que criden l'atenció als aparadors de les llibreries.
1: Criden molt l'atenció i, de fet, no deixa de ser un volum que s'inscriu en una tradició ja prou avoltada de llibres que parlen del món de la moda. No prolonguem més això. Manual anticapitalista de la moda, de la Tansy E. Hoskins, publicat per Capitan Swing. Acaba de sortir, sincerament, no me l'he pogut acabar tot, perquè acaba de sortir fa res, em va arribar fa una setmana, com aquell qui viu, que està molt bé. I com et dic, forma part de tot un... Hi ha una llarga genealogia de textos sobre la moda. Hi ha un clàssic que és el sistema de la moda de Roland Barthes. Ara mateix aquí a Barcelona la Rita Rakosnik està fent un podcast molt uh-huh. interessant sobre moda, sobre pensament, sobre política. Sé que també hi ha alguna cosa amb text que encara no he localitzat, que ho va presentar fa poc amb el Marc Giró, si no recordo malament, però no ho tinc sota el radar ara mateix. Quina diferència hi ha amb aquest d'aquest tipus de treball, amb aquest manual anticapitalista a la moda? Sempre aquests estudis solen tenir un component crític, però en aquest cas sí que és veritat que la Tansy Hoskins el que fa és anar una mica al moll de l'os de l'essència mateix de la indústria de la moda. Parteix, te'n recordes, fa uns anys que va haver-hi aquell esfondrament horrorós a Bangladesh que van morir 1.138 persones? Uh-huh. d'un edifici que estava en un estat deplorable i a on s'estaven fabricant vestits i complements per grans marques occidentals, doncs parteix d'aquesta anècdota, tristíssima anècdota, per analitzar el funcionament ja no simbòlic de la moda, sinó, i aquesta que jo crec que és potser la principal aportació que fa aquest llibre, el funcionament matèric, és a dir, material. D'on surten les coses? Què costen les coses? Com es gestionen els materials? Com s'explota les persones? És a dir, s'ha parlat molt, com et dic, de la moda des de l'àmbit conceptual. La moda és algo important, no podem menystenir-la. Tots i totes ens vestim, tots i totes, d'alguna manera, volem mostrar-nos d'una manera a través de la nostra vestimenta. Jo, ja ho saps que jo, con todo, soc bastant presumit. Crec que la roba és algo sumament important, perquè finalment és un índex de la teva personalitat. La gent, si tu portes, ara mateix tu portes unes ulleres, per cert, estupendes, que no t'havia vist, que són noves, no?
0: Sí, sí.
1: Portes
0: sí.
1: Unes ulleres blaves.
0: Les ulleres del
1: Cerca. Les gafes del Cerca.
0: Les gafes del Cerca.
1: Portes unes ulleres blaves fabuloses. Per què no són d'un altre color? Per què has escollit aquest color? Què vols explicar amb aquest color d'ulleres, no? Tu i jo som uns rancis, anem vestits de negre. Per què anem vestits de negre? Se'ns ha mort el canari? No. És el dol per l'alegria del món, perquè som uns cenissos, no? Però ho expressem amb tot allò que ens cobreix el cos i que moltes vegades no només l'oculta, sinó que a vegades intentem que el millori, que l'estilitzi. Per tant, la moda és algo superimportant, eh? Jo no estic menystenint-la en absolut. Crec que és algo molt digne d'estudi, molt respectable. Ara bé, després ja, com tot, hi ha la indústria de la moda.
0: Uh-huh.
1: I això sí que, amiga, és otro percal, mai millor dit. Per tant, Manual anticapitalista de la moda, Tansy Hoskins, Capitan Swing, el llibre d'avui aquí a la Biblioteca Inflamable.

0: La moda está íntimamente ligada al capitalismo, que la industria de la moda no existiría sin la explotación capitalista del sur global, de las mujeres y de la mano de obra migrante, así como tampoco sin las racistas prácticas comerciales coloniales. No se puede entender la moda hasta que no se comprende el capitalismo.
1: Vinga, que comencem fort, eh? No se puede entender la moda sin entender el capitalismo. Gran frase per una samarreta.
2: Sí, sí, de Paracami, de Paracami.
1: Moda, biblioteca inflamable.
2: Parlant de moda, exacte. Per cert, mencionar que em sap greu que estigui tan sonat, perquè quan s'hi posa el Kanye West fa temarral.
1: Sí, sí, sí.
2: I això
1: sí,
2: és
1: sí,
2: un som temarral com una casa de pagès. Parlant de moda, que també té molt a veure amb la moda, el Kanye West, de la pitjor manera possible, sí, sobretot des que ha decidit fer una línia amb esvàstiques. Hòstia, que boig està, pobre home. No, però bromes a part. Perdó. Jo puntualitzaria en aquesta frase. La moda tal com l'entenem, és a dir, la indústria de la moda. Torno a fer aquesta distinció entre lo matèric i lo simbòlic. Uh-huh. Val? Evidentment, tot lo simbòlic està connectat a lo matèric en aquest aspecte de la moda. A més, és un àmbit força estrany, perquè té un punt, això, de producció industrial, però al mateix temps té aquest punt artístic, no? Parlem dels grans i les grans dissenyadores com grans artistes, però al mateix temps es deuen a un mercat de compra-venta, diguem, després del romanticisme, del mercat de l'art, del mercat de la literatura. No tenen, jo trobo que estan una mica més a vora les grans estrelles de la cuina, d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, mira, ara que fa 4 dies, no?, que ha mort en Giorgio Armani.
2: Exacte.
1: Vull dir, a veure, està considerat tot un personatge del món de les arts i la cultura.
2: De fet, ara que dius Giorgio Armani, és molt divertit que la Tansy Hoskins, en aquest manual anticapitalista de la moda, diu, aquest llibre parla de dos cals, Karl Marx i Karl Lagerfeld. Ja està molt ben trobat el joc, no? Com es relacionen Karl Marx amb Karl Lagerfeld, no? És una mica el joc que proposa. Sí que és molt interessant, també, que més enllà de les grans... Aviam, com

0: estatus. Òbviament, no tothom es pot comprar un bolso Gucci. No? No tothom es pot comprar no sé què de Yves Saint Laurent. Aleshores, evidentment, el fet de poder accedir a aquests objectes, a aquestes marques, instantàniament et proporciona un estatus en la societat, aquesta societat de classes que diuen que no existeix, però dic jo que jo crec que sí, però vamos, dec ser jo que hi veig raro, no? Sinó que el que fa la Tansy Hoskins en aquest manual anticapitalista de la moda és també parlar de les marques barates, i això és molt interessant. Sobretot, als Estats Units, Walmart, Zara, H&M, tots aquests on, finalment, ens acabem vestint los más comunes de los mortales, perquè no tenim calés. També explica com, i això és molt interessant i té a veure amb aquesta idea de no es pot entendre la moda sense el capitalisme, perquè és una estructura, diguem que serveix per estructurar en classes el mercat tèxtil. També està parlant com existeix l'aspiració, igual que en el capital, no?, de superar la teva classe i pujar en l'escalafó de classe. Explica, per exemple, els conflictes de les múltiples denúncies que han patit, doncs, H&M, Zara, sobretot, per copiar els dissenys de l'alta costura. I al mateix temps, com l'alta costura busca una certa justificació casual, no? Perquè, clar, finalment, les marques d'alta costura... És una dada molt interessant que explica. Les marques d'alta costura no viuen de vendre roba. No es venen tants vestits de 50, 60, 70 mil euros, sinó que venen perfums, bolsos, objectes, però de vendre els grans vestits que veiem a les passarel·les, no venen.
1: Entre altres coses, perquè a més, moltes, en moltes ocasions els deixen per fer-se publicitat a si mateixos, eh?
0: Absolutament. Això, per cert, no té res a veure, eh? És una bestiesa. Però fa poc la meva filla gran em va convèncer per veure Paquita Salas. He rigut molt. I hi ha uns episodis que l'ajudanta va treballar una marca d'aquestes, un estudi, que lloga, bueno, cedeixen sabates i vestits a les famoses per les gales i tot això. És bastant divertit perquè diu que els hi tornen, els hi deixen unes sabates Prada i els hi tornen unes del Zara, saps? Oye, què passa aquí, saps? Que hi ha una mica de despiste. Però llavors, sí que el que planteja un dels eixos fonamentals d'aquest manual anticapitalista de la moda, la Tansy Hoskins, publicat per Capitan Swing, que és el llibre del que parlem avui, és la indústria de la moda com inherentment explotadora. Si existeix la indústria de la moda, és perquè existeix persones, sobretot dones i menors d'edat, al tercer món, que són explotats i explotades per poder oferir material, matèries a molt baix preu i que, evidentment, el marge de benefici, el superàvit, sigui molt ampli. Val? No només... És que el que hem d'entendre és que quan pensem en aquests llocs com el Rana Plaza, que es va enfonsar a Bangladesh, aquest edifici, no és només els que estan treballant per Zara o per H&M o per Primark o per aquestes marques, diguem, econòmiques i a l'abast de tothom. No. És que les grans marques d'alta costura també funcionen així. De fet, no fa gaire, va ser molt divertit. No sé si ho vas veure, quan va començar tot el follon dels aranzels de Trump, el govern xinès va amenaçar...
1: Sí.
0: Saps del que et parlo?
1: Sí. D'aquesta plataforma estupenda de venda.
0: De Shein? Sí. No. Van amenaçar...
1: Aquesta és una altra, eh?
0: Sí, però van amenaçar de que farien públic d'alguna manera que el que es ven al Zara moltes vegades es fa exactament igual que el que es ven amb una altra marca molt més cara. Diu, aviam si li destaparem aquí tot el sidral. Tot i que jo estic convençut que si es destapés i tu sabessis que el teu Gucci es fa exactament igual que el vestit del Zara, si poguessis et seguiries comprant el Gucci, perquè no t'estàs comprant una prenda de roba.
1: T'estàs comprant prestigi,
0: exactament. No? Però aquesta és una de les qüestions que explica, parla això de la moda no només com a roba, sinó com un sistema econòmic global que genera unes ganàncies espectaculars, enormes, i que gran part d'aquestes ganàncies es fonamenten en l'explotació laboral. Quelcom que sabem tots i totes i fem veure que no ho sabem, perquè estem cansats de comprar-nos samarretes que podem veure made in Bangladesh, made in Turquia i made in no sé on. No és casualitat que estiguin fetes allà. Llavors, evidentment, el que fa la Tansy Hoskins és, aquest és el revers de... Bueno, això és la globalització, la famosa globalització és aquesta. El problema és, què passarà quan ja no quedi a on anar a explotar més a la gent, perquè cada cop segueix buscant explica la tragèdia al Rana Plaza, diu que el dia abans

abans, uns dies abans, molts treballadors i treballadores d'aquell lloc van advertir que hi havia fissures a la paret, que això no pintava bé, i els hi van dir que si no anaven a treballar perdien la feina. Moltes d'aquestes persones van morir, 1.138 persones, insisteixo, eh? Per fer vestits perquè els blancs ens puguem donar el gustasso. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Cuanto más tiempo se mantiene vivo un cocodrilo, menos dinero gana la granja, así que en cuanto su vientre alcanza el ancho requerido, se lo sacrifica. Hermes usa entre 3 y 4 cocodrilos para hacer un solo bolso. El precio de estos bolsos puede llegar a alcanzar los $200,000 y hay listas de espera de varios años para poder comprarlos. La diferencia entre el coste real de un material de cría intensiva, pero considerado de lujo, y el precio inflado del bolso permitió a Hermes registrar un récord de beneficios netos de 6.389 millones de euros en 2020.
1: I el pitjor de tot és que...
2: Sí,
1: però és que no pots refugiar-te amb allò de, bé, jo no compro aquests bolsos, jo no faig aquestes coses, jo no contribueixo a aquestes bestieses. El pitjor de tot és que tots tenim una consciència adaptada en major o menys mira a les nostres possibilitats econòmiques i ens adaptem. És a dir, el senyor que té molta pasta diu, jo tinc molta pasta i vull aquest bolso de pell de cocodril que fa Hermes, i la persona que no té aquests diners diu, jo vull la samarreta de 5 euros, en compraré 3 i se me la repampinfla, si per fer aquestes 3 samarretes hi ha un nen de 10 anys que està treballant 12 hores al dia.
2: I l'impacte mediambiental de tot això, perquè la indústria de tèxtil, hem de tenir en compte que és un dels majors contaminants del planeta. Per començar a utilitzar una quantitat d'aigua salvatge, després pesticides, químics, genera residus que no t'explico, la fabricació de fibres sintètiques, estem parlant d'algo que és, realment té un impacte mediambiental molt, molt, molt gran. Al marge d'això, sí que és veritat, i tornem a aquesta qüestió aspiracional que et deia abans, no? Per què serveixen les marques de baix cost? Perquè tu sentis o pensis o creguis que tens una alta capacitat adquisitiva. És a dir, vale, no em puc comprar això, un bolso d'Hermès, però amb 20 pavos em puc comprar 3 o 4 samarretes.
1: Clar.
2: I això et fa sentir bé, perquè dius, oye, ni tan mal, no? M'he comprat 4 samarretes per 20 euros. 4 samarretes que estan, i em perdonareu, banyades amb sang, no? Vull dir, que sorgeixen d'un patiment, clar. La qüestió és, com sempre, no? Necessites aquestes 4 samarretes? Què estàs sublimant amb la compra d'aquestes 4 samarretes? La frustració de ser pobre i no sentir-te pobre. És com les companyies low cost d'avió, no? Tothom pot anar amb avió, tothom se sent ric per un dia, no? Tothom se sent turista. Tothom... Que no estic dient que el viatjar hagi d'estar reservat a l'elit ni res per l'estil. El que estic dient és que, fixa't, no? Una cosa, jo a vegades ho comento amb els meus pares, que em fa molta gràcia, quan vaig a casa dels meus pares a dinar o a sopar, tenen els mobles de quan es van casar, no? Els pares es van casar fa 53 anys. No, què coi? Més, 56 anys. I clar, dius, ostres, quantes vegades m'he canviat jo el mobiliari de casa? Anant a aquella botiga sueca que tots i totes sabem i tenim en ment, no? I això et fa sentir bé, perquè dius, no m'agrada, el canvio, no? I venga, i anar generant, i anar deforestant, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, és un mecanisme molt pervers, tot el tema low cost, perquè és generar aquesta il·lusió de... Allò que parlem sempre, no?, del Tony Blair, tots som classe mitja, no? Tots podem fer de tot. Però, bueno, però... expenses de què?
1: És que per mi el més maquiavèlic de tot això i el més terrible és precisament que som conscients. O sigui, som conscients que quan et compres una samarreta de 3 euros, aquella samarreta requereix que hi hagi gent treballant en unes condicions que no són, per exemple, sí, doncs, amb les que treballa la gent d'aquest d'un país, diguéssim, amb unes lleis laborals entre cometes més o menys correctes. Som tremendament conscients.
2: Tu creus? O sigui, jo crec que...
1: Vull creure que sí.
2: Jo crec que
1: m'agradaria creure que no, però crec que sí.
2: Jo crec que ho sabem, però no volem saber-ho. Jo crec que ho sabem, però no volem saber-ho. És evident que si una prenda es fa pagant justament a preu de mercat, diguem normal, la matèria primera, la mà d'obra, etcètera, ni tu ni jo ens la podem permetre. Perquè una camisa costaria molts diners, no? Per tant, volem roba, però no la podem pagar. Què ens està oferint el mercat? Poder pagar-la. A canvi de què? De la misèria dels altres. No? Aleshores, insisteixo, no és simplement necessito tapar-me o necessito... No, jo crec que estàs... té un punt molt compulsiu. No, hi ha una... no és un desig, és una compulsió. Saps? De consum, a través del consum, d'aquest consum accelerat i d'aquest consum absolutament desorbitant, sentir-te bé. No? Sentir-te bé perquè pots, d'alguna manera. No? Ja et dic, és sumament complicat, eh? Perquè on està el límit, no? On està el límit? Realment hem de dir, pues, com que no em puc comprar roba, em conformo en comprar-me'n molt poqueta i mantenir el sistema de classes cada vegada més evident. És sumament complicat i és alguna de les qüestions que tracta, com et dic, la Tansy Hoskins en aquest manual anticapitalista a la moda que ha publicat Capitán Swing i que és extremadament interessant, sobretot en el seu seguiment de tot el procés productiu de la moda. Saps? No només des de les grans cases del disseny, no? De l'alta costura, fins també aquestes cadenes superbèsties, tipus Primark, Walmart, etc, etc. D'on surt, com es fabrica, amb quines condicions, per què estan desarticulats els sindicats, per exemple, que és una qüestió també bastant peliaguda en el món de la moda, etc, etc, etc.
1: Tot i que sempre venim, o majoritàriament sempre venim vestits de negre, com deia l'Oriol Rossell, en aquesta temporada ens hem plantejat una mica de mirar a veure si trobem la llum al final del túnel, perquè si no ens fa la sensació que ens fotrem una hòstia de campionato. Així que després et preguntaré si la Tansy Hoskins doncs parla també. Hi ha gent que és feliç no comprant-se roba, compartint-la o fins i tot anant a buscar roba de segona mà, reciclant roba. Aquí una estona m'expliques, vale? Seguim llegint.

0: OTAs, cause they match with her persona.
1: El punk está en las pasarelas, las camisetas de Che Guevara están en todas partes. El kefia palestino se ha vuelto tan ubicuo como el estampado de leopardo. Y Liberty es una tienda, no un eslogan. Nada es sagrado, todo está disponible para la reproducción. Se sentó este precedente en el siglo XIX, cuando los turbantes africanos diseñados por esclavas jamaicanas fueron copiados por las mujeres blancas ricas como una moda insular.
0: I said I see your jail sanders. I love a people's costume, national, yeah, and a mule and me.
2: Quina ràbia fa això, veritat? Quan veus allà el teu grup favorit amb aquella samarreta que tu guardes amb tot el carinyo del món, que ja no es veu el logo després de tantes i tantes rentades que li has fotut i l'han ametrallat.
3: Ja,
2: i
3: ja
2: la veus exposada en aquelles botigues.
3: Hi ha una història molt divertida al respecte, que fa uns anys, no sé si te'n recordaràs, Prada, em sembla que va ser, van fer un, amb una d'aquestes passarel·les famoses, la Setmana de la Moda de Milà, no sé què, la París o no sé on, es valia perdíssima perquè van treure una línia que era tot inspirat amb la Bader Meinhof, que seria en el grup terrorista alemany, amb la fracció de l'Exèrcit Roig, no? Amb Ulrike Meinhof, a Thomas Bader, etc. No? I va haver-hi un gran escàndol. Però, clar, te recordes de la Patricia Hearst?
2: Sí, home, i tant.
3: Que la van segrestar. La imatge de la Patricia Hearst amb la boina és ultra cool. O sigui, és tota una icona dels 70, no? Ja és part del món de la moda. Llavors ja aquesta relació... Aviam, jo entenc, la crítica, jo també la faig, em fa molta ràbia i tal, però per una altra banda, ostres, hi ha una sèrie de mecanismes molt fascinants que té la moda, que és capaç de, com t'ho diria, raptar la realitat i convertir-la en una altra cosa, no? Principalment en una mercaderia. Però no és només banalitzar els símbols, és algú més, no? És un procés, a mi és un procés que em té molt, molt capficat i m'interessa moltíssim. Evidentment fa molta ràbia, no? I dius, quin sentit té, no? I donen ganes de cremar-ho tot quan veus que el Che Guevara el venen al Primark, per dir-te alguna cosa, m'estic inventant, eh? Però per una altra banda, el mecanisme és absolutament fascinant, perquè no se m'acut cap altre àmbit. Bueno, sí, clar, això d'alguna manera és el que comença a fer també Andy Warhol amb el pop art, no? Quan fa la sopa Campbell's, les llaunes de sopa Campbell's, no? Hi ha aquest desplaçament de lo real a lo simbòlic, a lo banal, si vols, i amb aquesta doble vessant que et deia, no? La moda és art, però també és pragmàtica, és útil, és funcional, no? Ostres, és una cosa super, super, super interessant, no? Perquè, a més, clar, qui es posa una samarreta comprada al Primark del Che Guevara? O sigui, ordeno bé la frase. Una samarreta del Che Guevara comprada al Primark, no? Amb quina intenció te la poses?
2: Comunista beligerant, no.
3: Clar, però te la poses perquè és el Che Guevara. Clar, el problema està, parlant de la consciència que dèiem abans, quan saps que estàs pagant per una cadena d'esdeveniments absolutament sinistres per tenir una samarreta amb un símbol que va totalment en contra d'aquests esdeveniments absolutament sinistres, no? És la gran paradoxa de tot plegat. Però sí que és veritat, com et dic, que la relació de la moda amb la realitat és extremadament interessant a nivell semiòtic, a nivell de símbols, no? Hi ha una altra qüestió que explica parlant d'aquestes cadenes, que explica la Tansy Hoskins en aquest manual anticapitalista de la moda, que també m'ha agradat molt, que és com són aquestes cadenes, precisament per aquest consum ràpid i de qualitat generalment baixa, són les que més acceleren els processos de moda, és a dir, d'allò que es porta i allò que no es porta. I la temporada que ve es porta exactament el contrari al que es porta aquesta. No només estan generant un desig d'estar a la page, que deien, no? No només estan generant aquest desig compulsiu d'inscriure't en un relat històric d'aquí i ara, és a dir, jo me n'entero, jo estic en la onda, diguem, a la onada, a la page, no?, que diuen en francès, sinó que, a més, jugant amb la consciència de que tu pots pagar, perquè és molt barat. Fixa't com les grans marques, les marques realment totxes, en el fons són bastant més conservadores. I un vestit de, no sé, de Prada, de Saint Laurent o alguna cosa així, d'aquí tres temporades...
2: Serà un vestit de Prada, de Saint Laurent.
3: Però, en canvi, una punyetera camisa a l'H&M, la temporada que ve ja no té cap mena de sentit ni d'utilitat. Uh-huh. Per tant, ja, la mateixa voracitat que tenen les grans marques a l'hora de crear aquesta exclusivitat, aquests bolsos que valen 200.000 pavos d'Hermès fets amb quatre cocodrils, pobres bèsties, és la mateixa voracitat que tenen les canyes. Diguem que serien un tauró i un grup de piranyes. Voraços són els dos, no?, d'alguna forma. Una mica una merda d'imatge, que se m'ha acudit ara, però s'entén perfectament, saps? I són aquestes, de fet, són aquestes cadenes les que encara estan fent més mal. Consti que no estic deferent jo a Prada, ni a Yves Saint Laurent, ni res d'això. Però, òbviament, com que funcionen per volum, és a dir, funcionen a grans quantitats de producte, de mercaderia venuda, necessiten generar aquesta tensió, no? I que avui... L'altre dia em va... Vaig explicar-te la meva vida, per variar. L'altre, tu saps que vaig haver d'anar a tres punyeteres botigues perquè jo sempre vaig amb pantalons pitillo i ja no estan de moda i ja no en trobo?
2: Ah, estimat.
3: I ja no en trobo, ja em fan anar amb uns pantalons cagats, alts fins aquí al melic, que semblo el tio Norio.
2: Què m'has d'explicar sobre pues... aquesta història? I, bueno, i si ja tens cossos no excessivament normatius, ja no t'ho explico.

0: El trabajo de un diseñador no es el arte por el arte, sino el arte por el beneficio, un medio alineado para un fin que entorpece la creatividad y el potencial. Lo que hace falta es cortar el vínculo entre el diseño y el dinero, hasta el punto de que el arte y el diseño dejen de ser los peldaños de ascenso en una carrera y se vean alineados. Debemos rechazar de plano la idea de que la creatividad definitiva reside en una pequeña camarilla de europeos blancos.
1: Caram, aquesta frase m'ha vingut al cap la gastronomia. He establert un paral·lelisme entre la moda i la gastronomia.
2: I per què ho dius d'aquesta manera?
1: Ai, no sé, mira, m'ha sortit de l'ànima així, tu. És veritat.
2: Desenvolupa'm això d'aquest paral·lelisme.
1: Home, doncs qui hi ha al capdamunt dels grans grups gastronòmics o dels grans restaurants i dels grans estudis de moda? Hombres blancos eurocèntricos.
2: Sí.
1: No? Majoritàriament.
2: Amb la trampa de que es genera un miratge d'inclusivitat des del món de la moda que no és tal. Per exemple, amb la comunitat LGTBIQ+. No? Evidentment, hi ha moltíssimes persones LGTBIQ+, en el món de la moda, però això no està ressonant en que les condicions de vida de les persones LGTBIQ+, de la resta del món, i sobretot de segons quins continents, hagi millorat. M'explico? Cal tenir en compte que, a més, com deies fa un moment, que està molt bé aquest comentari que has fet dels cossos no normatius, per dir-ho d'una manera, clar, què són els cossos normatius i la clau? Qui dictamina?
1: Exacte.
2: És el mateix món de la moda el que dictamina què és un cos normatiu i què no. És a dir, el món de la moda genera prejudici, no? I decideix què és bonic i què no és bonic. L'altre dia sentia que torna, i això és horrorós des del meu punt de vista, com a pare també és una cosa que em preocupa, torna a l'heroin chic, te'n recordes, dels 90? El look heroinoman de sí. Kate Moss. Sí, noies sí, cadavèriques.
1: De fet, l'altre dia es va denunciar la presència d'algunes models a una desfilada, crec que vas, ara no recordo, una d'aquestes últimes grans desfilades de moda, i sortien defensant-se com dient, em sembla que van sortir defensant-se dient que tenien
2: la talla.
1: No, els papers del metge.
2: De que estaven sanes.
1: De que estaven sanes. I dius, a veure, perdó, eh?
2: Bueno, jo estic cansat de que cada botiga, una 32, si una cosa, o, bueno, depèn de 32, no sé, tallar americà, no me'n recordo, però que la meva talla depèn de la botiga, em va, no em va, m'apreta, em sobra, no hi ha un estàndard. De fet, tinc un amic que fa samarretes que em va fer molta il·lusió, perquè li vaig comprar una, li vaig encarregar una, fa serigrafies, li vaig demanar una samarreta i vaig anar a buscar-la i dic, no, dic, jo gasto una XL, diu, no, una L, dic, ja m'agradaria, dic, una XL, diu, no, no, una L, i les seves L's em van com un guant, i penses, oi, que bé, em sento, puc portar una L, però clar, després me'n vaig a una altra botiga, em poso una XL i semblo un llom embutxat, m'explico? Amb la qual generen confusió, generen prejudici, estableixen uns dogmes que, a més, canvien quan volen. No? Què hem de fer amb tot això? Seria una mica la qüestió. Perquè, clar, el que és interessant en aquest manual anticapitalista de la moda de la Tansy Hoskins, que ha publicat Capitán Swing, és el llibre del qual hem parlat avui, encara estem fent-ho, és que la Tansy Hoskins no està en contra del món de la moda. És a dir, està en contra d'aquest vincle que sembla indestructible entre moda i capitalisme. Però ella diu, la moda és algo natural, és a dir, el voler expressar amb allò que ens posem a sobre la pell és lògic, és normal, i no té res de dolent en si mateix. Llavors proposa diverses coses, no? Una d'elles l'estàvem comentant tu i jo a micro tancat, que és el compartir i el reciclar. Sí? És a dir, compreu roba de segona mà, que la vida, que la roba tingui...
1: Que és superdivertit anar a comprar roba de segona mà.
2: I que la roba tingui vida, d'alguna manera, no? Que tingui una vida llarga, i és xulo que una prenda passi per diferents cossos, no?, d'alguna manera, i tingui diferents significats en funció de qui la porta, no? Després hi ha una altra qüestió que a mi és una mica abstracta, tal com ho presenta l'autora, però a mi m'agrada molt, que diu que la moda s'ha convertit en un espai de resistència, no de conformitat amb el capitalisme. No vol dir que ens posem tots samarretes amb eslògans o no sé què, sinó que la manera d'entendre com ens vestim, per què ens vestim, sigui realment un espai de reflexió. Sona molt loco, si vols, però és com totes les nostres activitats quotidianes, totes són susceptibles de convertir-se en un espai de reflexió, de per què fem el que fem, no? Perquè de seguida te'n adones que no estàs fent el que tu vols, sinó el que està programat perquè tu facis. M'explico? també cal anar amb compte, perquè una del... A més, és un punt que m'ha interessat molt del llibre, d'aquest manual anticapitalista a la moda, de Tansy Hoskins, el Capitán Swing, és que fa una... No diré una crítica, però sí una anàlisi molt sever d'aquesta suposada roba ètica o sostenible. Aviam. Està molt bé, òbviament, però ja arriba a una conclusió que a mi em sembla molt interessant. Les accions individuals no serveixen de res. El que fa falta és un canvi sistèmic, una transformació sistèmica. Si a més tenim en compte que la roba ètica o sostenible moltes vegades, precisament per la paradoxa de que està feta de manera justa, no se la pot pagar qualsevol.
1: Sí, aquest és el tema.
2: Tornem, abans feies l'analogia amb la cuina. Jo hi ha una cosa que em fascina, no? Que és tenir una alimentació sana amb productes ecològics, de proximitat, no se la pot permetre qualsevol. És a dir, que no només ets pobre, sinó que a més has de carregar amb la consciència d'estar menjant merda, parlant clar, saps? I d'estar contribuint a les deforestacions, a les sobreexplotacions del sol, als transgènics, etcètera, etcètera, perquè no et pots comprar un punyetero quilo de pebrots ecològics i tal. Amb la qual cosa, hòstia, no hi ha res millor en aquest món que ser ric. Tu i jo ens hem equivocat molt, tia.
1: Ah, ja.
2: Perquè ets ric i pots tenir la consciència tranquil·la siguent, perquè ets ric, precisament. Em sembla win-win situation.
1: És que els rics normalment no tenen gaires de problemes.
2: No, no, ni d'escrúpols, també t'ho diré.
1: Exacte, ni d'escrúpols, ni, en fi. Estimat, ho dèiem a l'inici d'aquesta Biblioteca Inflamable, que era un llibre molt atractiu, des de la seva portada fins a tot allò que ens parla, perquè és quelcom molt pròxim al nostre dia a dia. No són circumstàncies d'aquelles...
2: És, en general, la nostra primera presa de contacte amb els altres. Tu quan trobes, a no ser que siguis molt liberal, tu trobes la gent vestida quan la coneixes per primera vegada.
1: Sí, normalment sí.
2: I forma part de la teva lectura i el teu enteniment d'aquella persona. És important, és forma part de la identitat, insisteixo.
1: Manual anticapitalista de la moda, Tansy Hoskins. Per cert, que ara estàvem comentant amb l'Oriol i com fem tots aquests dies, us adreceu-vos a les xarxes, ja sabeu que allà us podeu tornar a escoltar més tranquil·lament a la nostra Biblioteca Inflamable, i us afegirem uns quants documentals perquè s'han fet darrerament documentals molt, molt, molt interessants al respecte de tot això que hem parlat, i us els anirem posant, i si vosaltres voleu anar fent més llista, mira, més bona feina. Oriol, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana propera.

acomiadem l'Oriol Russell, però, a veure, us hem de dir adeu, adeu fins a setmana vinent, a totes vosaltres. Avui la moda, leitmotiv del nostre programa. Mireu, si hi ha un grup cultural, allò que abans s'anomenava, això és terrible, les tribus urbanes, especialment enamorat de la moda, aquest ha estat pràcticament des dels anys 60 els que coneixíem com a mots. I aquí, a la ciutat de Barcelona, doncs el grup mot per excel·lència, en permís dels Brighton 64, evidentment, era la gent de Los Negativos. I ja sabeu vosaltres que precisament aquesta temporada van marxar a Lleida per parlar amb la gent de Gersen Records, que és un segell discogràfic independent molt enamorat i que va néixer precisament a través de tota aquella psicodèlia i aquella música pop que tenia com a protagonistes doncs aquest grup social, que era la gent Mod. Celebraven el seu 30è aniversari i ho van celebrar editant el treball discogràfic de Los Negativos, aquell meravellós pícnic caleidoscòpic que va sortir el 1986. Doncs bé, precisament Los Negativos són els encarregats avui de posar el punt i final al nostre programa, al nostre territori clandestí. Tornarem dissabte vinent a partir de les 7 de la tarda i com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Aquest estiu a Sense Memòria us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. Comencem.
1: A tothom li agrada una bona història.
0: Avui a Sense Memòria fem un viatge a l'antiguitat tardana, la Roma del segle V, per conèixer Gala Placídia, filla, germana i mare d'emperadors i també reina dels visigots. És un programa en el que participaran la divulgadora i periodista Sandra Ferrer.
2: En el cas concret de Gala Placídia, com bé dius, no està registrada com a emperadriu perquè l'imperi romà aquesta figura no existía.
0: La catedrática en Historia Antigua, Pilar Pavón Torrejón.
3: Parece que fue un matrimonio consentido por Gala Placidia y que Ataulfo, pues en esto, pues quería mostrarle al emperador Honorio su lealtad, ¿no? La lealtad al emperador.
0: Esther Ramón, del Museo Nacional d'Arqueologia de Tarragona.
4: Sí que la vida anterior a Ravenna és molt convulsa i potser l'època que passava Arquino és la que ella més pot projectar la seva experiència política, més que això que porta un bagatge ja que el pot aplicar en el moment que li toca viure.
0: I fins i tot ens deixarem ajudar per la recreació històrica. Josep Francesc Roig, del grup Septimani Seniores.
5: I avui el que fem és que aquest rapte, entre cometes, de Gala Placídia per part dels gots, el que fem és que aquests gots arriben a Bàrquino, l'actual Barcelona. Hi haurà un emperador romà, Constanci III, que reclama el retorn de Gala Placídia.
1: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Un toc social i un toc una mica també de donar vida a dones que van ser molt importants i que no són gens reconegudes. Bueno, Elia Gala Placídia sí que té una afinitat possiblement amb nosaltres, perquè com deia el Jofran, va residir una època de la seva vida a Bàrquino. No crec que vingués a sense elles, però segur que coneixia de la seva existència. O sigui que coetàniament ens anava perfecta i ens donava l'oportunitat això de tractar el paper de la dona i la seva revalorització dins de la política del moment.
1: Esther Ramon, i abans d'acabar, ja que som aquí, ja que ens estem explicant part de la història i de la vida d'Elia Gala Placídia, quin moment de la vida d'aquesta dona, que és molt llarga, va fer moltíssimes coses, és potser la que més et crida l'atenció o t'hi trobes més a gust?
0: Doncs per afinitats, l'època que passa a Bàrquino. Jo sóc de Bàrquino també, resident aquí des de fa moltíssims anys, però tinc una certa afinitat, i de totes maneres sí que la vida anterior a Ravenna o és molt convulsa, i potser l'època que passa a Bàrquino és la que ella més pot projectar la seva experiència política, més que això, que porta un bagatge ja que el pot aplicar en el moment que li toca viure.
1: Doncs Esther Ramon, del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, moltíssimes gràcies per, més que per haver-nos acompanyat, per haver-nos donat la benvinguda en aquest espai, en aquest Festival Tardorromà de Sencelles. Vosaltres continueu amb el festival i nosaltres amb el programa.
0: Esperem que gaudiu del festival i gràcies a vosaltres per fer ressò de l'esforç que suposa això.
2: Ataulf, ara per fi ha aconseguit un dels seus grans objectius de la vida, que s'ha pogut casar amb Gala Placídia, de la qual entenem i creiem que estava profundament enamorat, i a nivell polític, a nivell estratègic, ha aconseguit una cosa molt important. Fixin-se que la indumentària que porta el nuvi és de Magister Militum, és un general d'altíssim nivell de l'exèrcit romà, però tenim davant un cabdill got, un rei got. Però vol, li agrada, es troba a gust vestit amb aquesta equipació romana, perquè en realitat els visigots el que més volien no era destruir l'imperi romà, no era acabar amb l'imperi romà, era integrar-se, formar-ne part. I tant ell com el seu parent Alaric, amb dos, tenien un gran objectiu vital, que era passar a formar part de l'elit militar i potser política de l'imperi romà.
1: Més endavant tornarem a l'episodi de la recreació de la vida de Gala Placídia, de la que vam poder gaudir al conjunt romà de Sencelles. Abans, analitzem aquest moment amb la nostra historiadora convidada avui a Sense Memòria, en Pilar Pavón. ¿Com tratan les fuentes a Gala Placídia? Per exemple, l'episodi de la boda, seguramente la celebrada en Narbona, es un episodio contado con todo tipo de detalles. El hecho de que una boda de estas características se explique con tantos detalles, incluso se entra en el detalle de cómo iba vestido el novio, pero esto tiene seguramente un sentido político, porque lo que se destaca es que va, pese a ser godo, va vestido al estilo romano. ¿Por qué crees que se entra en tanto tipo de detalles en las fuentes del momento, en las fuentes contemporáneas, para este episodio político?
3: Porque Gala Placídia es miembro de la Casa Imperial. Es un triunfo, ¿no? Obtener la mano de Gala Placídia. La descripción es impresionante porque las fuentes dicen, Olimpiodoro dice que ella iba vestida de seda, teñida de púrpura, con un bordado de oro, con joyas, y era eso lo que refleja, es la imagen de la dignidad imperial. Es una miembro de la Casa Imperial que está, bueno, pues celebrando su matrimonio. Ataulfo, pues evidentemente tiene una condición, aunque es rey visigodo, tiene una condición inferior, ¿no? Entonces es un triunfo muy grande, ¿no? Tener como esposa a una miembro de la casa imperial. Y Ataulfo, por cierto, la descripción que hacen las fuentes de su vestimenta es que iba con las ropas romanas, ¿no? Con pues mostrando su túnica blanca, pues mostrando su condición de ciudadano romano, por cierto, que lo era, porque si no, ese matrimonio no se hubiese podido celebrar, porque no era lícito el matrimonio con extranjeros y mucho menos con bárbaros, y esto es un matrimonio pues imperial. Parece que fue un matrimonio consentido por Gala Placídia y que Ataulfo, pues en esto, pues quería mostrarle al emperador Honorio

0: i la promesa de netejar Hispània de vàndals, sueus i alans va ser el preu acordat amb Vàlia.
1: En aquesta història que avui us estem explicant a Sense Memòria sobre la princesa i emperadriu Gala Placídia, també estem escoltant part del relat de la recreació feta al Festival Tardorromà de Sencelles. Però qui són i com treballen aquests divulgadors que fan reviure el passat? Per conèixer-los millor, ens deturem a parlar amb en Josep Francesc Roig, secretari del grup de reconstrucció històrica Septimani Seniores.
2: El grup està format per un gran diferents col·lectius de persones, des d'arqueòlegs, historiadors, mecànics, electricistes, químics, enginyers. L'únic element que ens motiva és el coneixement i la reconstrucció històrica, però tothom té la seva feina i després ens reunim per fer la gracieta del friki, una miqueta, però ja està.
1: Però és gracieta de friki o és recreació? Us ho preneu en sèrio, vull dir, sí. La recreació és el més rigorosa possible dins del coneixement històric que es té des del moment. M'expliques una mica com ho feu, on què us baseu o qui us ajuda o assessora?
2: Bueno, el tema del friki és perquè tothom sàpiga més o menys de quin peu calcem. Però dins de la reconstrucció nosaltres fem tot el més fiable possible. És a dir, tot el que portem nosaltres, tot el que representem, tot el que és el material, la vaixella, la indumentària, tot està basat en restes arqueològiques trobades a Tarragona o en diferents punts de l'Imperi Romà. El que fem és recuperar-los de l'època en què a nosaltres ens interessa, que és l'època que representem de finals del segle IV, principis del segle V, ho reproduïm i ho expliquem al públic.
1: Per exemple, tu què és el que portes avui posat? De què vas vestit? Qui ets?
2: Jo avui faig d'oficial d'un contingent militar i porto el característic que portaria un soldat en aquell moment, un milès d'aquell moment. Porto unes botes, porto unes venes que em protegeixen les cames, porto unes greves metàl·liques que em protegeixen dels cops de les cames, pantalons llargs, màniga llarga, perquè en aquest moment és el que s'estila. Segurament la gent té en ment el típic romà, el legionari romà amb la túnica vermella, sense mànigues, amb la curta. No, nosaltres portem túniques llargues, amb màniga llarga, amb pantalons llargs. I clar, com que estic dient que som militars, una cosa que es caracteritza doncs, és evidentment l'espata, el ganivet, la cuirassa, la protecció d'aquesta lòrica mata que ens protegeix dels cops. I l'única cosa que em falta és el casc, que com que pesa bastant, doncs ara fins que no comencem la guerra no me'l penso posar. Perquè aquí hi ha una qüestió, que anem tots de romanitos, entre cometes, lo de romanitos, però esclar, no som romans i no som militars. Per tant, portem el material i al cap de dues hores estem morts, rebentats. Però si això ho portéssim cada dia en època romana, per exemple, doncs estaríem forts i ho portaríem molt bé. El que passa és que clar, això cansa.
1: I ara ja per acabar i centrant-nos en avui. Avui què veurem? Què veurem i viurem?
2: Avui veureu una activitat en la qual... Ahir hi havia un rapte de la Gala Placídia i avui el que fem és que aquest rapte, entre cometes, de Gala Placídia per part dels gots, el que fem és que aquests gots arriben a Bàrquino, l'actual Barcelona. Hi haurà un emperador romà, Constanci III, que reclama el retorn de Gala Placídia i hi haurà una lluita i hi haurà un desenllaç final que, si no us penso fer spoiler, per tant... Si podeu vindre, ho veureu. I si no podeu vindre, doncs, evidentment, qui guanyen són els romans perquè són els civilitzats i com que sóc romà, es compro cap a casa.
1: Doncs moltíssimes gràcies, que ho gaudiu, aquesta jornada, i nosaltres també ho intentarem. Vinga, ànim.
2: Gràcies.
0: Ha arribat el moment en el que Constanci rep Gala Placídia. Al llarg del dia, al llarg de la setmana, es procedirà al lliurament dels 600.000 modis de gra i de l'or i la plata acordada. I aquí és on es produeix un fenomen curiós, perquè Gala, profundament trista per la pèrdua personal del seu fill petit Teodosi i del seu marit Ataulf, es veu obligada a emprendre un nou camí amb el qual no està gens conforme, però el dolor de la seva expressió ho diu tot. Constanci el que farà serà donar-li un nou tipus de vida, aquesta lectica, aquesta cadira de mans amb la qual obsequia a Gala Placídia, és un símbol del que en principi li està prometent una nova vida.

0: ¿Por qué tiraste adelante este proyecto?
1: Bueno, porque bueno, yo tenía un proyecto del ministerio sobre la condición de la mujer y eso lo realicé, fíjate, lo realicé en pandemia, teniendo, porque quería hacer actividades, bueno, estaba en el proyecto a realizar actividades de divulgación, de transferencia de conocimiento y de divulgación, pero ¿cómo se hacen durante la pandemia? Fue imposible de llevar a cabo y entonces se me ocurrió pues hacer una exposición virtual para que se pudiera ver lo que estábamos haciendo, para que se pusiera en conocimiento pues esta selección de mujeres. Podían haber sido muchísimas más, pero no había ni espacio ni dinero para hacerlo, para agrandarlo. Pero bueno, pues es resultado de esta situación también, por cierto, ¿no?, que vivimos, y pues por el interés y la necesidad de rescatarlas, ¿no? Hay mujeres muy conocidas, que las conocen pues la mayor parte del mundo, ¿no?, pero hay otras que son muy, muy desconocidas y que también pues participaron en la historia de la Roma antigua y que son muy interesantes. Y bueno, invito a que se visite y se consulte el libro, porque es un libro gratis.
0: Y además se ha quedado al final como una herramienta bastante útil, ni que sea por lo menos para los estudiantes de humanidades, sí, o similares, ¿no?
1: Sí, sí. Espero que les sea de utilidad.
0: Pilar Pavón Torrejón, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este Sensa Memoria, un programa que ahora continúa y que estamos dedicando casi en exclusiva a la figura de Gala Placidia, que nunca llegó a ser emperadora por derecho propio, digamos, pero que lo fue en casi todos los sentidos, ¿no?
1: Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros y además por rescatar esta figura tan interesante, por llevarla en público. Muchas gracias.
0: Lo dejamos aquí. Gracias también a nuestros compañeros técnicos en Radio Nacional de España, en Sevilla y en Barcelona. Continúa Sensa Memoria.
2: Sensa Memoria, a Ràdio 4.
0: La forma en la que arribem a un capítol o a un personatge de la història és única per cadascú de nosaltres. En el meu cas, em vaig trobar amb Gala Placidia gràcies a la periodista i divulgadora Sandra Ferrer i el seu llibre Leones d'Espanya, publicat a Principal de los Libros. Des de la Hispània romana fins a les mares de l'actual Constitució, Sandra Ferrer ens presenta un viatge històric en el que hi ha reines i comtesses, però també matrones, princeses, abadesses, escriptores, sindicats, sindicalistes o matemàtiques que van esdevenir polítiques. Sandra, benvinguda a Sensa Memòria.
3: Moltes gràcies.
0: Per què dones i poder en la història d'Espanya?
3: Doncs perquè abans d'escriure aquest llibre havia escrit un llibre sobre les dones a la història d'Espanya a nivell social i a nivell polític, i em vaig adonar que un llibre de 600 pàgines, com va ser el de la Revolució de les Invisibles, em va quedar curt i necessitava parlar només de les dones en poder al nostre país, perquè encara que ens sorprengui, van tenir un paper molt rellevant al llarg de la nostra història, com bé dius, des de l'època de l'Imperi Romà fins a l'actualitat. És cert que, evidentment, la història tant d'Espanya com de qualsevol altre país i racó del món no ha afavorit el poder de les dones, però sí que és veritat que és important donar-los un protagonisme que sí que van tenir a la història, perquè sense elles no podem entendre moltes vegades fets que a priori, de manera estandarditzada, diguem-ne, sempre s'han explicat des d'una vessant més masculina, i les dones, com bé dius, abadeses, reines polítiques, periodistes, sindicalistes, també van tenir un paper importantíssim a la nostra història i creia que era necessari donar-los aquest petit raconet que ha suposat el meu llibre, que bueno, són gairebé 600 pàgines, així que molt petit no és.
0: Gala Placidia, per exemple, la que hem dedicat a aquest capítol de Sensa Memòria, va comandar la política de Roma en diferents moments i circumstàncies, però no surt al registre oficial com a emperadriu romana. Sí que surt a les fonts, vull dir, és una dona que té registre a les fonts històriques, però no se la reconeix com a emperadriu, tot i que és un poder en general que podríem dir que va exercir. Són només peces que falten al relat històric o han de començar a revisar tots els llibres d'història?
3: Jo crec, sincerament, que s'han de revisar tots els llibres d'història, no per refer la història, donar només el protagonisme a les dones, sinó encaixant a dintre del que és la història. En el cas concret de Gala Placidia, com bé dius, no està registrada com a emperadriu, perquè a l'Imperi Romà aquesta figura no existia. Les dones no tenien autoritat ni capacitat jurídica, no tenien un paper públic en el,

0: en el món jeràrquic de l'Imperi Romà, ni a l'època ni la República ni a l'època de l'Imperi, però sí que és veritat que moltes dones van tenir una influència destacable que sense elles, com deia abans, no podríem entendre la història en tota la seva complexitat. I en el cas de Gal·la Placídia és molt revelador perquè ella, primer, que amb la seva unió amb Ataulf, amb els seus segrestadors, diguem-ne, quan entren a Roma, la seva unió amb aquest rei Goda suposarà que serà una de les figures principals de l'inici de la presència dels visigodes a la península Ibèrica. Ella, de fet, acaba vivint a Barcelona, que és una de les primeres presències del moment inicial de la presència visigoda a la península. Ella arriba a tenir un fill amb Ataulf. Si aquest fill hagués sobreviscut, hagués iniciat una estirpa que hagués tingut d'origen en Gal·la Placídia. Per desgràcia, aquest nen mor, i ella torna a l'esfera de l'Imperi Romà ajudant o recolzant, a vegades amb més o menys ganes, el seu germanastre Honori, que era l'emperador de l'Imperi d'Occident. Recordem que en aquella època l'imperi s'havia dividit en dos, i ella al final de la seva vida acabarà sent regent del seu fill Valentinià, que serà un dels últims emperadors de l'Imperi Romà. I, evidentment, ella no va exercir com a emperadriu, però sí que va tenir un poder i una influència molt destacat, no només a la política, sinó també en el món religiós, que sense l'auge del cristianisme al final de l'Imperi Romà no podríem entendre la llarga etapa de l'edat mitjana. De la Placídia, igual que Constantí, és una de les figures clau en l'enfiançament del cristianisme com a base del poder en l'última etapa de l'Imperi Romà i després en tota l'etapa medieval.
1: I més,
0: per això dic que, per això dic que és important, com bé deies tu també, refer aquest discurs, perquè aquestes figures no són figures d'adornament dels seus marits o dels seus fills o dels seus germans, sinó que van tenir un paper molt rellevant.
1: No, i a més, no estem parlant de figures o papers anecdòtics, vull dir, no estem parlant de casos no sempre excepcionals, vull dir, en general, excepte quan arribem a l'època contemporània, estem parlant de dones de les elites, estem parlant de poder. Per cert, tens alguna dona o alguna època en la que et trobis més a gust, que t'agradi més? No sé, és com un moment o una dona preferida. És difícil, en aquestes més de 600 pàgines, però...
0: És molt difícil, perquè jo és veritat que quan abordo una etapa... Sí que tinc cert interès per l'edat mitjana, és una de les etapes que més m'agrada i que, sobretot, tinc certa tendència a fixar-me molt en les dones en el món monàstic, perquè, curiosament, és com una incongruència, no? Dones tancades en un claustre, la capacitat que van poder arribar a tenir des de que van ser científiques, musicòlogues, il·luminadores, intel·lectuals, fins a ser grans propietàries. De fet, el cas aquest que us comentava d'Emma de Barcelona o les abadeses de les huelgues de Burgos van tenir tant poder que, en el cas de les religioses de Burgos, deien que eren com bisbes. I, de fet, el propi papat va haver d'intervenir perquè estaven nerviosíssims de veure com aquestes dones arribaven a ser grans terratinents i tenien al seu voltant, en el cas de Sant Joan de les Abadeses també, eren senyores feudals, fins al punt que els seus germans, en el cas d'Emma, per exemple, i de les seves descendents, els seus germans estaven tan nerviosos també de veure com havien arribat a tenir tant poder que van intentar tot el possible per destruir-lo. De fet, en el cas de Sant Joan van viure molt poc temps monges, perquè el germà de l'última abadesa va anar fins i tot al papa a dir que eren poc més que prostitutes perquè les expulsessin del monestir. Si no haguessin tingut el poder que tenien, ningú s'hagués preocupat d'elles.
1: Saps això que deies de que sembla incongruent, el del poder monàstic? Jo crec que això és perquè mirem el poder monàstic de l'edat mitjana o de determinats moments de l'edat mitjana amb ulls del segle XXI. Hem de ser capaços de mirar-lo amb els ulls medievals i potser trobarem això, no? Un espai territorial i de poder que... important, o sigui que...
0: Totalment d'acord.
1: Doncs, Sandra, si et sembla, ho deixarem aquí, perquè avui aquest ha estat un programa amb moltíssimes veus i he d'anar escurçant gairebé totes les converses, però jo t'agraeixo molt que m'hagis obert les portes, doncs, primer a

0: personatge com a Gala Placídia, que ha estat una mica l'excusa que ens ha portat aquí, i jo estic molt contenta per aquest grapat de coincidències en les que ens hem trobat. I t'ho agraeixo perquè tu ets una mica doncs, l'artífex d'això amb aquest llibre.
1: Doncs me n'alegro moltíssim.
0: Sandra, fins la propera. Gràcies.
1: Igualment.
2: Les següents accions que va aprendre Aelia Gala Placídia en el decurs de la seva vida són tema per un altre festival. El que passarà a partir d'ara serà un veritable cataclisme que marcarà l'inici de la fi de l'imperi romà d'Occident, on Gala en tindrà un protagonisme tan important com poc conegut. Il·lustríssima dona, neta, filla, tia, germana i mare d'emperadors.
3: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Àudio.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Ràdio 4.
3: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'hora clàssica de la temporada. Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Ja ho sabeu, això és l'Hora Clàssica. I avui el programa ens porta fins a Leipzig, a l'Arxiu Bach, un dels centres de referència mundials en l'estudi de Johann Sebastian Bach. Aquesta setmana el Pep Gorgori ha estat a Leipzig per entrevistar el seu director, el musicòleg Peter Bolny, en el marc d'una visita a diverses localitats directament vinculades a la vida i l'obra de Bach. En aquesta conversa, Bolny repassa la seva trajectòria personal i intel·lectual, explica com va néixer la seva vocació com a investigador i ens obre la porta a la feina quotidiana de la recerca musicològica, els manuscrits, les fonts, les atribucions i els descobriments que encara avui continuen ampliant i matisant el retrat que tenim del compositor. Al llarg del programa, doncs, escoltarem fragments d'aquesta entrevista i diverses audicions que dialoguen amb els temes que hi apareixen, Bach, el seu entorn, els seus inicis com a creador i la vigència d'una música que, com veurem, no deixa mai d'interpel·lar-nos. I tot això gràcies a que avui tenim a l'altra banda del vidre els nostres companys tècnics Alba Campos i Santi Sagarra. I al meu costat, perquè ja ha tornat, estava a Leipzig, però ara està aquí amb nosaltres, el Pep Gorgori. Què tal, Pep? Com estàs?
4: No he tornat, O sigui, físicament no estic aquí, però mentalment jo segueixo
3: a Leipzig. El teu esperit continua a Leipzig.
4: No te'n refis, tu em veus aquí.
3: No, jo et veig, però perfectament,
4: Però no, jo, interiorment, jo m'he negat a marxar
3: d'Orsi. Aterrar, t'has negat a aterrar, perquè estaves en un núvol.
4: Sí, encara hi soc.
3: Encara hi ets. Ens hauràs d'explicar aquesta experiència.
4: Ara donem tots els detalls.
3: Tots els detalls, perquè aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: Perquè el Pep Gorgori aquesta setmana ha estat, ja us ho dèiem, a Leipzig per entrevistar el director d'aquest arxiu Bach, Peter Bolny, i segur que ha aprofitat per empapar-se de tot allò i d'aquell ambient, i fins i tot, no sé si d'aquella neu i d'aquell fred. Pep.
4: Va tot junt,
3: Va tot junt,
4: sí,
3: no?
4: És un pack. No pots tenir una cosa sense l'altra, per tant, sí. Coses d'aquesta professió que de vegades ens obren les portes a llocs que difícilment hauríem pogut imaginar que poguéssim ser-hi. Tu ho saps bé amb esdeveniments esportius.
3: En temes esportius, sí, senyor.
4: Als quals has assistit, i com a musicòleg, doncs hi ha tot un seguit de persones al món, la feina dels quals vas seguint i que són, vaja, pràcticament com unicorns per nosaltres, no? Perquè no comptes mai en poder-lo veure, i si comptes en una conferència, molt menys saludar-lo, molt menys estar, doncs, una hora i mitja al seu despatx o que t'estigui ensenyant papers, no? Un d'aquests casos és en Peter Bolny, que és el gran musicòleg especialista en Bach per excel·lència, al costat segurament de Christoph Wolff, que ja està molt gran, deixeble precisament de Christoph Wolff, un altre dels grans experts en Bach que tenim en els nostres dies. Doncs bé, Peter Bolny és el director de l'Arxiu Bach de Leipzig, un dels arxius més importants sobre la figura de Johann Sebastian Bach. L'altre és la Universitat de Berlín, que té un fons Bach també molt important. I entre aquests dos centres és d'on surten totes les novetats que encara ara, 300 anys després, anem tenint sobre Johann Sebastian Bach de tant en tant.
3: És curiós, o sigui que encara ara hi ha coses que desconeixem o que aneu descobrint els musicòlegs sobre Bach.
4: Sí, d'això vam parlar amb ell, tota la recerca que fan, que sembla mentida, no?, que quedin coses encara per trobar d'una personalitat de la talla de Bach que ja està estudiada i més que triada. aïllada, però ell mateix fa un parell de mesos ha presentat dues xacones per a orga que fins ara no estaven atribuïdes a Johann Sebastian Bach, no se sabia del cert.
3: No se sabia que eren d'ell.
4: I ara sí, estan definitivament.
3: O sigui que està documentat que, és, que són d'ell.
4: Ell ha estat 12 anys treballant en la recerca d'aquestes xacones, que va conèixer fa 30 anys mirant un arxiu a Brussel·les.
3: Imagina't. O sigui, fa 30 anys que les va conèixer, 12 anys treballant amb això, per ara poder certificar que
4: sí,
3: són de Bach.
4: I perquè tal com es va fer l'estrena a l'església de Sant Tomàs a Leipzig, que les va interpretar Ton Koopman per primera vegada amb una festa grossa, doncs tal com es va fer això, ja van començar a sortir els haters de torn a xarxes socials dient que com havia de ser això Bach, si no són agents de Bach, després que aquest pobre senyor s'hagi estat 12
3: tant
4: anys
3: de temps, no?
4: treballant.
3: Sort tenia Bach de no tenir xarxes socials en
4: jo crec
3: època.
4: Que sí, quina sort. Jo, fa 20 anys no les teníem i la veritat és que...
3: vivíem tots més tranquils, no?
4: Doncs sí, escolta,
3: digues,
4: vaig gravar aquella entrevista.
3: Home, t'anava a dir, ens hauràs portat fragments d'aquella entrevista.
4: Segons on vaig, no vaig sense el meu micro.
3: Tu sempre, musicòleg, però també periodista.
4: Home, això que no falti. Doncs vaig estar al despatx de Peter Volney, despatx presidit per una immensa prestatgeria plena d'obres sobre Bach, obres de Bach i obres de Carl Philipp Emanuel Bach,
3: fill de Bach, de Johann Sebastian.
4: És el centre de les recerques de Peter Volney, que ha obert sobre tot l'arxiu Bach, no només Johann Sebastian,
3: a la família,
4: a tota la família.
3: Ja ens explicaràs això, doncs el perquè d'aquesta, doncs anava a dir obsessió, però no amb Bach, de Peter Volney.
4: Doncs sí, tot va començar de ben petit, quan anava a l'escola i algú li va posar a les mans un violí i va decidir que això del violí estava fet per ell, que li agradava, i que seguiria estudiant violí. Anem a escoltar, els talls de veu els tenim en anglès.
3: Sí, perquè no aquest senyor no parla català, no?
4: No?
3: No parla català.
4: Però els explicarem per sobre això que fem nosaltres, que sempre queda així.
3: Vinga.
5: When I got a little older, maybe 14, I joined the orchestra.
4: Quan tenia uns 14 anys, havia estat tocant el violí i es va unir a l'orquestra de la seva escola.
5: Later, I also got acquainted with Bach, whose music...

0: Music, as you know, is much more difficult to play.
1: Van començar tocant doncs, Telemann, Handel, coses així que ell diu que són més fàcils, mm-hmm. i de mica en mica doncs, es van animant i amb aquella orquestra doncs, ja van arribar a tocar Bach, que diu... Ja és,
2: ja era més complicat.
1: És més difícil.
2: Més difícil, no?
1: Més complicat. I així va anar descobrint Johann Sebastian Bach, però també va descobrir que més que veure's futur com a violinista, a ell el que li agradava era llegir sobre història. Uh-huh. I que llegir sobre Bach li agradava especialment, i així és com a una edat molt, molt, molt baixa,
2: molt jove, no?
1: Molt jove, va tenir clar que volia dedicar-se a estudiar Bach.
2: Em sembla fort, eh?
0: I was always interested in history.
1: Interessat en la història, llegia molt.
0: The other music teacher, the husband who conducted,
1: i el marit de la meva professora de música,
0: you need to read this book.
1: Em anava passant llibres, llegeix això, llegeix allò.
0: When I started to reading and became interested in music history,
1: vaig començar a llegir, I gradually also grew història de la música.
0: That was the natural thing for me, I don't know when, but maybe 15-16 I knew I wanted to be a Bach scholar.
1: Va ser una evolució natural i amb 15 o 16 anys vaig tenir clar que volia ser un estudiós de Bach.
2: És fort perquè tu li preguntes a un nano de 15 o 16 anys tu què vols ser i que et digui directament estudiós de Bach, no? És curiós, si més no.
1: Sí,
2: no?
1: Clar,
2: és tenir les idees molt clares, això sí.
1: I ser una mica alemanya, també t'ho diré.
2: També,
1: jo
2: sí,
1: crec que això
2: sí, clar, ho preguntes aquí
1: només
2: a Barcelona.
1: Pot passar a Alemanya.
2: És una mica aquí cap quadrat, no?
1: Sí, i malgrat això, clar, et penses la resposta dels seus pares, devia uh-huh. ser una família gens musical, m'explicava.
2: És que no tenien absolutament cap... ascendència musical.
1: No.
2: Sí, va ser ell per generació espontània,
1: sí, sí,
2: que encara és més curiós.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, la seva mare era botiguera i el seu pare, no me'n recordo què em va dir que era, però vaja,
2: res a veure amb la música.
1: Ni remotament.
2: Clar, el devien mirar una mica com un bitxo raro, no?
1: Clar, i mira, en això sí que som iguals, Espanya i Alemanya, eh?
2: Sí?
1: Sí, com a mínim en aquella època, perquè de seguida el que li van dir és que la família havia pensat en altres oficis per ell.
2: Que no tenien
1: que ja
2: present
1: veureu,
2: aquest.
1: És que és idèntic a la nostra visió del món.
0: I had the clear idea, I needed to convince my father.
1: Havia de convèncer el meu pare.
0: My father, and his brother,
1: i el seu germà.
0: My uh-huh. godfather.
1: Que van dir que la família
0: they
1: necessitava...
0: Said, the family needs a doctor and we also need a lawyer.
2: Necessitava
1: un metge i un advocat.
2: A veure, necessito un metge i un advocat.
1: I ell mateix reia, eren les opcions que tenien al cap per mi.
2: És molt interessant això, necessitem un metge i un advocat, que ja ens va bé, perquè, escolta, temes
1: universal.
2: Legals, si em trobo malament, ho tinc a la família.
1: És universal, tots hem sentit sí. això en algun moment de la nostra vida.
2: Però no va fer gaire cas, no m'imagino.
1: No, no, no els va fer gaire cas i finalment es va posar en contacte amb Christoph Wolff, uh-huh. el grandíssim que va ser també director del Bacharchiv de Leipzig, es va posar en contacte amb ell, va començar a estudiar, el van a conèixer als Estats Units, li va proposar de passar un any amb ell, finalment van passar 6 o 7 uh-huh. anys estudiant a Bach als Estats Units, que també hi ha molta teca allà, uh-huh. a nivell d'estudi, eh?
2: Yeah,
1: òbviament,
2: sí, sí, sí.
1: Dipòsits no, i fons documentals no, però sí que hi ha molta moguda. I així és com va començar a estudiar Johann Sebastian Bach, i a finals dels anys 90 doncs, es va establir ja com a un investigador de l'arxiu Bach de Leipzig, que és el que ara dirigeix. Una història fascinant, realment.
2: Molt.
1: Eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: D'aquest...
2: Més el que deies d'una família que no tenia cap tipus de contacte amb la música, si més no, professionalment. No? Mm-hmm. O sigui que encara és més estrany. Hi ha gent que neix ja determinada alguna cosa.
1: Jo de gran vull ser... Estudios de Bach.
2: Estudios de Bach.
1: Escolta, també vam parlar de moltíssim de música, òbviament, amb el Peter Volney i, entre d'altres coses, de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Anem uh-huh. a escoltar-ne un fragment perquè és un cor de la Passió segons Sant Mateu de Bach, la partitura del qual va aconseguir localitzar Peter Volney uh-huh. i fer-la ingressar en l'arxiu Leipzig. Va aconseguir no un manuscrit, sinó una còpia de finals del del segle XVIII, que és encara més interessant, podríem dir, perquè es considerava que entre la mort de Johann Sebastian Bach i la descoberta que va fer Felix Mendelssohn de la Passió segons Sant Mateu, doncs es considerava que havia quedat perduda i oblidada. Però aquesta partitura que va trobar és una edició posterior a la mort de Johann Sebastian Bach, uh-huh, i que segurament va circular per algun domicili particular de Leipzig, de la qual cosa es dedueix que encara s'interpretaven aquestes obres de Bach, no van quedar completament a l'oblit, per bé que segurament circulaven per cercles molt, molt, molt reduïts. I molt, molt selectes, però en tot cas no del tot oblidada.
2: Doncs escoltem.
1: Anem a escoltar, havia 16 anuns, mi trenen nieder, de la Passió segons Sant
2: Això
1: Mateu.
2: No ho repetiré jo, eh?
1: Deixem-ho córrer.
2: No. Vinga, som-hi.

0: musicalment l'hora clàssica d'avui, perquè és el nostre protagonista a través d'aquesta entrevista que el Pep Gorgori va fer aquesta setmana a Leipzig al musicòleg Peter Bolny, el director de l'Arxiu-Bach d'aquella ciutat, i escoltàvem aquesta passió segons Sant Mateu, i molt interessant això que ens explicaves, Pep, que va localitzar ell, Bolny, la partitura aquella perduda, no?
1: Sí, sí, aquesta còpia curiosa d'una època en què se suposava que no es publicaven aquestes obres de Bach perquè estaven en l'oblit.
0: Però no va ser del tot així.
1: No va ser del tot així. Bach, efectivament, va caure parcialment en l'oblit fins que l'any 1829 Felix Mendelssohn va dirigir La Passió segons Sant Mateu i va començar el que s'anomena el Bach Revival, la recuperació de Johann Sebastian Bach. I a partir d'allà es van començar a forjar algunes llegendes, algunes històries més o menys reals, més o menys inventades, alguns errors esporàdics, alguns errors interessats, una mica de tot. Què és el que explica que arribem al 2026 havent de fer moltes revisions de moltes coses, de moltes certeses que teníem sobre Johann Sebastian Bach, i que de tant en tant doncs veiem que no eren del tot certes, com per exemple aquest oblit, que sí que és veritat per la part de les cantates, no és en absolut cert amb la part de la música d'orgue, que no es va oblidar en cap moment, i amb les passions doncs és com una mena de mig-mig, pensàvem que havien quedat oblidades, però gràcies a Peter Bolny hem vist que potser tan oblidades doncs no arribaven a estar. Molt interessant tota la feina que es fa i totes aquestes troballes que es van fent de mica en mica i que sorprenen bastant. Precisament...
0: Seguim amb l'entrevista
1: perquè en Peter Bolny una de les coses que m'explicava és que el seu interès per Johann Sebastian Bach quan era tan jove...
0: Que va començar als 14 o 15 anys.
1: Venia precisament de les llacunes que qualsevol aficionat a Bach troba de seguida, perquè sabem bastant de la seva música, sabem que n'hi ha moltíssima de perduda, però la que es conserva és molta també. El que no es conserva tant és la part biogràfica, més enllà dels càrrecs que va ocupar i molt poqueta cosa més.
0: O sigui, la seva vida, la seva història no es coneix.
1: En sabem poc, que va tenir molts fills, que va ser el cantor de la Thomaskirche de Leipzig, quatre cosetes més, però no es té una biografia com tenim de Beethoven, que pràcticament sabem què va fer cada dia de la seva vida, minut a minut. Doncs no és el cas. I aquestes llacunes van ser les que van despertar d'alguna manera l'interès, la curiositat de Peter Bolny.
2: His music fascinated me, then I found it very interesting.
1: La seva música em fascinava, però vaig trobar molt interessant que comparativament se sabia molt poc de la seva biografia respecte d'altres músics.
2: Potential for research, and I also, I mean, I am interested in musical.
1: Per tant, hi havia potencial per fer en aquí una mica de recerca.
2: So everything was fascinating to me.
1: Tot això era fascinant per mi, diu ell.
0: Clar, i m'imagino que doncs porta molts i molts anys investigant tota aquesta vida de Bach, no?
1: Sí, i li vaig preguntar, escolti, després de tot aquest temps que porta, ell ara té 60 i tants anys, dels quals doncs més de 50 els ha dedicat...
0: Ah, des de que era un nen.
1: Sí, des de que els ha dedicat a Johann Sebastian Bach.
0: I ha trobat moltes coses de la seva biografia oculta, o no?
1: Clar, sí que ha trobat. Ha trobat partitures. Ha aconseguit, per exemple, recuperar una partitura que estava a punt de vendre's i perdre's de vista, una partitura molt interessant de la cantata número 20 de Johann Sebastian Bach, després l'escoltarem, que a l'arxiu de Leipzig es conserven les parts instrumentals, les còpies que els músics es posen al faristol, doncs la del violí, separada de la viola, separada
0: de la... Cadascú té el que ha de tocar, no?
1: Però faltava la partitura general, i per exemple la va localitzar, va sortir a subhasta, van organitzar un tinglado des del arxiu Bach, això, tot això va ser el 2017-2018.
0: És curiós perquè jo no conec massa aquest tipus de feina que tu sí, però com es troben aquestes coses?
1: Doncs una àrea va aparèixer el 2000 i no fa gaire en una capsa de sabates.
0: Què
1: perquè
0: dius,
1: havia passat per aquí, havia passat per allà i
0: algú la va guardar a la capsa de sabates.
1: Típic paper que el dia que el busques no el trobes, on estarà aquella partitura
0: que no saps on guardar,
1: que no sabies on guardar i la

0: deses en algun lloc, que aquí segur que estarà bé conservada, però que després no...
1: No te'n recordes.
0: La guardes tan bé que no saps.
1: A mi em passa això cada dia.
0: Doncs a Leipzig això a la gent li passa
1: també,
0: amb partitures
1: també
0: de
1: li passa. Curiós.
0: En van apareixent. M'explicava que ara han iniciat un programa de recerca a l'Arxiu Municipal de Leipzig, on han trobat, de l'època de Bach, uns processos d'atorgament de beques a estudiants de música, que part de la beca era, et pagaven els estudis, però a canvi havies de tocar en l'orquestra de la Thomaskirche que dirigia Bach. Era la manera de...
1: Era una contraprestació.
0: Exacte. Però, clar, han trobat en allà cartes, i d'això fa res, encara no s'ha publicat ni un estudi ni res, s'han trobat cartes de Johann Sebastian Bach parlant dels músics de l'orquestra que tenia, els que li faltaven, els que li convenien, els que no, els que li agradaven, els que mereixen una beca, els que no. I clar, tot això és una font de documentació increïble. Parlaven de 12.000 documents per investigar només en aquest arxiu que ningú s'havia mirat.
1: Ja, imagina't. Per tant, si comencem a mirar capses de sabates, és a saber que ens trobarem.
0: No se sap mai. Li vaig preguntar si després de dedicar tantes dècades a... al final, només un nom, no? Bach, i també sobretot el seu fill, però vaja, siguin dos, no deixen de ser dos, si arriba un punt que un ja...
1: Que t'avorreixes una mica.
0: Es cansa una mica,
1: no?
0: I la resposta va ser taxativa, no.
2: The more I know about Bach...
0: Com més sé sobre Bach i com més gran em faig...
2: The older I get, I could also say the more fascinated.
0: Més em fascina.
2: The big masterworks. My favorite piece has always been the B minor Mass.
0: Hi ha les grans obres com la Missa en Si menor, que diu que és de les seves preferides sempre, que és, la defineix com un miracle.
2: Right now I'm again listening to in a chronological way to the cantatas.
0: Diu que ara està tornant a escoltar les cantates totes en ordre cronològic de composició.
2: Yes, I have known all the pieces for a long time, but then sometimes it takes...
0: Cada vegada són obres que fa 5 anys que no escolta.
2: When I revisit the music...
0: Quan les revisita...
2: It's always new, and I think what's fascinating about Bach is that...
1: Fascinant sempre.
0: És fascinant sempre.
2: Is never outdated.
0: La seva música is never outdated, mai no passa de moda.
1: Mai no passa de moda. Passió autèntica per Bach, no?
0: Sí. Per Bach i per
1: el seu
0: fill.
1: Parlant de les passions i pel seu fill.
0: I pel seu fill. Carl Philipp Emanuel Bach, de fet, actualment, fa un parell d'anys, l'Arxiu Bach va engegar tot un projecte a 25 anys vista, per tant, els en queden 23.
1: Ja queda menys.
0: En què tenen 10 investigadors dedicant-se a trobar tots els documents, el màxim de documents possibles i fer tota la recerca que puguin sobre tota la família de Bach. Tota la família de Bach vol dir...
1: Què vol dir això? Quants membres?
0: Vol dir Bach, els seus fills... La família només els que es van dedicar a la música.
1: Sí, clar.
0: Bach i els seus 4 fills que van sortir músics.
1: O sigui, 4 dels més que va tenir. No sé quants va tenir.
0: Va tenir 21.
1: 21 fills.
0: Sí, es morien molt. Li van sobreviure com 10, amb dues dones diferents, també.
1: Però 21 fills, són molts fills.
0: Sí, són molts fills. 4 van sortir músics, però amb això juntem 5 Bachs, que semblen molts, però és que són més d'un centenar. Crec recordar que són com 110 Bachs d'ençà que el primer Bach es comença a dedicar a la música, que a més està documentat, Bach, que es comença a dedicar a la música, i a partir d'allà es crea una nissaga de Bachs.
1: Quants dius que n'hi ha?
0: 100 i pico.
1: Més de 100 Bachs que s'han dedicat a la música de la mateixa família.
0: Sí. Al llarg d'un segle i mig, aproximadament.
1: És molt fort.
0: Sí, Bach, quan mor el seu pare i la seva mare, passa...
1: Que eren músics, els pares?
0: Ara no recordo, el pare i la mare.
1: Diria que el pare sí,
0: la mare no ho sé. La dona era soprano, Anna Magdalena.
1: Sí, Anna Magdalena Bach, que li escriu...
0: Doncs quan moren els seus pares, que ell quan té 10 anys li moren els dos pares, primer un i després l'altre, i passa a estar a càrrec d'un cosí seu que era organista i és el que li ensenya a tocar l'orga. I clar, és una nissaga, el Museu Bach de Leipzig, quan entres hi ha una paret folrada amb l'arbre genealògic.
1: Quin arbre, no?
0: És molt xulo, perquè van posant música de tots els Bachs i es va il·luminant el nom del Bach que està sonant en aquell moment. I clar, comencen, diguéssim, al principi del barroc i acaben ben passat al classicisme.

0: bé, o sigui que bastant molt, i és com molt visual fins a quin punt hi ha una colla de Bachs pel món que és absolutament descomunal, i tots ocupant, doncs, l'un era el trompetista de l'orquestra de no sé quina ciutat, l'altre era organista, l'altre cantava, l'altre dirigia un cor, ocupaven càrrecs molts vinculats a l'església o als ajuntaments que en aquell moment, o a les corts que en aquell moment és el que hi havia.
1: Doncs déu-n'hi-do, veus, el que aprenem sobre Bach, la seva extensa família i els anys que porta el nostre convidat en la distància avui. Estava amb ell ara fa pocs dies el nostre company Pep Gorgori a Leipzig.
0: Anem a escoltar, per al·lusions, anem a escoltar música d'un d'aquests centenar de Bachs que no són Johann Sebastian.
1: Un altre.
0: I hi ha un altre Johann Sebastian, que no és el Johann Sebastian de veritat.
1: I com els distingim?
0: Primer, és que de l'altre no se'n parla mai, perquè realment és molt menor.
1: Quan es parla de Johann Sebastian parlem de Bach.
0: Molt difícilment, a menys que Peter Volney trobi moltes coses de l'altre Johann Sebastian Bach. En principi, quan diem Johann Sebastian Bach és the one and only. Però anem a escoltar música de Carl Philipp Emanuel Bach, el fill de Bach que va despuntar més en el talent musical, que va tenir una vida i una influència en els músics del classicisme. Haydn, Mozart, és realment la baula que porta del barroc estricte que era son pare, a l'Sturm und Drang, i fins i tot el primer romanticisme, diria jo, amb la seva música, que sona estones molt Bach i estones sona molt Mozart.
1: Diferent.
0: És molt divertit.
1: Ah, sí? Entre Bach i Mozart.
0: Sí, i anem a escoltar un concert per flauta que veureu que té un peu claríssimament en el barroc i un altre claríssimament en el classicisme.
1: Vinga, som-hi.

0: Doncs continuàvem escoltant Bach, però en aquest cas un dels molts fills que va tenir, com ens explicarà ara mateix el Pep Gorgori, Johann Sebastian Bach, que és la música de Carl Philipp Emanuel Bach, concert per flauta en si bemoll major, i el que ens deies, Pep, aquesta doncs, barreja entre un estil més del pare i un altre ben diferent, no? Com és més a Mozart, en aquest cas.
1: Doncs sí, i l'arxiu Bach de Leipzig doncs, dedicarà les properes dues dècades i es gaig, precisament, doncs, a fer recerca, a fer més recerca sobre els ascendents i els descendents de Johann Sebastian Bach.
0: Que dèiem que hi havia més de 100 persones Bach, però diríem que el Philipp Emanuel Bach seria el més, a part del seu pare, doncs el més influent.
1: Després del Johann Sebastian,
0: ja ve ell.
1: Segurament vindria ell, i després Johann Christian.
0: Podríem fer una classificació.
1: Sí, a més tots noms compostos.
0: Sí, eh? No s'estan per poca cosa, no s'estan.
1: Tot molt barroc. Bé, sobre la figura de Bach, jo tenia moltes ganes de preguntar-li al Peter Volny sobre la seva darrera descoberta que ha tingut un impacte mundial, que és la presentació de dues xacones escrites per Johann Sebastian Bach. Ara ja podem dir-ho així, són dues xacones per orgue,
0: sí,
1: que fins ara no estava clar si serien o no serien de Bach, i que després de molts, molts anys de recerca, doncs finalment en Peter Volny s'ha decidit a fer el pas i a presentar-les, admetre-les amb el catàleg de Bach, Peter Volny i tota la comissió d'experts que hi ha al darrere de l'arxiu Bach de Leipzig. El catàleg de Bach és molt divertit perquè té una ordenació completament absurda. És a dir, els primers que van començar a endreçar-lo simplement, tal com anaven trobant partitures, les anaven numerant.
0: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sí.
1: Llavors, primer van agafar tot de cantates, i per això com els 200 primers números de catàleg bàsicament són cantates.
0: Després... Clar, però no és cronològic.
1: No. És absolutament
0: és
1: aleatori. És que no van ni temàtiques ni res. Les tenien així ordenades, van haver d'editar-les i les van endreçar una mica com els va agradar. Però és com els va agradar, No?
0: Sí, subjectiu, mira, totalment.
1: En aquest volum posarem 10 cantates, què tal si són aquesta i aquesta i aquesta? I així es va anar construint el catàleg de Johann Sebastian Bach, cosa que explica que les dues últimes xacones trobades doncs tinguin els números de catàleg 1178 i 1179. El més divertit és que pel camí algunes obres catalogades com a Bach han deixat d'estar considerades de Bach i per tant han caigut del catàleg, per tant hi ha números
0: aquells
1: de catàleg
0: números
1: buits
0: desapareixen,
1: també.
0: No? Clar, desapareixen aquells números.
1: Sí, tècnicament hi ha tot un catàleg paral·lel, llavors es comencen a posar allò d'atribuït, apòcrif, no sé què, hi ha tot de subcatàleg. És molt poc útil, la veritat, la numeració del catàleg de Bach, però vaja, ens serveix perquè sí que és veritat que la cantata número 78 només pot ser la cantata
0: clar.
1: Ni mi major, ni fa menor, ni punyetes d'aquestes.
0: Senzill.
1: Número tal i avall que fa baixada. En fi, el cas és que tota aquesta recerca que va fer sobre aquestes xacones, Peter Volny, la marca en la recerca que s'ha fet en els darrers 20 anys, i només en els darrers 20 anys, al voltant de la figura del Bach jove. D'aquí no sabem pràcticament res.
0: No sabem res de la seva vida quan era molt jove.
1: Sí, perquè...
0: Però ell va començar molt jove a compondre.
1: No, però no està clar. El pare i la mare li van morir amb 10 anys, va començar a estudiar amb el seu cosí organista i en aquell moment la formació era tocar l'orgue i compondre. Per tant, hi ha obres que estan cap al 1700 i fins i tot abans, que ell tenia 15 anys.
0: Ja.
1: El que passa és que, clar, no estan datades, no estan conservades, algunes, la majoria s'han perdut, o no sabem si s'han perdut o ell mateix les va llançar perquè no les considerava prou bones. Llavors, de tant en tant et trobes alguna obreta que dius, ai, mira, aquesta és això, alguna obra quan van estudiar en Buxtehude l'any 1704 que tenia 19 anys, detallets, molt poqueta cosa. Però en els darrers 20 anys és veritat que s'ha fet un esforç especial per treure a la llum més documentació sobre aquesta època de Johann Sebastian Bach, perquè és que, si no, sembla que només hagi estat un músic d'una certa edat que ha fet obres mestres.
0: Ja, i no és el cas.
1: Que algo de sobre, poques obres dolentes i de joventut devia fer, però algunes sí que va fer-ne. I en Peter Volney explica, doncs, això, que aquesta recerca d'aquestes xacones s'emmarca en tot aquest esforç de trobar el jove Johann Sebastian Bach.
2: I had known them for 30 years.
1: Explica que les xacones les coneixia feia 30 anys. Les va trobar a Brussel·les l'any 91. I mai havia pensat que tinguessin connexió amb Bach inicialment. Vaig veure que era una música amb un estil que remetia a Turíngia, a l'Alemanya central, al voltant del 1700.
2: And gradually
1: vaig veure que era interessant, però res més. I vaig anar trobant més informació sobre les xacones. Primer va identificar el copista que va copiar la partitura, que era un dels primers estudiants de Johann Sebastian Bach. Llavors la connexió va ser cada vegada més propera. Va anar trobant el copista, va anar trobant diferents fonts, va anar trobant diferents referències, fins al final l'arxiu Bach ha validat, doncs, que aquesta és una obra de Johann Sebastian. Diuen en un 98% que es deixen la porta oberta, que d'aquí uns anys...
0: El 100% mai existeix.
1: Caiguin i ja està. És molt curiós. Si et sembla, anem a sentir una d'aquestes xacones que s'acaben de publicar.
0: Quan fa d'això?
1: Doncs deu fer un parell de mesos, si arriba. Fa molt poquet. Van fer a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, que és on ell va treballar 23 anys, els últims 27 anys de la seva vida. Doncs allà van fer un acte en què van parlar les màximes autoritats d'en Johann Sebastian Bach. Va estar present parlant, òbviament, amb Peter Volney, l'organista Tom Kopman, gran veterà de la música de Johann Sebastian Bach, les va interpretar, i precisament és de

0: Tom Koopman, aquesta versió que van interpretar fa dos mesos per primer cop en públic des de feia 300 anys, d'aquestes xacones de Johann Sebastian Bach. Anem a escoltar aquesta, que és l'última incorporació al catàleg de Bach, aquest número 1179.
1: És l'últim. O sigui que no n'hi ha més. A partir d'aquí fins que en trobin d'altres. L'escoltem?

0: Doncs escoltàvem la darrera obra catalogada de Bach, de Johann Sebastian Bach, 1179, aquesta xacona que recentment s'han atribuït ja directament a Bach. Per cert, jo pregunto perquè ja saps que aquí l'entès és el Pep, però això de xacona exactament què és?
1: És un gènere
0: potser
1: musical...
0: Potser molta gent tampoc ho sap.
1: Sí, és veritat que jo se me'n va la pinça.
0: Ok, no és perfecte.
1: És un gènere musical propi del barroc, un ritme més o menys de dansa basat en un baix obstinat, i es diu xacona.
0: Té
1: un seguit de característiques que no cal que treballem al personal amb aquest tema. Això que dèiem, no? Aquest Bach jove, molta gent, la reacció quan va sentir aquestes xacones va ser dir, això no pot ser de Johann Sebastian Bach, no és prou bo.
0: Però vés a saber de quin any és, això, no?
1: L'hem d'entendre com un Bach molt jove, dels 1700, 1705, possiblement, un Bach que està aprenent i que és, francament, interessant conèixer-lo en tota la seva envergadura. Això ho explica molt bé en Volney.
2: Only in the past maybe 20 years.

0: years.
1: Diu, només en els darrers 20 anys estem obtenint una imatge concreta de com Bach, en un, com a compositor molt jove, va fer alguns treballs que ja són diferents dels altres compositors de la seva època.
2: You probably know the Neumeister chorales that were discovered in the mid-1980s. This was actually the starting point to really think about Bach's artistic development from his early age.
1: Parla dels corals de Neumeister, uns treballs de quan era jove i que són molt interessants perquè van romandre perduts fins l'any 1985. Són uns
3: molts
1: corals
3: anys, no?
1: que si agafes un enregistrament de la integral de Bach per orgue, si és anterior al 85, no els inclou.
3: No estan.
1: I clar, és una lògic. Col·lecció de 30 i tants corals, francament interessants, però que es van trobar això el 1985. Anem a escoltar-ne un d'aquests.
3: Vinga, va.
1: Curtet.
3: Som-hi.

0: Escoltàvem aquesta música del més jove Bach, explicant doncs, com a poc s'ha pogut anar descobrint més coses del Bach, que avui ha estat el nostre protagonista més jove. Corals de Neumeister, pràcticament per acabar, ens queda molt poquet. Hem sentit una bona part d'aquesta entrevista que li feies a Peter
1: Wollny, aquest màxim expert en l'obra de Johann Sebastian Bach, que té una obra favorita, que és la missa en si menor.
0: Sí, mira que té per triar, eh?
1: Sí, però és que la missa en si menor és molt missa i molt en si menor, diguéssim. Per tant, si et sembla, acomiadem el programa en el seu honor amb aquesta missa en si menor de Bach, aquest fragment de l'inici del Kyrie Eleison, una obra meravellosa. I res, ara seguir gaudint de la música de Bach, cadascú pel seu compte.
0: Clar que sí, ja sabeu que teniu molt on triar i que encara podem descobrir a través de musicòlegs coses noves. Pep, ens veiem la setmana vinent?
1: Sí, potser ja hauré tornat. Potser hauré tornat mentalment de Leipzig.
0: Hauràs tornat ja mentalment.
1: Crec que sí.
0: Doncs vés tornant, que t'esperem aquí. I vosaltres també, fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Ceuta va recuperant la normalitat després de l'arribada massiva de milers de persones procedents del Marroc en només 48 hores. A la ciutat autònoma han començat a reobrir els establiments comercials i on ja està normalitzada la situació és a la frontera, vigilada per la policia i l'exèrcit. Això ha permès recuperar el trànsit de vehicles i persones.
2: Entonces bajamos del barco, me dijeron que la frontera está cerrada y al otro lado Marroque, pues también están tirando piedras, hay disturbios y todo, entonces yo no me atreví.
3: Ayer esa sensación de sentir de intimidad y también de impotencia y de tristeza de cómo estaba la ciudad, de sentirte invadida.
4: La pena es que se están muriendo bebés y mujeres y ¿dónde están los derechos humanos? Que eso no habla nadie.
0: Membres d'extrema dreta arribats des de la península van intentar aprofitar-se ahir de la situació i estendre el seu discurs xenòfob, però els ciutadans de Ceuta van impedir la manifestació que pretenien fer. Per avui s'espera la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a la ciutat autònoma, on ahir va ser el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. El cap de l'oposició va acusar el govern d'inacció i va responsabilitzar el Marroc del que ha passat. També s'ha mostrat indignat i preocupat el cap de l'Estat, el rei Felip VI, en un comunicat de la Casa Reial. El monarca reclama mesures per evitar que torni a repetir-se un episodi com aquest. Per la seva banda, el president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat als socis de la Unió una reunió per abordar l'assumpte. La trobada dels ministres d'Interior es farà dimarts de manera telemàtica. Aquesta crisi migratòria s'ha cobrat la vida de 67 persones al costat espanyol i 17 més a la part marroquina. Mentrestant, a Melilla la situació és de calma tensa després de 3 dies d'intents d'entrada a la ciutat. Ho han aconseguit unes 150 persones, la majoria menors, en plena operació del pas de l'estret. Més coses, continua la lluita contra el foc a la península. En les últimes hores s'ha revifat el de Ávila, a Burgondo. Han estat 3 els rebrots, el que fa pensar que hagi estat intencionat. També continuen les tasques d'extinció d'un incendi a Càceres, a Grimaldo, on hi ha unes 800 persones desallotjades. El foc l'hauria originat una furgoneta a l'autovia A66. Millora l'incendi de Beguellina del Bierzo, a la província de Lleó, on les fortes ratxes de vent han alimentat aquest dissabte les flames, tot i els esforços dels equips d'extinció. A hores d'ara ja han pogut tornar a casa tots els veïns desallotjats. I a Castelló els bombers continuen refrescant la zona afectada per l'incendi de la Vall d'Uixó, estabilitzat des de divendres. Això ha permès poder tornar a casa tots els desallotjats. El foc ha cremat prop de 10.000 hectàrees, una part de les quals del Parc Natural de la Serra d'Espadan. El risc d'incendi continua sent elevat o extrem a bona part de la península. També a casa nostra, una cinquantena de municipis de 10 comarques es troben al màxim nivell de perill d'incendi forestal i unes 200 poblacions més presenten risc molt alt. El mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs, amb nits tòrrides. En el que portem d'estiu n'hi ha hagut 37 a Barcelona. Les temperatures continuen altes després

0: de les tempestes d'ahir a la tarda. Situació i previsió per a les pròximes hores. Emet Noelia García.
1: Bon dia. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Continua predominant el temps estable i d'estiu, dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu, molta tensió. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent flux de component sud, que durant la tarda augmentarà moderat a l'interior. És una informació d'EMET.
0: I atenció a la carretera, en aquesta operació sortida de les vacances d'agost, en el que portem d'any, 80 persones s'han mort a les carreteres catalanes. És un 9% menys que l'any passat. Els motoristes són el col·lectiu amb més mortalitat, n'han perdut la vida 32. I en el que portem d'estiu, 29 persones s'han mort ofegades a Catalunya i 55 més s'han quedat ferides. Per això, des de Protecció Civil fan un toc d'alerta per extremar les precaucions en qualsevol medi aquàtic, platges, piscines i altres punts d'aigua, banyar-se sempre a llocs senyalitzats i parar atenció especial als infants i la gent gran. Sortim a l'exterior, al Pròxim Orient, diverses ambaixades dels Estats Units insten els seus ciutadans a abandonar la zona davant una possible escalada de la guerra a la regió. El missatge l'han reproduït les ambaixades d'Israel, Jordània, Egipte, l'Aràbia Saudita, l'Iraq, Emirats Àrabs Units i Bahrein. Adverteixen que la seguretat és complexa i cal estar preparats davant possibles cancel·lacions de vols o tancament de l'espai aeri. A més, se'n recorden que objectius nord-americans podrien ser atacats, com ha passat en altres ocasions, i destaquen que la situació al Pròxim Orient continua sent inestable. Els Estats Units i Israel estaven planejant una nova campanya de bombardejos contra la infraestructura energètica de l'Iran que podria perpetrar-se aquest cap de setmana mateix. Els plans, però, de moment s'han suspès davant les pressions dels països afectats. Després de 5 mesos de conflicte, l'ofensiva de Netanyahu s'ha intensificat en les últimes setmanes un cop trencada la treva que es va signar al juny. I al Perú, 2 espanyols s'han mort en un accident d'avioneta en què han perdut la vida 13 persones en total, 11 turistes i els 2 membres de la tripulació. S'investiguen les causes del succés. Ho deixem aquí, més notícies a les 10.
2: Ràdio 4.

0: Vam tenir amb la doctora Sara Jofriu, amb motiu del Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una conversa molt interessant per conscienciar-nos sobre aquesta malaltia i del camí que queda per recórrer pel que fa a la investigació. I tot seguit farem un viatge fins a Mèxic. Ho farem amb la Lídia Cacho, periodista, escriptora. Ens va visitar aquí al programa el Són 4 dies a Ràdio 4 amb motiu de la publicació de la seva darrera novel·la, que porta per títol Un halcón bajo mi ventana. Després d'escoltar la Lídia Cacho, tornarem a escoltar Guillem Canaleta. Ell és tècnic de l'àrea de paisatges i societats resilients de la Fundació Pau Costa. Ens va visitar el programa, el vam entrevistar amb motiu dels incendis que patim a Catalunya. Vam parlar de diverses qüestions que darrerament van estar sobre la taula, com per exemple el concepte de les franges de seguretat a les urbanitzacions. Un concepte important pel que fa a la prevenció i a la seguretat d'aquests incendis. Falten 2 minuts per 3:15 del matí. Continuem aquí al Són 4 dies, el reconeixement del 30 de maig, la jornada d'avui, com a Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Té com a objectiu fer més visible aquesta malaltia i conscienciar de l'impacte que suposa en la qualitat de vida de les persones afectades. Per aquest motiu hem convidat aquí al programa la doctora Sara Jofriu. Ella és neuròloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Jofriu, molt bon dia.
1: Molt bon dia, David.
0: Gràcies per atendre la trucada del Són 4 dies. Entenem que l'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa crònica més habitual entre persones d'entre 20 i 40 anys que afecta el sistema nerviós central, afecta el cervell i la medul·la espinal. Què la diferencia d'altres malalties neurològiques degeneratives i cròniques?
1: En aquest cas és una malaltia que, a diferència d'altres neurodegeneratives, també té un principal component inflamatori i afecta, com has dit, a gent amb una edat molt més jove que altres malalties totalment diferents, no? Com la malaltia de Parkinson, l'Alzheimer, malalties molt freqüents neurològiques, però que es donen en un rang d'edat de gent molt més gran, no? I, per tant, aquesta és una malaltia crònica, l'esclerosi múltiple, en el qual la persona conviurà amb la malaltia molts anys.
0: Després dels traumatismes, és cert que és la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves, doctora?
1: Sí, així és. És una malaltia que, bueno, té una prevalença d'uns 120 casos per 100.000 habitants en el nostre medi i és una causa, llavors, freqüent de discapacitat amb gent jove, encara que als últims anys hi ha hagut una evolució molt important de com abordem la malaltia, del que es pot fer i, per tant, ara en molts casos som capaços de prevenir que la malaltia evolucioni a una discapacitat important o aconseguim ralentitzar-la.
0: La causa continua sent desconeguda, però probablement hi ha factors ambientals que indueixen a una resposta immune anormal, podem dir, en persones genèticament que podrien estar predisposades a patir l'esclerosi múltiple. Quins serien aquests factors que podrien modificar en el nostre dia a dia, doctora?
1: Doncs, com has dit, se'n desconeixen molts d'ells, però alguns factors clars, per exemple, s'ha apuntat aspectes com l'exposició solar, no? La vitamina D que influeix en el sistema immunitari i que cada vegada, doncs, a països occidentals tenim un estil de vida en què estem menys exposats al sol, tenim menys vitamina D. Això hi pot influir. També s'ha apuntat a aspectes a nivell infecciosos, no? El virus de l'Epstein-Barr s'ha dit que és una causa pràcticament necessària per desenvolupar la malaltia. El 90% de la població s'ha exposat al virus de l'Epstein-Barr amb edats bastant joves, però sembla que, per exemple, adquirir aquest virus quan un està a la infància més inicial, no? En època de guarderia, per exemple, és més protector que si després un presenta una mononucleosi amb unes edats ja d'adolescent, d'adolescents o d'adults, no? I després poden haver molts altres aspectes que desconeixem. També s'ha dit que potser l'estil de dieta, no?, de més occidental pot influir d'una forma negativa, no? I per tant, seria recomanable evitar un gran consum de carns amb molt de greix, per exemple, o productes processats, excés de sal o el fumar, no? Són coses que podem intentar fer al llarg de la nostra vida.
0: Al final, doctora, ens acaba de descriure el fet de que hem de mantenir una alimentació i una rutina de vida saludable, no?
1: Això mateix, és importantíssim, i més amb les persones que un cop diagnostiquem d'esclerosi múltiple també remarquem molt, perquè se sap, per exemple, que el tenir factors de risc vascular com la hipertensió, la diabetis, el colesterol, propicien encara més el dany neurològic, no? Que podria ser més de causa vascular, però que s'està afegint al que ja produeix la pròpia esclerosi múltiple. Llavors, tant a nivell preventiu com durant la malaltia, és important tenir un estil de vida sa.
0: Els símptomes no són iguals per a totes les persones, de fet varien en funció de l'àrea malmesa. És possible fer-ne una detecció precoç?
1: Sí, és possible. I ara cada vegada ho fem més gràcies que també s'han anat adaptant una sèrie de criteris diagnòstics que fan més ràpid aquell diagnòstic, i utilitzem molt la part dels aspectes clínics, que nosaltres ja podem una mica diferenciar a vegades d'altres tipus de malalties neurològiques, no? Tu has marcat molt bé algun d'aquests símptomes que poden haver, per exemple, una visió doble, per exemple, progressiva, una alteració amb força o sensibilitat en alguna extremitat.

0: un problema al nervi òptic, visual, i ara el que els metges ens ajudem molt de l'ajuda de ressonància magnètica, inclús en persones que mai han desenvolupat símptomes d'esclerosi múltiple i que se'ls hi fa una ressonància magnètica per una altra raó, no? Un accident, un vertigen o un cop al cap, no? A vegades som capaços d'identificar aquelles lesions que potser no han donat la cara, no li han donat símptomes als pacients, però fent una sèrie de proves addicionals podem veure que aquella persona té una esclerosi múltiple i actuar molt abans, no? I tot això canvia el pronòstic.
1: Com amb moltes, no? de les malalties, en molts àmbits de la salut, la detecció precoç, doctora, és una obvietat, però sempre és jugar molt, molt a favor per després sí. poder-ne tractar la malaltia, oi, suposo?
0: Sí, això mateix, perquè ara hem vist que ha augmentat la prevalència de la malaltia, és bàsicament perquè aconseguim diagnosticar-la més aviat i això fa doncs, que tinguem un pla i puguem actuar amb les medicacions que hi ha, no? Que hi ha hagut doncs, com una revolució i des de l'any 93 que va aparèixer el primer medicament, ara tenim unes 20 opcions, no? I els estudis ens diuen que quan abans es comenci les teràpies, l'acúmul de discapacitat serà més lent o la persona es pot mantenir bé durant anys. No? Jo avui en dia doncs, tinc pacients diagnosticats ràpidament que fan un tipus de vida doncs, completament normal en alguns casos.
1: Que és, entenc cap al camí o el futur, no? És a dir, el fet de que puguin tenir aquest diagnòstic de l'esclerosi múltiple però que puguin tenir una vida normal o una vida que no els afecti en el seu dia a dia la malaltia.
0: Això mateix, no? Nosaltres un cop de més donem el diagnòstic, els hi fem veure de que ha anat canviant al llarg dels anys i les persones que diagnostiquem a dia d'avui és molt diferent el pronòstic que tindran, per exemple, al cap de 10 anys, de com estaran, de com es mantindran amb el seu dia a dia respecte a les que es van, per exemple, diagnosticar pues, fa uns 20 anys, no? Bueno, i els animem a portar una vida pues, plena, no? I disfrutar de les coses, mantenir, doncs, si és necessari, pues, un tractament, però després recomanem pues, fer esport, el que hem dit, no? I un estil de vida saludable.
1: Des de la presència dels símptomes, de la simptomatologia, fins a un diagnòstic, doctora, quin és el termini? És a dir, quant temps sol passar entre una fase i l'altra?
0: Això dependrà molt de les persones, no? Perquè a vegades els símptomes són molt evidents, a vegades poden ser més intensos, inclús requerir un ingrés hospitalari i llavors tot s'accelera, no? I potser en unes quantes setmanes ja tenim un diagnòstic complet, mentre que altres vegades, si els símptomes són més sutils, la persona inclús ha pogut passar de que no hagués consultat la primera vegada que hagués tingut uns símptomes, llavors poden tardar mesos, no? O inclús anys entre el primer episodi en el qual bueno, van veure que els símptomes acabaven desapareixent, que era algo suau i no havien consultat i això ens hi trobem amb freqüència, no? Lo habitual és que en uns pocs mesos es pugui arribar a un diagnòstic.
1: Doctora, com amb moltes altres malalties, el seu impacte no es limita només al pacient, sinó que també s'estén a tot l'entorn familiar, també d'amistats, això de fet acaba afectant, no? A la vida social, a la vida educativa, laboral, a l'econòmica, de molts àmbits del dia a dia. Com s'ha d'afrontar, és a dir, quan vostès s'adrecen a vostès doncs, una família que tenen un cas i estan envoltat, el fet d'estar envoltat d'aquesta persona pel que fa doncs, al dia a dia, com se'ls pot donar unes ajudes o què se'ls pot dir per fer-los el seu dia a dia més agradable?
0: Bueno, nosaltres donem una educació, no, de com és la malaltia, tant al pacient com a la família, perquè entenguin una mica moltes vegades els símptomes que pot percebre el pacient i que potser la gent del voltant a vegades costa d'entendre, com per exemple la fatiga, no, o a vegades un ànim pues, més baix, les dificultats per fer certes coses. Per tant, és important fer com una feina educativa en tots ells i també aconsellem moltes vegades doncs, que recorrin a associacions, no? Com la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, l'Associació GAEM, n'hi ha moltes, no? Al llarg de tot el territori, que a més poden donar pues, una ajuda d'assessoria en cas, per exemple,

0: A quantes persones, més o menys, no sé si tenen calculat una xifra aproximada, s'ofereix assistència en aquests moments?
1: Nosaltres ara de forma activa portem uns 800 pacients, de forma regular, que els anem visitant. Són pacients que com he dit al principi, no? Anem seguint al llarg de tota la seva vida. És un pacient que continuarà amb nosaltres en la unitat o si ho prefereix amb algun altre. I més o menys és això, uns 800 pacients.
0: Pel que fa n'hem parlat, ho explicava ara, el fet de una discapacitat física i cognitiva que és progressiva, malauradament, com es treballa en el dia a dia amb aquests pacients per garantir que l'autonomia, que la independència de les persones la puguin exercir al màxim de temps possible, doctora?
1: Per una part, intentem individualitzar molt el tractament, no? Com he dit abans, tenim ara més alternatives terapèutiques, sobretot per aquells pacients que fan brots o un empitjorament dels símptomes que després milloren o reverteixen, podem prevenir bastant bé aquests episodis. Però igualment la malaltia té aquell component també neurodegeneratiu i a vegades és progressiu en algunes persones i en aquests doncs, tenim menys eines terapèutiques farmacològiques, però sí que podem oferir, i intentem fer-ho a la nostra unitat, una atenció una mica més integral i, per exemple, s'ofereix rehabilitació física, rehabilitació cognitiva, no? I també a l'Hospital Clínic estem fent un programa per ajuda a la fatiga, que inclús pues, oferim un programa online a pacients que tenen més dificultats per desplaçar-se o que viuen més lluny del nostre àmbit. Jo crec que tot això pues, ajuda, no? I tenir una unitat on també altres especialistes hi participin, per exemple neurooftalmòlegs, quan hi ha algun problema de tipus visual, els uròlegs, no? Ginecologia, i bueno, és una forma d'intentar donar una assistència una mica completa. I pel que sé, altres unitats també ofereixen aquest tipus d'assistència.
0: Per tant, ja entenc que és bàsica la coordinació, no? Entre diferents unitats, doctora?
1: Sí, això és essencial, tenir ja establert protocols, circuits, que sigui fàcil si un pacient ens explica pues, que té unes dificultats cognitives, podem enviar-lo i fer una avaluació neuropsicològica i després una rehabilitació, no? O si el pacient a vegades pot tenir dificultats per orinar, no? Per començar a orinar o alguns escapes o no buida del tot, pues, que l'uròleg li pugui fer les proves que pertoqui i posar el tractament necessari. És essencial tot això.
0: Pel que fa, ens queden pocs minuts, però pel que fa als reptes a futur, doctora, expliqui'ns doncs, en quines línies d'investigació o és a dir, quins són els reptes més immediats pel que fa a l'esclerosi múltiple a nivell d'innovació, a nivell de tractaments, a nivell de gestió del dia a dia?
1: Llavors, la part menys coberta seria l'aspecte més progressiu de la malaltia, no? Perquè, com he dit abans, els brots tenim diferents tractaments, no? Llavors, és molt important ara la recerca amb intentar controlar la progressió de la malaltia a través de medicacions que siguin capaços d'actuar amb la inflamació dins del sistema nerviós central. I això està avançant, però encara es necessita perquè en ocasions no podem oferir gaires bons fàrmacs. També és molt important intentar avançar en molècules o fàrmacs que siguin capaços de reparar. Això s'ha mostrat molt difícil, però cada vegada veiem que hi ha més recerca en aquest àmbit. No? Després també pues, ajudar-nos de biomarcadors. Nosaltres a la nostra unitat tenim el grup Imaginem de recerca i utilitzem, per exemple, recerca amb ressonància magnètica, intentar veure com és el dany del teixit del sistema nerviós central i comprendre per què apareixen determinats símptomes en determinades persones. No? Jo crec que una mica són les línies principals avui en dia.
0: La recerca i la investigació que sempre són claus, no? Com en totes les malalties, per poder-les afrontar amb la màxima qualitat possible.
1: Això mateix. Jo crec que junts, vull dir, d'aquí uns anys espero i desitjo de que pues, cada vegada tinguem més bones alternatives, que les persones amb esclerosi múltiple puguin viure unes vides de millor qualitat, no? I qui sap, en el futur, en el que ens agradaria és arribar a una cura.
0: Tant de bo.

0: como algo folclórico, ni sino como un valor cultural muy sólido. A mí me fascina cocinar. Y mientras escribí la novela, todo ese año bajaba todos los días a cocinar algo mexicano.
1: ¿Aprovechabas para reivindicar?
0: Totalmente. Yo empezaba a escribir ahí y comían unos tacos de tal y cual y empezaba a salivar.
1: Y los cuinabas.
0: Y bajaba a cocinarlos porque no podía seguir sin comer algo así. Entonces es un país, es su alimentación, es su cultura, es su música, es su danza, es cómo hace el amor, cómo se seduce la gente. Eso es toda la cultura, no es solamente lo que podemos observar o vivir en las calles o en los museos.
2: Lídia, tu vius actualment a Espanya, estàs exiliada, de fet, de Mèxic, però crec que has pogut tornar puntualment per presentar aquest llibre. Com ha estat aquest moment?
0: Bueno, todavía tengo el corazón lleno de alegría. Volví hace 10 días. Fue un regreso raro porque solamente 5 días con una escolta pagada por la editorial, muy grande, una escolta privada. Y fue muy emocionante ver a mis amistades, abrazar a mi familia, estar en el Museo de Antropología e Historia y presentar ahí mi novela llena de gente joven. Hablar con la gente y todo el mundo me decía, ¿te puedo abrazar? Y entonces, bueno, y abrazar a mis amigos, periodistas, mis amigas. Fue una visita llena de amor, de solidaridad, de cariño. Y ya, extraño muchísimo mi país. A ver, yo estoy agradecida encima con de España como me recibe y me siento libre caminando por las calles aquí, sin duda. Hasta entiendo catalán, imagínate. Pero
1: perfectamente, lo cual se ha demostrado.
0: Eso es verdad. Y ya está, pero extraño mi país, extraño a mi familia y, bueno, me gustaría volver, pero por el momento mi cabeza tiene precio y es muy probable que si volviese en condiciones normales, pues perdería la vida y no quiero perderla.
2: ¿Y qué habría de cambiar? Potser es una pregunta muy obvia, pero entenc que son molts condicionants, ¿no? Porque canviar perquè poguessis viure amb normalitat a Mèxic.
0: Bueno, yo creo que vida normal nunca voy a tener porque nunca he sido una mujer normal ni he tenido una vida normal.
1: Normal dins del que representa Lídia Cacho.
0: Exacto, una vida normal para Lídia Cacho. Mira, yo lo primero sería que logremos ya, por fin, después de 20 años de esta batalla judicial, lograr la sentencia del exgobernador de Puebla, que fue el que me mandó torturar. Mis torturadores ya fueron sentenciados y, bueno, la mayoría de gente implicada en estas redes internacionales de explotación sexual de niñas y niños han sido encarcelados y sentenciados. Hay uno que sigue libre, que Interpol está tras él. Lo encontramos en Líbano, lo detuvieron y México lo liberó y seguimos detrás de él. Y, bueno, yo creo que la sentencia del gobernador sería muy importante porque a él le quitaría mucha fuerza y poder. Y, por otro lado, lograr detener al otro líder económico de las mafias. Como en todas las cosas, es si tú les quitas el dinero a los mafiosos, a todos, todo el mundo es la regla número uno, les quitas el poder.
2: Uh-huh. Una reflexió, crec que prou interessant dins del que suposa doncs, aquest món en el qual ens ha tocat viure. Lídia Cacho, Un halcón bajo mi ventana, molt recomanable, editorial Lumen, no us ho penseu, compreu aquest llibre i us endinsareu en aquest món molt dur, però que també us porta moments de tendresa i potser us identificareu en algun moment, en algun despertar emocional o vital d'aquesta època. Lídia, gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies.
0: Gràcies per invitar-me. Feliç.
2: Nou i pràcticament 28 minuts del matí, els incendis que estem patint en aquest inici de l'estiu ens posen sobre la taula diferents qüestions relacionades amb la crisi climàtica i l'habitatge. Les urbanitzacions estan en el punt de mira per un concepte que ha sortit a la llum, que ja existia, però que l'hem pogut tornar a llegir, tornar a escoltar, que és el de les franges de protecció. Saludem a aquesta hora Guillem Canaleta. Ell és el tècnic de l'àrea de paisatges i societats resilients de la Fundació Pau Costa. És una fundació centrada en la prevenció i gestió d'incendis forestals. Guillem, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies, a Ràdio 4.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Guillem, comencem fent una mica de pedagogia. Com deia, se n'ha parlat al llarg d'aquesta setmana, però com han de ser aquestes franges de protecció?
3: Sí, les franges al final és un espai per separar el que és la trama urbana de la trama forestal, no? És a dir, és l'espai que hem creat per tal d'evitar que les flames s'acostin a el que són les cases, les edificacions. Cal recordar que inicialment aquesta franja estava plantejada per tal d'evitar que un foc que comencés a l'urbanització es propagués cap a l'entorn forestal. Però això avui en dia és totalment al revés, no? La fem per tal de protegir-nos d'un possible incendi forestal. I això ja ens diu doncs, com ha canviat el panorama aquestes últimes dècades. Aleshores, aquestes franges, bàsicament el que busquem és que hi hagi menys continuïtat de la vegetació, és a dir, reduir la densitat dels arbres, és a dir, que els arbres, les capçades, no es toquin entre elles i que, per tant, no puguin propagar. I a nivell de superfície, el mateix amb el combustible herbaci i amb el combustible arbustiu, és a dir, que no es toquin, bàsicament. I un altre punt molt important és tallar la continuïtat vertical. És a dir, que el que és arbust amb el que és capçada dels arbres, no hi hagi possibilitat que el foc es mogui de la superfície cap a capçades. Que això també és un punt molt crític, no?, des del punt de vista de la intensitat que genera i de l'impossible impacte per les cases.
2: Guillem, escoltant-te, parles de canvi de panorama, de diferents escenaris, entenc. Jo em pregunto, veient la magnitud, la virulència dels darrers incendis, totes aquestes mesures que existien fins ara, n'hi ha prou o s'haurien d'actualitzar?
3: Clar, actualment la llei que tenim de franges a Catalunya indica que les urbanitzacions i aquest tipus d'infraestructures exposades al risc han de tenir com a mínim 25 metres de distància. D'acord? Però no marca un límit superior, és a dir, si cal, es poden ampliar. D'acord? El tema és que clar, ja ho sabem tots, no?, que ja costa tenir aquests 25 metres, doncs imagineu-vos si encara haguéssim de fer-ne més, no? Aleshores, jo crec que aquí la recepta no ha de ser única per a totes les urbanitzacions. Hi haurà llocs que en 25 metres doncs, n'hi haurà totalment de sobres i hi haurà llocs que pel risc de l'urbanització doncs, s'haurà d'augmentar aquesta distància.
2: Per tant, Guillem, entenc que posar uns estàndards o posar unes xifres que són les mateixes per a totes les urbanitzacions serien suficients?
3: No, exacte. És a dir, per exemple, una urbanització que es trobi totalment alineada amb el possible incendi que pugui venir a dalt de tot d'una carena, no, que pugui sumar-se al que és el pendent amb la direcció del vent, doncs segurament aquesta urbanització, els 25 metres de franja, no seran suficients, perquè poden arribar flames, m'invento, de 60 metres, que evidentment doncs, el foc no llegirà una discontinuïtat de 25 metres si les flames arriben a 60 metres de longitud. No? Per això diem que calen, hi ha certes urbanitzacions doncs, que segurament caldrà fer estudis per saber, no?, quina amplitud, quina amplada de franja cal per realment protegir aquestes cases. Aquí el tema també és que clar, tot el que destinem, tots els recursos que destinem a gestionar franges no es destinen després a altres tipus de gestió forestal, no? Com de punts estratègics, per exemple, que també és molt important. Llavors, és important tenir aquest equilibri, no?, entre gestió forestal real a nivell de paisatge i la gestió forestal que fem específicament per protecció d'aquestes urbanitzacions. Llavors, per això dic, no?, que no és qüestió de posar una recepta única i dir ara que totes les urbanitzacions doncs, necessiten 100 metres de franja, veure realment quines en necessiten més, quines en necessiten menys i ser eficients amb els recursos que s'hi posen.
2: Guillem, has parlat d'aquest estudi. Com hauria de ser aquest estudi detallat en funció de les característiques de les urbanitzacions que ara ens explicaves? Per exemple, quins paràmetres, quines característiques, què és el que s'hauria de tenir en compte?
3: Bueno, bàsicament, un tema molt important és la localització de l'urbanització. Sovint ho diem que el principal problema que tenen algunes urbanitzacions és que estan en un lloc doncs, totalment exposades al possible impacte dels incendis. Això a Catalunya doncs, tenim ja fa anys, no?, que està totalment estudiat de quins tipus d'incendis poden afectar cada zona. Aleshores, sabem quin, diguéssim, com propagaria el foc, no?, i per on arribaria a cada lloc i de quina manera. Aleshores, això ja ens està donant molta informació de la tipologia de franges que hauríem de fer. Llavors, la resta, clar, tema d'urbanització, nosaltres sempre diem, si vivim en un entorn forestal, doncs hem de ser conscients que el risc d'incendi és, amb la qual cosa, ja a nivell de comunitari, no?, o a nivell familiar, de l'unitat familiar, hem d'estar preparats i tenir doncs, l'entorn de l'urbanització del jardí, per exemple, en condicions. Mm-hmm.

0: dins del jardí doncs, tenir vegetació separada, diguéssim, no dic que no se'n pugui tenir, però tenir-la separada. Si tenim llar de foc, doncs no apilar la llenya a la façana de la casa. Els tancats doncs, que no siguin combustibles. Són cosetes d'aquestes, no?, que al final poden marcar la diferència i poden foc toqui i arribi a la casa o no.
1: Pel que ens expliques, Guillem, tu creus que hi ha, que el veïnat de les urbanitzacions té a dia d'avui una bona cultura de l'autoprotecció?
0: Ah, és que aquesta és l'altra, sí, sí. Una cosa són les franges que ens permeten evitar aquest impacte, però l'altra és que la gent ha d'estar preparada. I la gent que viu en entorns de risc, en interfície urbana forestal, que en diem el nom tècnic, doncs cal estar preparats. I això vol dir tenir gestionat l'entorn correctament, però també vol dir saber què fer en cas d'incendi. I aquest saber què fer en cas d'incendi té moltes dimensions. Des de la unitat familiar, doncs, saber qui farà què, quin és el punt de trobada en cas que estiguem separats, no? No sé, qui s'encarrega, per exemple, doncs de si tenim un veí que sabem que és vulnerable perquè és una persona gran o que està malalta, doncs saber que si m'ordenen el confinament, doncs haig d'anar a buscar el meu veí, assegurar-me que estigui bé, portar-lo a casa si cal, i al revés també, no? Si sé que a casa meva no pot suportar l'impacte d'un incendi perquè no està en bones condicions, doncs haver parlat per avançat amb els veïns, per exemple, i saber que em puc anar a confinar a casa seva, no?, en cas d'incendi. Són coses que com més lligam hi ha dins de l'urbanització, com més estructura social tenim a l'urbanització, més ens coneixem i, per tant, més fàcilment podem superar aquestes situacions.
1: I aquest veïnat, per tant, entenc que, no per desconeixement, no perquè sigui conscient aquest fet, a vegades no és prou conscient, no?, del perill que suposa. Abans parlàvem d'aquestes franges, de tenir una franja de seguretat en condicions.
0: Sí, exacte. Exacte. Primer de tot és ser conscients d'aquest risc i ser conscients que per molt que prenem mesures, quan en el moment que tu prens mesures és que ja tens una certa consciència del risc, no? Però també hem de ser conscients que per moltes mesures que prenguem, doncs el foc hi serà, perquè si l'urbanització està en un entorn forestal en un país mediterrani com el nostre, que sabem que el foc crema i seguirà cremant perquè el foc forma part de l'ecosistema mediterrani, doncs hem d'estar preparats per quan vingui.
1: Ara, parlàvem d'aquestes franges. A nivell de responsabilitat, clar, parlem del veïnat, però també aquí els ajuntaments potser tenen alguna cosa a dir. No sé qui la implicació, parlem de la consciència de l'autoprotecció, parlem del saber quines franges de seguretat, com les hem de tenir, com les hem de mantenir, però potser també caldria que els ajuntaments potser han de fer una certa pedagogia, desconec ara mateix si alguns la fan o no la fan, però que potser caldria incrementar-la també per part dels consistoris.
0: Sí, és a dir, la llei marca que el responsable de la franja són els veïns. Ara bé, pensar que els veïns individualment han de fer-se responsables de la seva part de franja és bastant irreal, no? Aleshores, el responsable subsidiari aquí és l'Ajuntament i, de fet, penso que està bé, no?, que siguin els ajuntaments els que executen la franja i que, de fet, després, opcionalment, poden decidir si passen una quota o no en els veïns per execució de franges, no? Igual que hi ha taxes de bessures, doncs hi ha algun ajuntament que també té taxes de franja. No és el més habitual, eh? Però també existeix això. Llavors, el més pràctic és que, evidentment, que l'executi l'Ajuntament, les franges. I llavors el manteniment, clar, aquí les franges que s'han d'executar pràcticament, si no anualment, cada 2 anys. Perquè al final ho hem vist aquest any, no? Plou molt i llavors creix el combustible herbaci, aquest combustible més fi, que és el primer que creix quan plou, i que després, quan arriben les calorades de maig, juny, s'asseca i llavors tornem a tenir el problema, no? Per això és important haver previst mesures de manteniment i poder tenir la franja en bones condicions. Llavors aquí hi ha alguns ajuntaments de Catalunya que tenen contractats, no?, per servei a ramaders. I el ramader és doncs, amb el bestiar, el porta a la franja i s'encarrega de fer aquest manteniment de forma anual abans de l'estiu.
1: De fet, la setmana passada en parlàvem aquí al programa

0: alguns representants i del sector de la pagesia per remarcar la importància, en línia del que Guillem explicaves ara, la importància de que la pagesia hi té molt a dir i fa una tasca molt important perquè precisament la prevenció dels incendis que patim, que vivim, però que no se'n vagin més enllà, que no siguin encara més greus, gràcies a si es fa un bon manteniment i una bona prevenció del que és el bosc i el sotabosc.
1: Exacte, el bosc sempre creix, el bosc no és mai estàtic, tu pots fer gestió forestal i l'endemà ja serà diferent del que has fet avui, no? I d'aquí un any, doncs, encara més. Aleshores, això seria si hem de fer gestió forestal sempre amb recursos públics, amb l'únic objectiu de prevenció d'incendis, fa que, doncs, que haguem de que s'hagin de destinar molts recursos, no? Llavors, si no hi ha un rendiment econòmic a darrere, no pot haver-hi una gestió forestal real i a gran escala. Per això sempre diem, no?, que el sector primari aquí, explotació forestal, però també, doncs, això, agricultura, ramaderia, és clau per mantenir aquest paisatge, doncs, amb discontinuïtats i ben gestionat, que és el que estem veient aquests dies, que és el que realment ajuda després a contenir aquests incendis o que, com a mínim, no siguin tan intensos.
0: Potser alguna persona que ens escolta, que ara es deu pensar, ostres, clar, també els arbres, els tipus d'arbres que tinc al meu voltant, clar, això, en funció del tipus d'arbre, entenc, Guillem, que uns són més inflamables que uns altres. És a dir, que d'escollir el tipus d'arbre, en el cas que es pugui escollir, òbviament, també pot ser clau?
1: Sí. Les espècies són importants, però ja et dic, sobretot, és com les disposes tu en el teu jardí, sobretot. Que si crema, doncs que cremi aquell arbust o que cremi aquell arbre, però que no tingui capacitat de seguir-se movent el foc. Uh-huh. És a dir, que no es pugui moure dins del jardí, que estigui aïllada l'arbust o l'arbre.
0: I com s'haurien de disposar perquè compleixin aquest objectiu? De quina manera?
1: Doncs sempre assegurant que hi hagi una distància suficient entre arbustos, entre arbres, una distància suficient entre ells i, sobretot, el màxim allunyat de la casa, possiblement. És a dir, si tenim un arbre, no mirar que no estigui enganxat a la façana de casa, el mateix amb els arbustos i el mateix amb qualsevol tipus de material que puguem tenir al jardí, el que deia abans de les piles de llenya, botar, no?, bombones de botar, etc.
0: Guillem, aquesta setmana recordo que el president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava sobre això que estem parlant ara també, el control de la massa forestal, parlava de tala d'arbres, que deia que no ha de fer por la tala d'arbres, no sé si era ell o algun representant de l'executiu. Clar, creu que són unes paraules encertades?
1: La tala d'arbres no ha de fer por, evidentment. Els nostres avantpassats ho feien. Ho feien per tenir llenya, per escalfar-se, per tenir fusta, doncs, per construcció o pel que fos, no? Llavors, justament això és el que hem perdut i el que hem de mirar de recuperar. Com a mínim, intentar gestionar aquestes zones estratègiques d'incendis, que és com el mínim, no?, que hem de tenir gestionat per tal que els bombers puguin contenir els incendis. Aleshores, talar arbres no ens ha de fer por i encara diria més, hem de mirar de generar una economia darrere d'aquesta explotació forestal, d'aquests aprofitaments, que la llenya o que la fusta, doncs, torni a tenir valor i tinguem cadenes de transformació i que ens permetin que siguin activitats econòmicament viables.
0: Guillem, dins de la vostra activitat com a fundació, la Fundació Pau Costa, està la de promoure paisatges resilients als incendis forestals. Entenc, si m'equivoco, em corregeixes, que també és en línia sobre el que estem parlant amb l'excusa de les franges de protecció, però com es desenvolupa aquesta tasca, aquesta promoció dels paisatges resilients? Explica'ns com ho feu en el vostre dia a dia.
1: Clar, un paisatge resilient ha de ser un paisatge viu, un paisatge que sigui capaç, vivim al Mediterrani, per tant hi haurà incendis, però ha de ser un paisatge capaç de tolerar aquests incendis i recuperar-se posteriorment. No els hem d'excloure, els incendis hi seran, però que es pugui recuperar. Aleshores, nosaltres tenim projectes molt, molt variats en aquesta línia. Per exemple, el projecte Ramats de Foc, no?, on mirem, doncs, que els ramaders puguin anar a pasturar els punts estratègics de gestió que marca bombers. És a dir, bombers marca zones que són claus per ells en cas d'incendi. Doncs nosaltres mirem de coordinar-nos amb ramaders de la zona

0: perquè puguin anar i pasturar aquests espais, per exemple.
1: Sempre és clau, no? Al final és molt recurrent, però parlem de pastura, parlem del sector primari, parlem de la pagesia, que en parlem consciència, no, Guillem, de la importància que tenen, no només malauradament quan els incendis ens afecten, sinó sempre, cada dia de l'any.
0: Cada dia de l'any, sempre ho diem. Aquests incendis porten anys, no?, gestant-se. Si portem 50 anys d'abandonament, doncs fa 50 anys que hi ha aquesta acumulació de biomassa, amb la qual cosa, doncs, cada any es va acumulant fins que al final tens el gran incendi que t'ho crema tot en 4 hores.
1: Doncs Guillem Canaleta, tècnic de l'àrea de paisatges i societats resilients de la Fundació Pau Costa, recordem, centrada en la prevenció i gestió d'incendis forestals. T'agraïm moltíssim que ens hagis fet aquesta radiografia, aquesta anàlisi de la situació i que ens hagis acompanyat en directe aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies.
1: I fins aquí aquesta primera hora del Són 4 Dies especial.
2: Són les 10.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Ceuta intenta recuperar la normalitat després de l'entrada massiva de persones provinents del Marroc, la majoria de les quals ja haurien tornat al seu país. Als carrers es respira certa tranquil·litat, molt més buits que fa uns dies, però encara amb tot el que han viscut ben present.
5: Susto, preocupación.
6: Muy preocupados ayer, hoy ya estamos muy tranquilos. Yo creo que se ha marchado casi todos, ¿no?
7: Estamos muy tranquilos en la calle, como verá, hay muchísima gente comprando. La gente me está diciendo que qué alegría de que haya vuelto a abrir.
4: Normalitat amb nous elements, la barrera de pneumàtics que es va començar a instal·lar aquest dissabte, que té mig quilòmetre de llarg i entre 30 i 70 centímetres per sobre del nivell del mar per intentar contenir futures entrades per l'espigó del Tarajal. Aquesta última onada ha deixat almenys 67 morts. Els equips de salvament marítim continuen cercant cossos i més de 1.100 persones han estat ateses, segons l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. I moltes reaccions polítiques. El líder de l'oposició i president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, parla d'ocupació premeditada, mentre que el govern destaca la seva ràpida actuació per revertir-la. El rei Felip VI, indignat davant aquesta crisi migratòria, exigeix totes les mesures necessàries per evitar que es repeteixi. Aquest diumenge és previst que el líder de Vox, Santiago Abascal, visiti la ciutat autònoma de Ceuta. Una crisi que ha creuat fronteres i genera malestar a la Unió Europea. Alguns estats membres qüestionen el govern de Sánchez. Dimarts, reunió dels ministres de l'Interior per avaluar la situació. I també us expliquem que almenys 8 palestins han mort, entre els quals hi hauria un menor d'edat a causa dels atacs d'Israel contra la franja de Gaza. Drons que han sacsejat de nou la ciutat de Gaza i també l'enclavament de Deir al-Balà. Els incendis continuen amenaçant la península. A Àvila, 3 reproduccions del foc de Burgondo tornen a encendre les alarmes i durant unes hores obliguen a evacuar una urbanització de Ladrada. Les autoritats investiguen si hi ha una intencionalitat darrere d'aquests rebrots. A León, el Bierzo rebaixa la intensitat del foc declarat a Beguillina i això ha permès que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. I a Extremadura, Cáceres, també preocupa el foc que afecta Casas de Millán i Grimaldo amb unes 800 persones evacuades.
8: Tenemos a un vecino que es bombero y nos ha dicho ir preparando cosas que creo que nos desalojan. Bien. Tenemos que pasar la noche aquí, nos han dicho, porque no podemos volver al pueblo.
9: Me dice un guardia, señora, miro para abajo y hay un guardia. ¿Hay alguien más con usted o está sola? Digo, sola. Dice, pues tiene que abandonar la casa inmediatamente.
4: La causa, un camió incendiat a la 66, l'autovia de la Plata, i que es va propagar per una zona forestal. Les tasques dels bombers han permès però reduir la potencialitat de les flames, tot i que el foc continua actiu. I a casa nostra revifa l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça a causa dels vents i la tempesta d'aquest dissabte a la tarda. El foc es va declarar divendres. Durant tota la jornada d'ahir, els bombers van mantenir dotacions sobre el terreny per reduir el potencial del foc. És una orografia complicada pels barrancs de Lladura i de la Coma i preocupa que les flames puguin arribar a les zones de pastura que són properes a la vall d'Avui. Des de primera hora del matí s'han activat els mitjans aeris per poder atacar les flames. Per fer-nos una idea, el cap de l'incendi se situa als 2.300 metres. Segons els agents rurals, l'àrea afectada és d'unes 17 hectàrees i treballen amb l'hipòtesi que un llamp hagi estat l'origen d'aquest foc. Per aquest diumenge, una cinquantena de municipis d'una desena de comarques mantenen el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal i continuen tancats quatre paratges naturals, el de la Baronia de Rialb.

0: el Montsec de Rubies, el Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. I ara el que fem és interessar-nos per la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Des d'AEMET, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Continua predominant el temps estable i d'estiu, dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu, molta tensió. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, que durant la tarda augmentarà moderat a l'interior. És una informació d'AEMET.
0: És tot. Més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Segona hora d'aquest especial d'estiu del Són quatre dies aquí a Ràdio 4.

0: Fem a continuació una secció del Jordi Nutó, el nostre home de l'Arxiu de Televisió Espanyola. Repassarem com es celebraven els primers de maig al llarg de la nostra història. I acabarem amb en Raül Balam, el nostre xef de capçalera, amb qui us proposarem, entre d'altres temes, una bona manera de combatre la calor amb un bon plat, atenció, que no necessita gens de foc per cuinar-lo.
1: Televisión Española presenta...

0: Saber i ganar. Un programa
1: doncs som-hi amb el Jordi Nutó, que ens porta, com és habitual, aquesta secció. A veure, de què parlarem avui, Jordi?
2: Quasi coincidim calendari, quasi.
1: Ui, gairebé.
2: Gairebé.
1: Per què, per què?
2: Perquè vull parlar del 1er de maig.
1: Ah, va ser divendres.
2: Per això, que
1: està... divendres, no passa res.
2: Aviam, i si no, tampoc m'importaria gaire.
1: Anava a dir, en algun moment t'has plantejat que això seria un problema? És a dir,
2: no.
1: A l'hora de fer la secció, és a dir, si coincideix bé.
2: I si no
1: coincideix, també.
2: També.
1: Tu creus que et dirà alguna cosa? Jo ara diré, no passa res, no passa res, Jordi, no passa res.
2: Doncs vinga, va, anem a parlar-ne d'aquesta quasi coincidència en el calendari i que, això sí, em remunto ara a 1973, ja no coincideix...
1: No,
2: amb l'actualitat més radiant, més propera.
1: Més propera.
3: Su excelencia, el jefe del Estado, acompañado de su esposa y de los príncipes de España, presidió en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid la 16ª demostración sindical organizada por la Obra de Educación y Descanso, con motivo de la Fiesta del Trabajo.
2: Con motivo de la Fiesta del Trabajo.
1: La Fiesta del Trabajo,
2: Fiesta, perquè mai... Bueno, com podem imaginar, no tenia res de reivindicatiu i sí de...
1: Festiu, no?
2: Festiu,
1: festiu.
2: No? I sortien intervencions de molts treballadors i treballadores... Aviam, és que clar, jo no sé si això ben bé és el més apropiat pel Dia del Treball.
3: Un conjunto de mayorets de Zaragoza, Tarragona i Barcelona interpretó el zapateado de su fantasía española número 2.
1: Jo és que, majorets, estem
2: perdona,
1: parlant...
2: És que m'explota el cap. Majorets fent un zapateau. És que ja,
1: sí, no sé... Clar, hi ha dos conceptes aquí a analitzar, Jordi. El concepte sí. Majoret, com una fiesta del trabajo, que... i el zapateado... Si el zapateado el fan les majorets, entenem.
2: Ah, sí, perquè clar, com que no ho he pogut veure tot, perquè no ho he trobat, perquè si no ho hagués mirat, t'ho juro que ho hagués buscat, aviam com feien el zapateado.
1: Com era aquest zapateado? Ara ens quedarà la intriga de saber, però com feien el zapateado? Però clar, incloure les majorets aquí amb una fiesta del trabajo.
2: Pensa que en els anys 70 va haver-hi com una explosió que qualsevol cosa que es feia...
1: Majorets.
2: Majorets.
1: Vinga, apa.
2: Festa Major de Barcelona.
1: Majorets.
2: No sé què.
1: Majorets,
2: Jo recordo, i ara me'n vaig per les branques, però farem...

0: a Castelldefels, que van inaugurar un pont soterrat, bueno, un pas soterrat, no un pont soterrat, perquè un pont soterrat no tenia...
1: Jordi, on vols arribar amb un pont soterrat?
0: No arribaria enlloc.
1: Si soterres, un pas, no? Un pas.
0: Un pas soterrat, i com? El dia de la inauguració, què hi van fer?
1: Majorets. Ja no hi ha majorets, no hi ha classe de reivindicar...
0: Home, és que no sé si políticament és molt correcte.
1: Clar, anava a dir, no hi ha per això, perquè no està bé que no hi hagi, potser.
0: Potser està bé que no n'hi hagi.
1: Clar, és això, no hi ha, perquè no està bé que hi hagi.
0: Les fandilletes ben curtes, ja, vinga, aixecar la cama.
1: Fent zapateado, eh?
0: Fent zapateado. Podem demostrar que la dictadura estava molt avançada en el seu temps. Ja captant la ironia, oi?
1: Sí. S'entén.
0: Perquè feia exhibicions on participaven homes, dones i també aquells que tenien dos sexes.
2: El aspecto gimnástico corrió a cargo de diversos grupos de ambos sexos.
0: Grupos de ambos sexos.
1: Grupos de ambos sexos. És una paraula així, una expressió molt...
0: Bueno,
1: en fi.
0: Ja.
1: Los grupos de ambos sexos.
0: És agafat així amb pinces, ja ho sé, però... Més tard, l'última festa que va participar el dictador, que va ser el 1975, perquè va morir el novembre, i estem...
1: Parlant del mes de maig.
0: A l'1 de maig, òbviament. Van voler superar altres modernitats que ja hem vist anteriors i coincidia aquell any amb que era l'any internacional de la dona.
2: 18ª demostració sindical d'educació i descanso que estuvo presidida por su excelencia el jefe del Estado. La demostración comenzó con un desfile en el que participaron 40 señoritas deportistas montando motocicletas, las cuales hicieron diversas exhibiciones.
0: 40 señoritas deportistas...
1: Molts conceptes aquí, Jordi, clar.
0: Sí, no,
1: señoritas deportistas...
0: Amb Vespino.
1: Amb Vespino, clar, amb Vespino.
0: Jo no sé si la gent més jove té...
1: Sí, jo la recordo, sí, la Vespino, sí.
0: T'he situat que la Vespino era com una bicicleta amb motor.
1: Sí, exacte.
0: Que molt difícil tampoc era de... Només hi havia accelerador i freno.
1: I freno.
0: Com les automàtiques d'ara, no com els que portem moto de veritat, que tenim canvi de marxes, però m'ha sonat a tema.
1: No són motos de veritat les altres, estàs dient, Jordi?
0: Home, això, no? Canvi automàtic, això què és?
1: Bueno, això de moure el bra a la mà amb un canell amunt i avall...
0: Això
1: no és conduir.
0: Això no és anar amb moto.
1: Però Vespino, eh? Vespino...
0: Bueno, hi van sortir les noies, 40 noies damunt de la Vespino, que jo no sé si era un anunci de la marca...
1: Ah, igual hi havia patrocini.
0: En teoria, no.
1: No, però, bueno, no, però potser estava d'amagatotis.
0: Sí, també és cert que els anys 75 és quan hi ha aquest boom de l'aparició de les motocicletes, que se n'hi deien, que eren aquestes, que en teoria tenien que portar pedals.
1: Sí, és veritat.
0: Motocicleta. El cicleta era perquè tenien que...
1: És el pedal.
0: Tenien que portar pedals.
1: Sí.
0: I va haver-hi un gran boom d'aquest... I es va pensar molt que serien les noies les que... Com que no podien portar una moto grossa...
1: Clar, és a dir, el concepte seria no són capaces d'una moto grossa, una Vespino sí.
0: I per demostrar que eren capaces de fer-ho, les van fer sortir allà fent...
1: Unes demostracions amb les majorets allà... Sí, hi havia una corriola, una gentada allà...
0: 40 motos donant voltes al mig de l'estadi Bernabéu.
1: Mira, no?, com que això sí que ho poden conduir en... Com era l'època, mare de Déu.
0: Bé,
1: què més, Jordi, què més?
0: En aquesta demostració calia enaltir a la dona. També s'aprofitava allò de que estàvamos en la unitat de destino universal, oi? I fent servir expressions que jo no sé si ara la gent més jove encara ho situa en el mapa. Però és que a mi em sona tan malament això de bascongades.
2: Desfilaron luego representantes de grupos folclóricos ataviados con trajes regionales y portando cestas con frutos y muestras de artesanía, como ofrenda y homenaje a la mujer española en el Año Internacional de la Mujer. Seguían 52 muchachas con banderas sindicales y cerraban el desfile otras 100 que representaban, con su vestuario, distintas actividades femeninas.
1: Pa, a veure...
0: Sí, anem a pams.
1: Anem a pams.
0: Primer s'està celebrant lo de la dona.
1: Primer la dona.
0: I ara anirem a lo de les bascongades.
1: No, que deies?
0: Exacte, camí d'alentat.
2: Las vascongadas trajeron un conjunto de bailes de su región interpretados por 58 danzantes.
1: Sona fatal.
0: Vascongades.
1: Sona fatal. No sé. Era el llenguatge de l'època, però sona fatal, Jordi. Escolta, sí. No, ja està. Aquí va bé per fer, la teva secció va molt bé per fer aquesta revisió.
0: De la història, una mica.
1: Mare de Déu.
0: I més que en farem.
1: Mare de Déu, com era aquella època, la dictadura, i Déu-n'hi-do. Vascongades, les majorets, hem tingut en menys de 10 minuts. i les senyorites en Vespino.

0: per celebrar el dia del treball, és a dir, tot molt...
1: I Catalunya, molt i Catalunya...
0: Home, ah, Catalunya. Què passava? Ai, ai, ai.
1: Catalunya ai. També estava dentro de la unitat del destí universal i tenia que tenir el seu minut de glòria en aquestes exhibicions, que com es feia sempre? Amb una sardana.
2: Catalunya estuvo presente con la sardana La Galop del Pallars, antigua estampa folclórica en la que participaron 108 danzantes.
0: Però jo trobo que diu molt bé La Galop del Pallars.
1: La Galop del Pallars.
0: Li trobo que ho pronuncia molt bé.
1: I jo primer em pensava que s'havia equivocat i que corresponia al galop. Perquè...
0: Ah, clar.
1: No, no, no, però té raó. O sigui, està ben documentat el senyor, eh?
0: O sigui, és La Galop del Pallars.
1: La Galop dels Pallars és com es diu aquesta dansa, que precisament és com un galop.
0: Ah,
1: o sigui,
0: el,
1: els dansaires...
0: Fan el simulen. El,
1: no? I no és ben bé una sardana, perquè es balla en parella.
0: Ah.
1: I les parelles es van intercanviant. Uh-huh. És una barreja... Bueno, potser n'escoltem una mica i el deixem de fons i així...
0: Ai. Molt maco, molt maca.
1: Aquesta dansa es van saludant les parelles, s'intercanvien les parelles, que això també seria una modernitat.
0: L'altre va dir, a veure, un moment, estem parlant de que amb una sardana del 70...
1: A la sardana toca el qui toqui.
0: S'estan intercanviant parelles, clar, això, ara com estic fent una reflexió, perquè no érem conscients de que les primeres... Ara diré parelles obertes, però aquest intercanvi de parella era amb una sardana al franquisme.
1: O sigui, imagina.
0: Quina conjunció d'elements aquí tot plegat, Jordi.
1: Si veureu, el ritme és molt repetitiu i és una espècie... Jo m'he atrevit a comparar-ho amb el bolero de Ravel.
0: Podria ser.
1: Perquè sí, es no? torna a començar. I es torna a començar. És un sense fi.
0: És un bucle.
1: I llavors, no? aquest bucle el feien servir per acabar les actuacions.
0: Uh-huh.
1: De manera que... igual que les festes majors, algú que li agradin les festes majors, sempre ara s'acaba amb el paquito, el xocolatero, rebentant a la gent perquè ja dius, els músics volen plegar.
0: Ja, anem marxant.
1: Ja anem marxant.
0: Toquem això, posem això perquè anem marxant, sisplau, vagin.
1: Els de les cobles sardanistes també utilitzaven això, d'anar-nos d'això, accelerant fins i tot una mica el ritme, perquè aviam si rebentava en el personal i s'anaven ja d'una vegada cap a
0: casa. I marxaven cap a casa i deixaven ja d'estar per allà.
1: És història i així doncs ja coneixem més coses de La Galop del Pallars, que he de reconèixer que jo no en tenia massa coneixement.
0: Mm-hmm.
1: Anem, doncs, i tornem.
0: Tornem, no anava a dir, per això Jordi t'anava a preguntar, no anava de la Festa del Treball, clar, m'ha acabat fent aquí la sardana, La Galop
1: sí.
0: del Pallars, però...
1: Tornem a la Festa del Treball, tornem per deixar-la, va.
2: Finalmente tuvo lugar una original estampa de arte y deporte que terminó con la interpretación del himno sindical.
1: Ah. Himno sindical.
0: Himno sindical.
1: Llavors, hosti...
0: Perquè, clar, la Internacional...
1: No.
0: No es contemplava. No, clar, no es contemplava en aquell moment.
1: Clar que
0: pel que fos.
1: A veure, escoltem l'himne, que per un moment, si no estàs massa atent...

0: La lletra, que jo no la coneixia, ara l'escoltarem amb més atenció, i si no la tinc cercada, no ha estat fàcil, perquè a sobre no coincideixen les lletres que he trobat amb les versions cantades. Hi ha petites, lleugeres...
1: Hi ha modificacions.
0: Modificacions, que potser cadascú la cantava com volia.
1: Però igual, és que en funció de la persona feia la seva versió lliure, eh?
0: I anem perquè, clar, aquí, el que et deia de la Internacional, comença... En la lucha de clases falta la razón.

0: és que és gallina de piel.
1: A veure, Jordi, parla de lluita de classes.
0: Sí.
1: Però,
0: clar... Ja ho arreglarem. No,
1: clar, no, lluita de classes? Vols dir que en aquella època...
0: Però clar...
1: Amb dictadura.
0: I a més ja anava seguit de braços heroicos. Hi ha una versió que diu en alto, aquí no ho ha dit.
1: Aquí no ho ha dit.
0: Se alzaran. O sigui... Brazos en alto se alzarán. Y el brazo en alto
1: sempre era...

0: unidad laboral entre obreros i patrón. Vamos todos juntos,
1: eh? Tots junts i que no passi res. Visca el treball.
0: Vosaltres treballeu i jo cobro.
1: Exacte. Les condicions precàries, visca les condicions precàries. No existeixen les condicions precàries.
0: No us queixeu que teniu feina.
1: No, clar, teniu feina. Todos juntos, obreros i empresarios i patronal. Vamos allà. Reivindicamos el dia del treball, però que a nostra manera podria ser això, eh? És a dir, reivindiquem que anem tots junts cap a on? Mare de Déu, senyor.
0: Tela.
1: Tela, Jordi.
0: Anem amb el... Bueno, no, deixem ja l'himne aquest, perquè...
1: Res a veure amb les manifestacions del que dèiem, reivindicatives, ni la, el tema de la repressió del món sindical, que no hi entrarem, però que va marcar la dictadura.
0: Clar, anem ja a fer un resum ràpid, o sigui, perquè anem ja sempre en pas amb el temps, però bé, veurem que les manifestacions reivindicatives i la repressió en el món sindical van ser el pa nostre de cada dia.
1: Exacte.
0: Durant la dictadura.
1: Sí, sí.
0: Els sindicats havien estat reprimits.
1: Correcte.
0: Es va inventar, llavors, el Franco, el sindicato vertical.
1: El vertical.
0: El sindicato vertical va servir perquè, molt astutament, el que es va conèixer més endavant per la CCOO... Saps de què va això de la C?
1: Sí, em sona.
0: Pues resulta que la CCOO, les comissions obreres, que un senyor que es deia Alfredo Urdaci no sabia què eren comissions obreres o no ho havia vist mai escrit, jo què sé, que, home, per ser el cap d'informatius de Televisió Espanyola en l'època PP, potser li hagués calgut una mica més de cultura general, però bé, deixem-ho en aquí. Quan aquest senyor, doncs, va fer servir aquestes sigles que de tots eren coneguts, ho faig anar, ho trec aquí, perquè Comissions Obreres es va infiltrar dintre del sindicat vertical i va aconseguir representació, òbviament, sense les sigles, clar,
1: sense les sigles,
0: perquè si no hi hagués hagut algú que el meu hagués passat com allò de l'M. Rajoy, que el meu al final s'hagués donat compte que CCCOO era Comissions Obreres i no fos que se'n donessin compte. Era a parlar de les manifestacions del Dia del Treball.
1: Això no ho hem fet encara, no?
0: No, ho vaig molt ràpid perquè s'han repetit.
1: Que no hi ha, afortunadament, ho hem dit, no hi ha majorets.
0: No hi ha majorets.
1: Que no hi ha zapateados.
0: Tampoc.
1: Que no hi ha, tot i que sardanes, podrien haver sardanes, però...
0: Vespinos tampoc.
1: Vespinos no n'hi ha, si en queda alguna en funcionament.
0: Ostres, home, segur que hi ha un col·leccionista que et paga bé,
1: anava a dir, trobades de Vespinos, ara no ho tinc aquí a mà, però trobades de Vespinos...
0: Segur.
1: Segur. Però, clar, que les facin coincidir amb
0: el Dia del Treballador.
1: I no acostumen a les manifestacions d'ara, doncs no acostumen tampoc a anar patronal i treballadors i treballadores unidos, com deia aquest himne, con el mismo fin.
0: Doncs s'està tirant el temps al damunt, anem a les manifestacions ràpidament, que dic any rere any hi són, però... també he de reconèixer que darrerament hi ha un cert factor repetitiu i reiteratiu. I mira, me'n vaig al 2017 i agafo un treball de Lluís Falgàs, que va d'aquesta casa, òbviament, i en què els preguntava si encara tenia sentit seguir-se manifestant.
2: Quin sentit té en aquests moments, per vosaltres imagino que molt, des del punt de vista sindical, però socialment quin sentit li doneu ara mateix en el 1 de maig d'aquest any?
0: Quin sentit
1: té? Quin sentit té? Pregunta de Lluís Falgàs i tant, sí, sí.
0: Bé, van respondre en aquell 2017 els que eren els representants dels dos sindicats majoritaris, que eren un Camil Ros, que encara ho és actualment a la UGT, estic parlant de 2017, i que jo resumiria... El que va dir el Camil Ros és de qui no plora, no mama.
3: L'inici de la recuperació de drets, de que la gent perdi la por, de que la gent sàpiga que si no ens mobilitzem, els únics conflictes que solucionem són els conflictes que generen i que es provoquen. I que és evident que governs i patronals no estan disposades a fer un retorn de drets i de salaris retallats. Per tant, si no estan disposats, només és des de la mobilització.
0: Aquesta unitat amb la patronal, que anem vamos juntos i tal, però paguen uns i cobren...
1: El que dèiem ara, exacte. No va en la mateixa direcció a vegades,
0: exactament,
1: eh?
0: Exactament, sembla que no.
1: No acostuma a anar a la mateixa direcció.

0: Ara estava pensant, Jordi, amb aquest arxiu que ens porta sempre, hi han coses que sonen molt repetitives. És a dir, no, o no avancem gaire...
1: És que tristament sembla que no...
0: O és que els missatges són els mateixos i no acaben d'innovar els missatges, o és l'altra opció? Perquè la reivindicació que sempre hi és, i s'ha de fer, però, clar, el missatge sempre sol ser el mateix.
1: Sí, hi ha qui, com en el cas d'aquest cas del CC o de Comissions Obreres, el que llavors era Javier Pacheco qui estava al front,
0: al capdavant,
1: que reivindicava una cosa que tots tenim claríssim. La riquesa està mal repartida.
2: A mi m'agrada dir que aquest 1 de maig és el moment de que ens retornin el que és nostre, no? És el moment d'aconseguir el que és nostre i que repartim veritablement la riquesa que s'està creant al país, no?
0: Repartim la riquesa.
1: Repartim la riquesa, que no se la quedin...
0: Repartim-la, que, que no es quedi en mans d'uns pocs i que reparteixi en tota la població de manera igualitària i equitativa.
1: Però jo diria que estem vivint una certa... apatia, no? I any rere any cadascú sabrà el seu grau de compromís, si ha anat de manifestació o si se n'ha anat de poni,
0: sí.
1: i de vacances.
3: El 1 de maig, dia del treballador, un dia festiu de primavera que convida a anar a les manifestacions, convida a anar a la muntanya, convida a anar a la platja, a la ciutat, o bé també convida a quedar-se a casa escoltant o veient el que està passant.
1: Home, convida a quedar-se a casa, els que estiguin a casa, els convidem a que segueixin escoltant aquest espai.
0: Exacte, això primer, els que estiguin a casa, com...
1: I encara que no sigui l'1 de maig, ja, però és igual.
0: Exacte, que sempre ens escoltin els 4 dies.
1: No cal. No,
0: però si estàs a casa, pots anar a la mobilització, perquè no...
1: Sí, i també es pot combinar de certa manera, també.
0: Pots anar una estona i després fer una altra cosa, pots...
1: Però passa una mica com el dia de Sant Jordi. Millor que el 1 de maig no coincideixi amb un pont.
0: És que això passava, ara, Jordi, m'ha fet recordar que això passava, crec que era precisament Camil Ros, que tu l'has posat en aquest tall, que ho deia, que dius, gràcies a que vosaltres us podeu anar de pont aquest 1 de maig, és per tots els drets que s'han reivindicat i aconseguit al llarg de la lluita de la classe obrera. És a dir, que està molt ben trobat això, perquè quan coincideix, com en aquest cas ha coincidit, amb un cap de setmana llarg, no? Podem dir un pont de l'1 de maig, sí. Sempre a vegades hi ha aquesta dicotomia entre mobilització o aprofitem per, com deia el Lluís, per anar a la muntanya, per anar a la platja.
1: Actualment hi ha al capdavant dels sindicats a Catalunya, 10 anys després, en el cas de Comissions, Belén López Sánchez. Una noia.
0: Sí.
1: Comencem. Noia, que ja tocava.
0: Ja tocava.
1: Nascuda el 1976 i que és en aquests moments la secretària general de Comissions Obreres i té aquest càrrec des de l'abril del 2025. La UGT manté a Camil Ros, que ho és de l'any 72, nascut ell, i porta ja quasi també 10 anys...
0: Ben bé,
1: en el front del...
0: Al capdavant.
1: Però clar, és que, llavors dius, la sindicació, hi ha crisi de sindicació.
0: Ui, aquí estàs obrint un tema...
1: I és un
0: complicat.
1: Tema que s'hauria d'aprofundir. A més, hi han hagut certes coses, com va ser alguns escàndols entorn a aquelles cooperatives de l'habitatge del PSB. Ens estem queixant de que no hi ha habitatge públic, que no hi ha... Però és que, clar, a la que hi ha hagut o va haver-hi una oportunitat d'una iniciativa de fer realment habitatge públic i assequible, sempre hi ha el desgraciat que va aprofitar-se'n i a fer el negoci personal i estafar a qui sigui per fer-se i enriquir-se personalment. Va ser molt trist el que va passar amb aquella cooperativa d'habitatge pública, que a més anava liderada pel sindicat UGT, s'ha de dir tot, i que va fer una crisi importantíssima per posar el dubte a qualsevol cooperativa, perquè jo recordo que en aquells anys també vaig entrar en una cooperativa d'habitatge i, esclar, anaves, amb perdó de l'expressió, seré clar, anaves cagat, perquè deies, és que igual estic posant els diners i estic comprant un tros de paper i no un pis.
0: No, tenies la certesa, no?, en aquell moment.
1: Llavors, després hi va haver-hi els ERES, després hi va haver-hi els cursos de formació que, diguem-ne, controlaven i estaven a l'entorn de les mans dels sindicats, cosa que em sembla molt bé, però una vegada més, a la que hi ha pela, noi, la corrupció hi surt i de quina manera. I també penso que hi ha coses que no ajuden una mica en aquesta voluntat de pertànyer en el món sindical, quan veus alguns casos, i amb perdó i el meu carinyo al senyor Pepe Álvarez, però és que si fos professor universitari estaria jubilat.
0: Ah,
1: perquè els professors universitaris a partir de 70 anys ja no...
0: No poden exercir, no poden fer de...
1: No poden fer ja de mestres.
0: De docents.
1: Potser ja té un bon currículum. 26 anys de secretari general de Catalunya. I ara n'hi hem de sumar 10 més en el sindicat a nivell estatal. Uh-huh. No ho sé,
0: potser... Ho deixes en l'aire.
1: Ho deixo en l'aire i agafa...
0: Deixes la reflexió
1: i agafo...
0: I que cadascú...
1: Que cadascú ho digui d'això, però...
0: Tregui les pròpies conclusions.
1: No he volgut estar-me'n de posar un tall que es va produir el 2016, quan al senyor Pepe Álvarez li van preguntar sobre la seva edat. Uh-huh. I es va posar com una moto per 8 dies, per 12 dies, si hem de ser exactes, perquè li van dir que tenia 60 anys.
0: Uh-huh.
1: I va dir, no, en tinc 59. Estàvem parlant del dia 8 de maig, quan ell, el 20, hagués fet 60. Ara sí que ja els té, ja m'he mirat, Clar, per això ho he mirat la data.
0: Ho has consultat, ho has comprovat.
1: Ja té el 70, vull dir que hasta ahí puedo leer. I aquí ho deixem amb la seva intervenció.
4: Llevo 25, ahora 26 años. Pero llevo desde los 18 años trabajando en el sindicato. Aprovecho para decir que tengo 59, cumpliré 60 el día 20 de marzo.
5: Pero, ¿hemos dado algún dato incorrecto?
4: Aparte de eso...
5: Bueno, 59, ahí está.
1: Ahí està. Llavors, és veritat que si ens hem de ser estrictes, el dia 8 de maig només en tenia 59.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè clar, aquí han deixat moltes reflexions. Escolta, Jordi, ara, després de tot plegat, clar, la setmana vinent, perquè hem fet un repàs extens, i
1: jo estic pensant en això de la jubilació, saps? Estic estudiant les possibilitats del tema aquest, de la jubilació, aviam si hi ha... M'obliguen.
0: Si t'obliguen. Si t'obliguen o no t'obliguen.
1: Ho he de mirar, aviam si ja m'obliguen.
0: Has de veure què pots fer o què no pots fer.
1: El que no puc fer.
0: M'ha agradat molt la secció, de fet, el que has plantejat, o la reflexió amb el fet de fer de la Belén López, ara em sortirà la paraula, el fet que hi hagi una dona al capdavant d'un sindicat, com hem vist com la dona, al principi, en aquest dia del treball, era, no, unes majorets.
1: Una vespino.
0: Una vespino, és a dir que afortunadament doncs, s'ha passat d'aquesta mena d'exhibició, per dir-ho d'aquesta manera, folclòrica.
1: Home, hem de ser positius i la reivindicació dels sindicats... jo he sigut molt crític ara, en certa manera, amb els sindicats, però si posem una balança, em quedo amb la reflexió que tu has fet. Si no hi haguessin els sindicats, no sé què ens passaria.
0: Exacte. No sé, en aquest cas tampoc no... No és una cosa d'aquesta manera, i la seva funció, evidentment, doncs, és com tot aquí. Avui perquè fèiem aquesta reflexió entre el dia del treball, el com se celebrava, és a dir, sempre ho posem en aquest context històric per veure com han evolucionat.
1: I el punt d'ironia i humor que se m'hi ha de buscar sempre, perquè si no ens podria agafar pedres al fetge amb cada un dels temes que toco jo aquí.
0: Ui, aquí sempre, és a dir, i sempre en recordem que analitzem amb el Jordi Nutó aquests talls del nostre arxiu de Televisió Espanyola, per veure com, afortunadament...
1: Anem a millor
0: i hem anat evolucionant amb diferents aspectes. Escolta, ara m'has deixat amb aquesta incògnita del pensant en jubilar-te, Jordi. Ara no sé... Ai, què pensar? Ai.
1: Jo m'ho estic pensant molt seriosament.
0: Estàs fent números?
1: Sí, però si puc, seguiré aquí i mentre no em feu fora.
0: Ui, esperem. No, això ja t'ho dic, encara estem al maig. Encara no és època de...
1: Diu, això ja ho estem estudiant.
0: T'imagines,
1: ja t'ho diré.
0: T'imagines que ara et dic... No, bueno, mira, Jordi, doncs, ja que treus el tema, aprofito per dir-te que gràcies...
1: És una oportunitat.
0: Però aprofitant que...
1: I el gràcies no cal.
0: Que parles del dia del treball, aprofito per dir-te que aquest treball ja l'has fet i no cal. Va, és broma. No. Jordi, gràcies, com sempre.
1: La setmana que ve no sé què portaré, però estaré
0: aquí.
1: Alguna
0: cosa útil, com sempre, interessant.
1: Aquí estarem.
6: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.

0: I de la mel... Anava a dir, a la melmelada. Encara no.
1: Encara no.
0: Encara no. Raül Balam, com estàs? Molt bon
2: molt
0: dia.
2: Molt bé. Escolta, bon dia, bon dia pel matí.
0: Encantat de tornar-te a saludar.
2: Bueno, jo també.
0: Que feia uns dies que no ens veiem.
2: Fa 15 dies vam parlar per telèfon. Va anar molt bé el de l'arròs. Ostres, quin fart d'arròs, quin fart d'arròs.
0: I a nivell.
2: Si hi havia nivell, si hi havia nivell, poca broma, jo pensava. Primer, 40 participants. 40 paelles, o sigui, 40 arrossos, tots fills d'un pare i una mare diferents, però tots amb un nivell i amb unes ganes, es va fer allà una festassa,
0: I nosaltres ho celebrem. Abans de parlar, ara, recordarem la mel, perquè hi ha gent que dirà, alguns dient, què diuen de melmelada?
2: Què és això de melmelada?
0: Què diuen de melmelada ara i per què? Perquè abans et volia fer una petita menció relacionada amb Bad Bunny. A veure.
2: Si ostres!
0: Bad Bunny... va estar a Barcelona,
2: sí,
0: va fer uns concerts, crec que la gent ens en vam adonar, totes aquí, que va estar a Barcelona per uns concerts, la gent que hi va anar i la gent que no. I el mandarín, crec que s'hi va acostar.
2: Sí, aquest senyor hi va dormir allà dintre.
0: Clar, jo periodísticament he de fer la pregunta, no sé si em pots explicar...
2: Tu pregunta.
0: ...alguna coseta. Puc preguntar-te, a veure, Raül Balam, com li va anar en Bad Bunny allà? No sé si em pots dir alguna coseta.
2: Mira, jo et diré, ara et parlaré professionalment. Jo per a professionar, com a professional del sector que treballa en una empresa hotelera molt gran, a mi em paguen més per callar que per parlar.
0: Ui.
2: No, home, no, és clar, és un client. Jo no puc parlar d'un client. Uh-huh. No pot venir, jo no puc venir... Va venir en Paquito i en Paquito va menjar això, va fer això, va pujar, va baixar, va anar aquí, va anar allà. Jo no ho puc fer. No, aquest senyor pagava una habitació i totalment respecte per lo que feia allà dintre.
0: Confidencialitat. Però escolta, entenc que aquesta pregunta que he fet jo... alguns companys de professió...
2: Si em haguessin pagat, sí, com deia la Lola Flores, si cada espanyol me pagara una peseta... Doncs, Déu-n'hi-do, saltar la bomba,
0: el telèfon...
2: El telèfon, de cop i volta, esclar, dic, aquí coneixem allà dintre, doncs mira, doncs coneixem en Raül i molts missatges i moltes propostes. I a tots jo contestava el mateix i dic, ostres, no et puc dir res, he de callar.
0: El que val a dir
2: que sí que hi havia molts companys que deien, ostres, vale, ho entenc, no passa res. Mira, ara que sentim aquests grills, i molts altres, quan jo els contestava...
0: No deien res?
2: No. Això, ostres, gràcies, vale.
0: No donava les gràcies?
2: No, ni res. O sigui, enviaven la pregunta, jo contestava, i acabàvem amb una abraçada...
0: I no és que no tornés l'abraçada de retorn,
2: jo encara estic esperant, doncs... o un, ostres, això no es fa, o això. No, res, o sigui...
0: Escolta. Jo et dono les gràcies resposta. És a dir,
2: gràcies.
0: Però clar,
2: pensa que ets l'única persona que ha parlat això públicament.
0: I escolta, no, puc demanar als companys i companyes de professió que donin les gràcies?
2: Home,
0: és a dir, que és normal, és a dir, que a vegades la nostra feina és preguntar, però quan obtens una resposta que et diuen és que no podem parlar d'aquest tema, no costa res dir, ai, Raül,
2: ostres,
0: mira,
2: ho entenc,
0: cap problema, com hem fet ara nosaltres.
2: Sí, un 50% va ser aquest, però altres 50 no. I potser vaig rebre 10 trucades o 12, saps, de missatges. O sigui, 6 persones o 5 que no et diguin ni asa ni bèstia ni burro què fas aquí... Però bueno, és complicat. Igual. El món és així, el món sempre està dividit, i món hi ha un 50-50.
0: I no el canviarem.
2: No.
0: Raül Balam,
2: no, però, no sí, que sí, però sí que s'han de dir aquestes coses.
0: Exacte,
2: de tant en tant, i s'han de dir que s'ha de ser educació davant de tot, encara que no tinguis la resposta que tu esperaves, no?
0: I fer, exacte. L'educació, primer, és essencial
2: davant
0: a
2: de tot.
0: La vida.
2: Davant
0: a
2: de
0: la
2: tot.
0: Vida. I davant no s'ha de perdre mai l'educació.
2: Mai.
0: Perquè una cosa és que tu tinguis una necessitat de feina, pel que sigui, tens el contacte, tens... Escolta, Raül, mira, el Raül mandarín, ostres,
2: sí.
0: Fas la gestió i tu, educadament, perquè tu sí que has tingut l'educació i t'has pres la molèstia
2: de
0: contestar, perquè clar,
2: pensa...
0: Hi ha gent que no ho fa, això.
2: Pensa que si un dia jo quan sigui molt gran, molt vell, als 115 anys o així, i jo escrigui la verdad de todo...
0: Quan trenquis el silenci,
2: el silenci
0: de debò...
2: Bo, és que, esclar, molt fliparíeu a vegades amb la gent que he tingut al davant. O sigui, has tingut gent molt random i molt, molt important. Però, és clar, no, ens, es pot, no. no es poden dir aquestes coses.
0: Ens hem d'esperar fins al 115.
2: Sí, fins al 115. O sigui, serà d'aquí 100... No, d'aquí 65 anys.
0: 65 anys.
2: D'aquí 65. Que és res.
0: Són 4 dies i són
2: 4 dies.
0: I són 65 anys.
2: Clar que sí, clar que sí.
0: Doncs va, jo et reitero les gràcies per mi, va. Jo sóc una persona, crec, educada en aquest sentit. Ho faig.
2: Però anem a l'important.
0: Anem al tema, clar.
2: Anem al tema.
0: Ara. Posa la sintonia dels deures.
1: Tengo más o menos desde que no nos vemos controlado.
0: Clar, el gran predecessor d'aquest programa meu, en Marc Margarit, crec que em van dir, no, és que quan tu em vas dir, quan sona aquesta sintonia, això vol dir que tu ho has de fer.
2: Clar, hi ha hagut deures.
0: Van dir, en Marc a vegades no ho portava. Dic, com que no ho portava? Dic, a vegades, dic, no va portar mai cap dels seus... Dic,
2: ensenyava vídeos, ensenyava com
0: però,
2: ho havia fet... Veure,
0: una abraçada ben gran per Marc, però el vídeo...
2: Marc, t'han passat al davant, eh?
0: Clar, jo dic, no sé si passa o vull fer... Clar, dic, jo el vídeo l'he fet.
2: L'he fet, sí, ja ho vaig veure.
0: M'he estrenat amb el món d'allò que són els Reels, ara estic cridant com una senyora gran, però això dels Reels és fantàstic.
2: Però és fantàstic.
0: És un univers...
2: És que és...
0: Oh!
2: És l'univers.
0: Ara hem obert aquí un
2: meló. Has obert un meló que no es tanca, eh?
0: Que no es tancarà.
2: No es tancarà, eh?
0: I dic, clar, si fa 15 dies t'he dedicat, vaig jugar una mica... amb puterio, és a dir, a les paelles volia fer-la també, però ho vaig veure com per començar molt complicat.
2: Sí.
0: I vaig dir, anem a la fase...
2: Anem a la fase, això.
0: La malmalada. Anem... Aleshores...
2: Pas a pas.
0: Pas a pas. Com que fa cosa d'un mes vam parlar d'aquesta malmalada de maduixots per regalar a les mares,
2: el
0: dia de la mare, en Raül Balam ens va donar la recepta i se l'ha fet. Jo tinc aquí a l'estudi això. Si hi ha algú que entra al web de Radio 4, hi ha una pestanya que es diu webcam i aleshores ara veurà aquí una munió de coses a l'estudi. Una d'elles és un pot que ara obriré, de melmelada de maduixots. I aleshores, jo, Raül Balam, vull, sisplau, que facis el veredicte. Tenim aquí unes culleres, tenim un pa que ha comprat la Mònica Pavón. Gràcies, Mònica, que també el tenim aquí. Aleshores,
2: és que
0: mateix...
2: la melmelada sense pa, malament,
0: clar,
2: eh?
0: Anava a dir, porto la melmelada, em deia la Mònica, però portarem pa. Dic, clar, és veritat. Clar. No ens anem aquí la melmelada de cullerots.
2: Val a dir...
0: A veure.
2: Que el color és molt sexy.
0: El color és sexy.
2: El color és molt atractiu.
0: Color...
2: El menjar entra pels ulls, eh? El menjar sempre entra pels ulls. Ja us diré la frase d'en Raül, perquè aquesta és frase meva allà d'abuela, eh? El menjar entra pels ulls, però recorda sempre pel gust. No he conegut mai a ningú que digués la meva mare feia uns macarrons molt macos. No, sempre és la meva mare feia uns macarrons molt bons.
0: Molt bons.
2: O sigui, el que ens queda sempre serà el gust. Però entra pels ulls, de moment és sexy.
0: Color sexy.
2: Sí.
0: Aleshores, jo t'he de dir que sí que la vaig tastar per fer la prova de la textura.
2: Clar,
0: quedava, també la tastava. A mi, bé, per ser jo, crec que bé. Aleshores, anem a tastar-la?
2: Clar que sí.
0: T'anava a dir, tu mateix, Raül, tens aquí unes culleres.
2: Una cullera.
0: Atenció, el veredicte, agafa si vols pa,
2: mira,
0: tu mateix.
2: Mira.
0: L'olor a la cuina quedava bé, a veure, no, tu mateix estàs explicant.
2: Oh, fa
0: explicant.
2: Molt bona olor, fa olor Maresme, això, eh? Jo doncs, la tastaré així, eh?
0: Vinga, sense pa, a veure. Digues la veritat, Raül. Tota la...
2: És molt bona, eh?
0: És molt bona?
2: És molt bona, eh? I val a dir una cosa, eh? No em talleu el micròfon perquè parlaré de dintre la peixera. M'han dit...
0: Ai,
2: m'han dit... Aquell trio que tens
0: Albert
2: allà dintre,
0: Bacas, Luis Mimenca,
2: si havia portat l'antídot. Jo dic, quin antídot? Tu creus el que han dit?
0: Sou una miqueta...
2: Jo dic, aquí...
0: No, clar, és a dir... El
2: està
0: problema
2: molt
0: està,
2: bona,
0: t'he de dir que he fet una... No és que hagi fet versió, però, per exemple, amb el sucre, per exemple,
2: sí,
0: n'hi he posat un pèl menys.
2: Menys, bueno, dic... El que
0: dir...
2: passa que ara l'hauràs... Si n'hi fiques menys... Mira, la meva mare, jo quan la vaig fer, la mare em va dir, mira, em ficaré més, que està bona.
0: Endavant, oi, que bé.
2: Quan la...
0: Per favor, quin... Això és un èxit per mi, és un quan èxit personal,
2: mare,
0: això.
2: Quan la mare la vaig fer, em va dir... Ostres, jo la faig amb menys sucre, però és clar, la mare la fa i la guarda a la nevera. Penseu que és un producte fresc. El sucre conserva. La mida que porta de sucre, normalment les confitures abans es feien tant per fruita, tant de sucre. Això és una barbaritat.
0: És una burrada, no?
2: És una burrada, però és clar, era una conserva. Era una cosa que estava fora de la nevera, clar, que era una manera per aprofitar tota la fruita que et sobrava, doncs per no tirar-la. I era una manera de guardar el rebost. Avui en dia tenim unes neveres fantàstiques. No fa falta que fem confitures de 20 quilos de maduixes. O sigui, no hem de fer una factory d'aquestes grosses.
0: No tenim una fàbrica a casa.
2: Però si te'n fas, la fas amb menys sucre, te la guardes a la nevera i la vas traient. I a la nevera et dura, eh? O sigui, és una cosa que dura, però no dura tant quan la comences a tastar. Clar. Està molt bona.
0: Està molt bona. Però... Ai, que bé, que bé. El tema del sucre té una explicació molt senzilla, és que vaig fer tot... Vaig agafar les maduixes, vaig agafar el suc de llimona i tenia poc sucre per casa.
2: Però què passa?
0: I la... Perquè jo, de normal, habitualment em prenc poc de sucre. D'aquelles persones que al cafè no s'hi posa sucre, aleshores, quan ja, fa algun pastís...
2: Ja, però si ara has entrat en el món dels rius i al món de, la, de fer receptes... Has de començar a tindre coses d'aquestes que s'han de fer servir sempre que tens rius. O sigui, has de tindre sempre farina, sempre sucre, has de tenir llevat fresc congelat per si un dia has de fer...
0: Espera, Robam, que he de prendre nota.
2: Has de tenir totes aquestes coses...
0: M'has dit, recapitula, el sucre,
2: la farina... Sucre i farina les de tenir sí o sí sempre.
0: Això, que no el tenia, ara en tinc menys.
2: N'has de tenir, a més, això no es passa.
0: M'has dit?
2: El llevat. El llevat en pols, que el pots tenir guardat en la teva despensa, però llavors si compres llevat fresc, tu te compres que els venen amb aquests deuets...
0: Ah, els deuets aquests, sí.
2: I te'l guardes al congelador, perquè el llevat és una cosa viva. Si tu te la guardes a la nevera, allò té, o sigui, té una vida molt curta. En canvi, si tu ho fiques al congelador, com en Walt Disney, allà se te mantiene.
0: Es queda impertèrrito.
2: És això.
0: Fins por al... los siglos de los siglos.
2: Per això has de tenir. Xocolata sempre n'has de tenir, perquè sempre algo de xocolata has de tenir.
0: M'agrada molt. Sí, ja
2: fruits secs. Natura.
0: Això també en tinc.
2: Fruits secs. Jo me'ls guardo a la nevera, els fruits secs.
0: Sí?
2: Clar, i a més ara que fa tanta calor, a la nevera doncs es mantenen més i no queden rancis. A vegades si els tens en un pot a la despensa amb la calor que començarà a fer ara a totes les cases, llavors queden... que els fruits secs s'han d'anar comprant mica en mica, també. Mm-hmm. Perquè si els vas comprant de...
0: A tones,
2: doncs malament. I has d'anar... Ha d'haver rotació, també, eh? Doncs no et compres, a vegades, hi ha aquestes farines que apareixen per allà al fons.
0: Que les
2: i dius,
0: ostres,
2: allò d'on era. Hòstia, sí, aquella parella que vaig tenir, que ens vam comprar la panificadora, no sé què, no sé quantos... No, home, no. Tot ha de tenir rotació.
0: És farina
2: la
0: de la pandèmia.
2: La farina...
0: Que la vam comprar ostres, el 2020.
2: És
0: que la vaig arraconar perquè hi vaig posar 30.000 coses al davant.
2: Poca
0: cigrons,
2: broma, eh?
0: Arrossos,
2: poca
0: i no
2: broma.
0: Mai al final.
2: Poca broma. Segur que a moltes cases de Catalunya encara tenim farina de la pandèmia, eh?
0: Feu l'esforç. És a dir, busqueu ara mateix, sisplau, si ens esteu escoltant, feu l'esforç. Aneu i busqueu farina.
2: És que s'ha de mirar, les despenses, a vegades és de poca problema. No, com que això dura, no. Han de tenir aquesta rotació que et vaig dient, perquè al final és bo. La gran despensa són els supermercats. Allà és on ens guarden les coses.
0: Sí.
2: I allà sí que van fer la rotació. I tu a casa teva també les anar fent.
0: I podem anar i podem fer
2: aquesta bona rotació.
0: Gràcies, Raül. Escolta, a mi això és fantàstic.
2: I amb el pa d'olives, al tanto, eh?
0: La combinació?
2: Hi ha un salat dolç que és una passada, eh?
0: Doncs ara, quan acabem aquí a les 12 el programa, acabarem de fer un tastet aquí tota la redacció. Gràcies, Raül. A veure com continua aquesta història.
2: No, jo ja
0: t'he de dir que m'has despertat...
2: Ja podem plegar.
0: I m'has despertat un interès que no tenia. Això t'ho he de dir sincerament. M'ho he passat molt bé. Fent-la. És a dir, m'ho he passat molt bé. T'he de dir que diré més. He deixat de fer coses... per cuinar.
2: Bueno, no passa res. Les sèries es segueixen veient, eh?
0: Ja, però jo...
2: Ja estan allà.
0: Ara m'he de posar a fer això. Espera, que vaig un moment. Ara baixo al gimnàs. Ara veno aquesta sèrie. No, això pot esperar. No m'ha fet la melmelada.
2: És que t'ho has passat bé o no?
0: Molt.
2: És que és l'acte d'amor més bonic que hi ha quan cuines per tu mateix. Quan fas una cosa... I llavors tu ara regales aquesta confitura, tu el regales, o un dia et convides a berenar, o fas un pastís de formatge i l'acabes amb aquesta confitura o aquesta marmelada per sobre... I que ho has fet tu.
0: I escolta,
2: és que ara passaràs pels passadissos on hi ha les marmelades, que n'hi han de molt bones, però que passaràs per això. I ja no, perquè
0: no,
2: ja te la fas tu.
0: Clar, és que ara m'agradarà molt més aquesta. I aquesta també faré un homenatge, com que era per la mare, li regalaré la meva mare.
2: Clar
0: aquesta,
2: que sí.
0: Aquesta no, perquè està encitada, però en farem d'una altra
2: sí.
0: I li deixarem tastar.
2: Jo la vaig regalar, a la meva germana, i a la mare.
0: Doncs
2: sí.
0: Perquè vegis que...
2: I una per mi, que està al pot, a dintre la nevera, doncs que ja va baixant, pobret, ja va baixant.
0: Mica en mica va fent. Però avui també, a banda de la melmelada, volem parlar de la diva, mare, de la mare de les divas, la Cher.
2: Madre de dragones.
0: Madre de dragones. I diran, quins escolti, per què ara aquests dos es posen a parlar de la Cher quan venim de la melmelada i venim del batbani? Per què?
2: Perquè
0: ens agrada.
2: Perquè ens agrada i és la nostra, és el nostre far que ens guia.
0: La llum.
2: Guia. I perquè va fer anyets la nena.
0: 80.
2: 80 anyets.
0: 80.
2: Hòstia, com a 20 anys no és nada, 80 anys encara menys.
0: Diviníssima.
2: O sigui, 80 anys. Diviníssima. Però no et dona la sensació que és una dona que sempre l'has vist gran. Però sí. És que és molt... Clar, dic, jo l'he tingut tota la vida i l'he vist gran, però és clar, quan jo la veia de petit, com va fer Les Brujas de Innsbruck o Hechizo de Luna... Sí.
0: Ja feia... No,
2: hòstia, era més jove que jo. I la veiem gran. O sigui, sempre ha tingut, pobreta, un lastre a sobre que sempre l'ha tratat de gran, sempre l'ha tratat de vella, sempre l'ha tratat... Però no, ha anat fent tot el seu metabolisme, ha anat seguint. I 80 anys avui en dia, a sorprendre.
0: Què són 80 anys?
2: Escolta, que es va retirar de concerts fa un mes i mig, perquè li feien mal als genolls. Hòstia, a mi fan molt de mal els genolls i tinc 50,
0: Va dir, jo que en tinc una mica menys, em fan també mal els genolls.
2: Ostres. Jo sempre dic...
0: Amb 79 ja m'agradaria a mi estar dalt d'un escenari
2: aquesta
0: fent
2: dona,
0: concerts.
2: Aquesta dona pren molt de col·làgen.
0: Doncs,
2: I el millor col·làgen del món són els peus de porc.
0: Jo
2: crec que aquesta senyora pren molt
0: de... Peus de porc.
2: Molt de peu de porc.
0: I
2: jo crec que
0: pel
2: sí.
0: seu aniversari, que, a banda dels peus de porc, què li podríem cuinar?
2: Ostres, jo el que vulgui. A mi em ve aquesta senyora, és el seu aniversari, I li dic, em diu, cuina amb el que vulguis, i dic, no, el que tu vulguis. Si em diu una truita a la francesa, jo li faig una truita a la francesa. I si em diu, no, puja dalt al Kilimanjaro, arreplega'm tres herbetes perquè les vull fer d'amanida i tot, doncs jo hi vaig
0: també.
2: De genolls, el que em digui. Aquesta dona, el que em digui.
0: I els peus de porc, m'ha agradat molt això.
2: Jo crec que sí, és que el peu de porc, sempre ens pensem, és que engreixen, a veure, tot engreixa
0: tot,
2: la vida.
0: Tot
2: engreixa. Però un peu de porc, és una part molt sana del porc que pots menjar. El porc, el morro, l'orella... Allà hi ha un col·làgen que quan et fas gran t'has de prendre aquestes capsuletes de col·làgen que si un cop a la setmana prens peus de porc...
0: T'estalvies
2: aquest col·làgen. No fa falta que te'n vagis a la farmàcia a comprar-te les capsuletes ditxoses del col·làgen que qui sap d'on t'ho treuen.
0: I a saber de què estan fetes,
2: ja saber de què estan fetes.
0: Col·làgen...
2: No, ara ens trucarà un farmacèutic que fa capsuletes de col·làgen i ja són naturals, dic, vale.
0: Però... Alguns no sabem d'on venen, algunes.
2: Però ho pots treure dels aliments, o sigui, tots els aliments. Hem de menjar de tot, s'ha de menjar llegum, o sigui, el llegum també és molt bo perquè et porta ferro i moltes vitamines, s'ha de menjar remolatge, s'ha de menjar patates, s'ha de menjar mongeta, s'ha de menjar confitura i marmelada, perquè això... et va directe al cervell i et dona alegria i això et dona joventut. O sigui que no passa res si engreixa una mica, però s'ha d'anivellar la balança. Però s'han de menjar peus de porc. I ara vindria la meva mare, trucaria i diu, escolta, i bledes també has de menjar, perquè jo no menjo bledes. O sigui, perquè em queixo jo de per sempre i vaig dir, no em menjaré mai més, perquè a casa m'havien ficat moltíssima. Tant. I ara trucaria la senyora Ruscalleia i
0: diria... Ara digui la Carme, escolta...
2: Bledes també. Poco a poco, mamà, poco
0: Exacte.
2: A poco.
0: Mica en mica s'omple la pica. Doncs fins aquí un petonàs a la Txer, que de ben segur ens estarà escoltant en algun univers paral·lel, jo m'imagino.
2: Jo crec que ens escolta. Home,
0: que està de dissabte.
2: Parlem cada 15 dies d'ella.
0: Per tant...
2: jo crec que algun dia els astres se li alinearan.
0: I la tindrem aquí a l'estudi nosaltres.
2: T'imagines? Mira, jo aquell dia encara que estigui a Tombuctú,
0: escolta,
2: jo vinc,
0: Raül, ve la Txer.
2: Home,
0: hem aconseguit la Txer.
2: Em moro. És que t'ho juro, em moro.
0: Deixem la Txer que faci, que segurament haurà fet ja una festassa d'aniversari, però que, clar, ha arribat la calor. Tenim 3 minuts per acabar el programa. Què fem? Una amanida, per exemple, què podem fer que ens ajudi a suportar aquesta calor?
2: Mira, l'amanida és la cosa més fàcil de cuinar perquè no has d'engegar un foc. Però, esclar, a vegades és tanta aigua que de seguida tens gana. Perquè si fots enciam i hi ha 4 fruitetes, de seguida et tens gana. Necessites que hi hagi consistència. Són molt bones les que són de pasta o les que són d'arròs. Però allà ja has d'engegar un foc.
0: Ja ho has de fer.
2: Sí. I allò ja fa calor. I més amb aquesta setmana que estem portant. Però aquí heu de fer... Aquí us ensenyaré a cuinar una tècnica d'un burgur o un cuscús en fred.
0: I com ho fem, això?
2: Mira, vosaltres agafeu, i això ho pots... A la nit anterior tu t'agafes aquests 300 grams d'un burgur, fas un suc de taronja, uns 300 mil·lilitres de suc de taronja, uns 150 de suc de llimona, 150 d'un oli extra verge, 2 bitxos, si t'agrada el picant, una mica de sal i pebre. Aquests líquids els tritures amb el braç de l'altre, perquè així tritures l'all i això ho estimules tot, t'ho barreges. Li barreges aquest cuscús o aquest burgur, ho barreges, ho fiques en un pot ben tapat i a la nevera una nit. Aquests àcids aniran hidratant com un bacallà, aniran hidratant aquest burgur, se t'hidratarà l'endemà, quan vagis a obrir la

0: nevera, veuràs que el líquid ha desaparegut, aquell burgur, aquell cuscús s'ha inflat, i aquí, a partir d'aquí, el que vulguis, el que et vingui de gust. Si vols ficar-hi tomàquet tallat petit, cogombra, ceba, una llauneta de tonyina també, si li vols ficar. Si no t'agrada el peix i li vols ficar formatge, et fiques formatge, unes olives negres, et fas una vinagreta i allò tens una amanida, que no has engegat foc, no has passat calor perquè allò se t'ha anat fent a la nevera, només la feina que tindràs de tallar i ficar a sobre. I et queden unes amanides fresques que si l'acabes amb una bona juliana de menta, d'alfàbrega, de julivert, que refresca molt també menjar julivert, et queden unes amanides maravilloses. Meravelloses.
1: Fresques i que ens aporten allò que necessitem.
0: És que ara ve de gust, ja
1: fresquet. I que ens relaxi, que ens convidi amb la Cher de fons, és a dir, sempre, que podem gaudir-la i que puguem estar tots a gust. Raül Balam, moltes, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Tornem dissabte vinent. Bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Ceuta intenta recuperar la normalitat després de l'entrada massiva de persones provinents del Marroc, la majoria de les quals ja haurien tornat al seu país. Als carrers es respira certa tranquil·litat, però amb l'ensurt encara ben present.
2: Susto, preocupación.
3: Muy preocupados ayer. Hoy ya estamos muy tranquilos.
4: Salimos con miedo a comprar lo poquito que podemos comprar, porque las colas son interminables.
2: He ido al supermercado asustadilla un poquito, pero vamos, he ido a comprar.
0: Normalitat amb nous elements, com la barrera de pneumàtics que es va començar a instal·lar aquest dissabte a l'espigó del Tarajal. Aquesta última onada migratòria ha deixat almenys 67 víctimes mortals i molta confrontació política. El líder de l'oposició i president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, parla d'ocupació premeditada, mentre que el govern es congratula per la celeritat amb la que van poder revertir la situació. Aquest diumenge és previst que el líder de Vox, Santiago Abascal, visiti la ciutat autònoma de Ceuta. Per la seva banda, el rei Felip VI, indignat davant aquesta crisi migratòria, exigeix totes les mesures necessàries per evitar que es repeteixi. Una crisi que també esquitxa a Europa. Alguns estats membres qüestionen el govern de Sánchez. Dimarts, reunió dels ministres de l'Interior per avaluar la situació. I els 800 veïns desallotjats de Casas de Millán i Grimaldo a Càceres poden tornar a casa, però s'hauran de confinar perquè els bombers puguin continuar amb les tasques d'extinció de l'incendi que es va declarar divendres a la tarda. A les dues, nova reunió per avaluar la situació i determinar si podran sortir de casa seva o no. El foc afecta una superfície d'unes 1.500 hectàrees i té un perímetre d'uns 20 quilòmetres, segons el darrer balanç. Els efectius l'han pogut contenir aquesta matinada, evitant que les flames es propaguessin a la zona del Montfragüe. L'origen, un camió incendiat a la 66. El vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, parla de tres rebrots, tot i que encara no es pot determinar la intencionalitat.
5: Insisto, no conocemos la intención, pero sí conocemos el riesgo que se produce prendiendo voluntariamente tres puntos de fuego, que fue absolutamente visible por el director de extinción, que además se encontraba sobre el terreno viendo el incendio.
0: Tot i la millora d'aquest incendi, Bautista recorda que el risc és elevat a tota la comunitat autònoma. I a Vila, tres reproduccions del foc de Burgondo tornen a encendre les alarmes i durant unes hores obliguen a evacuar una urbanització de l'Adrada. Les autoritats investiguen si hi ha una intencionalitat darrere d'aquests rebrots. A Espanya, des que va començar l'any, han cremat més de 185.000 hectàrees. L'any passat, en aquest mateix període, no s'arribaven a les 34.000. I a casa nostra, cinc mitjans aeris treballen en l'extinció de l'incendi declarada Sanet a l'Altar Ribagorça, en una zona de barrancs que complica molt les tasques terrestres. Ha cremat prop de 40 hectàrees. I recordem que una cinquantena de municipis d'una desena de comarques mantenen el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi i continuen tancats quatre paratges naturals: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. Detingut un menor de 17 anys, membre de la xarxa internacional extremista 764, que capta i explota menors i joves vulnerables. Se'l considera el referent a Espanya. L'arrestat operava a través d'internet i se'l relaciona presumptament amb amenaces enviades a centres educatius, ajuntaments, entitats socials, organismes públics i també a diverses personalitats. La detenció s'ha produït a Guipúscoa i ha estat possible gràcies a l'operació conjunta entre els Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil. Com a mesura preventiva, està internat en un centre especialitzat. Segons informa la policia catalana, aquesta organització ha estat investigada en diversos països per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil o la inducció a les autolesions, entre d'altres. I acabem amb un apunt de mobilitat, perquè a casa nostra, des d'aquest diumenge i fins al 9 d'agost, talls a les línies R4 i R8 de Rodalies per obres de millora. La circulació de l'R4 estarà interrompuda entre Martorell Central i Molins de Rei, i l'R8 també entre Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera en aquests dos trams i els coordina els horaris dels autobusos amb les arribades dels trens. I això és tot per ara. Ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Ja són almenys 72 les persones que han mort des de dijous intentant arribar a Ceuta provinents del Marroc per l'espigó del Tarajal, segons les últimes dades de la delegació del govern a la ciutat autònoma. Més de 1.100 també han necessitat atenció mèdica. És una de les principals conseqüències de l'entrada massiva d'aquest dijous que va deixar els carrers de la ciutat ocupats per desenes de milers de persones. Les autoritats taxatives, aquells que hagin entrat en situació irregular, se'ls obrirà expedient per retornar-los al país d'origen el més aviat possible. Tot plegat amb una ciutat, Ceuta, que intenta recuperar la tranquil·litat, s'estudien ja ajudes pel comerç local, un dels sectors més afectats durant aquests darrers dies, també pels autònoms, però no serien les úniques mesures de suport. Miguel Ángel Pérez Triano, delegat del govern a Ceuta.
2: También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender y el Estado va a apoyar desde todos los frentes.
0: S'ha augmentat en més d'un 30% els agents de seguretat per via aèria i marítima. Ara en són més de 1.000 i si se sumen els militars i agents repartits per la ciutat, són uns 3.000 i continuaran vetllant pels interessos de la població de Ceuta fins que sigui necessari. Pérez Triano és conscient de la dificultat del moment i agraeix la comprensió de la ciutadania, com el d'aquesta veïna.
3: Yo la dado de comer, comprar un bocadillo ayer también cada uno, un cafelito, me da mucha pena, ya hasta que pueda, no soy millonaria tampoco.
0: La crònica política més confrontada, el líder de l'oposició i president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, parla d'ocupació premeditada, mentre que el govern es congratula per la celeritat amb la que van poder revertir la situació. Aquest diumenge és previst que el líder de Vox, Santiago Abascal, visiti la ciutat autònoma de Ceuta. Una crisi que també esquitxa a Europa. Alguns estats membres qüestionen el govern de Sánchez. Dimarts, reunió dels ministres de l'Interior per avaluar la situació. I també us expliquem que els 800 veïns desallotjats de Casas de Millán i Grimaldo a Càceres poden tornar a casa, però s'hauran de confinar perquè els bombers puguin continuar amb les tasques d'extinció de l'incendi. Confinats a casa com a mínim fins les 2 del migdia, quan les autoritats es tornin a reunir per reavaluar la situació. Abel Bautista, vicepresident de la Junta d'Extremadura.
4: Fundamentalmente para que los efectivos puedan trabajar sin poner en riesgo su seguridad, idas y venidas de vehículos y evitar también la curiosidad y lo normal, lo entendible, de que cada uno vaya a ver su finca, su huerto, su olivar y, por tanto, pongamos en riesgo tanto a las personas como a los efectivos intervinientes.
0: El foc afecta una superfície d'unes 1.500 hectàrees i té un perímetre d'uns 20 quilòmetres. Els efectius l'han pogut contenir aquesta matinada, evitant que les flames es propaguin cap a la zona de Monfragüe. L'origen, un camió que es va incendiar a la 66. I a Àvila, tres reproduccions del foc de Burgondo tornen a encendre les alarmes i durant unes hores obliguen a evacuar una urbanització de l'Adrada. Les autoritats investiguen si hi ha una intencionalitat darrere d'aquests rebrots. Els delictes a l'Hospitalet s'han reduït en un 14% des que es va posar en marxa el Pla Bastió a mitjans d'abril. De la 60ena de multireincidents, 15 han ingressat a presó. També cauen els furts en un 13%, els robatoris violents a l'espai públic en un 20% i els robatoris a l'interior dels vehicles en un 33%. L'estratègia a seguir ha estat la de la prevenció, la de reforçar la seguretat ciutadana i també la de detectar conductes delictives. Sònia Rius, cap dels Mossos a l'Hospitalet.
5: És cert que els resultats estan siguent molt bons i comencem a notar una certa consolidació de les dades, perquè és una dada comparativa dels 3 mesos contra els 3 mesos de l'any passat, però si mirem amb dades interanuals ja comencem a veure que això es va consolidant en aquestes dades interanuals i que els fets ja estan baixant un 2%. Per tant, estem satisfets i creiem que és la línia que hem de seguir.
0: Aquest pla és un dispositiu policial extraordinari dels Mossos d'Esquadra que té per objectiu contenir els delictes a la ciutat. L'any passat a l'Hospitalet van créixer un 10%, quan a la resta de Catalunya, en general, van baixar uns 4 punts. I nosaltres ho deixem aquí. Més notícies a la 1 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
6: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4...

0: Edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
2: Aquí estem, un dia més, amb ganes de que tu passis molt i molt bé, de posar-te bona música i de que el temps et passi, no sé si més ràpid, però sí una miqueta més agradable i una miqueta més fresquet, perquè li posem gel i llimona i, sobretot, molt bona música. Ja estem aquí, ja hem arribat, eh? La Leo Garriga, el Toni Cano, la Leo Garriga. Avui no el tenim a prop, el Toni. Avui ja m'ha dit que se n'anava de passeig. I ens sembla perfecte, perquè així es coneixerem altres llocs, altres espais, potser terrasses, que tu et vindrà de gust visitar aquest estiu, que des de Ràdio 4 t'estem presentant. Perquè les coneguis, perquè sàpigues què és el que passa allà i com es viu l'estiu des de diferents punts de la nostra geografia meravellosa, per cert, eh? Vinga, va, comencem amb moltíssima força i un clàssic entre els clàssics. Grups aquells que passaran els anys, passarà el temps i tots encara seguirem cantant les seves cançons perquè són indiscutibles èxits de la història de la música. I com que sabem que no hi ha ningú que et pugui parar, faci calor, faci fred, plogui o passi el que passi, aquesta te la dedico a tu. Don't Stop Me Now, Queen. Vaja manera d'iniciar el programa. Tonight.

0: és important en aquesta vida, tenir un bon grup d'amics amb el que compartir la vida. I és veritat, els camins a vegades te separen, però després la vida sovint et torna a juntar amb totes aquelles persones que val la pena. I Amaral va fer això, noms d'amics reals, situacions reals i algunes històries fictícies. Ai, els amics, que maco que és tenir-los a prop.
1: Amb gel i llimona, refrescant l'estiu a Ràdio 4.
0: I veus com els bons amics que tornen, Duran Duran també ho van fer després d'uns anys en silenci. I van aconseguir triomfar amb Ordinary World.

0: maco el que diu. Una cosa que hem oblidat tots, eh? Això de posar un disc i deixar que la música soni i oblidar-te de tota la resta de coses que passen al món, eh? Corinne Bailey Rae va escriure aquesta cançó com un homenatge a aquests petits moments que ens ajuden a desconnectar. Ella mateixa ha reconegut que mai va imaginar que aquesta cançó tan intimista acabaria convertint-se en un himne internacional de calma i optimisme. Però és que ho va fer molt i molt bé. I és que aquí, per exemple, ens agrada fer les coses molt ben fetes, posar-te bona música i també, també, donar-te consells, vale? Cosetes perquè tu aquest estiu, a part de gaudir-lo amb bona música, el gaudeixis amb una mica de seny.
1: Amb gel i llimona, el teu refugi musical a Ràdio 4.
0: I per fer les coses ben fetes, s'han de fer correctament. Valgui la redundància, no? Per exemple, camina descalç, sí, i sovint, eh? Però amb molta cura, perquè caminar descalç sobre la sorra o la gespa pot ajudar, i ajuda molt, a activar la musculatura del peu i millorar la percepció de l'equilibri. Però això no vol dir que qualsevol superfície sigui l'adequada. L'asfalt calent, les zones amb pedres, vidres o altres objectes poden provocar cremades o ferides, així que vigila molt. Els podòlegs coincideixen. Anar descalç és beneficiós en superfícies segures i durant una estona, sobretot si no hi estàs acostumat, eh? Ves acostumant-te mica en mica. Però no és una bona idea convertir-ho en un hàbit per fer a tot arreu. Vigila, no et facis una ferida i gaudeix de l'estiu.
1: Amb gel i llimona, grans cançons ben servides.

0: Déu-n'hi-do, quin tros de cançó. I probablement tu ara mateix estàs pensant, on l'escoltava jo, aquesta cançó? Doncs era la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Mannequin. Gairebé tothom recorda la cançó, i molt pocs, la pel·lícula. Sí, són coses que passen. Oh.
1: Amb gel i llimona, el combinant musical de l'estiu.
0: Però aquesta sí que la recordes tota sencera. This Re, You Gotta Be...

0: les cançons tenen una inspiració, i és evident, no? Però tu sabies que aquesta la va escriure Disri en una època de molts dubtes personals? Jo no ho sabia. És una cançó que anima a ser fort, valent i optimista, fins i tot quan les coses es compliquen molt. Bueno, aquesta cançó, a més, ha sonat a campanyes publicitàries, programes de televisió, actes benèfics a tot el món. Vaja, que si no la coneixes és perquè no estàs en aquest planeta. Una altra cosa que potser no coneixes tant com a Disri o la seva cançó és l'After Sun. S'ha deixat de fer servir i és important perquè no és una crema solar. I el que fa és reparar la pell. Però no exactament és això, eh? L'After Sun està pensat per hidratar, refrescar i alleujar la sensació de tibantor després de l'exposició al sol. I, a més, també ajuda a recuperar la barrera cutània. Però no reverteix el dany produït pels raigs ultraviolats ni substitueix la protecció solar. Si t'has cremat, el millor és refredar la zona amb aigua fresca, hidratar-la i evitar tornar a exposar-la al sol fins que es recuperi. No serveix posar-te After Sun i tornar a la platja a la tarda, eh? La millor crema després del sol continua sent la que t'has posat abans. Però l'After Sun va molt bé, per refrescar-te la pell. És a dir, que el facis servir. I si no et ve de gust After Sun, com a mínim, aloe vera, vale? Jo no sé si el Toni es posa aloe vera, After Sun o com es prepara per anar als xiringuitos. Xiringuitos, està mal dit, eh? Però com ens agrada aquesta paraula. Ja en parlarem, d'això. Com ens agrada visitar els xiringuitos que veu el Toni Cano per allà. Anem a veure on està avui, va. Hola, Toni.
1: Hola, Toni. Hola, Leo, què tal? Doncs avui estic al Baix Penedès, estic en un poble eixerit, que és Cunit. Cunit, poble eixerit, va ser un eslògan que quan jo era jove es deia molt d'aquest poble, i estic aquí amb un xiringuito que és Marisol Beach, però és del grup La Mentirosa. Llavors és La Mentirosa de Marisol, Marisol és La Mentirosa. Hola, Juan, què tal, com estem?
2: Pues estoy fenomenal, aquí trabajando, soy el encargado de este maravilloso xiringuito.
1: És entre xiringuito i beach club, gairebé, perquè...
2: Sí, algo parecido. Además, tiene su toque elegante, hacemos música en directo, tenemos una...
1: Jo he vingut a un concert aquí de cantautor per les nits i és espectacular, però jo avui vinc a fer el vermut, Juan, jo vull fer un vermut, que, per cert, aquí es fan vermuts molt familiars perquè estem també... Clar, són d'aquestes platges grans, aquí hi ha una zona on molta gent juga a futbol, es fan grans partits, bueno, patxangues de futbol, que estan molt bé, i després venen aquí a agafar energia, no?
2: Sí, aquí és unes platges muy familiares, muy de gente cercana, y juegan pues al fútbol, juegan a la petanca, que todos los fines de semana hay una aglomeración de personas jugando a la petanca y con un...
1: Porque tengo aquí las pistas aquí mateix, o sea, aquí mateix de...
2: Al lado, y... Hay mucha competitividad, por lo que veo, ¿eh?
1: Hay... Però, a més, cada vegada hi ha gent més jove jugant a la petanca, que semblava que la petanca només era de gent gran, doncs no, ja tothom juga a la petanca i...
2: Sí, sí, yo me he quedado sorprendido porque para mí era un juego cuando estás en la playa con esas bolas de agua para niños, pero no, aquí con las bolas de hierro, gente mayor, por supuesto, pero un montón de gente joven que, ah, mira, aquí lo ponen y van a jugar y...
1: Sí, sí, hi ha un que està supervisant perquè, clar, aquí hi ha unes regles i aquí no estan jugant, estan competint, que és...
2: Sí, yo, aquí se escuchan algunas voces, algunas críticas, algunos insultos cariñosos, porque veo que tienen, se conocen y ahí y lo dicen con cariño, però hi ha enfrentaments verbals importants.
1: Doncs aquí es podria fer una mica les Olimpiades de l'estiu, amb el futbol, la petanca, doncs estaria una mica... I més endavant també tenim unes pistes de vòlei a la mateixa platja, o sigui que aquí Cunit és bé d'esport, eh? A més, per nedar has de nedar força, perquè també ja per començar a nedar aquí a Cunit has de caminar molt, perquè fins que l'aigua arriba a cobrir... I... Bé, jo he arribat a Mallorca alguna vegada, que dic, no cobreix, he tornat a casa amb ensaïmades. No, no és broma.
2: Però... Sí, quedado un poco, digo, bueno, este será de...
1: ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
2: Será de Cunit, pero me parece que más del sur. No,
1: no, no, pero que es que aquí, clar, tu has de caminar fins que cobreix, i són d'aquestes platges familiars que també, doncs, pels nens, per les famílies, i totes les senyores que s'asseuen, dic senyores perquè majoritàriament ho són, amb la seva cadireta dins de l'aigua, que és espectacular, això, o sigui... I a més, Cunit té una cosa molt important també, que és que jo deixo la meva tovallola al mateix puesto des de que sóc petit. O sigui, aquí cadascú té su parcelita de la playa.
2: Ah, eres tú el que la dejas ahí y no se puede tocar, que nos avisan de... Que nos avisan de no la toques, que viene.
1: Sí, sí, soy yo, soy yo. Mía, pues. No, no, no, però no fem com a Benidorm, eh? Això de matinar per agafar... Bé, doncs anem a fer el vermut, anem a fer el vermut. Quin vermut em recomanes? Teniu el vermut La Mentirosa.
2: Sí, nuestro vermut La Mentirosa es una elaboración casera que hacemos nosotros. Le ponemos dos aceitunas, por supuesto.
1: Si no, ¿farcidas de anchova?
2: Sí, claro, por supuesto. Y luego le ponemos una rodaja de naranja si el vermut es negro. Y lo acompañamos. Normalmente la gente quiere acompañarlo con unas chips, con unas bravas que hacemos, con las salsas son caseras, una más suave y otra más picante. Pues para, como viene mucha familia, pues para que tengan cabida los más pequeños o los más picantones.
1: Clar, però perquè diuen, hi ha gent que diu, no, la salsa de la brava ha de picar sí o sí. Tu què creus, que ha de picar o no? Jo crec que depèn del gust, no?
2: Bueno, yo creo que depende del gusto, pero evidentemente si pides patatas bravas, tienen que ser bravas. Lo que pasa es que nosotros, como es un...
1: A gusto del consumidor.
2: Claro, entonces decimos, las salsas son elaboradas por nosotros y hacemos una que se llama del chef, que no nos cuenta cómo la hace, pero...
1: Això és que als chefs li agrada molt tenir els seus secrets, eh?
2: Sí, sí, sí. Y más a este. Que además, yo me preguntaba hace tiempo, digo, igual tiene algún problema y no habla bien, porque habla muy poco y le pregunta sobre las salsas y no te dice los ingredientes. Y dice que lleva no sé quantíssimos, però no explica.
1: No parla per no dir cap secret ni res. Doncs jo vaig a fer aquest tastet, Juan, i ara ens tornarem a connectar, però... Per cert, Juan,
2: además,
1: sí, digue'm.
2: I te recomiendo, además, nuestras anchoas 00 y nuestra...
1: ¿Cómo 00?
2: Es el calibre de la anchoa.
1: Ah, vale.
2: Tienes distintos calibres y estas son maravillosas.
1: Bé, doncs ara vaig a fer la degustació, o sigui que ara m'expliques tot i després ens tornem a connectar.
2: Una sardina ahumada també que...
1: M'estàs... Bueno, la Leo a l'estudi ara està pensant per què no he fet el... O sigui, per què no he agafat jo el micro i m'he anat a recórrer les platges de Catalunya.
0: Directament.
1: Bé, doncs... I a més, jo, el vermut... Bueno, després et dic una cosa que jo faig amb el vermut, a veure si també ho fas tu. Vale? Doncs, Leo, petonets, fins ara.
0: Déu-n'hi-do, aquest home. No sé què farem amb ell, eh? She's crazy like a fool.

0: Saps que aquesta cançó que cap de nosaltres pot treure's del cap en quan comença a sonar va estar a punt de no ser recolzada per la discogràfica que la va treure? Bonnie M, Daddy Cool. Tots els veiem, quan comença a cantar. Bueno, doncs, no li feien ni cas. Pràcticament va passar desapercebuda i un dia van actuar a una televisió alemana i a partir d'aquell moment la demanda de discos va començar a pujar d'una manera exponencial, Va ser l'inici del fenomen Bonnie M i del peculiar projecte de Frank Farian. Creu en tu.
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: Canviem radicalment d'estil, però venim cap aquí, cap a Espanya, Principis dels 90, amistades peligroses, i estoy por ti.

0: Dart, aquest Last Train to London de la ELO, Electric Light Orchestra. Jeff Lynne, que va escriure aquesta cançó inspirat en l'ambient de les nits londinenses de finals dels 70. No parla d'un viatge real, no, no. És una metàfora de l'últim moment per trobar-te amb algú abans de que sigui massa tard. Oh, que maco! Per cert, abans us he comentat que us volia explicar d'on venia la paraula xiringuito, no? Què et sembla? Ho revisem?
1: Amb gel i llimona, refrescant l'estiu a Ràdio 4.
0: Doncs la paraula sembla que ve de lluny, eh? Perquè, encara que ens l'hem fet molt nostra, això de xiringuito, una de les teories més acceptades de l'origen d'aquesta paraula és que potser venia de Cuba, perquè hi havia una parauleta que es diu xiringo, que era la manera col·loquial d'anomenar una beguda de cafè de Cuba. I a principis del segle XX, el terme va arribar a la costa catalana i es va acabar utilitzant per designar les petites barraques on es venien begudes i menjar a tocar de la platja. Aquí tens els xiringuitos. Amb els anys, el nom va quedar tan arrelat que avui un estiu sense xiringuito no és estiu. Així que ja ho saps, les paraules també fan viatges i si venen fins a casa nostra, encara ens agraden més. Let's go.

triomfadores dones que arriben molt amunt i que demostren que és el seu lloc. És el cas de Chanel, eh? La gent deia, oi, vols dir Eurovisió? Amb aquest slow-mo? Doncs sí, senyors, hi va aconseguir un dels millors llocs en la història propera de la nostra inversió a Eurovisió, eh? I de dones que els hi diuen que no ho faran bé en una actuació, a dones que els hi diuen que quan s'ha acabat el grup, s'ha acabat la seva història musical. No, no! La Keri Holloway, després de deixar les Spice Girls, va triomfar i ho va fer amb aquesta versió de It's Raining Men. Acabem aquesta hora amb ella.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, ja són almenys 72 les persones que han mort des de dijous quan van intentar arribar a Ceuta per l'espigó del Tarajal provinents del Marroc. Més de 1.100 persones han necessitat atenció mèdica segons les dades de la delegació del govern a la ciutat autònoma. És una de les principals conseqüències de l'entrada massiva d'aquest dijous que va deixar els carrers de la ciutat ocupats per desenes de milers de persones. Les autoritats taxatives

0: Miguel Ángel Pérez Triano, delegat del govern a Ceuta.
1: Vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible.
0: Ceuta intenta recuperar la tranquil·litat i s'estudien ajudes pel comerç local, un dels sectors més afectats durant aquests darrers dies, també pels autònoms i la gestió dels menors. S'ha augmentat en més d'un 30% els agents de seguretat per via aèria i marítima, ara en són més de 1.000, i si se sumen els militars i agents repartits per la ciutat, són uns 3.000 que continuaran vetllant pels interessos de la població de Ceuta fins que sigui necessari. Una veu que s'ha pronunciat, la del Papa Lleó XIV, que prega perquè es trobi una solució aquesta crisi migratòria que titlla d'alarmant.
2: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Més confrontada a la crònica política, el líder de l'oposició i president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, parla d'ocupació premeditada, mentre que el govern es congratula per la celeritat amb la que van poder revertir la situació. Aquest diumenge és el líder de Vox, Santiago Abascal, qui visita la ciutat autònoma de Ceuta. I evoluciona favorablement l'incendi de Càceres, que afecta les localitats de Casas de Millán i Grimaldo. Afecta una superfície de 1.500 hectàrees i el perímetre és d'uns 20 quilòmetres. Abel Bautista es el vicepresident de la Junta de Extremadura.
3: En estos momentos está en vías de estabilización, que hay un 70% perimetrado, el resto es por cuestión del propio terreno, de pedregoso, y por tanto hay que seguir trabajándolo.
0: La millora de la situació ha permès que els 800 veïns desallotjats puguin tornar a casa per revisar l'estat de les seves propietats i camps, però s'han de confinar per facilitar les tasques d'extinció de l'incendi declarat aquest dissabte. L'origen, un camió incendiat a la 66 i la propagació ràpidament de les flames cap a una zona de vegetació forestal. Des de la Junta demanen màxima prudència. També s'investiga la intencionalitat dels tres brots d'aquest incendi. I estabilitzat en gran part l'incendi de Fermoselle, a Zamora, que ha arrasat més d'11.000 hectàrees, i també sota control les reproduccions de les últimes hores que s'han produït a Burgondo, a Ávila. I a casa nostra, 5 mitjans aeris treballen en l'extinció de l'incendi declarat a Sanet, a l'Alta Ribagorça, en una zona de barrancs que complica molt les tasques terrestres. Ha cremat prop de 40 hectàrees i una cinquantena de municipis, recordem, d'una desena de comarques, mantenen el nivell 4 del Pla Alfa i s'han tancat també 4 paratges naturals, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. De l'exterior repassem en format breu algunes informacions de la crònica internacional. Al Perú, 13 persones han mort en un accident d'avioneta. Dos d'ells espanyols es disposaven a sobrevolar les línies de Nazca. S'investiguen les causes del sinistre. A Grècia, milers d'evacuats pels incendis que amenacen el país i que han devorat més de 6.700 hectàrees, unes flames alimentades pels forts vents que avancen sense control cap a la capital Atenes. Altres illes com Creta o Paros també estan afectades pels focs. I a la Franja de Gaza, almenys 8 palestins han mort, entre els quals hi hauria un menor d'edat a causa dels atacs d'Israel. Els drons han sacsejat de nou la ciutat de Gaza i també l'enclavament de Deir al-Balah. I tornem a casa nostra per parlar-vos d'una problemàtica molt concreta que pateixen els pagesos de la plana de Lleida, la sobrepoblació de conills salvatges. Se n'han abatut més d'un miler durant els tres primers dies del pla de xoc de la Generalitat, però els agricultors diuen que necessiten mantenir les batudes durant tot l'any. És Pere Roquer, de Sejar Catalunya.
4: Una plaga que està destruint camps de cereals, fruiters, pistatxers, ametllers, i com el cas del porc senglar, que porta malalties sanitàries, però inclús aquest conill salvatge que tenim a tota la plana de Lleida també porta caparres i piparres, per tant també estem parlant d'una plaga que porta malalties.
0: Verdú a l'Urgell és un dels municipis més afectats, té entre 6 i 10 exemplars per hectàrea. En aquest cas, les actuacions contra els conills es mantenen fins al 13 d'agost. Aquest pla de xoc del govern també preveu actuacions a Aspa i Alfés, al Segrià. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, ara a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
5: Ràdio 4.
6: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
0: Un
7: Una terrassa que està oberta fins a 2:15 i que ara inicia aquesta segona part en la que recuperarem la

connexió amb el Toni Cano a veure què fa per Cunit i quantes coses ha menjat ja. També seguirem escoltant bona música i donant-te les gràcies per escollir Ràdio 4 per passar els caps de setmana musicalment parlant amb nosaltres. Com a mínim al matí, eh? Vinga, va, que tenim coses tan boniques preparades per tu, com, per exemple, rebre't donant-te petons i d'una manera bastant enèrgica, amb el Canto del Loco. Vinga, va, una típica dels 2000, amb la que Dani Martín va enamorar a mitja Espanya, per no dir tota.

0: ese guiño de ojos sin complejos.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.
2: Molt de gel i un toc de llimona. Després t'explicaré per què, però ara, de moment, el que hem de fer és tornar a La Mentirosa, a Cunit, a veure què està fent el Toni Cano i quantes coses ha provat de menjar aquí, en aquest lloc tan xulo, ja tinc ganes d'anar-hi.
3: Hola, Leo, això és espectacular. Acabo de fer un tastet gourmet. Juan, això és gourmet, gourmet.
4: Completamente gourmet. Esto es... He visto cómo lo disfrutabas y, evidentemente, es como cualquier cosa, tenemos distintas calidades. Nosotros compramos y buscamos la calidad máxima para que el cliente quede satisfecho lo máximo...
3: Clar, clar, perquè he fet uns seitons que estaven molt bons, he fet una sardina fumada que si a la gent que li agradi el sabor de lo fumat és espectacular, però he fet una... He fet ostres a Cunit, o sigui, boníssima. O sigui, aquesta ostra d'on ve?
4: Las ostras nuestras tenemos dos opciones, el ostrón francés del número 2 y la ostra gallega. Tenemos un perfil de cliente que nos encarga una y otro perfil que nos encarga la otra en función de sus gustos. Aquí llegan una caja al día normalmente y a los dos días exactos las tiramos.
3: Sí, aquesta, si no s'ha vengut, doncs va fora. Clar, llavors és important fer doncs, un encàrrec si volem, perquè, per exemple, jo que sé, tenim un sopar amb amics i volem doncs, un número d'ostres. Quantes venen? 12 per capsa?
4: Vienen 12 por caja, pero, por ejemplo, anoche, que tuvimos varias cenas con varios clientes habituales y conocen nuestra política de encargo de ostras, quiero recordar que 5 cajas se comieron anoche de ostras, varias mesas.
3: D'unidó, un bon sopar, eh? Que per cert, estava mirant i teniu aquí el tendal, el teniu molt ben col·locat perquè és força alt i això és important perquè a vegades estem sota una ombra que està molt baixeta i crea un efecte hivernacle i aquí no, aquí està molt fresc perquè corre l'aire i...
4: Claro, aquí esto es... con el calor que hace aquí, al ser alto, pues el calor se evapora rápidamente y el viento pues quita todo... Si no, estaríamos como en Finlandia en una sauna. Y estamos en Cunit. Y estamos en Cunit disfrutando de estas vistas maravillosas.
3: Clar, aquí mirant el mar, mirant el Mediterrani. Ei, per cert, estàveu aquí fent broma que teniu un cambrer molt jove que l'esteu buscant parella. Si voleu, aprofitem la ràdio pública per buscar-li parella al noi. Com es diu, el cambrer?
4: ¿El?
3: Sí, m'han dit que el volíeu vendre una mica, que volíeu fer alguna oferta, no sé, o sigui...
4: Bueno, 2x1, aquí sí. Es como le podemos hacer un 2x1.
3: Poden venir a fer el vermut. Perdona, apropa't un moment, vine, que m'han dit que t'estaven buscant nòvia, nòvio, què t'estan buscant? Què busques tu?
5: No, jo nòvia, jo no soy gay.
3: Bueno, vale, perfecte, doncs nòvia, estàs buscant nòvia. Com t'agraden les noies? Ho dic perquè ja fem la crida aquí des de la ràdio pública, doncs poden venir a fer el vermut i llavors a conèixer tu també. Com et dius?
5: Alejandro.
3: Alejandro, doncs quan vinguin que pregunti per l'Alejandro, que el tenim solter. Quina edat tens?
5: 17.
3: 17 anys. 17 anys. Així m'agrada, molt bé. Treballant amb 17 anys, molt bé. Fent a l'estiu.
5: Rubies, morenes, no importa.
3: Vale, o sigui, tu l'intel·lecte, no? I sobretot l'interior.
5: Efectivamente, sentimientos.
3: Sí. Molt bé, així m'agrada, Alejandro. Bé, doncs, Juan, doncs mira, aquí ho tenim, hem llançat el missatge també, aprofitem la ràdio per fer servei públic i l'amor és una cosa molt important.
4: Sí, por supuesto, pero ya aprovecho yo también para hacer un alegato y una petición que yo también busco pareja.
3: Ah, tú también estás buscando, vale, ¿qué buscas?
4: Por favor, yo que me quiera.
3: Que te quiera. Homas, donas, buscas un buen homa.
4: Busco una buena mujer, pero en cualquier caso estoy abierto al cariño.
3: Vale, perfecta, d'acord.
4: No...
3: Doncs perfecta, o sigui, l'amor vingui, o sigui, ja, sí, poliamorosos estem.
4: Bueno, no el concepto este tan moderno, pero yo soy abierto a cualquier cosa. Digamos, vale. Soy heterorevoltoso.
3: Ah, heterocurioso, podríamos decir.
4: No, revoltoso.
3: Revoltoso, me agrada aquest concepte.
4: Claro, heterocurioso no, heterorevoltoso.
3: M'agrada molt aquest concepte, o sigui, no el coneixia, però està molt bé. Sí. I llavors és això, que estàs obert, tens totes les portes i finestres de casa obertes.
4: Por supuesto que sí.
3: Ay, que maco, o sigui...
4: El mundo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos.
3: Home, sempre, sempre, sempre. I l'amor és molt més potent que l'odi. I vivim en una època que hi ha una gent, que són poquets, però que fan molt de soroll, que tenen molta voluntat en que estiguem un altre cop, que tornem a l'odi, que tornem a les coves. I no, volem obertura, volem estar aquí a la platja, que corri l'aire i que siguem tots feliços sense jutjar ningú, no?
4: El respeto, la igualdad... No tener que luchar ni tener días conmemorativos por nada, que me parece fatal, porque eso nos recuerda que no som totes iguals.
3: Clar, malauradament s'ha de lluitar encara molt perquè hi ha països doncs, que dues persones del mateix sexe, dues dones, dos homes, agafant-se la mà, fent-se una mostra d'amor, això li pot complicar la vida, pot acabar presó o pot acabar fins i tot amb pena de mort. Llavors, clar, per això encara s'ha de lluitar moltíssim, no?
4: Por supuesto, además, yo vivo en Sitges, trabajo en Cunit, que me encanta Cunit, pero soy un enamorado de Sitges.
3: Ah, y... Estás muy bien, estás aquí a tu cada casa, o sea, un par de paradas del Rodalías.
4: Y en cualquier caso, bueno, afortunadamente me deja la empresa un coche.
3: Ah, muy bien.
4: Y para venir, deben de tenerme en alta consideración. Y en cualquier caso, yo pertenezco al colectivo LGTBI de Sitges y en el 2019 fui embajador de ellos. Me dieron esa distinción por ser muy colaborativo, por involucrarme mucho con ellos, de lo cual me siento muy orgulloso.
3: Que maco, doncs això sempre, col·laboració, xarxa, comunitat, és molt important, i aquí també es fa. Llavors ens quedem amb aquesta mentirosa de Cunit, la Marisol, la mentirosa, que està aquí a Cunit, a la zona de Cantoni. Veniu a gaudir molt a prop també de la xurreria, de la creperia, d'aquestes pistes de petanca, del futbol. Veniu a gaudir del dia, de fer el vermut aquí, el vermut, la mentirosa, que està boníssim. Un servei premium total. Juan, una cançó que per tu sigui estiu, que diguis aquesta cançó per mi és brutal i per mi això és...
4: Para mí, evidentemente, y valga la redundancia, La Mentirosa.
3: Ah, ens quedem amb la... Sí, ara no sabria d'aquesta gent que... La Mentirosa, m'agrada. Doncs, Leo, ens acomiadem amb La Mentirosa. Vinga, petonets!
2: Meravellosa aquesta connexió amb el Juan, La Mentirosa, revoltosa, quasi, quasi. Hem pres vermut, ostres, seitons, i hem parlat d'unes reivindicacions que tant de bo algun dia no s'hagin de fer i siguin una realitat. Vinga, va, una miqueta de Mentirosa.

0: maldita mentirosa. Tots cantant aquesta cançó, aquest estiu o qualsevol altra. Sí, fa molt estiu, per què no dir-ho? I a més, mira, tenen xiringuito a Cunit.
1: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.
0: Escolta'm, que jo t'he dit abans que parlaríem de la llimona. I tinc moltes ganes, perquè ja que aquest programa es diu Amb gel i llimona, entenguem per què els productes de l'estiu i la cuina de l'estiu té molta llimona, molt sovint. Un peix a la planxa, unes sardines, una amanida, un granissat i fins i tot una llimonada. La llimona sembla tenir abonament de temporada a l'estiu i sí, el té, perquè la seva acidesa desperta les papil·les gustatives i aporta una sensació de frescor que combina especialment bé amb plats lleugers. A més, és una bona font de vitamina C, tot i que convé recordar que aquesta vitamina és sensible a la llum i a la calor. Per això és millor que tallis la llimona just abans de fer-la servir. Petits gestos, grans diferències. A més, també es diu que la llimona, si està tallada molt de temps a l'aire lliure, agafa com les bactèries del voltant, no? Doncs això, que te la tallin just per posar-te-la al gotet i tu a gaudir de la bona beguda o del bon menjar amb el refresc de la llimona.
1: Amb gel i llimona, la recepta musical dels teus caps de setmana.

cançó de Los Rodríguez. Es diu mucho mejor, tot i que tothom li diu hace calor. I així és com comença. Hace calor, mucho calor. Pràcticament acabant el gel i llimona d'avui. Andrés Calamaro i Ariel Rot, que ens han donat aquest extra d'energia estiuenca. Com ens agrada això. Sembla que la van improvisar, però no, eh? Estava tot molt estudiadet. Com està estudiat que jo ara, doncs, m'he d'acomiadar de tu. T'he de dir que el programa finalitza ara mateix. Que hi tornarem, clar que hi tornarem, eh? Què serien els caps de setmana de l'estiu a Ràdio 4 sense una miqueta de llimona i un molt de gel? Cuidado. Ho he dit a l'inversa, però tu ja m'entens, eh? Cada cap de setmana, ja ho saps, des de les 12 i fins a 2:15, el Toni Cano per les terrasses de Catalunya i la Leo Garriga des dels estudis de Ràdio 4 per posar-te bona música, per animar-te, donar-te algun que altre consell d'aquells que se'ns van oblidant i que està bé que ens recordin. Per tot allò que vagi sorgint, eh? Conforme vagin passant els dies i fins que acomiadem aquesta temporada d'estiu que ens agrada compartir amb tu. Va, vinga, tema escollit per tancar avui. Oh, quin tema, eh? Bon Jovi, Living on a Prayer. Tommy i Gina són els protagonistes, però no van existir realment, eh? Estaven inspirats en dificultats que travessaven moltes famílies treballadores dels Estats Units durant els anys 80. És tan bona aquesta cançó que hem volgut que tanqui el programa d'avui per donar-te també les gràcies per haver-nos escollit per acompanyar-te. La guitarra de Richie Sambora amb aquest tal Volx que la va convertir en un signe d'identitat de la cançó. Apa, que passeu molt bon dia!

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Continua la lluita contra el foc. Hi ha diversos incendis encara actius a la península, un dels quals a Catalunya, concretament a l'Alta Ribagorça, a Senet, al municipi de Vilaller. Un incendi alta muntanya en una zona molt dependent que impedeix als bombers de treballar a peu. El foc va arribar a nit als 2.300 metres d'altitud. Els equips d'extinció hi treballen des de l'aire. Miren de contenir les flames abans que puguin entrar al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Avui hi ha risc extrem d'incendi forestal en una cinquantena de municipis de Ponent i la Catalunya Central. Hi ha 220 poblacions més, més d'una vintena de comarques. El perill és elevat. Hi ha 4 espais naturals encara tancats: la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Molta precaució un dia més. Els incendis continuen acaparant l'atenció. A l'edició cap de setmana reflexionarem sobre la proliferació de focs cada cop més intensos i virulents, com poder fer-hi front i si ens cal una cultura del foc. Ho farem

0: amb el professor d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida, Víctor Resco, que és també portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. La lluita contra el foc i l'adaptació al canvi climàtic és un dels reptes principals que tenim per endavant. Un altre és com gestionem les crisis humanitàries i migratòries com la que s'acaba de viure a Ceuta. En aquest informatiu coneixerem la història de l'Ahmed. Va arribar a Catalunya sol, procedent del Marroc, quan encara era menor, a la recerca d'un futur per a ell, els seus 5 germans i la seva mare vídua. Però un cop aquí, tampoc no és fàcil.
1: Solamente vengo para buscar una vida, nada más. Aquí podré tener unas posibilidades que ahí no voy a poder. ¿Entiendes? Ahí no... Es que en Marruecos tampoco hay... No tengo derecho de soñar, porque esos sueños no existen.
0: Situació i previsió meteorològica a Emet Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però molta atenció al Pirineu i al sud de Tarragona. Aquestes zones s'esperen ruixats i tempestes que podran ser forts i amb ventades. Demà dilluns baixaran les temperatures, però continuaran altes a punts de Lleida. Tindrem sol i cel poc ennuvolat durant el matí, però a la tarda el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior i especialment als Pirineus. És una informació d'AEMET.
0: I veiem quina és la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de l'incendi d'un vehicle a la C66 entre Girona i Celrà, on la via està totalment tallada per aquest incendi. Un accident en aquests moments a la ronda del litoral a l'altura de la Barceloneta, talla també un carril, i en sentit Trinitat hi ha 4 km i mig de lentitud i hi ha punts d'obra que estan alentint la circulació. És el cas de la 2, a Jorba en sentit Lleida, un carril tallat 3 km. A la P7 a Tarragona en sentit sud també un altre carril tallat. I a la N260 a Sant Joan de les Abadesses es fa pas alternatiu. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Molt bon dia.
0: Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
4: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció d'un foc a alta muntanya declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. És un lloc de difícil accés, terreny vertical, que complica les tasques dels equips d'extinció i obliga a actuar des de l'aire. De moment han cremat una quarantena d'hectàrees al focus principal, però n'hi ha un de segon a un quilòmetre d'aquest primer que ha calcinat 7 hectàrees més i continua actiu. Els efectius miren d'evitar que les flames arribin al Parc Nacional d'Aigüestortes. També estan molt pendents de l'evolució del vent, calculant que aquest incendi continuarà actiu uns quants dies més. El risc d'incendi és avui molt elevat o extrem a bona part del territori. Una cinquantena de municipis es troben al màxim nivell de perill d'incendi forestal i unes 200 poblacions més presenten risc molt alt. La proliferació d'incendis, cada cop més virulents i amb més superfície cremada, fa pensar als especialistes que cal una nova cultura del foc. Com actuar en cas d'incendi i abans com evitem els focs, com ens preparem. De la mateixa manera que cal saber com actuar en cas d'inundacions, també hem d'aprendre a comportar-nos davant un incendi de grans dimensions. Víctor Resco és portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes i professor d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida. Benvingut.
5: Hola, moltes gràcies.
0: L'estiu passat va ser extremament dur per a la península pel que fa als incendis forestals i enguany s'està repetint la situació. Àvila, Madrid, Castelló, Lleó... La pregunta que ens fem és, estem preparats per fer front a incendis tan devastadors?
5: Bueno, jo crec que el resultat està a la vista de les circumstàncies. Està clar que no estem preparats per afrontar aquest tipus d'incendis, però perquè són uns tipus d'incendis que no es poden afrontar, o sigui, tenen una intensitat i una envergadura i una agressivitat, doncs, bueno, que fa molt difícil la seva contenció. Aleshores, hem de canviar una mica el xip. La resposta no passa per fer front a aquests incendis, sinó per anticipar-nos i mirar que no passin.
0: Clar, estem veient incendis que evolucionen molt ràpidament, que agafen grans dimensions i que és molt difícil de poder-los controlar. Per això és tan important la prevenció, no? Ens falta una cultura del foc, educar-nos davant aquesta emergència?
5: Sí, necessitem augmentar la cultura del risc. Aquest és un dels pilars en els quals hem de treballar més per a donar una resposta efectiva al problema dels incendis forestals i que contribueixi a la mitigació. Estem parlant d'una banda, doncs, que el ciutadà, doncs, quan adquireix una casa, una vivenda, quan lloga una casa, doncs, està adquirint un risc, sigui conscient o no. Aleshores, doncs, bueno, s'ha d'informar d'aquest risc i

0: prendre les mesures possibles per disminuir els possibles riscos, no? Però també estem parlant d'una tasca que ha de realitzar l'administració d'una manera, d'una banda, aportant informació, desenvolupant doncs, aquests mapes de zones inflamables perquè els ciutadans puguin ser conscients, però també desenvolupant doncs, els plans de prevenció municipal, els plans de prevenció a escala regional, de muntanya, etcètera, etcètera. No? Aleshores, diem que és la cultura del risc és una cosa que té dos components, el component ciutadà i el component de l'administració.
1: Hem d'aprendre segurament on construïm, també en quina mena de materials construïm. Hi ha dos moments crucials, senyor Risco. Quan ja està declarat el foc, com protegim la nostra seguretat, si ens confinem, ens desallotgem, i abans de que es declari l'incendi, com minimitzem aquest impacte de les flames que tard o d'hora es poden produir en una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint, no? Ja se sap que els incendis de l'estiu s'apaguen abans a l'hivern, no? Prevenció.
0: Sí, bueno, el problema que tenim moltes vegades és que s'ha construït o no tocava i en altres ocasions s'ha construït a un lloc que abans estava rodejat per cultius agrícoles, per conreus agrícoles, i aquests conreus, doncs, a mesura que s'han anat perdent, doncs, han estat substituïts pel bosc, no? I això és el que posa en perill moltes d'aquestes urbanitzacions, pobles. Aleshores, què és el que podem fer per protegir-nos? Bé, doncs, ser conscients del risc. Aleshores, la zona més propera a la casa, 10-30 metres més propers a la casa, doncs aquí no hi hauria d'haver res de combustible. Si hi ha llenya, doncs, que estigui fora de la paret de la casa, que no hi hagi doncs, herba seca, alguna que pugui fer que l'incendi doncs, que propagui cap a la casa, no? Perquè la principal font d'ignició no és tant que el front de flames impacti contra la casa, sinó que són més aviat doncs, les partícules incandescents, no? Les pinyes, les fulles, les escorces que van volant, que van sobre la casa, i això és el que inicia l'incendi. Aleshores, bueno, en aquests 30 metres de la casa no hi pot haver res que favoreixi que si cau una d'aquestes partícules incandescents propagui cap a la casa, els canalons han d'estar nets, les finestres doncs, han d'estar, en el cas de l'incendi, han d'estar baixades, han d'estar tancades, les persianes baixades. Després, bueno, a partir d'entre els 30 i els 100 metres, doncs, bueno, podem tenir algun arbre, podem tenir una mica més de vegetació, i a mesura que ens anem allunyant de la casa, doncs, bueno, podem tenir més concentració del que diríem material del combustible, no? Aleshores, bueno, hem de pensar en aquesta espècie d'anells concèntrics, el més a prop de la casa, prohibit tenir material combustible, perquè realment és el que ens posarà, el que pot posar en risc la nostra vivenda.
1: Amb mesures de prevenció a casa nostra i pel que fa al medi natural, estem veient que tenim un territori despoblat, el territori rural, s'ha abandonat l'activitat agrària i hi ha grans extensions de terreny forestal abandonada, sense vigilar. Tot això es converteix en una mena de bomba de rellotgeria, per això també és vital una bona gestió dels boscos.
0: Sí, necessitem millorar la gestió dels boscos i, bueno, la gestió del territori, no? Abans comentàvem com els centres urbans abans estaven a la seva perifèria, abans hi havia conreus i això, doncs, protegia aquestes cases. Ramaderia extensiva és una altra opció, la gestió forestal, la implantació de cremes prescrites, que serien, doncs, com les cremes tradicionals que han fet sempre els pastors, però, bueno, doncs, tamisades per la ciència i transformades en un projecte d'enginyeria. Aquestes cremes prescrites el que fan és que consumeixen el combustible en un incendi de baixa intensitat, perquè els incendis, recordem que porten 400 milions d'anys a la Terra, és a dir, d'incendis sempre n'hi hauran. No podem decidir si volem que n'hi hagi d'incendis o no, perquè n'hi hauran. El que sí que podem decidir és si són incendis de baixa intensitat que no fan mal o recrear-los amb aquestes cremes prescrites, o si no fem res, doncs, bueno, doncs aleshores tindrem aquests incendis que estem tenint ara, no? Aleshores, bueno, és important, doncs, gestionar, que aquesta gestió sigui a gran escala, no? És a dir, com a mínim hauríem de gestionar, doncs, tres vegades els que se'ns crema, el que voldria dir, doncs, a nivell nacional, entorn a un milió d'hectàrees, aproximadament el 5% de la superfície forestal.
1: El president del govern ha expressat la necessitat d'un pacte d'estat climàtic. Què hauria de contemplar?
0: Bueno, un pacte d'estat climàtic el que hauria de contemplar és un programa marc d'adaptació al canvi climàtic, perquè recordem que el canvi climàtic és una cosa que sacseja tots els sectors econòmics de la nostra societat, el turisme, l'agricultura, les xarxes d'energia, no és només els incendis o les inundacions, no? Per tant, un pacte per l'adaptació al canvi climàtic ha de ser un programa molt ampli, molt més ambiciós que el que s'ha plantejat actualment. I després, una altra cosa, si volem fer front al problema dels incendis forestals, jo crec que sí que necessitem aquest programa marc d'adaptació als diferents sectors, però després cada sector, cada tema necessita un pla individual, perquè l'extensió, l'ambició que ocupa, la profunditat que ocupa els incendis en la proposta actual de pacte d'estat, doncs em sembla que es quedarà curta. És una proposta que em sembla molt poc ambiciosa, doncs precisament això, perquè toca massa pals, però en cap d'aquests pals doncs, arriba a la profunditat necessària. Per tant, necessitem dues coses, el programa Home Marc d'adaptació al canvi climàtic i després un programa específic per a cadascun de les situacions que volem abordar.
1: Preparar-nos per als grans incendis forestals que estem patint i que tot fa pensar que continuarem patint en el futur. Víctor Resco de Dios, catedràtic d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida i portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Incendis forestals que amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrar l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per tal d'evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
2: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
3: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros, en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima, si el risc, evidentment, és un risc superior a el que és l'estandardització.
2: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal qui va assumir les despeses que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
4: Edició cap de setmana.
1: Les imatges que hem vist aquests dies a Ceuta, milers de persones arriben a territori espanyol a la recerca del Dorado, seran difícils d'oblidar. Assenyalen una situació de precarietat, de pobresa i de no resignació. La de milers i milers de joves, tot i que també hi ha famílies i menors que busquen un futur. Un futur que confien trobar a Europa, però no sempre es pot aconseguir aquest objectiu i, si més no, no és fàcil. És el cas de l'Ahmed. Va sortir del Marroc sent menor i va arribar a Barcelona, on ha viscut al carrer i en un centre de menors. Diu que va venir perseguint els seus somni perquè al Marroc no tenia dret a somiar, però aquí tampoc no ha trobat una vida digna.
5: Intentando meses, ahí, o sea, estuve ya sufriendo desde antes de entrar, viviendo en la calle, sufriendo hasta conseguirlo. Yo vengo de una familia pobre y somos tres chicos y tres chicas. Falleció mi padre a que yo tenía 9 años, entonces se empezó la vida a complicarse. Me sentía, o sea, que tengo que hacer algo, ¿no? Salir a la calle y buscarme la vida. Y en Marruecos mucho hay el rumor de que el paraíso es Europa, ¿no? Estuve en la calle un tiempo antes de entrar al centro de menores, 7 meses así por ahí. Mucha gente que vive en la calle, pues ahí son las reglas de la selva. A mí, por ejemplo, me han dado varias veces palizas. Siempre vives con un miedo porque la calle es muy, muy, muy peligrosa y eso hay que entender muy bien que la gente que está en la calle no es porque está mala ni que hay un rumor que les gusta estar en la calle, no, pues es ¿qué van a hacer? Y también cuando estamos a veces durmiendo así un grupo así en una acera o, ¿no? Y viene pasar la patrulla de policía y igual nos persiguen, nos dan golpes. Para nosotros como somos personas de más, o sea, no tenemos derecho a la justicia, no tenemos derecho a una vida digna, da igual. O sea, a mí me coge una policía y tiene derecho a utilizar la violencia conmigo, insultarme. Un inmigrante no cuenta tanto como un español. Mucho racismo, mucho racismo. Diariamente lo estoy sufriendo. Por ejemplo, yo me cojo un teléfono y buscando una habitación para alquiler y acordamos el precio y tal. Luego me dicen, ¿tú de qué nacionalidad eres? Le digo, de Marruecos. Entonces corta el teléfono. O me dice, ah, pues no. Me acuerdo que había cuidado con alguien primero. No es justo. No soy malo, no. Solamente vengo para buscar una vida nada más. Aquí podré tener unas posibilidades que ahí no voy a poder. ¿Entiendes? Ahí no. Es que en Marruecos tampoco hay. No tengo derecho de soñar porque esos sueños no existen.
1: La suspensió temporal de l'acord Schengen amb Espanya per part d'Itàlia ha enxampat molts turistes en trànsit o a punt d'agafar un vol al país veí aquest cap de setmana. Com els afecta? En principi, la mesura no suposa canvis per als viatgers espanyols i europeus, però es poden incrementar els controls aleatoris. Això és el que s'han trobat aquests turistes.
4: No he rebut res. Jo viatjo com si no estigués passant res. No he agafat ni el passaport, vaig amb el DNI.
6: Los controles policiales eran similares. Sí que es cierto que en el barco sí que es verdad que uno de los noticiarios pues nos advirtieron a los viajeros españoles que viajáramos con mucho tiempo, sobre todo de cara a aeropuertos y si hubiera que hacer transbordos.
7: Entenc que hi haurà potser algun control, perquè deien que farien controls una mica aleatoris. Té un perfil que va racista, això. Vull dir, a una persona blanca que vingui de l'estat espanyol pues no li faran cap revisió ni faran cap identificació ni res. Ara, si té certa fesonomia més de Magreb o el que sigui, pues serà la gent que vagin a per ella.
1: La mesura adoptada per Itàlia és provisional, pot durar 30 dies, però es podria allargar fins a 6 mesos, ho explica Gemma Pinyol Jiménez, experta en migracions i investigadora de la Universitat Pompeu Fabra.
8: Es pot fer per un període de 30 dies en el qual tu informes a la Comissió Europea perquè li dius que les raons han estat aquestes i consideres que ho has de fer, i aquesta informació és suficient. Si volguessis ampliar, que es pot ampliar fins a 6 mesos, el que sí que passa és que la Unió Europea pot començar, la comissió pot fer preguntes i pot valorar si el que estàs fent és o no adequat, no?
1: També França ha incrementat els controls a les seves fronteres, com ara la Jonquera o l'Epertús. Això pot provocar cues en ple inici de les vacances d'agost. Però no tothom pot fer vacances, per diversos motius, per exemple, econòmics. Llorenç Llop.
9: Molts són els afortunats que poden marxar a passar uns dies fora de casa a l'estiu, però molts d'altres no tenen aquesta sort. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 28,8% dels catalans no es poden permetre fer vacances almenys una setmana. És a dir, aquest estiu, per cada 10 catalans, pràcticament 3 no poden marxar de vacances.
10: Desafortunadament no me'n vaig de vacances, em quedaré a Barcelona.
11: No, ho tenim limitat.
12: No, estaré por aquí en Barcelona. Toca trabajar y bueno, solamente tengo una semana de vacaciones, no tengo más.
13: Yo no, yo me quedo aquí. ¿Por qué me tengo que quedar?
10: Toca trabajar y aquest estiu estaré aquí.
9: Segons les enquestes d'IDESCAT, els registres han millorat. Destaca el 28,8% actual comparat amb el 43% que hi havia l'any 2013. Tot i la millora, moltes famílies no es troben en una situació favorable. De fet, es calcula que el 47% de la població de Catalunya actualment té alguna dificultat per arribar a final de mes.
1: Més d'un miler de conills salvatges abatuts a la plana de Lleida durant els primers 3 dies del pla de xoc de la Generalitat per controlar-ne la sobrepoblació i minvar així els danys que provoquen els conreus. Joaquín Calvente.
14: Les batudes nocturnes de conills salvatges han començat a Verdú, un dels municipis més afectats de l'Urgell, on la densitat mitjana de conills se situa entre els 6 i els 10 exemplars per hectàrea. Jaume Feixa, director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida.
15: I amb el nivell d'actuacions que hi haurà una disminució dràstica segur. Després això s'haurà de mantenir en el temps i això ja és feina de les àrees privades de casa, dels agricultors. Nosaltres continuarem, però no vindrem durant 15 dies seguits a fer actuacions.
14: Per als agricultors, aquest volum de conills abatuts evidencia la magnitud de la plaga i que és necessari mantenir-ne les batudes durant tot l'any. Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
16: Una plaga que està destruint camps de cereals, fruiters, pistatxers, ametllers i, com el cas del porc senglar, que porta malalties sanitàries, però inclús aquell conill salvatge que tenim a tota la plana de Lleida també porta caparres i piparres, per tant també estem parlant d'una plaga que porta malalties.
14: A Verdú les actuacions es faran fins al 13 d'agost. Posteriorment el pla també preveu actuacions a Aspa i Alfés, al Segrià.
1: Fins a un total de 11 exposicions es poden veure des d'avui fins a l'octubre a la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserac a Palafrugell. Montse Soto.
17: Les fotografies dels anys 30 i 40 als Estats Units a càrrec de la documentalista Dorothea Lange, la primera retrospectiva a Catalunya del fotògraf xilè Sergio Larraín o una aproximació als arxius fotogràfics desconeguts de la comarca dels darrers 150 anys amb els Casanovas, nissaga de fotògrafs. Aquestes són algunes de les mostres destacades de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, que compta amb Maria Planes com a comissària d'aquest esdeveniment amb 27 anys d'història dedicat a recuperar la nostra memòria col·lectiva.
18: És la recuperació d'un arxiu de no d'un fotògraf, sinó d'una nissaga de fotògrafs. Besavi, avi, fill, net i besnet. L'aportació de la fotografia
19: a la memòria col·lectiva.
17: Un recorregut pels retrats i les escenes de carrer de Gabriel Quallado a Can Màrio a la Fundació Vilacases és una altra de les exposicions imprescindibles de la programació. El fill d'aquest pioner de la fotografia, Gabriel Quallado, destaca la modernitat de la fotografia del seu pare.
20: Tenia una llibertat d'enquadres, una llibertat d'elegir els modelos, una llibertat d'insinuar coses més que presentar-les. Un criteri d'algun modo minimalista.
17: L'exposició singular adjectiva el temps que connecta les figures del fotògraf Txema Salvans o l'escriptor Josep Pla o treballadors de la mar amb Carles Palacio sobre els problemes que estan patint els pescadors de la Costa Brava, vertebren, entre moltes altres, una nodrida programació que podeu consultar a Bienal amb doble N xmiseracs.org.
1: I més propostes per aquest segon dia d'agost.
21: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
1: El Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, els Amics de les Arts i Gent està omplidant de música aquesta nit d'estiu. La cita a les 9.

0: I el que sí que passa és que l'1 de setembre es tanca el mercat de fitxatges d'estiu i la direcció esportiva del Barça afronta un mes clau per mirar d'incorporar un davanter centre que faci oblidar els gols de Robert Lewandowski. Fran Robert, bona tarda.
1: Bona tarda, Olga. El director esportiu del Barça, Deco, ahir va arribar a Sant George Park per seguir els dos últims dies de l'estatge de pretemporada i sobretot per continuar confeccionant la plantilla 2026-2027 amb Hansi Flick. El primer mes de mercat, el club ha anat per feina incorporant Anthony Gordon, Karim Adeyemi i Jesse Bissibú. Ara bé, ja ha començat el compte enrere per fitxar un davanter centre de garanties i podrien arribar els nervis i la tensió a les oficines blaugranes. Més que res, perquè l'objectiu principal segueix sent Julián Álvarez, però l'Atlètic de Madrid no vol vendre el davanter argentí ni per 200 milions d'euros. Això ho va dir literalment fa uns dies el CEO dels matalassers Miguel Ángel Gilmarín i, per tant, aquesta operació de moment està bloquejada. El president Joan Laporta, quan estigui totalment recuperat de l'arrítmia que dimarts li van revertir amb èxit, agafarà personalment les regnes per mirar de desencallar la situació i, a més, espera que Julián digui sense embuts que vol vestir la samarreta culer. En qualsevol cas, hi ha molta incertesa i tot plegat encara es complicaria més si Ferran Torres marxa al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El davanter valencià només li queda un any de contracte, ja li hauria dit al seu entorn que vol un canvi d'aires i la setmana vinent el PSG començaria a negociar amb l'entitat barcelonista. El Barça, doncs, es trobaria amb un panorama desolador pel que fa a la punta d'atac i durant el curs Flick hauria de fer mans i mànigues posant de davanter centre perfils com Dani Olmo, Rafinha, Gordon o Adeyemi. Ara mateix, el més beneficiat d'aquest entrellat és Hamza Abdelkarim. El doblet que va marcar divendres davant el Birmingham ha catapultat el davanter egipci de només 18 anys, que per cert al seu país l'han batejat com el Haaland d'Egipte, i en funció de les arribades i les sortides podria quedar-se en dinàmica del primer equip i puntualment donar un cop de mà al filial. Se seguirà la mateixa estratègia amb el recent incorporat Bissibú. L'extrem belga és un gran fan del futbol brasiler i ja és un mes de la concentració a Anglaterra.
2: Great feeling. They welcome me very good.
3: És una sensació fantàstica. M'han rebut molt bé. Aquí hi ha una gran família i l'entrenador també m'ha donat la benvinguda amb els braços oberts.
2: As a player, I'd say,
3: com a jugador diria que sóc un futbolista que gaudeix sobre la gespa. Sóc feliç quan tinc la pilota als peus. M'agrada l'1 contra 1 i encarar els rivals.
2: My favorite player, I'd say Neymar.
3: El meu jugador preferit és Neymar. És el meu jugador preferit des de petit i és un jugador en el qual em fixo, sí. I per suposat, en la meva posició m'agrada Rafinha. És un gran jugador i també un futbolista al qual admiro.
2: És un very good player and player I look up to as well, yeah.
1: Els blaugranes han entrenat aquest matí, s'hi tornaran a posar a la tarda i demà, abans de tornar cap a la ciutat comtal, disputaran un partit d'entrenament a porta tancada contra el Preston North de la segona divisió anglesa.
0: I contra un altre de la segona divisió anglesa, el Middlesbrough, ahir va empatar a 3 l'Espanyol.
1: Els de Manolo González acumulant 2 victòries i 3 empats consecutius. Ahir l'amistós va ser una bogeria ofensiva, amb Marcos Fernández fent l'empat a 1. Poc després, Dolan va haver de tornar a posar les taules. A la represa, l'Espanyol va capgirar el marcador gràcies a una diana de Javi Hernández i, finalment, tot plegat va acabar amb un 3-3 que deixa els pericos prou satisfets, sobretot per les sensacions. El director esportiu Monchi continua rastrejant el mercat i Marcos, que aquesta pretemporada acumula 3 gols, vol ser important.
4: El año pasado me vino muy bien en Ceuta. Creo que cogí mucha experiencia, mucha seguridad y, bueno, yo llegaba aquí intentando hacerlo lo mejor posible. Las cosas, pues, se están yendo bien y, bueno, en el día a día un poco, tampoco pienso mucho más allá. Yo soy 9, pero sí que tengo mucha movilidad, creo que también he jugado mucho de extremo y de media punta, entonces donde a él le parezca creo que puedo hacerlo bien y, bueno, siempre como delantero pues uno tiene el gol presente.
1: Quique

0: García va haver de ser substituït per un problema muscular, que en principi s'ha quedat en un ensurt, i el 8 d'agost el conjunt blanc i blau tornarà a terres angleses per disputar amb el Coventry City de la Premier l'últim amistós abans de l'inici de la Lliga. Quan els equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ahir va empatar a 0 contra el Futbol Club Andorra, i a Montilivi el Girona va perdre l'edició 49 del trofeu Costa Brava davant l'Arsenal per 1-4. El gol dels gironins va ser obra del lateral Arnau Martínez, i el central David López analitzava així la situació del club. Són declaracions a Esport 3.
1: Nosaltres doncs estem arrencant una temporada nova, una temporada amb molts canvis, que encara hi ha forces jugadors que no sabem què succeiran, i bé, una mica en l'aire tot, no? Però encara hi ha moltes coses a treballar, és pretemporada, ja et dic, hi ha molts jugadors nous, molts jugadors joves del filial que venen a donar un cop de mà, i es fa complicat poder treballar moltes de les coses, però bé, estem intentant-ho. Òbviament la Lliga comença ja d'aquí poc, però bé, les circumstàncies són les que són, el club està en un moment complicat, i bé, hem de remar i tirar endavant tots de la manera que puguem.
0: Els periodistes anglesos desplaçats a terres gironines tenien entre cella i cella preguntar-li al tècnic gàner Miquel Arteta sobre possibles incorporacions, i l'exjugador del Barça no va voler entrar al joc quan li van demanar per Julián Álvarez. Ara bé, la resposta que va donar quan li van dir el nom de Vinícius Júnior podria ser una declaració d'intencions.
2: Estem molt actius mirant de millorar l'equip i fer-lo evolucionar. Esperem que hi hagi moviments les properes setmanes, perquè volem ser millors, com tothom. Només cal mirar com va el mercat de fitxatges i el que estan fent els nostres rivals. No ens quedarem de braços creuats i serem ambiciosos respecte al que volem fer.
0: En qualsevol cas, el Real Madrid té la intenció de renovar-lo més enllà del 2027, i els propers dies seran clau. El nou entrenador José Mourinho, en les primeres declaracions a la televisió del Club Blanc, va assegurar que està esperant Vinícius, i també va mostrar-se satisfet després d'empatar ahir a 2 amb la Fiorentina el primer amistós oficial de la pretemporada.
3: Madrid de tres cares. Fresco, cansado y súper cansado. Estoy muy contento con el trabajo de los chicos, no hoy, desde el primer día que estamos trabajando. Obviamente me preocupa no tener los otros. Me preocupa en el sentido en que me gustaría tener 3 semanas de trabajo con la otra gente. No es posible. Lunes llega Vini, llega Brahim, llega Bernardo.
4: Deixem el futbol, parlem de natació artística, que ens està donant alegries. Els catalans Iris Tió i Denis González han guanyat la plata europea en el duet lliure mixt.
0: I té molt de mèrit, perquè només havien tingut 2 setmanes per a preparar la coreografia. Escoltem els representants de la delegació espanyola.
5: Creo que muy contentos con la rutina que hemos nadado. Sí que es verdad que ha sido difícil entrenar un poco juntos, porque tanto en esta competición que ha nadado 3 veces hoy como durante la temporada, pues hace muchísimas rutinas Iris. Creo que ha sido nuestra mejor versión.
6: Estamos muy contentos porque ya desde el año pasado que nos penetramos muy bien y ha sido muy fácil el proceso, y aunque hemos tenido poco tiempo, pero lo hemos aprovechado al máximo y muy contentos con el resultado.
0: A més, la barcelonina Iris Tió també marxa de l'Europeu de París amb la medalla de plata en duet lliure, juntament amb la nedadora del Rosselló, Lilou Lluís. El Tour de França, en 20 minuts mal comptats, arrenca la segona etapa de 148 quilòmetres i és l'última íntegrament a territori suís, on veurem la ciclista d'Esplugues del Llobregat, Paula Blasi, lluint el maillot blanc, perquè ahir la de l'UAE va ser la millor menor de 25 anys i se situa a 18 segons de la primera classificada, la neerlandesa Lorena Vives.
4: Gràcies, Frank.
0: Bona tarda.
4: Són les 2. Els bombers continuen treballant en l'extinció d'un foc a alta muntanya declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. És un lloc de difícil accés, un terreny vertical que complica les tasques dels equips d'extinció i obliga a actuar des de l'aire. El foc va arribar ahir a una carena de 2.300 metres d'altitud. De moment, han cremat una 40 hectàrees, el focus principal, però n'hi ha un segon a 1 quilòmetre d'aquest primer, que ha calcinat 7 hectàrees més i continua actiu. Maria Gómez.
7: Els efectius miren d'evitar que les flames entrin al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. També estan molt pendents de l'evolució del vent. Calculen que l'incendi continuarà actiu durant uns quants dies més. El risc d'incendi és molt elevat o extrem a bona part del territori. Una 50ena de municipis de 10 comarques es troben al màxim nivell de perill d'incendi forestal, i 220 poblacions més d'una 20ena de comarques presenten risc molt alt. A l'edició cap de setmana hem parlat amb l'enginyer Víctor Resco sobre la necessitat d'una nova cultura del foc que tingui en compte els riscos. Una responsabilitat de tots, administració i ciutadania.
8: Estem parlant d'una banda, doncs, que el ciutadà, doncs, quan adquireix una casa, una vivenda, quan lloga una casa, doncs està adquirint un risc, sigui conscient o no, aleshores doncs, bueno, s'ha d'informar d'aquest risc i prendre les mesures possibles per disminuir els possibles riscos, no? Però també estem parlant d'una tasca que ha de realitzar l'administració doncs, d'una manera, d'una banda, aportant informació, desenvolupant doncs, aquests mapes de zones inflamables perquè els ciutadans puguin ser conscients, però també desenvolupant doncs, els plans de prevenció municipal, els plans de prevenció a escala regional, de muntanya, etcètera, etcètera, no?
4: A l'edició cap de setmana ens hem preguntat també quins són els motius que mouen una persona a abandonar casa seva i posar en risc la seva vida per buscar-se el futur.
7: Després del que ha passat aquests dies a Ceuta, hem escoltat la història de l'Ahmed, com molts dels que han sortit del Marroc aquesta setmana, tot i que hi han hagut de tornar la majoria. El nostre protagonista va deixar casa seva, encara menor, i va arribar a Barcelona, on tampoc no ho ha tingut fàcil. Ha viscut al carrer i en un centre de menors no acompanyats. Denuncia el racisme i la falta d'una vida digna.
9: Solamente vengo para buscar una vida, nada más. Aquí podré tener unas posibilidades que ahí no voy a poder, ¿entiendes? Ahí no, es que en Marruecos tampoco hay, no tengo derecho de soñar, porque esos sueños no existen.
4: La suspensió temporal de l'acord Schengen amb Espanya per part d'Itàlia ha enxampat molts turistes en trànsit o a punt d'agafar un vol al país veí aquest cap de setmana. En principi, la mesura no suposa canvis per als viatgers espanyols i europeus, però es poden incrementar els controls aleatoris.
7: La mesura adoptada per Itàlia és provisional, pot durar 30 dies, però es podria allargar fins a 6 mesos. També França ha incrementat els controls a les seves fronteres, com ara a la Jonquera o l'Epertús. Això pot provocar cues en ple inici de les vacances d'agost.
4: Clar que no tothom pot fer vacances, no és una opció a l'abast de tothom, moltes vegades per motius econòmics.
7: Prop del 30% dels catalans no podrà marxar de vacances almenys una setmana, és a dir, que 3 de cada 10 persones es queden aquest estiu a casa.
10: Desafortunadament no me'n vaig de vacances.
11: No, ho tenim limitat.
12: No, estaré por aquí en Barcelona. Toca trabajar y bueno, solamente tengo una semana de vacaciones, no tengo más.
10: Toca treballar i aquest estiu estaré aquí.
7: Segons l'IDESCAT, aquesta dada ha anat millorant en els darrers anys. Des del 2013 s'ha reduït 14 punts. Tot i així, encara hi ha famílies que no s'ho poden permetre. Les enquestes calculen que el 47% dels catalans tenen dificultats per arribar a final de mes.
4: Escoltem la previsió del temps i marxem a Emet Noelia García.
13: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però molta tensió al Pirineu i al sud de Tarragona. Aquestes zones s'esperen ruixats i tempestes que podran ser forts i amb ventades. Demà dilluns baixaran les temperatures, però continuaran altes a punts de Lleida. Les màximes seran de 36 graus a Lleida, 35 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Tindrem sol i cel poc ennuvolat durant el matí, però a la tarda el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior i especialment als Pirineus. Temperatures mínimes de 25 graus a Barcelona o 23 a Lleida. És una informació d'Emet.
4: Ho deixem aquí de moment. Més notícies a les 3.
14: Edició cap de setmana. Ara escolteu Codi 6 amb Oriol Nolis. Ràdio 4. Escolta.
15: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
16: Benvinguts a Codi 6. La història d'avui inclou ingredients de pel·lícula, una tribu indígena amb ritus ancestrals, aficionats al kitesurf i la desaparició d'un jove aventurer. El cas, que continua obert, ens portarà des de Vitòria fins a un lloc remot de Colòmbia on resulta difícil saber si tothom està dient la veritat.
17: Él se despide diciendo, para mi cumpleaños vuelvo. Y su cumpleaños es el 21 de mayo. Él volvía para esa fecha.
18: Nosotros pues manejamos una hipótesis de que de pronto él se sale de ahí, se va a caminar y de pronto puede ser que...
19: Otra de las hipótesis que barajé en su día es que a Borja lo confundieran con un espía o con un policía.
17: Nadie habla porque no hablan, pero es que al que quisiera hablar... tiene un miedo de hablar tremendo.
20: Y Borja pues pidió permiso para poder fotografiar ese ritual.
17: Sigo igual, esperando una llamada siempre. Sigo con el teléfono en la almohada.

0: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
1: De gener de 2014, Cap de la Vela, península de La Guajira, Colòmbia. Un lloc desèrtic i de difícil accés. Un territori inhòspit que els seus pobladors, els indígenes Wayuu, coneixen també amb el nom de Jepira, la terra sagrada on descansen els esperits dels morts. És matinada i en Borja Lázaro, un jove vitorià de viatge per Sud-amèrica, baixa de la seva hamaca. Descalç, camina cap a la porta de la cabanya que comparteix amb altres viatgers. Algun d'ells està despert i veu com el Borja agafa una llanterna i surt fora. És nit tancada, ningú l'acompanya i ningú sabrà res més d'ell. A partir d'aquell instant, es perd el rastre de Borja Lázaro.
0: Codi 6. Home de mitjana alçada, al voltant de 1,70 m, complexió prima, cabells castanys i arrissats, ulls blaus i pell blanca. No té ni piercings ni tatuatges. Té una cicatriu bastant gran a l'avantbraç dret. Sempre porta anells en els polzes.
1: Les ganes de viatjar, de conèixer noves cultures, de comunicar-se amb la gent, havien guiat els passos de Borja Lázaro fins a la seva desaparició en el Cap de la Vela, aquell 8 de gener de 2014. Però qui és Borja Lázaro? Marta Català.
2: El Borja és una persona inquieta. Li agrada l'aventura, es prema les seves vacances, aprofitar qualsevol dia lliure per una escapada. Sempre viatja amb la seva càmera perquè el Borja és també un apassionat de la fotografia que l'ha portat a racons d'arreu del món, com recorda l'Anna Herrero, la mare del Borja.
3: Hablaba inglés perfectamente, francés, castellano, italiano y estaba con el alemán. Viajero del mundo, podía ir a cualquier sitio y a cualquier sitio iba. O sea, no tenía ningún problema. Europa lo conocía todo. Havia estat en Nepal també en un orfanato.
2: El Borja treballa com a enginyer informàtic a Luxemburg. Allà viu amb la seva dona, la Dani, periodista mexicana. Per un etern nòmada com ell, la rutina laboral pot ser demolidora. A l'octubre de 2013 decideix parar i demana una excedència per recórrer Sud-amèrica. Anirà sobre la marxa, sense una ruta predefinida. Diguem que vol deixar-se portar. Només té clara la seva primera parada, Mèxic. I que tornarà a Vitòria el maig vinent, just a temps, per celebrar el seu 35è aniversari.
3: Él se despide diciendo, para mi cumpleaños vuelvo. Y su cumpleaños es el 21 de mayo. Él volvía para esa fecha, pero no volvió.
1: El Borja passa gairebé 2 mesos a Mèxic. Després decideix fer el salt a Colòmbia. Un cop allà, visita diverses ciutats i al desembre viatja finalment al Cap de la Vela.
2: Es tracta d'una zona costanera escombrada pel vent i banyada pel Carib, situada a la península de La Guajira, a l'extrem nord de Colòmbia, prop de la frontera amb Veneçuela. Durant anys, el Cap de la Vela va estar pràcticament inhabitat, però ara comença a rebre viatgers locals i internacionals, malgrat els problemes que presenta. Joaquín María Aristegui és l'ambaixador d'Espanya a Colòmbia.
4: És una de les zones més particulars de Colòmbia, que més necessitats té. És el tiempo, la regió on hay que auxiliar mejor los saberes y las tradiciones ancestrales con la modernidad.
1: A més del clima àrid i la falta de serveis, el Cap de la Vela, igual que gran part de la Guajira, és una regió freqüentada per contrabandistes, grups de paramilitars i guerrillers. Allà, lluny del control de l'Estat, l'activitat criminal està a l'ordre del dia.
2: El Cap de la Vela es corren riscos, però també és un lloc fascinant. Forma part del territori dels Wayuu, la comunitat indígena més nombrosa de Colòmbia. Un poble hermètic, amb la seva pròpia llengua i creences, organitzat en clans, com explica un dels investigadors del cas, Lugo Prieto, responsable de desaparicions de l'Ertzaintza.
5: La tribu Wayuu és una tribu con una sèrie de rituales o de ancestrales o de reglas, ¿no? Ancestrales que van arrastrando y que en esa zona tienen sus propias reglas y sus propias leyes, ¿no? Y se rigen por lo que marca los palabreros, que vienen a ser, digamos, como los patriarcas de los diferentes grupos, ¿no?
2: Els Wayuu no dubten a castigar severament a qui infringeix el seu codi de normes. Les faltes més greus, com l'homicidi o les relacions amb menors, poden implicar la mort. No hi ha pietat amb aquell que alteri l'ordre.
0: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
1: El Borja arriba per primera vegada al cap de la vela amb un jove alemany que ha conegut durant el viatge. Es diu Leon i l'acompanyen dos amics més. Els quatre s'allotgen a la Posada Pujurú, on no hi ha grans luxes. És un senzill hostal per als aventurers i els amants del kitesurf.
5: Són unes cabanyes que estan enfrente del mar, donde para dormir, digamos que podríamos decir que es como un turismo de mochilero, ¿no? Tú duermes en una tumbona que está colgada de una columna a otra columna y luego tienes un locket, una pequeña taquilla con un candado para guardar tus pertenencias. La posada, concretamente la posada del Pujurú, está regentada por María Elena Gómez, que la apodan la nena, y por Andrés Romero, que le apodan Chiwi. Estos son una familia perteneciente a una tribu que está asentada en esa zona, la tribu de los Wayú, y que, bueno, pues tienen, digamos que mucha ascendencia sobre el resto de miembros de esa tribu en esa zona, ¿no? Digamos que son parte del clan poderoso de esa zona de la tribu Wayú.
1: El Borja li explica a la nena que està de viatge per Sud-amèrica i que li agrada fer fotos i que li interessa conèixer els costums locals. La nena li ofereix llavors una experiència única, assistir al ritual dels ossos.
5: Este ritual de los huesos es un ritual que hace la tribu Wayú, que es tras los 10 años de la muerte de una persona, lo que hacen es un segundo enterramiento. Desentierran primero el cadáver, lo limpian y lo vuelven a introducir en unas sábanas, unos saquitos blancos, cada hueso, y luego hacen un segundo enterramiento. Esto es un ritual que muy pocas personas fuera de la tribu Wayú presencian y Borja pues pidió permiso para poder fotografiar ese ritual.
1: La nena celebrarà el ritual dels ossos amb les restes de la seva pròpia mare i el Borja no dubta en acceptar la invitació. Arriba el dia i assisteix a la celebració amb els seus companys de viatge.
2: Tots ells s'endinsen en l'experiència, mengen carn, beuen rom, fumen marihuana i parlen amb els nadius. És una festa emocionant que el Borja documenta amb la seva càmera de fotos.
1: Dies després, el Borja torna a Bogotà per passar el Cap d'Any, però no oblida l'experiència que acaba de viure i escriu aquest mail a un dels seus amics de Vitòria.
6: He estat a la Guajira, desconnectant. És un món ben diferent, allò. Apartat de tot. Un desert que acaba en el mar. He d'escriure sobre tot això. Però ho haig de fer amb ànima. Només puc dir que és per aquestes coses que volia viatjar. És això el que buscava.
1: El Borja ha quedat impactat per la cultura Wayú i vol veure de nou a la nena i a la seva família per regalar-los les fotos que va fer en el ritual dels ossos. Així que el 6 de gener truca a la seva mare des de Santa Marta i li explica que tornarà al cap de la vela.
2: Aquesta segona vegada també hi va amb el Leon, el jove alemany que ja el va acompanyar en el seu primer viatge, i amb el pare d'aquest, en Josef. Durant el trajecte en autobús des de la ciutat d'Uribia coincideixen amb dos joves colombians, el Santiago i el Samuel, que se sumen al grup. El seu destí final, la Posada Pujurú.
1: És 7 de gener de 2014, el dia abans de la desaparició. Són les 7 de la tarda i el Borja sopa a la posada amb els seus companys de viatge i tres joves xilenes que han conegut allà mateix, la Catalina, la Sofia i la Josefa. Fora, a la platja, els membres d'una escola de kitesurf improvisen una festa. Hi ha riures i alcohol. La diversió acaba de començar. A les 10 s'apaguen els llums de la posada. Andrés Romero, alias Chiwi, responsable de la Posada Pujurú.
7: Sí, normal, ahí en la posada, ahí en el comedor, ya yo después de eso salí, ya como nosotros ahí en esos tiempos uno apaga la luz 10 de la noche porque nosotros no tenemos luz solamente con generadores eólicos, generadores, plantas eléctricas.
1: Albor

0: Radio 4.
1: Ara escolteu una selecció dels millors programes del Més que Esport de la temporada.
0: Més que Esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. Ja sabeu, un nou cap de setmana amb vosaltres, dissabte, com avui, i diumenge, a aquesta hora, 2:45 de la tarda, arriba el Més que Esport, aquesta sintonia, la de Ràdio 4. Avui, dissabte, primer del mes de novembre, us acompanyem amb l'Alba Campos al control de so. I avui us portem una altra història de superació a través de l'esport i un rècord superat per una persona invident que demostra dia a dia que l'anomenada incapacitat no té per què ser una limitació per complir somnis i reptes a la vida. Ell, navegant des de sempre, va tornar a néixer l'11 de gener de 2018 quan va sobreviure a un accident en un vaixell que el va deixar invident. Superada la depressió inicial, va tornar a la vida i al mar gràcies al projecte Yes We Sail de Vela Adaptada. I aquest passat estiu va assolir un repte històric, ser la primera persona cega en completar a vela i en solitari la volta a la illa de Wight, al Regne Unit. Es diu Dani Anglada.
2: Dani Anglada Pic és capità de la Marina Mercant i amant de l'esport de la vela des de petit, quan va començar a navegar. La seva passió pel mar i la navegació el va dur a estudiar a la Facultat de Nàutica per convertir la seva gran afició

0: en la seva professió. L'11 de gener de 2018, però, va tenir un accident que li va canviar la vida. Li va esclatar a la cara un extintor que estava revisant en un vaixell on treballava i va perdre totalment la vista. Tenia 31 anys i un munt de somnis per complir, però la seva nova realitat li va provocar una depressió abans de poder completar el seu procés de readaptació amb la col·laboració de la Fundació 11 i la Fundació Isidre Esteve, on va tornar a trobar el sentit de la vida i va tornar a navegar. Comprovar que, malgrat no veure, podia tornar a ser feliç al mar el va dur a compartir la seva experiència creant l'organització Yes We Sail amb l'objectiu d'acostar el mar i la vela a les persones amb discapacitat visual. I en el marc d'aquesta associació, Dani Anglada va superar el passat mes de juliol un repte històric, convertint-se en la primera persona invident en completar en solitari la volta a la illa de Wight, al Regne Unit, amb el seu patí a vela o patí català adaptat per la navegació de persones amb discapacitat visual.
1: Més que esports. Amb Marc Lluc.
2: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi una vegada més al programa i ha estat amb nosaltres el Dani Anglada. Com estàs, Dani? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Marga. És tot un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
2: Doncs el plaer és per nosaltres i déu-n'hi-do, perquè quan vas estar ja ens vas explicar que tenies en ment, no?, fer aquest desafiament, aquest repte, i això va ser el passat mes de juliol i tota una odissea amb final feliç, no?
3: Sí, amb un final molt feliç, tot s'ha de dir, però bueno, també hem de dir que van ser 13 hores, uh-huh, 8 minuts per poder fer aquestes 70 milles, que vam tenir unes parts on jo vaig arribar a pensar que això no era viable acabar-la.
2: Sí? Vas arribar a pensar que no te'n sortiries.
3: Sí, perquè mira que havia navegat amb temps forts aquí, uh-huh, en Mediterrani, a casa nostra, però mai el barco m'havia tirat a l'aigua.
2: I et va tirar l'aigua?
3: Dos cops.
2: I com vas reaccionar a això?
3: La primera vaig quedar entre el barco i l'aigua, i l'altra vaig caure a l'aigua agafat només del barco. Uh-huh. Jo no havia sentit mai la sensació de que hi havia tant de vent i una mar tan desordenada que no era capaç ni de comprendre d'on venia.
2: I com ho vas fer?
3: El que vaig pensar és, Dani, ara és el moment real, uh-huh, d'aplicar tot el protocol, aquesta metodologia que tu parles, que has desenvolupat, i es tracta de fer onada a onada, metre a metre. Això ens portarà a fer una milla, dues milles, uh-huh, i arribar a passar aquest cap, que era creuar el cap de l'est, a Bembridge, i poder sortir-ne'n d'aquella rentadora en la que estava ficada.
2: Sí, està molt bé la paraula perquè la gent es faci la idea, no?
3: Sí.
2: És com si tu haguessis estat dins del tambor d'una, sí, rentadora, donant voltes a l'aigua i sense saber per on sortir. És,
3: sí,
2: així?
3: Una mica, perquè es van unir diferents components, a part d'un excés de vent, uh-huh, es va unir una marea baixa, és a dir, que l'aigua marxava. Uh-huh. Igual que en el nord d'Espanya podem veure com hi ha platges que els barcos toquen a terra i després floten.
2: Sí, clar.
3: Doncs això estava
2: depèn
3: marxant.
2: De la marea, no?
3: Sí. Uh-huh. Pues quan se'n va la marea i la junció d'un mar amb un oceà, allò és com una rentadora, no saps d'on et venen les onades.
2: Mm-hmm. I tot això amb l'afegit que tu no veus,
3: clar,
2: absolutament res.
3: Clar.
2: Per tant, suposo que la sensació d'estar perdut encara és més gran, diguéssim. No?
3: Molt grossa, però era tornar a jugar amb aquell joc, sobretot de dir, encara que no hi vegi, jo sé el que tinc que fer, mm-hmm, perquè m'ha donat molt bons resultats, i tinc que seguir aquest planning, uh-huh, al peu de la lletra per aconseguir sortir d'aquesta situació i no entrar en pànic.
2: Uh-huh. Ni això és el més difícil, no?
3: Sí.
2: No entrar en pànic.
3: Passa que porto un rodatge.
2: Clar, clar, tu ja tens una mentalització, no?, i un rodatge important. Estaves parlant d'un protocol, d'una metodologia, i ens ho vas explicar aquí al programa quan vas venir, però segur que hi ha oients nous i diferents, i més ara que hem canviat el cap de setmana. Què és aquesta metodologia que et permet, tot i ser invident, doncs poder navegar i navegar sol?
3: Jo la defineixo com la primera metodologia fet per un invident pels invidents.
2: Pels invidents.
3: Que és la gran diferència que jo he anat trobant amb protocols que he vist d'altres clubs, uh-huh, arreu del món. I què és bàsicament? Bàsicament el que jo he fet és que jo vinc del món de la nàutica, des dels 7 anys que navego.
2: Sí, sí, des dels 7 anys.
3: Què es tractava aquí? De que realment era un sentit el que jo havia perdut, uh-huh, però el cognitiu no.
2: No, ni molt menys.
3: És a dir, tot aquell coneixement que jo tenia, uh-huh, el que tenia que entendre és que ara

0: l'entrada aquesta d'informació nova no seria visual, sinó que tenia que sentir-la amb la part, amb el meu cos, amb les orelles, amb el que es noto en el meu rostre.
1: Sí, amb els altres sentits, no?
0: Això mateix.
1: Que diuen que s'aguditzen quan es perd un. És cert, això?
0: La paraula no és aguditzar, perdó,
1: sí,
0: és que estàs present a ells. Tu no millores la teva agudesa auditiva.
1: No.
0: El problema és que el 70, quasi el 80% de la informació que tu tens en un sol dia és visual.
1: És visual, clar.
0: Llavors, si tu veus un gos, per què has d'escoltar les seves potetes?
1: Clar, si ja,
0: si ja l'estàs veient.
1: Clar.
0: Llavors, jo, el que has de fer és aquest canvi d'escoltar aquelles potetes i dir, vale, això és un so de potetes d'animal. Està caminant, està corrents. Pues això és el que vam fer.
1: Clar.
0: Traslladar totes aquestes, durant aquests 3 anys i mig, ha estat buscar totes aquestes sensacions que jo tinc a bord, que eren, que això ho feia juntament amb un instructor o amb una altra persona que ha estat durant més d'un any i mig navegant amb mi, en Gerard Llorach,
1: sí,
0: i hem aconseguit trobar aquesta relació. Llavors, clar, jo he anat reafirmant-me i buscant aquella seguretat amb el que sento és el que està passant. I això a base d'una experiència i una pràctica, amb el temps he aconseguit de... Vale, ara estic sentint això, tinc que moure aquest cap, em tinc que moure jo així, i el barco respon.
1: Ja, és com si tu no ho veus, però suposo que per dins ho veus.
0: Sí.
1: No?
0: Mentalment,
1: tu, mentalment ho veus. Sí. Clar, perquè a més tu hi veies,
0: sí,
1: a diferència de persones que neixen ja doncs sense vista. I suposo que, posant l'exemple del gos, quan sents les potetes, tu veus el gos d'alguna forma.
0: Sí, sí.
1: No?
0: Molt poc definit, formes, clar, perquè les he anat perdent, vas perdent definició. Però sobretot amb la navegació el que veig són com vectors, línies. Llavors és qüestió de mantenir-me entre aquelles línies que estic visualitzant o que representa que són les que sento.
1: Clar que sí.
0: I ens està donant un bon fruit.
1: I el que deies al principi, la diferència és que tu ets invident i ho fas per altres persones que són invidents, i si ho fa una persona que no ha passat per la teva experiència, doncs no pot ser el mateix, no?
0: Clar, és que parlem de sensacions, parlem de, com diuen els pilots de Fórmula 1, ells condueixen, i perdó per l'expressió, amb el cul.
1: Sí.
0: Què vol dir? Que ells senten allà baix, abans, el que ha de fer el barc, el cotxe.
1: Sí? Ah, mira, no ho sabia,
0: I
1: això.
0: I ho faig jo, el mateix. La fusta a mi em vibra. Em porta una freqüència de ressonància que noto aquesta vibració, aquesta part meva del cos, a la panxa. Llavors, tot això, clar, tu no hi has d'estar present, perquè estàs veient la boia, estàs veient com el teu barco cau, com es mou de la ruta, no? Llavors, ja ho vas corregint visualment. En aquest cas, nosaltres el que estem fent és buscant el mateix que tu sents i tens la seguretat visual amb sensacions en el cos.
1: Doncs ho explica molt bé el Dani Anglada, el nostre convidat d'avui, que ha fet aquest repte del que ara ens explicaràs tota l'aventura. Però abans et posem una mica de música, que la música, imagino, és important, perquè això sí que ho pots sentir perfectament, no?
0: És el meu regal del dia, escolta.
1: És el teu regal del dia, la música? Doncs vinga, li posem un regal al Dani. Va, som-hi.

0: a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried.
1: Ordinari de Alex Warren és el primer tema que ens ha demanat el Dani Anglada. Ja sabeu que els nostres convidats ens posen la seva música. I per què aquest tema? Una trasllada que et recorda... Per què, Dani?
2: Vaig començar a escoltar aquest tema abans d'anar-me'n a Anglaterra.
1: Abans d'anar per fer el repte.
2: Per fer el repte. I cada cop que l'escolto em fa vibrar en harmonia el meu cos.
1: Ah, sí? Mm-hmm.
2: I va ser, diguéssim, una obsessió que em va entrar... i era la cançó que escoltava 30 o 50 o 100 vegades al dia.
1: 100 vegades al dia?
2: O sigui, era contínua, me la posava en bucle, perquè el que em produïa era un sentiment de plaer, plaer. I em estava ajudant a sortir d'aquella zona de confort, que era haver sortit de Barcelona, del meu club, i anar-me'n amb un mar completament diferent al nostre, amb un club que em van acollir com ningú,

0: Però clar, no els coneixia jo.
1: Cal que expliqui que aquí a l'entrevista han vingut i ens estan veient, no?, unes persones que han vingut d'Anglaterra, que estan a Barcelona uns dies aquí amb tu, Dani, i que entre ells està el Commodore, es diu així?
0: Sí, el Commodore.
1: Del club anglès que et va acollir, sí, i que suposo que quedarà al teu cor per sempre.
0: És una relació d'amistat pura ja fins... bueno, fins que se'ns acabi. Que... la sort de poder seguir junts.
1: Clar, com es diu aquest club?
0: Es diu East Coast Sailing Club.
1: Escolta, per què vas anar a l'illa de com es diu exactament?
0: White.
1: White, sí. Per què vas anar a aquesta illa? Per què vas decidir fer aquest repte? Perquè tu, doncs ja ho hem explicat, quan vas venir l'altra vegada, has navegat des de sempre, quan et va passar l'accident i vas quedar, doncs, invident, vas tenir un temps de molta dubte, de depressió, després vas veure que podies tornar a navegar i podies ser feliç de nou al mar, vas crear Yes We Sail i tot plegat, i el Patí, que és una embarcació molt nostra, no?, de Catalunya, amb la que has fet el repte.
0: És nostra.
1: Absolutament, no? Absolutament. I tot això, i has demostrat, i a més vols demostrar que persones amb una discapacitat, en aquest cas visual, no tenen per què no lluitar pels seus somnis. És així? És el teu objectiu?
0: És l'objectiu, i conjuntament amb aquesta eina terapèutica que és la navegació, per nosaltres, que ho pot arribar a ser, com ha estat per mi...
1: Per tu, doncs, ha estat teràpia pura, no?
0: Total. Uh-huh. I això és l'escola de vela inclusiva que estem iniciant ara en el Club Nàutic i el Port al Masnou, que són els que ens han acollit, primer club i primer port, que volen ser completament inclusius.
1: Això està molt bé. Per tant, que els nens des de petits, nens o nenes, parlem sempre de deficiència visual o també d'altres tipus?
0: Parlem de que cas... volem fer inclusiu amb totes les deficiències. Estem especialitzats en la visual perquè és la meva, el meu cas.
1: Clar, clar.
0: Però també parlem de tenir persones sense discapacitat.
1: També.
0: Donar-los l'oportunitat de fer consciència. I de que entenguin que això és una realitat que tenim. Molta més gent de la que ens imaginem pateixen una discapacitat, sigui que no sigui. I que al final no som monstres, ni hem de ser aquells personatges que no sabem ni com tractar-los, relacionar-nos, sinó fent una activitat conjunta demostrem que al final la paraula més important és que som persones i que
1: com
0: tenim
1: les altres.
0: Com tothom.
1: És a dir, parlem de naturalitat.
0: Això mateix.
1: De tractar-nos amb naturalitat, sí, perquè tu no hi veus i un altre no sent, o potser doncs cadascú té les seves deficiències,
0: sí,
1: no? Per dir-ho d'alguna forma. I per què? Per què vas decidir fer aquest repte?
0: Doncs la primera, necessitàvem sortir d'aquí i demostrar que era Yes We Sail,
1: sí,
0: aquest objectiu, aquest propòsit que porta, i necessitava reclamar a la Federació Internacional algú tan senzill com estic aquí, escolteu-me, sisplau.
1: Ah, molt bé. O sigui, tu volies sortir de casa, que a casa doncs, potser ja ho havies explicat, i que
0: et
1: coneguessin fora.
0: Veia certs sostres que jo tenia que superar fos com fos. I masses nos, fins que el bon dia vaig dir, me'n vaig fora, me'n vaig a la cuna de la navegació.
1: Que és el Regne Unit.
0: Al Regne Unit, i sobretot aquesta illa, que és on el 1851 es va fer la Copa de les 100 Guinees, que era l'anterior que es va dir
1: a la Copa,
0: Copa
1: Amèrica,
0: de l'Amèrica.
1: No? Copa de l'Amèrica,
0: Copa
1: perquè
0: de
1: no és Copa Amèrica,
0: no,
1: és Copa de l'Amèrica, sí, que l'hem tingut aquí a Barcelona,
0: sí,
1: i que és allà on va néixer tot
0: on
1: plegat,
0: va néixer tot.
1: No? Llavors, aquesta història.
0: Com els vam tenir aquí, el seu CEO, Grant Dalton...
1: Quan es va fer aquí,
0: quan es va fer aquí a Barcelona, vam entrar en una relació molt íntima, molts punts de comú, i li vaig dir, mira, Nova Zelanda queda molt lluny.
1: Sí, són les antípodes.
0: Sí, dic, i portar el Patí fins allà...
1: és complicat.
0: Ara mateix és que ni ho visualitzo, per més que vulgui. Però sí que començo a veure un cert llum, com un far en l'horitzó, de poder-ho fer aquí a Anglaterra. Em va dir, cap problema, anem a muntar-ho.
1: Sí? O sigui, ja et va obrir de seguida les portes.
0: Sí, em va obrir les portes d'una persona que es diu Magnus. Arrel d'aquesta persona em va obrir el Club East Coast Sailing Club, on tenim aquí en Peter Ball com a
1: Que està
0: com
1: aquí,
0: a Commodore.
1: Peter, sí. Està aquí, ens està mirant ara mateix, ens està fent un vídeo.
0: I, clar, vaig sentir que estava acollit i que tenia la possibilitat de realment fer-ho. I vaig marxar un mes abans. un mes abans per entrenar aquell mar.
1: Clar, per estar sobre el terreny, no?
0: Sí.
1: Diguéssim.
0: Sí, perquè no té res a veure. Qualsevol navegant que ens pugui estar escoltant d'oient ara sabrà que el Solent és un dels mars, per no dir el més complex, de tot el globo terràqui, perquè realment tenim unes corrents brutals. És a dir, tu pots estar navegant durant una hora i mitja, vaig a parlar d'un cas que em va passar a mi en un dels entrenos, una hora i mitja intentant remuntar corrent.
1: I no hi havia manera.
0: I no vaig avançar ni un metre en lineal.
1: Ni un metre en lineal cada vegada, una hora i mitja.
0: Sí, cada vegada que jo pujava, després virava...
1: I cap enrere.
0: Em tornava enrere.
1: Cap enrere. I quan entrenaves així, no pensaves, mare meva, on m'he ficat, com podré fer això o no?
0: Vaig fer entre uns 11-12 entrenaments allà. Fins al sisè, t'ho prometo que jo pensava que no...
1: Que
0: no podria navegar.
1: Que no podries.
0: No entenia el patir. No. Mira, que no entendre jo el patí, després de tot el que hem viscut ahir i aquí.
1: Clar, però si vosaltres sou col·legues, no?
0: Sí.
1: El patí, tu, i com... No l'entenies o és que ell, patí, tampoc entenia on estava?
0: Jo crec que el patí no entenia...
1: Clar, deia, on m'has ficat,
0: és un
1: Dani.
0: Altre tipus de mar, feia uns sorolls completament diferents i m'agafava totalment desconcertat.
1: Clar, clar, clar.
0: Jo no em sentia gens de gust en aquella mar. No era capaç d'entendre les corrents, com et deia, aquests canvis de marea amb aquestes onades que es creaven de metro i mig, inclús dos, bueno, moments crítics.
1: Que difícil, no?
0: Sí.
1: Que difícil.
0: I llavors vaig dir, saps què? Això jo no sé si ho acabaré. Però què va passar?
1: Vas estar a punt de rendir-te o no?
0: Sí.
1: Sí. Així,
0: sort que a la sisena sortida va haver-hi un clic.
1: Ah, sí? Va sortir millor.
0: Vaig començar a navegar, vaig tornar a sentir el vent perfectament, a comprendre'l, i el barco, el patí. Llavors vaig dir, bueno, això ja comença a tenir una...
1: Comença a rotllar, això,
0: sí.
1: No?
0: Sempre me'n recordaré de que la persona que anava al costat em deia, ara sí que ho veig, que això ho aconseguirem.
1: I al final ho vas aconseguir. Ja ens dius com, però abans més música.

0: Symphony, interpretada per Andrea Bocelli i Ed Sheeran, el segon tema que ens demana el Dani Anglada. I per què? Per què, Dani, aquesta cançó tan preciosa?
1: Bocelli,
0: sí?
1: Per mi és el que podem definir com un referent.
0: Ah, sí?
1: És una de les persones que m'han ensenyat.
0: Ell també és invident.
1: No el conec personalment.
0: Ja, t'agradaria.
1: M'encantaria poder
0: xerrar. Home, per
1: xerrar.
0: Què no? Potser sí, algun dia.
1: Ja anirem buscant.
0: Ja que sí, clar que sí. Tu allò que tu vols, no se't posa res per davant.
1: No, sembla que no, eh? A poc a poc vaig veient la capacitat que un té, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I
0: és un referent per la seva forma de prendre's la vida?
1: De com s'ha pres la vida, de com ha lluitat per ella, de com ha sobreposat la persona i les seves capacitats i aptituds enfront a la
0: incapacitat, diguéssim, a la deficiència, o com li vulguis dir, no?
1: Uh-huh. I sempre vaig pensar, si ell pot, per què jo no?
0: Clar.
1: Sí, què hi ha de diferent en un o l'altre?
0: Res.
1: Pues és
0: com potser ell canta millor, no sé com cantes
1: però,
0: tu.
1: Ui, bueno, en l'aspecte de la música no hi entrem. No hi entrem, i em segueixo dedicant a la vela.
0: Però potser ell no navega com tu, ni molt menys.
1: Ah, potser aquí podem fer el canvi.
0: Exactament. O sigui, i aquesta cançó també l'escoltes sovint?
1: Sí. Uh-huh. T'he passat tres que són de crear...
0: Que formen part de la teva banda sonora, diguéssim,
1: sí,
0: de la teva vida.
1: De la meva llista diària, que em poso cada dia per anar agafant... Aquest canvi d'actitud que estic revolucionant dins meu, no? És tenir una actitud molt humil, molt transparent, molt honesta, des de l'amor, des de l'actitud positiva. Mm-hmm. Això m'ajuda a entrar en aquest procés de pensament, que és el que vull portar amb mi.
0: Uh-huh. I suposo que t'ha ajudat des del moment de l'accident, quan vas passar, les dificultats que vas passar, perquè per ningú se li escapa que no és fàcil, no? Canviar de vida d'aquesta forma i deixar de veure, o sigui, és que ha de ser molt difícil. Però tu ara et consideres feliç. Estàs content.
1: Tinc els meus moments.

0: encara,
1: els moments encara, clar.
2: Però sobretot el que jo em defineixo, part de la felicitat, mm-hmm. que són aquests moments que un va trobant...
1: Clar, perquè més feliç un és per moments.
2: Sí.
1: Clar. Sí, no sempre.
2: És que em sento viu.
1: Et sents viu. Estic això és el màxim.
2: Viu. Mm-hmm. Havia passat 3 anys, com vam parlar l'altra vegada, 3 anys,
1: que no,
2: no foscos, lo següent, en un pou, mm-hmm. amb un pensament no destructiu, sinó lo següent, mm-hmm. amb un intent, amb coses que mai hauríem d'arribar als éssers humans, perquè realment és dur, no? Mm-hmm. Jo ara em sento que estic viu, mm-hmm. i viu és perquè faig coses... me'n passen de bones, de dolentes...
1: Clar, com a tothom.
2: I és, però al final...
1: I perquè tens somnis, no?
2: Sí.
1: I objectius.
2: Però la paraula és com tothom.
1: Com
2: qual,
1: tothom,
2: ja no em sento aquell Dani que s'ha quedat ser, que no... Mm-hmm. Llavors sóc aquell Dani que viu.
1: Que viu.
2: I que vol viure una vida.
1: Clar que sí.
2: I que està disposat a afrontar, a sortir de la seva zona de confort... Mm-hmm. per experimentar.
1: Això ho has demostrat i no només en aquesta ocasió, però ara parlem d'aquesta ocasió, no? Has començat explicant-me que hi va haver un moment que pensaves que no te'n sorties, quan vas caure 2 cops a l'aigua. Com va ser la resta del repte?
2: Doncs nosaltres, originàriament, la volta era en sentit horari, cap a dretes, i la vam fer a esquerres perquè, diguéssim, això no deixa de ser un rombo, la part més alta seria el nord, uh-huh. la de l'esquerra l'oest, la de baix la sud i a l'est. Resulta que els 2 punts més conflictius d'aquesta illa uh-huh. són l'oest i el sud.
1: Ja.
2: Llavors vam decidir, com que jo sortia del nord,
1: sí.
2: passar-ho el primer.
1: El primer.
2: Per no arribar a unes 9, 10 hores, 15 hores navegant...
1: Que ja estàs cansat, el lloc més difícil, no?
2: Clar. Pues, llei de Murphy, Marga.
1: Ja. Què va passar? Que al final el més difícil
2: la
1: va ser al final?
2: La punta est, a les 9 hores i pico de navegar.
1: Ah, mare meva, que ja estaves...
2: Havia viscut una mitja lluna, uh-huh. 3 quarts de lluna gairebé, increïble. Amb un vent mantingut, no elevat. Amb una mar tranquil·la.
1: O sigui, amb unes condicions que ni t'esperaves.
2: Favorables, no les següents.
1: Quina
2: inclús
1: sort.
2: En cert moment, massa poc vent. De caure i haver de sortir uh-huh. més de 10 milles mar enfora, enmig del canal de la Mànega, a buscar vent. Uh-huh. I va ser girar la punta sud i començar a pujar el vent. A pujar el vent i, clar, a marxar la marea, uh-huh. amb la qual cosa, entre l'estat de la mar i vent, per les condicions que hi havia, i la marea sortint, allò es va convertir en un moment...
1: En un infern.
2: Tan crític que... Jo sempre ho he definit. Allò era l'infern a la Terra.
1: Per això dic en un infern,
2: sí.
1: no? L'infern a la Terra. I quan va durar això... Que ho passessis tan malament.
2: Una hora i alguna cosa, una hora i poc.
1: Una hora i poc passant-ho realment
2: una
1: malament.
2: Hora,
1: perquè tu estàs sol al patí.
2: Jo estic sol al patí.
1: Però tens alguna embarcació, clar.
2: Portava una embarcació de suport al costat, uh-huh. però aquesta embarcació podia estar molt a prop meu, però hi havia certs moments que havia de vigilar, perquè, com et dic, marxava a la mar,
1: clar.
2: i potser teníem metro i 20 d'aigua sota de, super, yeah. de calat,
1: sí.
2: és a dir, de profunditat.
1: Uh-huh.
2: Llavors, bueno, la lanxa havia de vigilar, perquè si hi ha pedres...
1: Clar, clar. No podia, a vegades no es podia apropar.
2: Això mateix.
1: Massa, no?
2: I aquests moments que jo no la sentia...
1: Però es comuniquen amb tu.
2: Sí, jo vaig amb una ràdio VHF, que són aquestes d'onda llarga, que es diuen,
1: sí.
2: Que, típiques que portem en els barcos, uh-huh. Navegacions costeres, i porto uns auriculars de conducció òssia i jo estava comunicat tot el rato.
1: Sempre
2: dir,
1: comunicat.
2: No vaig perdre comunicació.
1: Tu no estàs sol. Dic, estàs sol, però, clar, això ajuda, no?
2: Però fixa't, deixar d'escoltar el motor d'ells
1: sí.
2: just darrere,
1: uf.
2: En certs minuts, perquè després tornaven a aparèixer, s'acostaven, havien de marxar, a tocar-se... Aquells moments que el perdia... Aquells moments
1: això et feia patir molt, no?
2: Allò era entrar de nou en una cova fosca.
1: Era socorro.
2: Sí, una
1: no?
2: mica.
1: Què faig aquí?
2: I llavors va ser tot aquest joc que de cap... Que
1: tot està al cap, eh?
2: Tot.
1: La força més forta està al cap.
2: Sí, perquè jo creia que... Ja et dic, va haver un moment que vaig pensar... Què faig jo aquí?
1: Uh-huh.
2: Això no és el que vinc a mostrar.
1: Clar.
2: Aquesta situació no hi hauria de ser-hi.
1: Uh-huh.
2: Però vaig pensar... ara ets tu que t'has de protegir a tu mateix.
1: Uh-huh.
2: I anem a sortir d'aquesta situació. Ets
1: clar,
2: tu l'únic que et pot ajudar.
1: Això és el primer, sortir
2: sí.
1: de la situació per ajudar-te a tu mateix
2: sí.
1: i acabar
2: sí.
1: el repte i arribar a la meta. I com sí. va ser això? Com ho recordes?
2: I l'arribada a la meta va ser una sensació... No tinc llàgrima, jo.
1: Ja, perquè si no ploraries.
2: Jo vaig plorar com un bebè, i ho reconec.
1: Uh-huh.
2: Una emoció quan vam creuar la meta. I el primer que vaig fer va ser aixecar els braços.
1: Sí.
2: dins meu vaig pensar, per tota aquella gent que portava temps dient-me que no era capaç de fer-ho.
1: I això t'ho ha dit molta gent.
2: Bastanta. Sí. Més de la que m'hagués agradat.
1: I tu, tossut.

0: Molt.
1: Molt tossut.
0: Això és una de les coses que va amb mi, ja, que han fet que arribéssim a aquest punt. D'assolir aquests reptes.
1: Em deia la teva mare, que està aquí, que t'ha acompanyat, que es diu Margarita, com jo,
0: sí.
1: Em deia que ella o la família, no sé, t'anava seguint des dels penya-segats, donant perquè no podia estar...
0: Sí.
1: I que era molt emocionant.
0: Perquè vam decidir que només anessin a la... Hi havia dues embarcacions més, uh-huh, i vam decidir que només hi anessin persones que estiguessin involucrats en un possible rescat...
1: Clar, que poguessin ajudar en un moment donat...
0: Formin,
1: no?,
0: part de l'equip, en el sentit de... Són el que em preparaven el menjar, mm, les begudes amb totes les sals, etc.
1: Ja, perquè tu havies d'anar menjant,
0: sí,
1: i tot això.
0: Sí, llavors vam fer tot un estudi nutricional, cada hora tenia pautat. Llavors vam decidir que evitar, perquè a més... Allà sabíem que es podia posar mars difícils, mm-hmm, i que no teníem masses escapatòries, així com el front català, cada 4 o 5 quilòmetres tenim un port,
1: clar,
0: aquí no.
1: I a més t'ho coneixes, i és molt diferent. Saps que se'ns està acabant el temps, Dani?
0: Oh, no m'ho puc creure.
1: Ens passa volant. No sé si no hauràs de venir un altre dia a fer la segona part, però en tot cas satisfet i content per aquest repte. I ara què? Ara tens aquí els amics anglesos. I ara què? Breument, sisplau, quins són els teus plans?
0: Ara anem a per lluitar pel Mundial de Vela Inclusiva, que se,
1: sí?,
0: celebra a Oman, que per primera vegada...
1: És?
0: Ara al desembre.
1: Al desembre, molt bé.
0: I la Real Federació Espanyola de Vela ens ha deixat, mm-hmm, que representem Espanya, si serà el primer equip de discapacitat visual que representi el nostre país.
1: Mm-hmm.
0: I l'Escola de Vela Inclusiva, mm-hmm, són els
1: el
0: dos...
1: El nou.
0: Sí, són els dos
1: fronts oberts
0: que tenim oberts.
1: Que tens ara mateix i que et mantenen viu,
0: sí,
1: i amb aquesta alegria. T'acomiadem amb aquest tema fantàstic. Sí.

0: playa.
1: Gran Mediterráneo, gran Serrat. I no podia faltar el Mediterrani, no, home, aquí? Per no, què, per què?
2: És casa nostra.
1: És casa.
2: És casa no? meva. És casa. On jo m'he criat, amb tot el món de la vela, on he conegut meravelloses persones, que, com en Giorgio, que m'ha ajudat a crear aquest projecte. És on s'ha gestat el que
1: tot
2: estem fent.
1: I el que ets, no? Doncs, Dani, ho hem de deixar aquí, però ja ens explicaràs això del Mundial quan tornis,
2: I
1: et
2: tant,
1: sembla?
2: I
1: aquí t'esperem.
2: I tant.
1: D'acord? Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu i sempre un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: Doncs igualment, nosaltres tornem demà diumenge. Que ho passeu molt bé. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Continua la desfilada política a la ciutat de Ceuta. Aquest diumenge ha estat el torn de Santiago Abascal, líder de Vox. Acusa Pedro Sánchez de propiciar, diu, l'arribada massiva de persones migrants amb les seves polítiques i també amb la connivència del Marroc. Per evitar que la situació de dijous es torni a repetir, Abascal demana que s'apliquin mesures dràstiques.
2: Exigir a Marruecos que acepte la devolución de todos sus nacionales que están ilegalmente en nuestro suelo, en Ceuta, en Melilla, en Canarias y en el resto de España. En segundo lugar, a las instituciones españolas tenemos que exigirles que se tomen esto en serio. Fueron 10.000, hablamos de invasión.
0: Una arribada massiva que deixa almenys 72 víctimes mortals i una ciutat que recupera la normalitat. S'estudien ajudes pel comerç local, un dels sectors més afectats durant aquests darrers dies, també pels autònoms i la gestió dels menors. Miguel Ángel Pérez Triano és el delegat del govern a Ceuta.
3: También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender y el Estado va a apoyar desde todos los frentes.
0: Els 3.000 agents dels diferents cossos de seguretat i militars es quedaran a la ciutat vetllant pels interessos de la població de Ceuta fins que sigui necessari, segons Pérez Triano. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, en una zona d'alta muntanya de difícil accés. Les dotacions activades són només aèries. El foc es va arribar a enfilar fins als 2.300 metres. La superfície afectada és d'unes 40 hectàrees. En les darreres hores, un segon focus a un quilòmetre del principal ha cremat també unes 7 hectàrees. Un dels objectius és evitar que arribi el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'estat

0: de Sant Maurici, els efectius creuen que l'incendi continuarà actiu durant uns quants dies i ha estabilitzat el foc declarat aquest dissabte, aquest diumenge, a Montmaneu, a l'Anoia, en una zona agrícola. Un estiu molt complicat, amb grans incendis que amenacen la península, Almeria, Àvila, Castelló, també el massís de les Gavarres a casa nostra. Cal una nova cultura del foc per fer front a la situació actual. L'enginyer Víctor Resco assegura que la ciutadania ha de ser conscient dels riscos, però també les administracions, bàsicament perquè, diu, els incendis no desapareixen. Són declaracions a l'edició Cap de Setmana.
1: Incendis sempre n'hi hauran. No podem decidir si volem que n'hi hagi d'incendis o no, perquè n'hi hauran. El que sí que podem decidir és si són incendis de baixa intensitat que no fan mal o recrear-los amb aquestes cremes prescrites o, si no fem res, doncs aleshores tindrem aquests incendis que estem tenint ara, no? Aleshores, és important gestionar que aquesta gestió sigui a gran escala, no? És a dir, com a mínim hauríem de gestionar tres vegades els que se'ns crema, el que voldria dir a nivell nacional entorn a un milió d'hectàrees, aproximadament el 5% de la superfície forestal.
0: Aquest diumenge, el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal s'ha activat a una cinquantena de municipis d'una desena de comarques. Ha mort l'escultora i pintora lleidatana Teresa Vallpalou, segons ha informat aquest diumenge la Fundació Vallpalou, que presidia. Filla d'en Josep Maria Vallcompanys, cofundador del grup alimentari Vallpalou, es va formar al Cercle de Belles Arts de Lleida i es va dedicar a l'art abstracte, inspirat en el moviment del cos i les formes de la natura. En els seus 30 anys de trajectòria va tocar tant la pintura i l'escultura com el gravat, la ceràmica i també les instal·lacions multimèdia. La seva obra es pot veure a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, a la Biblioteca Pública de Lleida i també Acció Cultural del País Valencià. Des de la Fundació Vallpalou, que va crear l'any 2008, Teresa Vallpalou va ser mecenatge social. De caràcter discret i allunyada de tot protagonisme, assegurava que és l'obra i no la persona la que ha de parlar per si sola. Ha mort aquest diumenge als 75 anys. I més qüestions. El poble de Bot, de 500 habitants a la Terra Alta, es converteix en tot un aparador cultural des d'avui i durant tota la setmana amb la celebració del Festival de Cinema a Terra Alta, Judit Huerta.
2: Els noms que dirigeixen el festival són coneguts, els actors Ivan Massaguer i Úrsula Gut. Durant una setmana han programat una mostra de cinema independent i concurs de peces audiovisuals. Tot això es barreja amb la degustació de vins de la Terra Alta, sessions de vermut musical i mostres gastronòmiques locals. El festival celebra aquesta edició el seu 10è aniversari, o valora un dels seus directors, Ivan Massaguer, on destaca, per exemple, l'apertura a la porta del cinema d'immersió virtual.
3: Celebrem 10 anys, que això ja... Ja és digne de celebració en un territori on costa tot tant, no? I tan complicat i lluny i despoblat a nivell cultural, doncs és una proesa que d'aquí l'eslògan d'enguany, no? El mentrestant no ens n'adonem i hem fet 10 anys.
2: Carlos Scholz, Maria Arbàs, Gonzalo de Castro, Clara Lago i Ricard Sales són alguns dels noms que integren el jurat.
0: Amb aquesta crònica cultural ens acomiadem. Ja ho saben, les notícies tornen a les 4 aquí a Ràdio 4.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Venim a refrescar l'antena. Ens hem deslligat, alliberat d'aquella actualitat que ens atropella durant la temporada i venim a parlar relaxadament de temes que ens importen, perquè per nosaltres no és cap secret, la vida és cine.

0: Hi ha temes que no passen de moda i avui tenim la sort de comptar amb dos dels més importants dramaturgs i guionistes que tenim a Catalunya, us ho dic així de clar, i hem aconseguit reunir-los. Aquesta és la notícia, Marta Butxaca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda,
0: com
1: Conxita.
0: Com estàs?
1: Doncs feliç d'estar aquí.
0: Guillem Clua, bona tarda.
2: Hola, com estàs?
0: Ara, el Guillem Clua s'ha sorprès. La vida et dona sorpreses, no? Perquè em deies que no coneixies aquesta cançó de Luis Eduardo Aute.
2: No l'havia sentit mai.
0: És un himne al cine.
2: Sí,
0: què t'ha semblat, això d'Antoine Duanel? A part de la tonada, que la Marta sí que seguia...
1: És que era molt fan de l'Aute quan era més joveneta. Continua agradant-me, però l'escoltava molt jo.
2: Clar. Ara l'estaré cantant tota la setmana,
1: sí, perquè s'enganxa
2: com una mala cosa, mare meva.
0: Ara la veuràs d'una altra manera, l'escoltaràs, la descobriràs i i compraràs, no? Perquè és una cançó molt bonica. Això que deia la lletra, no? De confondre la realitat amb el cinema, és un perill, això?
2: Bueno, però cada vegada el cinema veu més de la realitat, tinc la sensació, i les sèries també, Però sí, sempre ha estat una font inesgotable d'idees i de guions i cada vegada més.
0: Com esteu, abans de res? Què tal? Esteu en etapa cinematogràfica ara o no?
1: Jo ara sí, estic fent una pel·lícula i vinc acabant de rodar una pel·li meva, vull dir que estic bastant cinematogràfica.
0: Ui, ho podem explicar tot això?
1: Sí, acaben de rodar Entre Vinyes, que és una pel·lícula dirigida per la Maria Cereceda, i amb guió meu i de l'Àngel Armero. I és la primera pel·li que una mica la idea original i tot és meu. O sigui que no és un encàrrec d'una adaptació o alguna cosa així. Llavors és com, bueno, una novetat. A veure com ha quedat, perquè no he pogut anar a veure res.
0: Que interessant, pinta. Això, com és això? Tan ocupada estàs?
1: Ostres, no, perquè és molt difícil anar al rodatge, perquè el guionista... Però és que entrem ja per això.
2: Sí, entrem en matèria.
1: El guionista, sí. Quan tu entregues la UVX que sigui, la 3, la 2, la 22, una mica que ja està, no et fan gaire més cas. Costa una mica. És a dir, normal, ells entren en preproducció, producció, bum, pum, pum, pum. Llavors, sempre hi ha aquesta cosa com de... I a mi també em passa, que no saps si fas més nosa que servei en un rodatge.
0: Que egoistes són, Només volen el guió.
1: Cadascú, clar, cadascú està per lo seu, no? Llavors, la directora ha d'estar per lo que ha d'estar i pels actors bueno, són fases, no?
0: Són molt pesats amb això del guió. Ja el tens, o no?
1: Bueno, per sort, en el meu cas, no sé què del Guillem, però fas uns contractes amb unes boniques dates que pactes... I més et val haver-les pactat amb seny i ja està. O sigui, és tan fàcil com tenir un contracte ben pactat, sí.
0: Què diu el Guillem?
2: Sí, és això, al final, tot el que et trobes, els problemes que et trobes, normalment són perquè amb un contracte no hi és tot. I amb un contracte hi ha d'haver doncs, les versions que has d'entregar, quant costa cada versió, quant t'han de pagar i quan has de lliurar a cada una de les versions. Si tot això està clar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Clar, Guillem Clua, aquest estiu és actualitat també per Viatge al País dels Blancs, la pel·lícula que va inaugurar el Barcelona Film Fest i que ha arribat a les pantalles també aquest estiu. Quina alegria, quina il·lusió, no?, quan veus el teu guió traduït en imatge, no?
2: Sí, especialment aquesta història, perquè ja feia més de 2 anys, gairebé 3, que l'estàvem intentant aixecar, i ja des de que se'n van aproximar des de la productora i el director, el Dani Sancho, amb la història de l'Usman, ens hi vam tirar de cap i vam anar a Ghana fins i tot a documentar-nos i a conèixer la seva família, i tot plegat va ser un procés molt, molt, molt interessant i molt llarg, perquè va estar a punt de caure el projecte també a mig camí, quan va aparèixer una pel·lícula molt similar que es deia Io Capitano, que també parlava d'un viatge, era molt semblant a la nostra pel·lícula i això ens va obligar a anar a la casella de sortida un altre cop i a replantejar la pel·lícula completament.
0: Io Capitano del Matteo Garrone.
2: Sí, que van als Oscars, va estar nominada per Itàlia.
0: Pel·lícula importantíssima, també.
2: Pel·liculon, però vam veure que ressonaven moltes coses, no? Vam dir, l'hem d'explicar d'una altra manera la nostra història, i allò que va ser una gran crisi en el seu moment crec que ens va obrir una porta d'oportunitat per repensar-ho tot i explicar la pel·li d'una altra manera. Això va ser molt xulo. I ara, finalment, després de tots aquests problemes veure la pel·lícula a les pantalles i sobretot veure l'Usman interpretant-se ell mateix, el que et deia, no?, de la realitat, com nodreix el cinema de vegades fins a extrems que no et podies ni imaginar. Arribar a aquest punt és meravellós sempre, no?
0: Ha estat una aventura, no?, aquesta pel·lícula, per tot el que ens estàs explicant, i molt emocionant també, no?
2: Sí, especialment perquè... Clar, estàs explicant ja una història molt poderosa de superació d'un nano petit que surt de Ghana amb 12 anys i que ha de travessar tot Àfrica i que arriba aquí amb 18, i que quan arriba aquí comença el seu infern de veritat gairebé. I anar de la mà d'algú que no només ha explicat aquesta història i l'ha viscuda, sinó que, a més, interpreta el que li va passar a ell en primera persona a la pantalla... És que col·loca la pel·lícula en un altre nivell d'emoció i de veritat que jo no m'hauria imaginat mai que acabés passant. És una de les coses màgiques que quan el guió es converteix en imatges, quan passes de la pàgina a la pantalla, no pots preveure, es crea una alquímia que ningú ha previst i que quan passa i ho veus és una satisfacció molt gran.
0: M'ho imagino. Marta, has vist com personatges teus saltaven del teatre a la pantalla gran.
1: Sí,
0: això també deu ser excitant,
1: ostres,
0: no?
1: Sí, i és molt bonic. Perquè
0: I el
1: més...
0: Guillem també, eh? Mm-hmm.
1: Sí,
0: Guillem
1: perquè...
0: també ha tingut aquesta experiència.
1: Les adaptacions al teatre són molt, molt importants també per nosaltres, perquè el teatre al final arriba a un número de gent molt més limitat que una pel·lícula, no? I més, ja no et dic, després d'estrenar-se va a plataformes, no? La pot veure moltíssima gent. I la veritat és que jo estic molt contenta perquè les adaptacions que s'han fet d'obres meves he pogut fer jo el guió i llavors i el resultat, tot, bueno, estic com satisfeta, no? Que de vegades és com, de vegades no sempre passa i sí, és una gran, no sé, és com donar-li més vida a l'obra de teatre, no?
0: És un plaer, no? M'imagino,
1: sí.
0: Per l'autor.
1: I sobretot jo ho visc com una altra cosa, no? De dir, jo ja vaig dirigir la meva obra, fer-la com jo la volia fer en un teatre, llavors has de deixar-la anar, fas el guió però ho deixes anar a un director, un tipus de producció, o sigui, has de ser també conscient de que quan vens una història, no, de vegades a mi em fa riure aquests novel·listes que després surten queixant-se de les pel·lícules, dius, has venut els drets. Hem de ser molt conscients que quan vens els drets d'una cosa, doncs la deixes anar, no? I crec que també és bonic que una història que has pensat en teatre tingui diverses formes, no? Fins i tot jo ara ja, fins i tot m'estic plantejant en una concreta fer-la de més formats, diguéssim. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que bé, us veig amb ganes d'ampliar, no?, aquesta aventura cinematogràfica. Com entra el cinema en les vostres vides, en la vostra vida personal i en la vostra vida professional?
2: En el meu cas, el cinema va arribar molt tard. Va ser com algú que intentes seduir durant molt temps i que no et fa mai cas, i que quan intentes alguna cosa surten malament les coses, i quan vens els drets d'una obra de teatre o d'una idea, tot va bé, tot va bé, tot va bé, fins que deixa d'anar bé. I llavors, jo fins que no em van adaptar la primera obra de teatre, que va ser La pell en flames, estic parlant del 2020, 19-20, jo mai vaig poder estrenar cap pel·lícula. És a dir, és molt recent la meva incorporació al món del cine. El de l'audiovisual no, tant la Marta com jo tenim moltíssima experiència de molts anys amb televisió, però amb cinema a mi sempre m'havia costat, i ho veia això com una assignatura pendent, una espineta que tenia clavada i que no hi havia manera d'aconseguir. I sí que és veritat que la manera més fàcil de fer-ho era a través de l'adaptació d'obres de teatre que els productors van començar a demanar, no? I a partir d'aquí es va obrir la porta i ja...
0: I ara no et deixen anar.
2: Està bé, una mica sí.
0: És això, quan no li fas cas, no? Com una mica l'exemple
2: veus?
0: Que tu posaves. No, li fas, no
2: se
0: li
2: ha
0: de fer massa
2: humana.
0: Cas i aleshores funciona, no? I a la Marta?
1: Doncs en el meu cas va ser... Mira, ara pensava en Litus, però realment la primera obra va ser Les nenes no haurien de jugar a futbol, que va fer una telemovie la Sònia Sánchez, que van produir... la productora, bueno, no me'n recordo el nom de la productora, però que era una cosa molt petita, en català, i a mi una mica m'ha passat al contrari del Guillem, perquè el Guillem i jo som amics des de fa molt temps, i sí que ell era com, m'ha comprat els drets, no sé qui, era com, m'ha comprat els... I jo pensava, ostres, i a mi pues, em va passar com una mica de que no ho havia ni somiat, i va passar allò de la Sònia, i llavors el Dani de la Orden va veure Litus, i em va oferir la possibilitat de fer la pel·lícula i de fer el guió amb ell, I mira, devíem estar, no sé quan es va estrenar, però es devia estrenar por ahí, també, por ahí, perquè sí. Jo recordo escriure el guió amb el meu nadó, que va néixer el segon, el 2018, en braços, vull dir que... Pobra criatura. Llavors això, i Litu realment ha sigut una va obrir una porta molt gran, perquè és una pel·li que crec que... Em va donar molta visibilitat en el món del guió, i jo crec que el Dani de l'Orden també va parlar bé de mi, que això és important, i llavors en aquell moment el Dani estava treballant molt, i a partir d'aquí doncs ja em van comprar, el mateix productor em va comprar dues obres més per fer l'adaptació, que també les vaig fer jo. Saps? És una mica, bueno, quan entres, no? Quan entres al circuit, doncs, llavors si ho vas fent bé i t'entens amb la gent, no vas, continues treballant, que això és molt xulo. Llavors, sí, a mi ja s'ha mogut un món d'encàrrecs, de coses que no hagués imaginat mai fer. Per mi el cine és molt xulo perquè entro en mons que jo no m'hauria posat. No? Vull dir que en teatre trio molt el que faig i és una història que surt de mi absolutament. I en canvi, en cinema és, jo què sé, Fenòmenes, que la vaig fer amb el Carlos Terón per Netflix. Un grup de senyores de 80 anys que investiguen fenòmens paranormals. Era meravellós, o sigui, m'he ficat en mons que m'interessen molt, és molt divertit.
2: També està molt bé el que diu la Marta d'entrada a la mà d'un director o d'alguns directors que et tinguin com a guionista de confiança. Això no està pagat, perquè treballes ja des d'un coneixement previ o des d'una confiança que s'ha aconseguit construir i d'un respecte mutu acollonant, a tu t'ha passat,
1: a
2: mi m'ha passat, jo gràcies a l'Oriol Paulo també, que treballem molt junts i que vam fer Los Renglones Torcidos de Dios, i que ara tenim dos pel·lis més previstes, la gran sort també ha sigut aquesta, que quasi entres amb l'alfombra vermella en el món del cine, no? I llavors, a partir d'aquí, ja vas construint la resta.
3: Ja pedaleixes allò com un tàndem, no? Vas en tàndem també, no? És curiós perquè sempre es diu que els actors tenen la possibilitat de viure moltes vides gràcies al cinema, però els guionistes també.
2: I tant, és el que diu la Marta, i que mires que mai no t'imaginaries.
1: Aquests s'han anat a gana.
2: Que m'han anat a gana.
1: Dit,
2: que, o sigui, que m'hagués dit que jo acabaria a gana. I a més és curiós perquè et canvia d'un dia per l'altre. O sigui, tu estàs a casa teva, sona el telèfon i et diuen queremos hacer una película sobre, pues eso, pues fantasmas en Júpiter. I dius, hòstia, que guai, no? Et plantegen reptes que tu sol no series capaç ni d'imaginar.
3: Això que diuen... Digues, Marta.
1: No, i fins i tot a mi m'ha passat que m'han fet encàrrecs que no m'hi he acabat veient, però he tingut un temps per estudiar aquell món, no? I de dir, ostres, doncs això no ho veig per mi o no, però ja has entrat en un altre món. És molt... Ostres, és que som molt privilegiats amb aquesta feina. Ara és una feina boja, que pots dir fa 5 mesos que no em truca ningú i de cop sona el telèfon i et solucionen un any de la teva vida, no?

0: És divertit fer les dues coses, no? Jo crec que també jo en algun moment m'agradarà dirigir una pel·li, també, perquè sempre penso que seré millor guionista un cop m'hagi enfrontat a dirigir. Però fins que això no passi, de moment estic molt contenta.
1: Però ho tens a l'horitzó, no?
0: Sí,
1: és una
0: però
1: cosa que ho contemples.
0: Igual que vaig dirigir teatre, no? I vaig entendre que jo les obres les acabava l'escena, que no sabia tancar un text, que un text tancat al meu escriptori era pitjor que un text tancat a l'escenari. Crec que amb el cinema, doncs, com a mínim, una vegada ho vull provar.
1: El Guillem també s'animarà?
2: Sí, no, sí, vull també dir, no ho descarto, eh? No tinc ara l'agenda ja reservada pel 2027 en un rodatge, però sí que em va agafar molt el coquet durant el rodatge d'Smiley, de la sèrie de Netflix, que jo era el showrunner i, clar, jo estava tots al rodatge. Allà el showrunner no s'obre, allà el showrunner és imprescindible. I sí que no era jo qui deia Corten, però era jo qui prenia totes les decisions. Llavors això ja em va fer entendre molt bé quina és la feina del director, què pots aportar, com canvia la teva pròpia escriptura, que és el que diu la Marta, que pots canviar coses a peu de plató. I això em va semblar meravellós. I sobretot, que jo disfruto, amb el que disfruto més quan dirigeixo és dirigint actors. I és una cosa que en l'audiovisual va més mancat, perquè hi ha tantes obligacions tècniques i tantes coses a preparar, de llums, de tal, de set, de direcció d'art, que de vegades la direcció d'actors queda una mica relegada. I en canvi allà vaig tenir l'oportunitat de treballar una mica i va ser molt xulo.
1: Clar, teniu accés a noms que ara molts oients es posarien a ballar, no?, amb la possibilitat de conèixer a segons quins actors amb els que heu treballat, no? Ara ve al cap Fernando Tejero, Oscar Jaenada, la Laia Marull, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Tants, Però és veritat que si no estàs de showrunner com a guionista els coneixes el que et deixin, una mica. És a dir, és més complexa, clar. Si els coneixes, evidentment. Però que no estàs, no és un procés que visquis com a teu un rodatge, encara que sigui un guió teu.
1: Teniu un actor, no sé, sou fans d'algun actor que us agradaria escriure per ell o per ella?
2: Bueno, jo tinc la sort de ja haver escrit per un actor descomunal. Bueno, tindria dos, el Josep Maria Pou en teatre, però si estem parlant de cinema, l'Eduard Fernández. O sigui,
1: però l'Eduard és número un.
2: És número un.
1: Medalla d'or de les Belles Arts.
2: Medalla d'or de la vida.
1: Aquest estiu,
2: és
1: abans de l'estiu. És que s'ho mereix tot, no?
2: És que pot fer el que vulgui, sí, directament. Clar. És igual, que li tiris, que ell l'agafa. És increïble.
1: El Pou també ha fet el seu cinema, n'ha fet molt també, és un altre gran, no? Tenim grandíssims actors aquí a Catalunya, afortunadament, hi ha un talent
0: i tant.
1: Impressionant, eh? Sí, sí. Això que es diu de que el guió és la columna vertebral, clar, sense columna no s'aguanta res, no caminem. Realment està ben expressat, no trobeu?
0: Home, intenta fer una pel·lícula sense guió. I a veure què passa. O sigui, clar, que això de vegades sembla que... O sigui, estic reivindicativa, no? Tot el rato m'estic queixant.
2: Ara ens hi ficarem.
0: Perdoneu-me, no, però és veritat, sí, evidentment, clar. Si no, què expliques? No? Pots fer una pel·lícula sense actors, no? Pots fer una pel·lícula d'animació, però una pel·lícula sense història i sense un bon guió...
2: Bueno,
0: és molt complicat.
2: I no és només això, no és que tècnicament necessitis un guió sí o sí. És que sense guió no existeix res. És a dir, el guió és el primer pas. El guió és el que et permet tenir un finançament de l'ICA. El guió és el que et permet que un lector llegeixi la pel·lícula i digui que sí a un contracte o un director. El guió és el que t'obre totes les portes. Sense guió no hi ha res. Ja no està en la columna vertebral com l'òvul fecundat d'una pel·lícula. Això el fa encara molt més important. I després ningú se'n recorda.
1: El nom del guionista s'ha de reivindicar sempre, no? Crec que això és una assignatura pendent, no?
0: Ostres, jo estic
1: parlar
0: molt enfadada.
1: Més dels guionistes.
0: Jo m'enfado molt perquè jo estic subscrita a Fotogrames, que m'encanta rebre la casa en paper, i a les fitxes no posen el nom del guionista.
1: Protesta, Marta.
0: Aquí, utilitzo aquest mitjà per dir... No, és que no m'entra al cap. De dir com no posa, no? I això passa a molts mitjans, i bueno, no sé si diré més, però bueno, molts que fan la crítica amb el director, els actors, la productora, i no posen el guionista o la guionista. Dius, però home, perdoneu-me, un mitjà especialitzat, llavors què hem de fer? No sé. Vull dir que a mi m'interessa saber quin has escrit les pel·lícules.
1: Qui ha escrit la pel·lícula, no?
0: Em dificulten molt la feina, perquè llavors he d'anar a internet, a mirar qui ho ha escrit, no?
1: No serà que anem enrere, no?

0: aquest aspecte, perquè el Hollywood daurat, per exemple, el guionista, era, sí, el nom però, del guionista era fonamental.
1: Però als Estats Units segueix sent així, vull dir, aquí no és que n'haguem anat enrere aquí mai, ningú ha conegut el nom d'aquest guionista. Azcona, evidentment, o algun més, però...
0: Eren un, dos, Uri Estrell, ja que guanya sí. Goya,
1: bueno, també. Són direct, no? També són directors, vull dir, és que són directors, evidentment han tingut més visibilitat com a guionistes per motius obvis, o perquè s'han llançat a dirigir pel que deia la Marta, perquè és l'única manera que tenien de reivindicar el seu paper de guionista. Però aquí sí que hem fet passos endavant molt tímids, i sobretot gràcies a la televisió, que ha reivindicat la figura del showrunner i ha donat una mica de visibilitat i glamour. Ara hi ha molta gent que vol ser guionista, hi ha molts joves que ho volen ser.
0: Però és per,
1: hi ha un boom del guió, però per la tele, no pel cine. El cinema encara està anclat amb aquella idea, per mi, molt paleta i molt provinciana, de que el senyor director lo decide todo y es el único que da la imagen de la película. Es como el señorito, y que nadie le hable al señorito que se va a enfadar. Es como, no es el señorito es el cap d'un equip en el que participa moltíssima gent i on les responsabilitats estan molt més repartides, i no és una qüestió d'ego, és una qüestió de valorar la feina de la gent. I com dèiem, el guió està al mateix nivell que la direcció a l'hora d'aconseguir que una pel·lícula funcioni. Tots els altres departaments són importants, s'han de cuidar, s'han de reivindicar i se'ls ha de donar visibilitat, però el de guió, ho sento, ha de tenir molta més rellevància i visibilitat, no només per als guionistes individuals, sinó perquè el gremi sigui més modern, més, i tingui més cara i ulls.
0: Clar, però això no és un peix que es mossega la cua, no és el gremi també el que hauria d'empènyer una mica?
1: Empenyem.
2: Bueno, jo crec que és molt important la figura del director, eh? La figura del director en un projecte és el que posa el guionista en un lloc o l'altre. I també del productor, però el productor està una mica a les ordres del director. És a dir, si un director diu, escolta, jo vull que aquesta persona que ha escrit el guió estigui a la lectura de guió, vingui el rodatge, ostres, miri l'últim tall de la pel·lícula, perquè poc en parlem de muntatge. Muntatge et pots reescriure una pel·li. O sigui, per mi el muntador és el déu de la pel·lícula, perquè és el que té tot el que has fet, tot el que s'ha rodat a les seves mans, no? Amb el director, però... Llavors, jo crec que si un director vol que el guionista formi part, pot formar més part, no? Diguéssim, o sigui, és això que dius dels tàndems i així. Que en el meu cas soc bastant guionista d'encàrrec, llavors jo ja entro al joc de que moltes vegades em truquen per reescriure una pel·li o per, no?, per fer dues versions d'una pel·lícula.
0: Per arreglar-la, a vegades,
2: bueno,
0: també, no?
2: O per posar una visió nova, també. Són processos molt llargs i de vegades... I a mi m'ha passat el contrari, també, de dir, hosti, portes 2 anys amb un projecte i necessites que vingui algú i ho miri i et faci una mica la visió externa, no? És una feina que crec que és bo poder fer això. Sobretot jo, per exemple, que escric bàsicament sola les pel·lícules, m'agrada molt quan ho puc fer, quan pot entrar un altre guionista, també. Però, bueno, tot això és una mica el procés de com escrivim les pel·lícules, no?
0: Ara seguim aquesta conversa apassionant amb Marta Butxaca, Guillem Clua. Sabia que funcionaria aquest tàndem, també.
2: Hem estat a l'alçada,
0: sí.
2: Ens tornareu a trobar.
0: Esteu. Fem un stop musical perquè a la pel·lícula Nuestra Salut, que es va endur el Premi al Millor Guió en el Festival de Cannes, d'aquest any, ja sabeu que Cannes marca tendència de les pel·lícules més importants de la temporada. Aquesta era la quota francesa i aquesta pel·lícula aprofita per introduir un parell de números musicals. Imagineu-vos una pel·lícula ambientada als anys 40, als anys del nazisme, la resistència, col·laboracionisme, i de cop entra Popcorn, Palomitas de Maíz, un tema dels anys 60, 69, 70.

0: Estàs escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Estem conversant amb Marta Butxaca i Guillem Clua, dos asos del guió, i estem ara a micròfon tancat. Estàvem parlant de directors que se lo guisan, se lo comen, Pedro Almodóvar, per exemple. Està molt de moda això de l'autoficció. Tu l'has vista, la pel·lícula, Guillem Clua?
1: Sí, l'he vista. Amarga Navidad, estem parlant. A mi, parlant d'autoficció, quan l'Almodóvar va fer Dolor i Glòria, a mi, per exemple, és una de les millors pel·lícules de l'Almodóvar, per mi, en la meva opinió. Realment, amb aquella vaig connectar moltíssim, em va agradar molt i va ser molt valent. Va ser la primera vegada, crec, que es va posar tant el mirall al davant.
0: S'exposa molt.
1: Allà s'exposava molt, explicava coses molt íntimes, molt interessants i tal. I en aquesta, que ho ha tornat a fer, sí que potser veig que no ho ha aconseguit tant. Però és l'Almodóvar, jo sempre vaig a veure, l'Almodóvar és història del cine espanyol, s'ha de veure tot el que fa, i el veure la seva mirada sempre és interessant.
0: La Marta se l'ha deixat pendent, no tens pressa.
2: Jo al cinema jo crec que ja no arribo, i no, la veuré més endavant. La veuré més endavant. Mira, a mi va molt bé, des que sóc acadèmica, que veig moltes pel·lícules, no?, que fan preestrenes al cinema, preestrenes, vull dir, fan passes amb cinemes de pel·lícules que igual t'has perdut i tens l'oportunitat d'anar-la a veure al cine quan ja han desaparegut, perquè de vegades passa. L'altre dia tinc moltes ganes de veure Altes Capacidades i ja no hi era al cinema.
0: Ja te l'han treta.
2: Però feia dues setmanes que s'havia estrenat, sí. Dius, però perdoneu-me, què està passant? Clar, això és un drama. Bueno, clar, en pel·lícules com la d'Almodóvar duren més, segurament, però algunes espanyoles que tens ganes de veure et despistes i ja l'han tret.
0: Sí, quantes vegades hem dit, veient pel·lícules com aquesta, li vindria bé un guionista al costat? Això és un tòpic, també, no?
1: No, però sempre va bé. És veritat que hi ha molts directors que estan acostumats a treballar tots sols i que han creat la seva pròpia veu, i els seria molt difícil acollir una altra veu a l'hora de crear les seves pel·lícules, i això és perfectament legítim. Vaig a saber, potser encara serien pitjors amb un altre guionista, no ho sé, però sempre, és el que deia la Marta abans, sempre va bé tenir una visió externa i algú que col·labori amb tu des del principi, o que en un moment donat del procés hi aporti la seva mirada, i això sempre enriqueix.
2: I moltes vegades jo m'he trobat productors que em fan unes notes estupendes, de vegades, i que pots seure i dir, escolta, doncs m'he encallat aquí, o sigui... No cal que sigui un guionista, però que tinguis un equip que també et pugui dir això no funciona, o escolta, aquí t'has anat per un lloc que estàs matant una part de la pel·li o el que sigui, no? I jo crec que si tens un guionista també, però també que tenir un equip o actors bons, no?, que opinin, que jo també he fet molt equip amb els actors, de parlar del guió i de... perquè l'actor és el més interessat en que això brilli, no? Començant pel seu personatge, però amb tot l'entorn, i això sí que jo he fet feina amb actors, d'escolta, aquí jo crec que falta això, no? I això és està molt bé.
0: Parlem com es parla al carrer, per exemple, no? Si fem una pel·lícula actual. Vosaltres sempre us fixeu molt en temes actuals, no? Temes candents, actuals, actualitat...
1: Home, és que
0: l'època encara no l'heu tocada.
1: Sí, però no. Encara no s'ha estrenat, però sí. El tema és que sí, que la realitat, ja sigui actual o passada, és la matèria prima amb la que treballem. L'actualitat, les notícies, sí, però la realitat, la que ens envolta, no només la que surt als diaris, la que viuen els nostres amics, les nostres famílies, les experiències pròpies que tenim, els records, són els maons que construeixen aquest edifici. I no... Clar, hi ha vegades que et pregunten allò típic de... tant en teatre com en cinema o en tele. Què té d'autobiogràfic? Això està basat... No dic que fem autoficció, però és que tot està basat d'alguna manera en la teva pròpia biografia, amb el que has viscut, amb les preguntes que et fas, amb el que t'emociona, el que et fa plorar i el que et fa por. És normal.
2: Jo sempre, i quan faig un encàrrec, jo no dic que sí fins que trobo què hi ha de mi en aquell encàrrec. Què hi ha de mi que em ressoni, que pugui jo aportar en aquell tema, no? De fet, ja et dic, fa poc he dit que no a un tema molt dur, que no t'explicaré, però un tema que és una cosa molt dura, que a mi no m'ha passat, i vaig investigar i vaig veure que jo no era la persona per explicar aquella història, perquè em sentia tan en fals, és com si ara em fas fer una pel·lícula sobre la guerra d'Ucrània. Ostres, puc parlar d'alguna persona que conec d'Ucrània, que viu aquí, però no puc parlar de la guerra d'Ucrània, jo. No... no m'hi connecta res, o sigui, que no sigui la televisió, que no sigui que passi per terceres persones, no? Jo en aquest sentit crec que està bé ser on és, o sigui, a mi si em dius època, si parla d'alguna cosa que connecti amb mi o que jo pugui entendre, doncs, bueno, hi posarem època i agafarem un documentalista i tota aquesta cosa que fa tanta por quan fas època la farem, però quina és la història que em mou allà, no? I jo crec que per mi és molt important fer-ho. I quan m'he trobat de dir que sí a alguna cosa que ja no ho veia clar, després he patit. Llavors ara intento que buscar la manera, que per mi és part de l'ofici, també, quan és un encàrrec, de dir, vale, doncs, què hi ha de mi en això, què puc fer que aquesta història sigui més honesta, més humana, que connecti més amb mi, per lo que si connectarà amb mi, connectarà amb la gent, no? I clar, és una feina interessant a fer, jo crec.
0: Estava pensant també en Rodrigo Sorogoyen, que té la intel·ligència de treballar amb Isabel Peña, també formant un bon equip aquests dos, que han presentat també El ser querido.
2: I mira que bé que van de la mà, no?
0: Que s'estrenarà,
2: o sigui,
0: aquest mes d'agost.
2: Des del primer moment, i que important, no? Isabel Peña és una figura visible del guió perquè Rodrigo Sorogoyen li ha ofert l'espai.
0: I quin, exacte,
2: perquè
0: quin espai li deixa, no?
2: Perquè podria ser la pel·lícula de Sorogoyen con otro guionista.
1: És que si ets un bon director i no tens por de... O sigui, si tens molt clar el teu talent, no t'ha de fer por compartir el nom del guió amb un guionista com fa ell i com fan tants altres. És a dir, jo crec que les persones, els directors que estan espantats dels guionistes són directors mediocres. Així t'ho dic.
2: Sí,
1: perquè si, clar, si tens una autoestima a prova de bomba, si saps que el que estàs fent és meravellós o tens prou confiança en la teva feina, no et fa por que surti un altre nom que et pot eclipsar. És que és ridícul.
0: Clar, sempre busques el millor, no? Fer equip amb els millors, d'alguna manera, no? Això és un... s'hauria d'entendre més potser el cinema com uns dobles de tennis,
2: això ho diuen
0: d'alguna forma, no?
2: Dels grans actors, no? Que els grans actors són els que s'ocorren perquè l'altre brilli, també,
0: I
2: els mediocres són els que busquen plano, no? I dic, no, ostres, jo és que no tinc memòria, però fa poc sentia una entrevista d'algú que deia, vaig treballar amb aquest, i clar, el que feia era fer-me brillar a mi, no? I hi ha actors que no, i són els que no són bons, o sigui, el típico que xupa plano, no? Dius, no, perquè no...
0: Roba
2: no estàs
0: plans.
2: Segur del teu talent, en canvi, tu si ets un actorazo, ho fas perquè l'altre brilli amb tu. I perquè foteu una seqüència de conya, no?
0: I tant. El Guillem deu tenir moltes ganes, dic jo, de veure la dels Javis.
1: Moltes,
0: sí.
1: I tant.
0: Tu que sempre t'has implicat en els drets LGTBI, aquesta pel·lícula obre la gana, no?
1: Obre molt la gana, o sigui, té tots els elements de les coses que a mi m'apassionen i m'emocionen. Vull dir, evidentment, Lorca està basada en una obra de teatre de l'Alberto Conejero, on ja va parlar d'aquesta història fa uns anys amb un espectacle meravellós que van fer a Madrid. Els Javis, que sempre tenen una mirada molt fresca i molt desenfadada, iconoclasta, dels clichés en què podríem caure fent una pel·lícula de la Guerra Civil. Les tres històries al llarg del temps, vull dir que és una mel, jugar amb l'espai i el temps sempre és una cosa que em fascina i m'agrada molt fer amb els meus guions. Vull dir que hi ha tots els elements allà ficats perquè m'agradi molt. Potser les expectatives són molt altes, no l'he vista, però em moro de ganes.
0: Sí, van compartir premi amb Pavel Palikowski, que ha fet una pel·lícula sobre Thomas Mann, interessant personatge, també, de portar-lo al cine. L'autor de La muntanya màgica, de Muerte en Venècia, jo trobo que no s'havia parlat gens d'aquest personatge, també és molt interessant, no?
1: I tant.
0: Sobre quin personatge us agradaria a vosaltres escriure? És a dir...
2: Sobre la meva mare.
0: Agafeu el telèfon.
2: Sobre la meva mare. No, bueno, no, espera. No ho sé,
1: aquestes preguntes.
2: De quins agradaria escriure la història? No ho sé. A mi és això, sobre la meva mare, és a dir, sobre gent que conec. O sobre el Clua, saps què et vull dir? És a dir, jo faria una comèdia sobre el Clua perquè el conec, el visc, li veig... Som molt amics, llavors... Evidentment puc fer una pel·li sobre l'Orca, investigar molt, però a mi m'agrada el que conec.
0: I en tota vida hi ha un personatge o en tota vida hi ha una història, hi ha un guió, una pel·lícula?
1: A veure, a mi m'agrada...
0: O és exagerat, això?
1: Jo crec que és exagerat, vull dir, tots tenim vides i totes les vides són interessants. Jo no em faré trampes al solitari i diré que totes les vides tenen una pel·lícula Vull dir, hi haurà vides més interessants que altres, com hi ha pel·lícules més avorrides que altres. El que sí que crec és que la gent, que tothom té bones idees. Vull dir, explicar històries està en el nostre ADN. Jo crec que l'ésser humà està fet per compartir narracions, històries, transmetre coneixement a través d'històries que emocionin des que estàvem al voltant de la foguera, no? I això jo crec que sí que ho tenim tots molt integrat, que ens agrada explicar què t'ha passat a la feina, què tal, que no sé què. I no dic que tinguis la idea brillant, tampoc, igual que no totes les vides tenen una pel·lícula, però que de vegades quan som guionistes ens diuen... Oh, que difícil de trobar idees o quina imaginació has de tenir. Dic, no més imaginació, tinc més ofici potser, però no més imaginació o més idees que la que pots tenir tu quan m'expliquis el que t'ha passat durant el dia.
2: Veus, jo penso el contrari.
1: Veus, debate, molt bé.
2: Jo penso que sí que tota vida té una pel·lícula perquè per mi depèn del punt de vista. És a dir, jo si m'expliques la teva vida, com que tinc un ofici, tinc un punt de vista, sabré trobar algú que pugui ser una pel·lícula. Espero. O sigui, si fos una excel·lent guionista, que no ho sabem, però vull dir... És a dir, que és el punt de vista. Fixa't que hi ha pel·lícules que dius, però si això... No, ara l'altre dia hi havia una sèrie que pensaves...
0: Què vol explicar?
2: Aquesta no, vull dir que si la història no té molta xitxa, però com està explicada, com són els personatges, com et parlen... Jo sí, jo sóc la típica que vaig als llocs i escolto les converses i m'interessa tothom i... Llavors jo crec que és part de l'ADN, diguéssim, no? És com de... Jo crec que seria capaç d'escriure una història de qualsevol persona. Saps què et vull dir? Entenc el que diguis, d'home, aquesta persona no té cap interès, ja, però com que tu hi posaries la mirada i diries, he d'escriure la història d'aquesta persona, a veure... Sí que t'ho inventaries, no? Però ens passa molt, a mi em passa molt. El meu company s'emprenya tot el rato perquè és com, ets una exagerada, dic, tio, soc guionista. Llavors hem viscut la mateixa escena... I jo l'explico i sembla una pel·lícula, i ell fa, però si vas anar i vas, no et vas fer ni mal, saps? Jo l'explico jo i és una exageració.
0: El guionista inventa, imagina...
2: I jo crec que és més la mirada, no?, de com mires...
1: Com a estructures, també, vull dir, és el que deia de les idees, vull dir, poden donar una idea, tu pots tenir la idea, però si no saps construir-la en res, no saps convertir-la en res, es queda amb la idea.
2: Sí, sí.
1: Si no saps fer-la seductora, amb suspens, amb humor, amb el que sigui que necessiti aquella idea, la idea mor. Per això crec que molta gent té bones idees, però que no les saben convertir en res perquè no són guionistes.

0: respectes. El guionista aporta això.
1: Total.
2: No tot lloc val per escriure un guió, o sí? És a dir, us trobaríem en una cafeteria escrivint un guió?
0: Pensava que era algo més metafòric,
2: en,
0: no?
2: En un hotel, això de les residències de guions i tot això, com ho veieu?
1: Ai, som molt fans, el Clou i jo, d'anar-nos a escriure pels puestos, eh?
2: Sí?
1: Sí, hi ha algun patrocinador. Estem buscant hotels per l'estiu. Home, no sé.
0: Home, al final, vull dir, escrius on pots, on bonament pots, a casa, a un coworking. Sí que és veritat que de vegades he anat a biblioteques també a escriure. Però jo, sí, això d'estar en un bar, a bars he escrit, eh? Però per aconseguir una concentració i una continuïtat també amb l'esforç creatiu que necessita escriure al llarg d'un temps, quan has de fer un sprint, quan tens el deadline que se t'acosta, necessites aïllar-te una mica, i amb la Marta ho hem fet bastantes vegades, d'anar a agafar-nos una setmana i ens anem a algun lloc i ens dediquem a escriure, sí.
1: Però, en canvi, per la feina del dia a dia, jo he trobat una fórmula que ara no sabria abandonar, que és anar a un coworking. I jo estic amb altra gent. Però jo a la biblioteca em ratlla perquè penso que em robaran l'ordinador, al bar dic que ara ja m'estan mirant, m'he de prendre un altre cafè, saps? Llavors jo tinc el meu fixe al coworking, vaig allà, m'obligo... No, i si avui estava supercansada, dic, no, doncs vés al coworking, que algú faràs, no? I a l'igual no estic escrivint, però estic connectada amb el fet d'escriure, no? Ni que sigui, llegeix una cosa, i a mi sí que... A mi em costa molt escriure a casa.
2: I
1: soc una guionista rara.
2: I quan esteu escrivint, al voltant pot haver-hi algú o no?
0: Al voltant vols dir a la mateixa habitació?
2: Sí, a la casa, per exemple.
0: A veure, a casa no, perquè què fas aquí? Però amb un coworking, evidentment, hi ha gent pululant per allà i, bueno, i forma part del teu paisatge visual. Però no, si estic... Jo treballo molt millor sol, sense que ningú m'admiri.
2: Clar,
1: jo puc estar en coworking amb molta gent, però si estic a casa amb algú a casa, sóc incapaç d'escriure.
2: Quan feu una masterclass, us demanen una masterclass, quina és la primera regla del guionista?
0: Que escriguin, jo sempre els dic això.
2: Que trenquin molts
0: que
2: escriguin, papers,
0: sí,
2: no?
0: Sí, que, o que els trenquin o que no, és a dir, que es llencin, no? Ja veig molts guionistes que estan molt preocupats per la teoria, que està molt bé, que s'han d'aprendre les eines i has d'aprendre a utilitzar-les i has d'aprendre l'ofici, però no es llancen a escriure, a acabar una pel·lícula, a fer un curt, a reunir-se amb amics i aixecar-ho, o una hora de teatre. Jo sempre els hi dic, no és el primer que els hi dic, però per mi és el consell més valuós que els hi puc donar, que és llanceu-vos a fer-ho, feu-ho. O sigui, no espereu ni a que soni el telèfon, ni a que us vingui la inspiració, ni res. Vull dir, feu les coses que voleu fer i construïu les coses, que estaran mal fetes, que seran verdes, que sí, però només s'aprèn fent-ho.
1: Jo els hi parlo sempre d'honestedat. Jo tinc una masterclass que és escriure des de l'honestedat i per plaer, que són una mica els dos pilars de per què em connecto amb l'escriptura, perquè hi ha algú de ser honest i de gaudir-ho. Jo sempre els hi dic, si no t'ho has passat bé tu, com vols que m'ho passi bé jo? No, de vegades que fas cursos i et donen un exercici, no sé si m'ha agradat, però si no t'agrada tu, no me'l llegeixis. Perquè com vols que m'agradi a mi? I de vegades no, amb el Guillem ens ho fem. Jo moltes vegades li he passat una obra en plan, bueno, a veure, que no t'agrada gens i no va bé, però no saps què fer. I ella et contesta, home, Marta, no, però això no funciona, no? O al revés. I ho tires per si cola i dius, no cola, si no t'agrada tu...
2: Intercanvis, és bonic això, no? Intercanvis de cineastes, també. Escolta, se'ns està acabant el temps i no hem parlat de la IA.
0: Ui, la IA.
1: Ui, quin tema.
0: Venim un altre dia.
2: No ens espanta, no?
1: Mira, vam fer...
2: Dona per un altre programa, no?
1: Vam fer l'encuentro de guionistes fa poc i van haver-hi uns tuits perquè molts dels ponents van fer a IA les ponències, o sigui, les fotos i tal. I bueno, hi va haver-hi una mica de conflicte amb això. Però sí, hem de fer un programa de la IA en general a la vida. Ja no només el guió.
2: Doncs jo crec que... Us sorprendré una altra vegada, però fins i tot en una cançó de Rocío Jurado, amb aquelles lletres que tenia...
0: Meravella.
2: Es parla del cinema, d'un cinema, d'una sala i d'un petó.

0: Doncs hem d'anar pensant en posar un final, i qui millor per posar un final a un programa de ràdio que dos guionistes, superguionistes, autors, Marta Butxaca, Guillem Clua. Gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps i amb aquest relax, no? Que és estrany, no? Perquè sempre anem amb la pressa posada.
1: Que bé, no?
0: Poder parar ens hem una relaxat mica, i... una mica, hem conversat.
2: Dóna gust.
0: I hem descobert, jo diria, l'encant del vostre ofici, no?
1: És bonic, perquè en parles, o sigui, en parlem i penso que som molt privilegiats, és molt bonica la nostra feina.
2: La veritat és que sí.
0: I tot el que queda per fer, no?
2: Esperem,
0: i pel davant,
2: toco fusta,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Tot el que hi ha pel davant, que serà, estic convençuda, apassionant.
1: Home, i tant, sí, sí.
0: Tenim
1: que ens agafin ganes, perquè de vegades passa això, que quan no estàs treballant perds una mica les ganes. En canvi, quan estàs a tope, jo com més estrès tinc, més ganes d'escriure històries tinc.
2: I tant.
1: Vull dir que les vacances ens van fatal.
0: Això d'aturar-se, no?
1: Sí.
0: No està fet per nosaltres, no? Doncs jo sé que de seguida estarem parlant una altra vegada de cine, amb Marta Butxaca, amb Guillem Clua, amb la Marta tenim plans, però no
1: sí,
0: podem dir-ho,
1: ja,
0: no? Encara.
1: Ja ho explicarem.
0: Sou molt supersticiosos amb això de no revelar les coses o no?
2: No, bueno, revelar-les en privat no, revelar-les en públic sí.
0: Sí, jo sé, sou això, no? Això es
1: jo
0: pot
1: zero,
0: agafar...
1: Jo, jo no. Explico, o sigui, explico quan es pot... O sigui, als amics sempre ha de dir...
2: Els amics sí, cap problema.
1: Això és com quan estàs embarassat, de no ho diguis fins als 3 mesos, dic, bueno, si el perdo i també li diré, vull dir que és com ja ho explico. Soc molt boca xancla.
0: Hi ha paraula de Rolling Stone i paraula de guionista, també. Avui hem tingut aquest privilegi. Marta Butxaca, Guillem Clua, moltíssimes gràcies
1: per
0: venir.
1: Per
0: fins la propera, fins que vulgueu.

Fins aquí el Va de Cine de Ràdio 4, que cada setmana t'espera perquè et vol portar al cinema d'una o altra manera. Ara estem en temps d'estiu, una mica més relaxat que habitualment. Gràcies per la confiança, gràcies per escoltar.

escoltar-nos, de part de Fran Oliva, que ha estat a la realització tècnica i control de so. El Joel Sevilla és el nostre productor, Argimiro Lozano, el nostre guionista i crític assessor, i qui us parla i us saluda, Conxita Casanovas, que ja sabeu que cada diumenge va de cine a aquesta hora aquí a Ràdio 4. Abraçada gran i gaudiu de la vida i del cinema. Música.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Almenys 72 persones han mort en aigües espanyoles a Ceuta durant l'última crisi migratòria, però les víctimes podrien superar el centenar perquè també s'estan recuperant cossos en aigües marroquines. La majoria dels migrants que van travessar la frontera de manera irregular dijous passat han retornat al Marroc. El govern espanyol accelera els expedients d'expulsió per als que encara hi romanen a la ciutat. Miguel Ángel Pérez Triano, delegat del govern a Ceuta.
2: Tengo que anunciar que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta, desde su país de origen en estos días, vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible.
0: Des de l'oposició, el Partit Popular carrega contra el govern central per la gestió de la crisi migratòria. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid.
3: Nos quieren vender la normalidad como que eso mentira, torera, eso no se ha arreglado ni muchísimo menos, porque mientras haya decenas de miles de personas deambulando todavía por esas calles, 80.000, que es una población pequeña, está totalmente comprometida. Están pasando miedo, están pasando situaciones inéditas, eso no es España, eso parece el abandono total. Y también, y lo que me temo, esto es que es una prueba de Marruecos para la siguiente.
0: Per a Vox, el que va passar a Ceuta i Melilla ha estat un acte de guerra del Marroc permès pel govern. Santiago Abascal.
4: Nadie puede negar que la entrada de 65.000 personas, según se dice en estos momentos, no sea una invasión. Y estamos ante un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez de distintas maneras.
0: A casa nostra, els bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació agrícola a Montmaneu amb 12 mitjans, 3 dels quals aeris, i en col·laboració amb els agricultors de la zona. D'altra banda, els bombers continuen treballant a l'incendi d'alta muntanya a Senet, a l'Alta Ribagorça, amb 5 mitjans aeris, a més de diverses dotacions terrestres. El foc ja ha cremat 44 hectàrees i està en uns barrancs molt pendent i al risc de rodolaments. Avui hi ha risc extrem d'incendi forestal a 50 municipis de 10 comarques, especialment al Prepirineu, la Catalunya Central i el sud-oest de Catalunya. Es manté la restricció d'accés a 4 espais naturals, a la Baronia de Rialb, a Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. I a aquesta hora, a causa d'un robatori de cable entre Figueres i Llançà, s'estan registrant retards als trens de la línia Portbou-Girona. Adif, el gestor aeroportuari, assegura que hi ha retards que s'acumulen al corredor entre Girona i la frontera amb França que poden superar els 45 minuts. I ara continuem amb més notícies de l'exterior, perquè a França hi ha 9 departaments amb risc alt d'incendi forestal. Avui l'incendi de la Gironda ja està controlat després de cremar 42.000 hectàrees i la majoria dels 220.000 evacuats han pogut tornar a casa. Enguany el foc ha cremat 117.000 hectàrees a tot el país. El govern francès nomenarà un coordinador nacional per dirigir els esforços de reconstrucció a les zones afectades pel incendis. I al Perú s'investiguen les causes de l'accident aeri en què han mort 13 persones, entre les quals 2 espanyoles. L'aeronau lleugera va estavellar-se mentre sobrevolava el desert de Nazca. L'enclavament, declarat Patrimoni de la Humanitat, rep uns 100.000 turistes cada any. Molts trien aquests vols per apreciar des de l'aire les figures precolombines anomenades línies de Nazca. I ara la informació esportiva amb el Llorenç Llop. Bona tarda.
5: Bona tarda. En marxa la segona etapa del Tour de França femení per avui. Jornada plana de 148 quilòmetres entre Aigle i Gènova. Últim dia a Suïssa abans d'entrar en terres franceses. Pendents de les dues ciclistes catalanes, la campiona d'Espanya Mireia Benito i la sensació del ciclisme nacional Paula Blasi, que avui vesteix amb el mallot blanc de la millor jove classificada. El mallot groc el porta la neerlandesa Lorena Vives, que va vèncer ahir en la primera etapa d'aquesta cinquena edició de la Gran Bucle. I un apunt final en tenis per recordar que Rafa Hoddart jugarà la final de l'ATP 500 de Washington. Ho farà aquesta nit a partir de les 8:30 contra el tenista local i número 10 del rànquing Taylor Fritz.
0: I ara és moment de mirar cap al cel. Situació i previsió per a les pròximes hores. A Emet, Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, dia de calor amb altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però molta atenció al Pirineu i al sud de Tarragona. Aquestes zones s'esperen ruixats i tempestes que podran ser forts i amb ventades. Demà dilluns baixaran les temperatures, però continuaran altes a punts de Lleida. Les màximes seran de 36 graus a Lleida, 35 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Tindrem sol i cel poc ennuvolat durant el matí, però a la tarda el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior i especialment als Pirineus. Temperatures mínimes de 25 graus a Barcelona o 23 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. La informació torna al punt de les 5 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ràdio 4. Gaudeix

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda. Com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins a les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a Camila Cabello, a Miki Núñez també, The Script, Will.i.am, els Jonas Brothers, i acabarem amb ritme, com ens agrada, amb una cançó de Gente de Zona i Becky G. I comencem amb un artista que actuarà al Mundial de Futbol de Qatar, que de fet comença en uns dies, en unes setmanetes ja el tindrem aquí. És J Balvin, i aquí acompanyat de Dua Lipa, Bad Bunny i Tiny, per cantar Un Dia, One Day.

0: Latino Gang, la família.
1: I ara toca anar fins l'any 2016 al disc Now 31 de Charlie Black, perquè volem ballar una mica i ho farem amb Gyal You a Party Animal.

Del programa Factor X em va sortir no un cantant, ni dos, ni tres, ni quatre, m'han sortit moltíssims, que de fet a dia d'avui encara segueixen sonant, i és el cas d'Oli Mars, i com a conseqüència, evidentment, d'aquest programa i de la seva fama, van sortir grans cançons com Troublemaker, i la fem sonar aquí a Ràdio 4, a més recordem, acompanyat de Floraida.

Troublemaker de Olly Murs i Floraida, i ara anem fins al disc debut de Jason Derulo, que va sortir l'any 2010, i han passat uns quants anys d'això, i entre les 10 cançons que el formen, avui n'hem volgut recuperar una, es diu What You Say, i són els imprescindibles de Ràdio 4.

I ara arriba el torn d'Avicii, que, de fet, té una anècdota curiosa aquesta cançó, perquè abans de fer-se oficial que tenia nou tema, es va filtrar per internet i, per tant, Avicii no va tenir més remei que fer-lo públic, potser una miqueta abans del que a ell li hagués agradat. Sona For a Better Day.

Sisè àlbum d'estudi d'Ariana Grande, i entre les seves cançons hi trobem aquesta, que du el mateix nom que el disc, curiosament, i es diu Positions.

I parlàvem ara del disc d'Ariana Grande, de Positions, i ens n'anem a rebuscar dins d'un altre disc, que és El misterioso caso de, d'Efecto Pasillo, i n'escoltarem una que jo diria que tots o gairebé tots la veu escoltar durant l'any 2015, i potser, qui sap, potser encara la feu sonar el dia d'avui. Pan i mantequilla, Efecto Pasillo, sonant a Ràdio 4.

Tres anys abans d'aquest Pan i Mantequilla, al Regne Unit, Emily Sandé va fer aquesta cançó, que jo diria que és una miqueta barreja de música electrònica, dance, R&B, una miqueta de soul, i es diu Read All About It, Part 3, això sí.

Camila Cabello, jo crec que és una de les artistes més versàtils que estem escoltant en els últims anys, tan versàtil com que potser et fa una cançó salsa o una altra més pausadeta. Avui, mira, avui el dia demana una miqueta això, no? Una miqueta de relax, una miqueta de pausa, i Camila Cabello ens ajuda amb aquest Never Be The Same.

Never be the same, Camila Cabello, i no deixem aquest ritme pausadet perquè a casa nostra tenim un artista eurovisiu, és Miki Núñez, i l'any 2019 va fer aquesta cançó que ens posa una miqueta tendres, que ens agrada molt i que es diu Escriurem. No.

I de casa nostra ens n'anem a mig camí entre Irlanda i els Estats Units perquè escoltarem la col·laboració entre The Script i Will.i.am amb Hall of Fame.

I d'una col·laboració a una altra entre dues de les grans, grans del panorama musical actual i més a nivell internacional, com són Miley Cyrus i Dua Lipa amb Prisoner.

Let me go. I de Miley Cyrus i Dua Lipa, una miqueta de fusió entre reggae, una miqueta de pop, i els que ho fan possible són els Jonas Brothers amb Only Human. Only Human.

arriba el torn de Joan Dausà amb una cançó que no sé si ho sabíeu, a mi m'ha sorprendre la veritat quan ho vaig descobrir, però està produïda per C. Tangana, és en català, i es diu Queda't així. Digue'm que...

I avui, us ho dèiem a l'inici del programa, volíem acabar amb una cançó actual, anava a dir força actual, no, actual 100%, perquè és d'aquest 2022. És una barreja així entre salsa, música tropical, i la canten uns que mai fallen, que són Gente de Zona i Becky G, quina combinació. I la cançó en qüestió es diu Muchacha.

Muchacha, gente de zona i Becky G, que a més va rebre molts premis com el Grammy Llatí per la millor cançó urbana, premi a la col·laboració de l'any, així que ens agrada acabar amb aquestes cançons premiades i amb aquesta nosaltres avui ens acomiadem. Demà hi tornem. Mentrestant, el que us diem sempre, gaudiu de la tarda i, sobretot, que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu una...

0: Son les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: 3.000 efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat estan desplegats a Ceuta, on romandran el temps que sigui necessari fins que la ciutat recuperi la normalitat. Tot i que ja han tornat al Marroc, la majoria de les desenes de milers de migrants que van travessar la frontera dijous passat de manera irregular i sobtada, encara en queden grups que es resisteixen a marxar de la ciutat.
2: Pero ha sido bastante complicado estos días aquí.
3: Hoy más tranquilo, pero todavía estamos un poco nerviosos porque todavía hay bastante.
4: Todavía en las barriadas siguen quedando grupitos, no lo que evidentemente muchísima menos cantidad.
5: Hay militares, hay policía, hay mucho control.
6: Hombre, enfadados estamos todos, ¿no?, con lo que ha ocurrido, porque la verdad es que nos hemos sentido abandonados, ¿no?
0: La crisi migratòria sense precedents ha estat també una de les pitjors tragèdies relacionades amb aquest fenomen a Espanya. Es calcula un centenar de morts a la mar quan tractaven d'arribar nedant a territori espanyol. Del costat de Ceuta s'han recuperat 72 cossos. Alguns migrants s'acosten al dipòsit de cadàvers buscant notícies de familiars o amics que van perdre de vista en llançar-se a l'aigua.
7: Se quedó atrás y cuando se volvió para ver al hermano, que ya no estaba, se había bajado al fondo del agua.
0: El papa, Lleó XIV, prega perquè es trobi una solució a aquesta crisi migratòria.
8: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: A casa nostra, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, assegura que el pla contra la multireincidència està funcionant. Els judicis immediats per delicte lleu se celebren al cap d'un mes en comptes del 8 mesos d'abans. En una entrevista a La Vanguardia, Espadaler ha negat que hi hagi risc de col·lapse a les presons catalanes, tot i el lleuger creixement de la població penitenciària. Sí que ha reconegut l'existència d'un problema amb els drons i els mòbils als centres penitenciaris. Cada any de mitjana s'intervenen uns 800 mòbils i es fan un miler de decomisos de droga als interns.
9: Tenim alguns centres penitenciaris que no diem quins són, per no dir quins no són, doncs perimetrats amb sistemes de seguretat per evitar l'entrada de drons. Tot el tema de telefonia mòbil, hem tingut darrerament alguns casos rellevants, que van ser els propis funcionaris de presons qui van identificar doncs, aquest telèfon mòbil, per tant, inhibidors de telefonia.
0: Espadaler assegura que el govern està resolent dèficits enquistats en infraestructures, en personal i en recursos, amb jutgers i amb fiscals. I més assumptes perquè a hores d'ara els bombers de la Generalitat treballen en l'extinció de diversos incendis.

0: a casa nostra, a Cap Ras, a Llançà, han activat 9 dotacions i un helicòpter. El foc crema una zona de vegetació forestal força espessa sense massa intensitat. A Senet, a l'Alta Ribagorça, 3 helicòpters i un avió miren de mantenir l'incendi d'alta muntanya dins dels eixos de contenció. I ja es dona per estabilitzat l'incendi a Montmaneu. Avui hi ha risc extrem d'incendi forestal a 50 municipis de 10 comarques, especialment al Prepirineu, la Catalunya Central i el sud-oest de Catalunya, però també hi ha avisos per tempestes. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud aquesta tarda. Així i tot, la Che acota la possibilitat de crescudes a conques petites per la curta durada dels possibles aiguats. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades a aquestes zones deixaran xàfecs acompanyat de tempesta i localment calamarsa, però no ha activat cap avís d'intensitat ni d'acumulació de pluja. I ara la informació esportiva amb el Llorenç Llop. Bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça ha cancel·lat el partit d'entrenament que tenia previst per demà contra el Preston de la segona divisió anglesa. El motiu ha estat la plaga de lesions que té el club britànic, que pretenia afrontar el duel amb futbolistes del segon equip, els de Hansi Flick. Per tant, no jugaran cap amistós més a Anglaterra. En un principi, el conjunt blaugrana canviarà el partit per un entrenament, però no es descarta que s'avanci la tornada a Catalunya. El Barça tornarà a escena el pròxim dissabte 8 d'agost en un triangular a Itàlia contra el Nottingham Forest i l'Udinese, i segueix en directe la segona etapa del Tour de França femení. Queden 48 quilòmetres. Les catalanes Mireia Benito i Paula Blasi segueixen a l'escamot que intenta enxampar el grup fugit, que es troba ara mateix a 10 segons.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.
3: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

Que no plogui tan fort és la cançó, és el nou avançament d'un disc que ja es pot trobar en format físic, però que es llançarà a plataformes el 24 de gener i que és el retorn de en Ferran Palau.

cordes, vents, guitarres reverberades al costat d'en Jordi Matas. És la proposta del nou treball d'en Ferran Palau, del qual ja podeu comprar en el format físic, i atents perquè ben aviat es publica a plataformes aquest nou treball. Ell ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express, que com sempre t'acompanya cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. També et pots escoltar en format podcast a través de la pàgina web de Ràdio 4 o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat al món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, rebrem una de les bandes més potents del pop del nostre país. I ho dic així, amb totes les lletres, i ho dic alegrement i sense avergonyir-me'n. Una de les bandes més potents del pop que tenim ara mateix. Es diuen Igloo. I fa unes setmanes han publicat, no fa gaire, han publicat el seu nou àlbum titulat El Refugi. Escolteu l'entrevista que tenim amb ells avui a la segona del Catalunya Express i descobrireu les cançons d'aquest disc, totes elles interessants. I en aquesta primera descobrirem un duet de música electrònica que a poc va fent-se el seu nom i fent-se el seu lloc a l'escena del país. Es diuen Balma. Aquest dijous estaran presentant les cançons del seu nou EP a la sala La Nau de Barcelona, però abans passen per aquí per compartir amb nosaltres uns minuts i algunes de les cançons d'aquest EP. Abans que tot això passi, una altra novetat a la que porta la col·laboració entre Marc Parrot i el quartet Brossa. La cançó es diu Vincles.

0: Aquesta cançó es diu Kikyo i és un dels temes inclosos en un disc que venen a compartir amb nosaltres els Balma, el duet format per en Gerard Gamundi i en Bernat Mola. Moleu tots dos. Gràcies. Com esteu?
1: Hola, com va? Bona tarda.
0: Ens coneixem del vostre soft bacala, una mena de declaració d'intencions en aquell moment on una mica buscàveu aquell so, un so que no us és propi, que sou molt joves. I aquí veniu amb una cosa ja més vostra, diguéssim, més de la vostra generació. Expliqueu-me això.
1: Sí, bé...
0: Estan posant una cara d'en plan... Què està dient aquest home? Sí. Estan flipant mandarines.
1: Bueno, clar, el soft bacala, suposo que et refereixes a la part bacala, Ruta Destroy,
0: sí,
1: dels 90, no?

0: finals dels 80.
1: Correcte.
0: I també principis dels 2000.
1: No havies nascut.
0: Bueno, potser sí, en realitat.
1: A veure, de quin any ets tu?
0: Som tots dos del 95.
1: Veus? No havies nascut?
0: No havia nascut. I sí que és cert que en el primer treball vam estar utilitzant alguns d'aquells sons, no? I portar-los també a un terreny actualitzat o diguem interpretat per nosaltres, no? I el nostre estil. I ara en aquest nou EP, Mous tot l'aire, estem explorant una travessant, sí, també amb un so bastant balma, volem pensar, no?
2: Sí, amb influències potser més recents de la música electrònica, que ara està com més tendència a tot el món.
1: Perquè quin és el so balma per vosaltres?
2: Sí, per mi el so balma és un so de música que engloba diversos gèneres de la música electrònica, principalment jo diria el house, i és un so club, però amb el distintiu que cantem en català.
0: Clar, no. I això ho fa realment diferent a tota la resta de música que escoltem, perquè en general no hi ha veus cantades en català dins d'aquests registres musicals d'electrònica de club.
1: Bueno. Comença a haver alguna cosa, no?
0: Bueno, sí.
2: Sí. Ah. Però potser no tot el projecte, no? Si només hi havia algunes cançons.
1: Sí. Però sí, fa 10 anys sí, que no hi havia res, absolutament. Ara hi ha coses com la vostra i d'altres que bueno, ja apunten cap aquí una mica, no?
0: Sí. Potser més des d'una vessant pop, no? Ara estava pensant com a qui et podies referir.
1: No ho sé, tampoc sé dir-te cap en concret, eh?
0: Tenim referència... Sí, bueno, jo una mica més, sí.
2: Sí.
0: Potser els últims anys.
1: Vull dir que no sé si vosaltres considereu que esteu obrint camí en aquest sentit, de dir, anem a fer electrònica per la pista de ball cantada en català.
2: Bueno, en part sí, però tampoc no som aquí uns líders de res, d'un moviment pioner ni res que se li assembli. Jo crec que sí que, bueno, sí que el que fem és diferent del que crec que sona a Catalunya, i més similar a referències més potser europees i d'Estats Units. Llavors, bueno, això, tenim aquest distintiu que sí que crec que sonem diferent del que són aquí. Sí.
1: El vostre projecte, el de Balma, va néixer en un entorn molt convellà, en unes colònies d'estiu.
0: Oi, sí,
1: a la Fuga de Francolí.
0: Ukeleles i pianos.
2: Sí.
1: Com es casa això, l'electrònica i les colònies d'estiu a la Fuga de Francolí?
0: Clar, van ser molts anys de deixar reposar aquesta ampolla de vi, sí, que va madurar. Ens vam conèixer correcte el 2011, unes colònies d'estiu, quan érem encara adolescents, i clar, jo vivia a Tortosa, el Gerard a Barcelona, llavors vam coincidir un estiu en aquestes colònies.
1: Us van enxufar allà.
0: Exacte,
1: els pares,
0: sí, sí.
1: Nen, cap a colònies.
0: Exactament.
1: Amb el farceller, sí. Cap a l'Espluga.
2: Però jo portava anys anant allà.
1: Tu portaves anys, tu ja eres un...
2: Jo era un habitual de les colònies aquestes.
1: Era un veterano.
0: Era un veterano.
1: El que feia les putades als que anaven nous, diguéssim.
0: I llavors va trobar un company nou, clar, de la seva edat.
2: Exacte.
0: I érem com els grans del grup, perquè la majoria érem més petits. Llavors vam repetir tots junts alguns anys, i ja després, quan vaig venir aquí a Barcelona, vam començar a fer música junts.
2: Era el teu primer any, no?, que anaves a l'Espluga, per això?
0: Sí.
2: Clar, jo em vaig currar cada any, em vaig currar cada any fins a ser el més gran de tots, i tu vas arribar i tenies tot fet, eh?
0: Sí.
2: Però bueno, sí, allò va ser una mica la llavor de la nostra amistat, que després va...
1: Sí, a partir d'aquí vau compartir pis a Barcelona, entenc, o com va anar?
0: Sí, vam trigar uns anys, però sí, exacte, com...
1: Vull dir que després,
0: sí,
1: posteriorment...
0: Quan ja hi érem tots dos a Barcelona, de fet vam tenir un projecte de... rumba, ska...
1: Què dius ara?
0: Com que és la transició natural, no? De les colònies.
1: Lo típic, que fas rumba i l'endemà fas...
0: Rumba, ska... I a poc a poc es va portant més al terreny de la producció de música feta amb ordenador, no? És a dir, en el moment en què vivim junts i ja en el Covid, vam començar a fer música, però utilitzant l'Ableton, programes d'edició musical...
1: Està bé.
0: I ja des d'una clau més electrònica, podem dir.
1: O sigui, anava provant una mica... cap on podíem adreçar-nos.
0: Estem provant, res ens funciona. I, bueno, a veure si això...
2: Ara potser, jo què sé, d'aquí 5 anys fem folk, no?
0: Exacte.
1: Bueno, ojo, que el folk està agafant una força potent, últimament.
2: Sí, mola molt, el folk.
1: Vull dir que no podria passar això, exactament.
0: Sí, per il·lusió.
1: El cas és que, tant a l'anterior disc com amb aquest que acabeu de publicar, ho veneu com un disc conceptual. És correcte, això?
2: Bueno, sí, o sigui, jo diria que l'EP que traurem ara, sí que hi ha un concepte més al darrere.

0: els singles o decidim treure-les amb el format disc i llavors li donem una explicació a, escoltant-les totes i veient com, les podem comunicar o com les podem agrupar, diguéssim, que llavors sorgeix el, concepte a partir d'aquí.
1: Exacte, i sí que com que en el disc hi ha diferents registres o és més variat, heterogènia musicalment, en canvi en aquest projecte el Mous tot l'aire, el paisatge sonor que dibuixem és més similar entre les cançons i desprèn aquesta energia o aquesta aura més calmada, introspectiva, melancòlica, amb, bé, amb aquestes bases.
2: Està bé. Clar, doncs hi ha la gran pregunta. Realment es pot explicar algun concepte a través de la música electrònica, que la gent normalment quan gaudeix de la música electrònica gaudeix del ritme, però no sé si para atenció a la lletra o al que vols explicar, no sé si m'enteneu la pregunta.
0: Sí, bueno, que és que com que és una música molt de ball, no? Llavors és més més prioritàriament, no? És ballable. Clar, nosaltres és una cosa que forma molt part de Balma, el fet de posar lletra, tot i que a vegades en posem poca o a vegades més, eh? Però sí que ens agrada explicar històries a les cançons. Llavors, nosaltres ens agrada pensar que sí, que la gent escolta les lletres, bueno. Tot i que posem difícil a vegades, perquè posem molts efectes a la veu, tal, i a vegades no s'entén.
2: Has de parar atenció, diguéssim.
0: Sí, t'ho has de currar
2: una mica. Com la Rosalía, que la Rosalía dius, aquí canta en català, dius, hòstia, a veure...
1: No ho sembla, no ho sembla.
2: Sí, canta en català.
0: I ara en rus, ara en xino, clar, és un traductor instantàni, per entendre-ho. Nosaltres ho posem una mica més fàcil.
1: Però és cert que fiquem molts filtres a la veu, no? Mon pare sempre em diu, ostres, passa amb les lletres, no? Penja-les a Spotify, o no, les passo a tu.
2: Perquè sí. té el problema que no acaba d'entendre el que
1: clar,
2: expliqueu.
1: Clar, sí.
2: I quin és el concepte?
1: Amb tant de vocoder, no?
2: El concepte del que voleu explicar, quin és? Hi ha un lema aquí o no?
1: En el Mous tot l'aire.
2: Sí.
1: Clar, Mous tot l'aire és un recull de cançons que tenen conceptes... si el concepte de les cançons és més en l'àmbit relacional i del dol, del deixar enrere relacions, del refer-les, com sobretot es basa més en aquesta, bueno, aquest to trist, no, de
2: sí,
0: i de gestió emocional.
1: I de gestió emocional, exacte. I llavors com els sons que ho acompanyen, com et deia, tot té un to més reposat, melancòlic, molta capa de cinte amb progressions d'acords. També hem gravat diversos instruments acústics com saxos, baixos, pianos, que tot ho fan com sonar més orgànic. I bé, diguem que dibuixen algo més trist i nostàlgic que no pas uns beats o música accelerada de ball que estaries ballant a l'Apolo, no? Jo m'imagino més la persona que escolta aquest EP en el bus, un trajecte de bus mirant per la finestra amb els auriculars pensant, que no pas fent cua a l'Apolo.
2: M'estic imaginant. M'ha vingut al cap una cançó aquella que es diu Crying on the Dance Floor, una mica sònica...
1: Em sona el nom, però...
2: Aquest es diu Crying, és que ara...
1: Sí, pot ser.
2: Sí, vol plorar en la pista de ball.
1: Sí,
2: que...
1: sí.
2: O hi ha una cançó que es diu Crying at the Discotheque, que seria el mateix.
1: Sí, sí. A veure, és un bon concepte, 100%.
2: Plorar en la discoteca, eh?
1: Sí,
0: és un bon concepte també per Balma en general. Per aquest EP concretament, però jo crec que per Balma en general sí que crec que fem aquest tipus de música com... que per molt animada que sigui, sempre té un punt melancòlic i nostàlgic.
2: Hi ha una cosa que m'agrada molt del que feu, de les dues cançons que heu publicat a Spotify, que és que jugueu molt amb la porta de so. A mi m'agrada molt això.
1: Vale.
0: Ho fa,
2: hi ha un productor que es diu Caigo que ho fa molt, això.
1: Sí.
2: I aquí ho toqueu bastant, també, aquest tema, com a mi, amb les dues cançons que escoltem, no?
0: Sí.
1: La porta de so et refereixes al
0: sidechain.
2: Sí.
1: Val.
2: No sé com ho dieu vosaltres, eh? Sí. Ja dic com porta de so, un gate,
0: sí,
2: no?
0: Sí, és... O sigui, clar, al final, amb la música electrònica, poc o molt sempre hi ha aquest efecte. I llavors és
2: però hi ha gent que l'apreta més.
0: Sí, total.
2: Que juga una mica amb això.
0: Amb aquest EP hem fet servir... Es nota bastant aquest efecte, i també es nota molt... hem fet servir molt també un efecte que es diu stutter, que és agafar un sample, una mostra d'una vocal, i retallar-la fent un ritme com... Bueno, a semicorxeres, però no... Sí, fent com les tres semicorxeres, les últimes tres, diguéssim, sense la primera.
1: Ens posem fins aquí,
0: eh? Adoludint la primera semicorxera, no? No, però bueno, sí que hem fet molt aquest efecte que... que ens agrada molt, perquè seguim artistes que també ho fan, i volíem donar-li també com aquesta homogeneïtat a l'EP, posant aquest efecte pràcticament totes les cançons.
2: En aquest sentit, sou productors autodidactes?

0: Sí, és a
1: Sí.
0: dir, a
1: Bueno,
0: veure,
1: digues.
0: correcte, que hem estudiat, però en carreres que no tenen res a veure amb la música, tant el Gerard com jo, no?
1: Sí.
0: El tuig ambientòleg, Gerard, i jo
1: sí.
0: Psicòleg.
1: Mm-hmm.
0: Després sí que hem fet algun curs...
2: Un psicòleg, un altre psicòleg?
0: Sí,
2: no és
0: sí.
2: Per passar psicòlegs per aquest programa, últimament.
0: Sí,
2: què
0: ja.
2: Passa?
0: Bueno,
1: és que la música i la psicologia van molt relacionades.
2: Van molt relacionades.
0: Sí, sí, sí, sí. Tots ens busquem quin és el nostre problema i recorrim a
2: jo,
0: estudiar psicologia.
2: Vaig tenir dos i ara en tinc un i espera't, que ja si surt algun altre.
0: Estable de psicòlegs.
1: Sí, la música és teràpia, tio.
2: Clar, deu ser això.
0: Doncs això, però el que hem après amb la producció musical, sí, ho hem fet d'una forma més autodidacta i amb el pas dels anys, sí, sí.
2: I suposo que teniu un productor o artistes de referència, quins serien?
1: Sí, pues, sí, per aquest EP, sobretot jo diria Fred Again, The Blaze, Swimming Pool, no?
0: Sí.
1: Daft Punk també, tot i que, bueno, pots... O sigui, hi ha artistes que són referències sempre i altres més concretament per aquest EP. Daft Punk potser és més en general, que ens agrada molt. I per aquest EP serien aquests, que són bàsicament... Bueno, The Blaze sí que són dos, però són DJs que també punxen la seva música o tornen en directe.
0: Exacte. Mm.
2: A banda de tot
0: la majoria, o bueno, uns quants són de França, no? És a dir, hi ha Anglaterra, però bastanta música de la que escoltem és francesa. I sempre m'agrada com... pensar-ho, sí. A França es fa molt bona música de ball, sí, sí.
2: Sí, i aquí tendim a obviar-ho una
0: sí,
2: mica,
0: sí,
2: no?
0: És que,
2: a passar més amunt,
0: és que hi ha
2: diguéssim.
0: Grans noms.
2: Sí, sí, hi ha francesos que toquen molt bé.
0: Sí, sí.
2: Vull dir que hi ha grans productors, és veritat. No, no d'ara, de tota la vida. Però pel motiu que sigui, hem tirat més cap a la cosa anglosaxona
0: sí.
2: I el francès com que no l'han tocat gaire.
0: Mm.
2: Però sí que hi ha gent que s'hi fixa i que va una mica gratar
0: sí, sí.
2: Allà, no? en aquell mercat. No, anava a dir que també buscàveu això, dèiem, un concepte, la música de ball, la tristesa, la melancolia... I també busqueu que les cançons o el vostre discurs tingui un punt cinematogràfic, no? Que hi hagi una història per explicar. Crec, eh?
1: Sí, bueno, jo diria, en plan, que no és una cosa que ho busquem com molt volent, sinó que ens agrada escriure d'una forma més descriptiva, explicant com situacions, escenes, i llavors sí que té com... Sí que té aquest punt que també pel tipus de música que és, sobretot aquest EP... És molt fàcil com d'imaginar un videoclip, perquè, bueno, l'imatge que comentava el Bernat al bus mirant per la finestra o fent un viatge, o són com, no?
0: Mm.
1: Com un... És fàcil imaginar-se, crec jo, un passatge així, com algo més bucòlic, no?
0: Sí, sí, correcte.
2: Us volia preguntar que, a banda del que feu per vosaltres, pel projecte Palma, últimament també esteu treballant per moltes altres, per altres artistes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Sí. Seguiu fent-ho? Tenim una cartera plena de projectes o què?
0: De fet, portem uns dies bastant
2: sí?
0: A tope amb això.
2: Ah, això està molt bé, doncs.
0: Sí,
1: sí, ara just li... Bueno.
2: Que es pugui explicar, perquè a vegades
0: sí,
2: la gent no...
0: Sí que es pot explicar, no?
1: Sí, tant,
0: dir, aquesta tarda hem estat involucrats amb un programa de la tele que es diu Operación Triunfo.
2: En sèrio?
0: Sí, produint sí. Algunes cançons i tot just...
2: A veure, un moment, esteu produint cançons per OT? Pels...
0: Sí,
1: concursants.
0: Concretament per la Laura.
2: Ah, no? Ostres.
0: I això, hem acabat aquesta setmana i just... De fet, sortirà la setmana que ve la cançó.
1: Bé, ara...
2: Això no, però això no ho feien més els Ten i prou?
0: Què?
2: Els germans Ten ho feien ells i prou, això, de produir cançons per OT.
1: No
2: els germans
1: són...
2: Ten? No sabeu qui són?
1: No.
2: És que sou tan joves.
0: Clar.
2: A veure, OT, treballeu per OT i no sabeu qui són els germans Ten.
1: Sí, bueno, a veure...
0: No havia vist mai OT, per exemple.
1: Sí, clar, no havíem seguit històricament.
2: Treballeu per OT i no he vist mai OT.
0: Sí.
2: Això és
1: bueno,
2: un titular,
1: treballem,
2: això és un titular,
1: pels, treballem pels artistes que surten d'OT.
2: Perquè com va això? Però abans els hi triaven el repertori, anaven a un estudi de gravació que solia ser a Sabadell, els germans Ten.
1: Sí.
0: Val.
2: Anaven allà, els gravaven, i anaven a la gala i feien el seu. Ara no sé si funciona igual o no.
1: O sigui, ara
2: jo
1: ja...
2: Jo que 500 metres on fan el programa.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Pues hem anat un parell de cops.
2: Ah, allà al Parc Audiovisual.
1: Allà, sí, a l'Hospital del Tòrax.
2: Del Tòrax, sí. Heu vist el Fantasma?
0: Emblemàtic, sí.
1: Parella,
0: alguns crits.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Com funciona això? Hi ha un artista que us demana una cançó o com va?
1: O sigui, bueno... hi ha les gravacions que fan allà pel programa i, a part, quan estan emetent el programa, allà dintre ells fan... Ells comencen a fer cançons, ja, per publicar-les quan surtin després del programa.
2: Ah, pròpies, llavors... o són covers?
1: No, són pròpies.
2: És que
1: llavors...
2: no prossegueixo gaire, eh?
1: Clar, aquí t'hem pillat, eh?
0: Llavors, quan acaben el programa, sí. Exacte, publiquen cançons i el propi Operación Triunfo ja gestiona sessions amb productors perquè puguin desenvolupar idees i tenir ja un single preparat per a quan s'acabi l'acadèmia d'aquest procés.
2: Està molt bé.
0: I aquí entrem, bueno, a través del contacte és...
2: Anava a dir, aquí coneixeu per entrar aquí, amb aquestes coses tan guais.
1: Clar, estem com a compositors de Sony.
2: Ah, vale.
1: I llavors ha sigut a través de Sony.
0: Sony Music, clar.
2: No, ja hi havia...
0: No el dels teles, no?
2: No, sí, de
0: la ràdio.
2: Exacte. Home, i què tal? Esteu contents o què? Amb això?
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Paguen
0: sí,
2: bé
0: sí.
2: Els de Sony Music? O...
1: Els artistes paguen. Sí, sí, els de Sony ens fan com més de pont, no? Sí. Els de Sony són més aviat com la penya que ens fa d'intermediaris,
0: sí,
1: propostes...
2: Per tant, això és pur mercenari, diguéssim, no? El que feu per un artista...
0: En
2: que...
0: aquest cas, sí. Però també ho gaudim molt. Sí? Dir, ens agrada.
1: Sí.
0: Sobretot quan s'apropa registres musicals que ens encaixen més i que potser no han de ser tan flexibles a l'hora de buscar sons, etc.
2: Clar.
0: Doncs això, gaudim molt de poder trobar-nos amb algun artista, un músic, i poder treure aquelles idees i materialitzar-les amb sons, estructures musicals, i crear una cançó, vaja.
2: O sigui, està molt bé, perquè, a veure, tenim feina com a productor musical en aquest país, n'hi ha 4 de productors, n'hi ha gaires més.
0: Sí, ara, són pocs.
2: 8. Però sí. Ficar-se en aquest món no ha de ser fàcil, però algú com, bueno, que relativament nou i jove com vosaltres, vull dir que és una sort.
1: Sí, és complicat. De fet, ja, bueno, sí, portem uns anys ja que estem intentant guanyar-nos la vida de produir a part de Balma i tal, i és difícil. Encara no ho hem aconseguit, però bueno, jo crec que anem en bona direcció. També com el fet d'entrar a Sony i això ens va donar com més energia també per
2: seguir, i
1: oportunitats. Sí, sí.
0: I espais per treballar, al final això, com tot tant en l'àlbum anterior com aquest, i moltes de les sessions que fem, les fem allà gràcies a l'estudi d'Àngel Sound, que sempre m'agrada com treure-ho, perquè, és a dir, treure ben la conversa, perquè és algo relativament nou, no hi fa tant que hi treballem allà quan fem sessions, i és un espai superagradable, i, ostres, el fet de poder estar a un estudi professional i no des del home studio de casa, com havíem fet fins ara, doncs ho fa per professionalitzar tot més i ens ho fa creure'ns-ho més i també arribar a un so més professional. Està molt bé.
2: Clar, cada productor té una mica el seu segell, no? La seva personalitat. Quin creu que és el vostre segell?
1: Clar, nosaltres, jo no ho he dit això abans, sí que amb el tema de mercenaris, no? Que sí que hi ha un punt evidentment, de treballar per un altre projecte i que no és una cosa com pròpia 100%, o que tu puguis prendre totes les decisions artístiques, però sí que nosaltres també ens criden per produir gent que fa un tipus concret de música, com per exemple pop amb tintes de música electrònica, coses més club... crec que tots els encàrrecs que ens arriben, malgrat també hem fet altres coses i també ho sabem fer, són com...
0: Més direccionades al house...
1: Direccionades a la música club.
0: 2000 era... Sí. De moment ha estat això. Aquest és el registre. Sí. Que és normal perquè es relaciona més amb el que hem publicat com a Balma, de moment.
2: I amb tot això, vol dir que de moment teniu aparcat l'ambientologia i la psicologia?
0: Sí, estem aparcades.
1: Definitivament,
2: sí?
1: En el meu cas.
2: I aneu a muerte amb això, eh?
1: Sí, anem a muerte amb la música. Sí, és difícil, però jo crec que també com a productors, malgrat ara deies que hi ha 4 o 5, sí que és veritat que sembla que n'hi hagi molt pocs, però n'hi ha molts, i al final crec que és una feina molt... molt xula i que sí que podem tenir oportunitats per dedicar-nos-hi. Mm-hmm.
2: Aquest pròxim dijous, dia 11, presenteu aquest EP a la Nau Barcelona.
1: Sí, efectivament.
0: Correcte, en tenim moltes ganes, ja està a tocar, ja quasi ho tenim.
1: Una setmana.
2: He llegit en algun lloc que una de les particularitats del vostre directe és que feu projeccions de videojocs de futbol?
0: Sí, en algun moment apareix...
2: En aquesta cosa també serà això, o ha canviat el discurs ja?
0: També hi surt.
1: Una pinzelladeta.
0: I traurà el cap l'Oleguer per allà, que tenim una cançó que es diu L'Oleguer Presa.
2: Sí, me'n recordo, i tant.
0: I bé, doncs sempre en aquest moment apareix algunes imatges de videojoc de la Play 1, de fons. Sí. Però vaja, també esperem tenir moltes sorpreses en aquest bolo. Hem parlat amb bastanta gent, amics i músics, per a que vinguin a animar algunes de les cançons en moments puntuals. I...
2: Què vol dir animar? A fer de cheerleaders?
0: A fer de cheerleaders, sí. Ens encantaria que vinguessin a fer de cheerleaders únicament.
1: Bé, bueno, és el més important.
0: Però sempre volen acabar cantant. Però en tot cas això, que portem ja uns mesos preparant aquest directe i ens fa molta il·lusió perquè, clar, és com la nostra festa, és a dir, durant l'any anem fent diversos espectacles, no, shows de Balma.
2: Feu espectacles,
0: fem espectacles de màgia també, no? Fem l'espectacle. És a dir, anem fent molts concerts, però sempre n'hi ha un a l'any

0: que organitzem nosaltres, i aquest cas és el que fem a la sala La Nau. I bé,
1: l'any passat vam estar a la sala.
2: I aquest punt de performance, de no sabem què hi passarà, vindran els amics, l'aliarem fort, aquest és l'idea. Aquest és el concepte,
0: és
2: una mica.
0: És aquest el concepte, sí.
1: Totalment.
2: Tot això, amb el disc ja publicat, estarà publicat aquell dia o no?
1: Sí, de fet surt el dia 5, aquest divendres.
2: Ha surt divendres i el dijous següent ja... i a l'estreu presentant en directe a Barcelona.
1: Exacte.
2: En aquest concert. Doncs ens apuntem, eh? A La Nau. La Nau, on està això exactament?
0: La Nau, Poble Nou. Està aquí mateix,
2: aquí,
0: no? Mateix,
2: sí,
0: sí, sí.
2: Aquí tocar.
0: Sí, sí,
2: fantàstic.
0: Sí. I després, de fet, per acabar d'amenitzar la festa, punxarà el Jolly Dumper, que és un amic i DJ i productor també.
2: Ahà.
0: Així que segur que serà molt divertit.
2: Doncs ens anotem aquesta data, perquè segur que serà divertit. A partir d'aquí, com es presenta el vostre calendari?
0: Bé, doncs acabem el projecte, tanquem, baixem persiana i...
2: cap a casa. Una fer d'ambientòleg, l'altra fer de psicòleg, que s'aclara el cap de la gent, que està molt malament, la gent, en general. Vull dir que...
0: No, bueno, jo crec que aquest Nadal a mi ens tancarem una mica a fer música, no? I preparar el que vindrà després, quasi segur. I llavors, ara ens fa il·lusió explorar una cara... del projecte una mica més canalla, bacala, si bé en el disc Soft Bacala hi havia aquesta dualitat de cançons de música pues, més bailar llorando, no? com més melancòliques i tal, i altres una mica més punkis, accelerades, irreverents, no sé, olagueprenses, com coses que no, més que no que et sorprenen. En aquest EP hem treballat aquesta part més suau i melancòlica, i ara, de cara a 2026, ens agradaria com fer algunes cançons que siguin més accelerades, agressives...
2: Tornar una mica al bacala, diguéssim.
0: Sí, és a dir, com... Sí, exacte.
1: Sí, també cançons que siguin com... que les disfrutem al directe i que la gent també les
2: disfruti. Jo volia preguntar-vos, què us evoca a vosaltres aquesta època, la música bacalao d'aquella època, que vosaltres no vau viure directament, sinó que us ha arribat posteriorment? Per què us crida aquest tipus de música?
0: Bé, clar, a veure, de la ruta del bacalao, realment, a veure, ens agrada com que fos un moviment cultural com tan significatiu en el territori, València, Catalunya, Països Catalans, i que va ser com la porta d'obertura de molts gèneres de música electrònica aquí en el territori, i també canvis en el disseny, la forma de vestir, com... i ho tenim relativament a prop, és a dir, no parlem dels 60, 70, que per nosaltres queda com encara més lluny, sinó que és relativament nou, i com sempre ens havia fascinat. Llavors, bé, jo recordo que de petit escoltava com cançons que en diem Remember o Màquina, algunes. Tampoc és que sigui un superfan de la música Màquina com a tal.
2: New però, Limit, Give It Up.
0: Per exemple, sí. clar, el New Limit, sí. Però malgrat que no som com... que no ens tanquem únicament en aquest gènere, volim explorar i fer-lo nostre. Llavors, de la ruta del bacalao també comentarem que... A veure... hi ha com una mica aquesta imatge dels últims anys, de la degradació, la gent drogant-se molt, fent
2: sí,
0: accidents
2: no,
0: de cotxe...
2: La gent ja no es droga ara.
0: No, per això no es porta.
2: S'ha perdut molt. Abans la gent es drogava bé, no com ara. Que
1: tot el cap de setmana.
2: Exacte. Ho feien bé.
0: El percentatge de THC ha pujat molt, això ho deien l'altre dia a la tele, no? Que els porros ara tenen un 40% més de THC.
2: Més que els 90?
0: Més que, sí, sí, ha pujat, sí, sí, sí. Sí.
1: Wow.
0: Estava...
1: Què fan anàlisis allà, no?
0: Allà mateix.
1: Al parc, no?
2: Bueno, hi ha gent que ho fa, això, que ho analitza.
0: Energy Control, de fet.
2: Exacte, que estan a les entrades de les discoteques.
0: Correcte.
2: Abans, no sé si encara hi són, a la meva època hi eren.
0: Els festivals hi són, alguns festivals hi és Energy Control.
2: I donen fe que ara hi ha una qualitat espectacular, no?
0: Sí, sí, sí. Així estem
2: tots plegats. Clar, si ja portes una mica de recorregut, ja no et dic res.
0: En tot cas, d'aquesta part com... més rocambolesca de la ruta, com sempre ens volem allunyar una mica, perquè en realitat no som tan poligoneros o tan destroyer com la ruta va ser al final. Aha. I per això també el nostre lema hi ha el soft bacala.
2: Soft bacala.
0: Sí, per suavitzar-ho una mica.
2: Exacte. Som maquineros, però...
0: Som gent de pau.
2: Exacte.
0: Però clar, no som el Pastis i el Wenry, des d'aquí, doncs...
2: Una salutació.
0: Ara ja
2: són senyors grans, eh?
0: Sí, sí, sí. Però bé, hi ha una part d'aquest recorregut que vam fer que... sabem que no farem i que no ens interessa.
2: Pel que veig, el vostre discurs, a part de la música i del que m'heu estat explicant, també té aquest punt de cultura pop, d'alguna manera, no? Aneu a buscar icones, en aquest cas, dels 90. Quines serien per vosaltres les,

0: les icones de la cultura pop catalana per excel·lència. El Hosbar, per exemple.
1: Bé, doncs, grups referents, cantants, no?
0: Sí, no ho sé. Teniu el que preses una mica també de referent en aquest mejunge d'imatges i de cultura pop que hi heu d'incloure vosaltres, en aquest sac.
1: Què hi posem aquí?
2: Què hi posem com a referència? Clar, és que com a... És això que parlàvem abans, no? Que com a referència
0: vull dir, perquè,
2: de música exemple, electrònica...
0: Qui ho fa referència a un anime?
1: Sí, crec, correcte, no? Sí. Tenim els animes del 3XL, 100%, com a referent icònic.
2: Exacte.
1: A l'imaginari de Balma. També tenim el Messi, que no és català, però... Però hi és,
0: allà està.
1: L'Oleguer, sí. El Messi, el Barça.
2: I el Manu Chao, que tampoc és català, però també...
0: Sí, Manu Chao, és catalanitzat.
2: Sí, ens agrada molt el Manu Chao. És com una, una figura paterna, quasi.
0: Sí?
1: Sí, 100%, 100%.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar. Bé, no sé, algun...
2: Sí, no, com a referents, jo crec que del 3XL és molt bon referent a tota la generació de la nostra edat, que hem crescut amb totes les sèries en català, i veig altra gent que... Bueno, veig molta gent que està melancòlica de, no, d'aquest... Bueno, nostàlgica d'aquest...
0: D'aquesta època.
2: D'aquesta època, comptes d'Instagram...
0: Sí, sí. La part visual dels vostres espectacles, dels vostres directes, el feu també vosaltres? Hi ha algú que se n'encarrega?
1: Tenim l'Alba Albix, de fet, que s'ha encarregat de la part dels visuals, en concret, però també de la figura de l'Aina Canyelles com a directora creativa més general del projecte, és a dir, ella ens ha anat acompanyant en els diversos processos de shootings de foto, videoclips, presa de decisions, i amb ella, amb l'Aina Canyelles, hem acabat també de triar pues, les persones amb les que ens hem anat relacionant per desenvolupar la imatge i visuals en general. No? Llavors, comentaves els visuals del directe, els ha fet l'Alba Albix, i estem molt contents de com han quedat, perquè com van variant, però hi ha un patró comú que fa que jo crec que el bolo sigui molt agradable també en la qüestió visual, no?
2: Sí. També hi ha aquest punt... Són importants els visuals per nosaltres perquè hi ha moments en els que estem potser una mica tocant instruments en directe, estem punxant com estàtics en una posició fent alguna cosa i no hi ha la figura de frontman, i llavors en aquells moments els visuals i les llums donen el joc que no podem donar nosaltres mirant a la gent.
1: Per això també estem apuntats a classes de ball i de cara al 2026 farem diverses coreografies.
0: Malles?
1: Amb malles?
2: Sí.
1: Sí, amb malles.
0: Gerard Gamundi, Bernat Mola, el dia 11 els podeu veure amb malles, si aneu a la sala de la nau,
1: molt bé.
0: A la presentació d'aquest EP que avui hem vingut a compartir amb nosaltres, que es diu Mous tot l'aire. Ells amb malles i moltes coses més, com ens han explicat, vull dir que val la pena, ens apuntem.
2: Si fa fred, portarem malles.
0: Exacte.
2: Segur.
0: Ens quedem amb l'aire que no compartim, que és una de les cançons d'aquest EP, i res, nois, fins la pròxima.
1: Moltes gràcies, encantat.
0: Igualment, a reveure.

Dues propostes, una des de Lleida, Neptú, i la cançó McFly, i després l'altra des de la Bisbal, és el nou single de Le Coq, No toquem de peus a terra. I, de fet, ens quedem a la Bisbal perquè marxem fins al punt horari amb un clàssic de Mazzoni, La granja de Paula.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta continuen les tasques de cerca al mar de víctimes durant l'entrada massiva de migrants de dijous passat. La Guàrdia Civil ha recuperat els cossos de 72 persones que van morir quan tractaven de creuar nedant, però podrien superar el centenar perquè també s'estan recuperant cadàvers des del costat marroquí. La ciutat tracta de tornar a la normalitat. El flux de migrants és majoritàriament de tornada cap al Marroc. Molts marxen amb resignació en comprovar que no podran continuar a Espanya i que els que els espera a l'altre costat de la tanca no és millor.
2: Que no tenemos futuro allí, la verdad. No tenemos ningún futuro. Cobramos muy poco, que este está trabajando no tiene ni para alquiler, ni tiene para casa, ni tiene para nada, no te llega para nada. La verdad, si te llega para comer, eres un rey allí.
0: Així tot, continuen produint-se alguns intents aïllats de creuar nedant cap a Ceuta, tot i que ara s'ha d'esquivar l'estructura pneumàtica instal·lada a l'espigó del Tarajal i que delimita la línia fronterera a 500 metres aigües endins. Un nyap, segons el secretari general a Ceuta de l'Associació Unificada de Guàrdia Civil, Rachid Esbihi.
3: La boya es un parcheo que llega tarde y que en la práctica no va a servir para nada, desgraciadamente. Nosotros, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ya solicitamos la ampliación de esos espigones, así como un aumento de recursos humanos y materiales para hacer frente a este drama humanitario que desgraciadamente nos ha tocado vivir otra vez en estos últimos días.
0: A Melilla també es normalitza la situació i han cessat els intents d'entrada a territori espanyol. El pas fronterera amb el Marroc ja està obert en ambdós sentits i en els últims dos dies hi han arribat 99 menors no acompanyats.
4: L'etapa del final ja l'hem...
0: A casa nostra, una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, Maria Gómez.
5: Ja en són 16 des que va començar la temporada de bany de manera oficial, ara fa un mes i mig, les persones que han perdut la vida a les platges catalanes. Els fets han tingut lloc aquest migdia quan la dona ha presentat dificultats a l'aigua en una cala propera a la platja de Sant Pol. Els socorristes l'han atès però no han pogut salvar-li la vida. Onejava bandera verda en el moment de l'accident. 16 víctimes a les platges, però un total de 30. Recordem que des del passat 15 de juny, 9 persones més han mort ofegades a les piscines i 5 més en aigües interiors. Protecció Civil demana extremar la precaució, tenir especial cura amb la gent gran i també amb la canalla, respectant tot moment les indicacions dels socorristes i banyar-se només en llocs senyalitzats. I si algú és testimoni d'una incidència dins l'aigua, avisar ràpidament al servei de socorrisme o trucar al 112 per informar de la situació.
4: L'etapa del final ja...
0: De l'exterior, els Estats Units suspenen l'atac previst contra l'Iran per aquest cap de setmana, assegura a petició de Teheran. Segons el president Donald Trump, ha arribat a un principi d'acord que inclou la reobertura immediata i total de l'estret d'Hormuz, a més de posar fi a l'amenaça nuclear iraniana. Però l'Iran torna a desmentir a Trump i assegura que no hi ha cap tipus d'acord sobre l'estratègic pas, que la situació en Hormuz no ha canviat gens i que el seu país està preparat per respondre a qualsevol atac estatunidenc. Rússia, aliada iraniana, ha expressat la seva frustració amb l'esdevenir de les negociacions. Moscou lamenta la quantitat de senyals contradictoris que s'estan enviant, la majoria diuen procedent dels Estats Units. I al Brasil, el Partit dels Treballadors programa Lula com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre vinent. L'actual mandatari optarà un quart mandat, tot i que no consecutiu. Les presidencials es perfilen com un cara a cara entre Lula i Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, inhabilitat i condemnat a 27 anys de presó per un intent de cop d'estat. I ara la informació esportiva amb el Llorenç Llop. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça tornarà demà a casa si és que no ho acaba fent abans després de cancel·lar el seu partit contra el Preston anglès. Una pretemporada que està sent clau per molts dels joves que busquen convèncer a Hansi Flick per quedar-se al primer equip. Álvaro Cartés, que va debutar al penúltim partit de Lliga jugant els 90 minuts contra l'Alavés i que confia en fer-se un lloc entre els millors.
4: L'etapa del final ja l'he passat i... Y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Quiero quedarme aquí en el Barça, es mi deseo, es lo que quiero desde pequeño y lo que decían sobre mí lo acataré y lo respetaré.
7: En ciclisme, recta final de la segona etapa del Tour de França femení. Queden 5 quilòmetres per creuar la línia de meta. Les catalanes Mireia Benito i Paula Blasi rodant dins l'escamot que busca atrapar a la neerlandesa Rijan Marcus, que domina la fuga en solitari amb 32 segons de marge.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 7 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Radio 4.

DJ Ready és la més nova de la poderosa i empoderadíssima Scorpio. Ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express que avui compartim amb Iglu i les cançons del seu disc El Refugi. Abans, però, el passaport que porten al damunt Lil Dami i el senyor Chen. Quan vulgui.

0: Aquesta és la cançó que dona títol al nou disc, el tercer disc, és el tercer, oi?
1: És el tercer.
0: Dels nostres convidats a aquesta hora, que són els Iglu. Tenim els dos Marcs, Marc Gelabert i en Marc Hampshire. Com esteu, Marcs? Com anem?
2: Molt bé, molt contents.
3: Molt bé, molt bé, d'estar aquí.
0: A veure, triomfeu d'una punyetera vegada, ja. Que ja està bé.
3: Això diem nosaltres, també.
0: No,

0: Sí. Ens hem passat d'això.
1: Dos checks. Tercer, habilitats de màrqueting i marca personal, personal branding.
2: Aquí,
1: com anem d'aquí?
2: Aquí, jo crec que això ens
0: aquí fallem, no, poder?
1: Sí?
0: Sí. Poder sí. Sí.
1: Bé, és un punt a millorar, no, no vol dir que no el tingueu descuidat.
2: Exacte.
1: Però és un punt a millorar per vosaltres, sí?
2: Sí, aquest disc més, ho hem fet millor perquè hem tingut ajuda, però els altres sí que ens va costar una mica trobar la manera de marquetear-lo.
1: Clar, perquè això se n'aprèn a base d'hòstia, suposo, no?
2: Sí, sí.
1: Prova i error, vull dir.
2: Sí, a base d'hòstia, sí. Sí.
1: Va, anem al quart punt, segons la IA, què cal tenir per triomfar al món de la música. Connexió i xarxa de contactes.
0: També, sí, també, això.
1: A veure, al marge bé. Albert, més contactes que ell?
2: No sé si en podem tenir, no? Tu estàs connectat d'arreu.
0: Si necessito contactes com més importants, saps? Bueno. Ja com polítics i tal. No sé.
1: I el cinquè i últim és presència digital i domini de les plataformes. Com anem d'això?
2: Això sí, ostres, sí. A Spotify ho tenim per la mà, però no sé, sí.
0: Potser Twitter no.
2: Potser
0: Twitter ja ha mort, i estàvem a Twitter abans. I no ens hem centrat en la bona plataforma, que és TikTok.
1: No heu entrat a TikTok encara o què?
0: Una mica.
2: Uh-huh. Sí, una mica sí que ho hem fet, l'únic que és cansat, eh?
1: És cansat, sí. Bé, això les xarxes en general, sigui la que sigui, et demana.
0: Sí.
1: Has de treballar pel Zuckerberg o pel Musk.
2: El monstre d'algoritme.
0: T'ha d'agradar molt. Ell estarà molt
1: donant-me i tu allà remant com qui no vol la cosa. Bé, total, que són 5 punts i vosaltres jo crec que els compliu pràcticament tots. Vull dir que torno al principi. Triomfeu d'una punyetera vegada.
2: Ja.
1: Que ja toca.
2: Eso estamos, eh?
1: És broma. Però és que a més aquest disc és un disc excel·lent, un disc que entra de conya, que té gràcia, carai.
0: Sí, tant, estem supercontents.
2: Sí, és el millor que hem fet.
0: Nosaltres hem triomfat una mica, també, amb aquest
1: disc.
0: Sí? Sí.
1: Ara, bromes a part, hem començat amb aquesta broma.
0: Sí. No, està molt bé començar l'entrevista així, m'agrada molt.
1: Home, no, i és interessant, ho dic jo, eh? Vull dir que, escolta, bromes a part, sí que jo crec que ja heu trobat una mica qui voleu ser, no?
2: Sí. Ha costat 7 anys, però jo crec que hem trobat qui volem ser, el so que volem posar, i sí, totalment.
1: A banda d'això, tot aquest temps junts i produint discos, 3 ja, allò que deia abans, la perseverança, us havia passat per festivals com la Mercè, com el Mercat de Música Viva, com Portaferrada, heu compartit escenari amb gent important. Com valoreu tota aquesta carrera que heu fet fins ara?
2: Ha sigut
0: molt guai. Jo crec que encara és molt recent com per dir, tal, però jo crec que quan siguem grans, i encara no s'ha acabat, però encara ens queden coses per viure, jo crec, però quan siguem grans direm, hòstia, tio, vam tenir un grup i va ser l'hòstia el que vam fer.
2: Sí.
1: Heu explicat que en aquest disc heu pogut fer un gir sonor cap a un pop indie més madur, més introspectiu i més contundent. Jo em vull quedar amb aquesta paraula, contundent. On és la contundència d'aquest nou disc?
2: Sí, jo crec que ens havíem centrat en fer cançons molt happy flower i molt de celebració i potser en aquest disc hi ha més cançons que són una mica més enfadades, que és un registre que no havíem trobat.
0: Guitarres elèctriques com amb més ràbia, no ho havíem utilitzat tant, no?
2: Sí, les lletres també, potser. Sí. Sí.
1: Seguiu treballant com al principi, amb una habitació de l'Eixample?
2: Sí.
0: Ara ja no és una habitació, ara ja és un mig estudi, ja quasi, perquè jo m'he mudat i no visc allà, ja, que és casa dels meus pares, però segueixo tenint l'espai allà i allà estem molt
2: fantàstic,
0: bé.
2: Sí. Ara mola.
0: Ara mola molt.
1: Vol dir que fins fa poc era el lloc on dormies i on produïes.
0: Sí, fins fa un any i mig era així.
1: I ara cada cop agafen més espai a l'estudi.
0: Ara he tret el llit i hi ha un sofà, que llavors és molt més agradable.
2: Sí, i a veure els pares, a veure què pensen.
1: Què creieu que té de benefici el fer música en un entorn, doncs una mica el vostre entorn, diguéssim, el vostre espai segur, per entendre'ns?
0: Aviam, un benefici molt clar és l'econòmic, perquè no hem de pagar un altre estudi. Però a part
1: és tan pragmàtic, en
2: Marc. Sí.
0: No, però realment el motiu més important jo crec que és perquè nosaltres som molt friquis i encara no hem trobat la persona igual de friqui que nosaltres que ens aguanti.
2: Sí, i que pugui, no, transmetre el que nosaltres volem transmetre i que nosaltres després no ens ratllem, perquè això ens ha passat, no? Treballar amb algú que amb tota la bona fe fa tot el que sap, però nosaltres tenim una cosa al cap i no surt exactament així, i és com, una ratllada. Llavors millor tenir-ho en les nostres mans que deixar-ho...
1: Però creieu que sou capaços de plasmar allò que teniu al cap i, i traduir-ho en el so que busqueu? Això no deu ser fàcil.
0: Això ens ha costat i molts cops tenim dubtes, però jo crec que ho aconseguim bastant.
2: Sí, lo màxim que

0: que es pot, jo crec que nosaltres ho fem. Sí,
1: sí que és veritat que jo a vegades et dic, ostres, això és que hauria de sonar com això, però no ho sé fer, i tu em dius, bueno, tranqui, ja, ja ho trobarem, i, sí. I al final potser se'ns oblida el que volíem, però acabem trobant alguna cosa que ens agrada molt.
0: Sí.
2: A mi m'agrada molt la cançó que dona títol al disc. De fet, he volgut començar amb aquesta cançó perquè trobo que és una cançó rodona, però és un disc carregat de singles. De fet, l'altra cançó que m'agrada molt també és la que compartiu amb en Xico, que es diu Estic Fart. Com va néixer aquesta col·laboració amb en Xico?
0: És que el Xico per nosaltres és el nostre referent.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí. Sí, és que és una...
2: També és bedroom total, en
0: sí,
2: Xico,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, és bedroom total, el total. L'únic que, no, si abans parlàvem dels punts per triomfar la música, el talent a ell li sobra, o sigui, el podria repartir i encara li quedaria molt. Sí. I res, nosaltres volíem fer la cançó amb ell, va costar perquè no ens quadràvem, però al final...
1: No, no, sí, o sigui, ell va dir, bueno, m'ho miro i ja ho faré, però és que ara estic en una moguda així més enfadada i més trap i no ho veig. Va passar un any... I un dia a l'estiu m'envia un àudio...
2: Però li va treure la canya a vosaltres, eh?
1: Sí, sí, sí, li vam dir i ens va dir, bueno, molt el tema, però ara mateix no estic en aquest mood.
2: Mm-hmm.
1: Tal, va passar el temps, nosaltres, bueno, esperem que digui alguna cosa, i al cap d'un any va enviar una nota, tu, he fet això.
2: I se'n recordava, eh?
1: Se'n recordava, i li va sortir, i ens va molar molt.
0: La seva part és brutal.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs escolteu ara el fruit de la col·laboració entre Iglú i Xico. La cançó es diu Estic Fart.

0: Estic fart, és un dels temes del refugi, el disc que avui els dos Marcs de Igloo venen a compartir amb nosaltres aquí al Catalunya Express, un disc que ha convertit l'habitació d'en Marc Gelabert doncs, en un centre de producció, no només de la música dels Igloo, sinó de molts altres artistes. Ara parlàvem d'en Chico, però per allà passa molta gent, ja, eh?
1: Sí. Al final, potser no es pot guanyar molts diners amb Igloo, però... Pues fent música amb Igloo he pres a produir i tinc l'oportunitat de produir amb més gent, que m'encanta.
0: Aquest refugi del títol és justament això? Simbolitza, què simbolitza exactament?
2: Sí, simbolitza els llocs que hem fet música, sobretot l'habitació de l'Eixample, però també Orfes, que és un poble al costat de Bàscara, a l'Empordà, i allà no, és com el nostre refugi on fem música, amb la llar de foc, i sí, és un lloc fantàstic.
0: També és un disc que explica una mica el procés de fer-se gran. Crec.
2: Putada, això.
0: Però sí, més, sí. Més putada no és fer-se gran, també
2: sí,
0: t'haig de dir, eh?
2: També.
1: Tampoc som tan grans, però sí que notem com que quan vam començar...
0: No som tan grans.
1: No som gens tan grans. Però com quan vam començar abans d'Igloo i tot, que teníem, jo què sé, 16 o 17 anys, i tocàvem i no teníem ni idea de res, no teníem ni idea de videoclips, ni de màrqueting, ni de producció, ni de gravació, ni de cables. O sigui, llavors com amb Igloo hem anat aprenent tot aquest món, i ara creiem que el coneixem bastant.
0: En aquest sentit, sou autodidactes a l'hora de produir?
1: Sí, total, sí, sí, no? Sí, sí.
2: Tu, sobretot, sí, super, super autodidacta.
1: Sí, a mi YouTube m'ha salvat la vida.
0: Suposo que també el fer-se gran, això es plasma sobretot a les lletres, no? Segurament no teniu la necessitat de cantar les mateixes coses que canteu ara que fa 6 anys o segur. Com va començar, no? Potser és aquí on es nota.
2: Sí, sobretot no com cantar sobre el fet de que veiem que la vida ha canviat molt i que el que vivíem ja no és el mateix, o sigui, és que és així. No en plan, oh, que trist, però sí que som bastant nostàlgics i mires enrere a vegades i dius, ostres, m'ho passava molt bé jo als 20 o als 21, eh?
1: Sí.
0: Com recordeu aquella època? Com va néixer la vostra relació musical?
1: Va néixer precisament en el Centre Cívic Boca Nord. Allà el Ham tenia un grup de versions i ens vam conèixer en un concurs de bandes, al Brot, i jo tocava amb una altra gent i tal, i al final vaig acabar tocant el baix allà perquè el seu baixista no estava, i entre assaig i assaig d'aquesta banda de versions que mai va triomfar, doncs fèiem com improvisacions o minicançons, i quan aquella banda es va acabar jo li vaig dir, mira, jo tinc unes cançons, fem-les perquè crec que encaixen molt bé.
2: Sí.
0: I quina és la vostra dinàmica de treball? Cadascú té la feina molt ben repartida o com va?
2: Jo crec que en termes de composició musical és 50-50, sí que és veritat que després la producció i no, com la mescla la fa totalment el Marc Gelabert.
1: Bueno, però o sigui, realment quan fem els temes ja estem produint, no fem un tema amb guitarra i després jo me l'emporto i faig el meu. O sigui, quan fem una cançó estem mirant quina guitarra és.
0: I és tot el moment a l'estudi.
1: Sí. Després jo ho retoco i faig que estigui tot correcte, però ho començarem amb un cinte, ho decidim els dos. Sí. Jo crec que això també és bastant... Bueno, ens funciona molt.
2: Sí, les coses
1: de les dues maneres.
2: Les operatives potser les faig jo, no? Les coses de hem de quedar aquesta hora aquest dia, doncs faig jo, o autònoms i facturació, també. Sí.
0: Tot el de la logística, diguéssim.
2: Sí, exacte.
0: I l'artista és més ell.
2: Exacte.
1: No, Ham també té moltes coses d'artista, eh?
0: Home, segur. Creieu que el que canteu, la vostra música, representa la vostra generació? Creieu que feu música generacional, en aquest sentit?
1: Jo crec que sí, jo crec que totalment. L'únic que potser no som suficientment joves com per haver entrat a l'urban i tal.
0: Mm-hmm.
1: Tot i que no ho sé.
2: Sí, no, sí, és difícil, perquè jo crec que parlem d'una realitat molt concreta, que és no, de nois de Barcelona, de l'Eixample, no? Una mica, o de Barcelona.
1: Bueno, sí, de Barcelona,
2: però sí, potser hi ha altres realitats que no cantem...
1: No és molt rural, que diguem.
2: Exacte, no és rural.
0: No és rural. Creieu que la vostra generació està molt marcada per la pandèmia?
2: Jo crec que hi ha hagut una cosa que ha sigut com una amnèsia col·lectiva i que ja no es parla.
0: No es parla, és
2: no
0: veritat.
2: No es parla. Jo suposo que hi va haver tant patiment que la gent va decidir apartar-ho. Però que el que va passar està a dins i ens va marcar seguríssim.
0: Clar, jo dic perquè el meu fill tenia 17, 18 anys a l'època de la pandèmia i sembla, doncs, això, que en aquesta generació, aquesta gent que tenia aquesta edat, estava a l'institut, per exemple, sí, com que els haguéssim robat 2 anys de la seva vida, no?
2: És molt... Això es diu, no?, molt, que...
0: Però no sé si això és tan cert.
2: Home, jo crec que una mica, que una mica sí, sí.
1: I perquè... després ha tornat tot molt ràpid i tot molt fort, saps?, sense aquest espai, més com de... com d'escala, així...
2: Sí, sí, perquè la màquina havia de seguir tirant, però,
1: clar, clar, clar.
2: Però és veritat, no?, que nosaltres teníem 22 o així, aquell any, any i mig, allò es va perdre, es va perdre. I també es van viure,
1: bueno,
2: altres coses, eh?
1: Però nosaltres ens va anar molt bé allà.
0: És que anava a dir, molts músics, va ser un moment de tirar endavant molts projectes.
1: Sí, sí, ens vam motivar molt i va ser com el projecte va començar a funcionar,
2: sí,
1: realment.
2: Això sí.
1: Perquè abans no érem conscients, tampoc.
2: Sí, sí.
0: Expliqueu-me tu i jo. I arriben.
2: Tu i jo sobre... Buah, és que parla de moltes coses, potser és més de com el no poder treure't de sobre alguna cosa, alguna persona, algun sentiment que et persegueix i que per molt que facis, el matí següent està allà. I pots fer molt de treball terapèutic, però després segueix allà. I bueno, va una mica sobre això, no?
1: Sí, sí, la gent potser es pensa que és molt d'amor així més mític, però crec que és més... Jo ho vam parlar, no?, que era com més personal. Si alguna persona o tu mateix, la teva ratllada, t'estava perseguint i ets del monstre del que parla la cançó.
0: Relacions tòxiques, una mica?
2: Sí, una també, mica. Sí, sí. Sí. És una mica por ahí, no? Com que és una cosa que no pots treure de sobre i bueno, el tu i jo és nosaltres i el monstre.
0: Va, doncs escoltem aquesta cançó que està inclosa en el refugi, Tu i jo.

0: Tu i jo és un dels temes del refugi, el disc que avui comparteixen amb nosaltres la gent d'Iglu. Qui s'encarrega de les lletres? O feu a mitges també, això?
1: Doncs ens en fem a mitges, sí, sí. Tot ho hem fet a mitges, aquest disc. El disc anterior potser teníem alguna cosa com que tu havies fet o jo havia fet sol, però ara ho hem fet tots junts.
0: De fet, vau triar Tu i jo, al costat de Serem l'aire, com el primer single d'avançament d'aquest disc. Per què aquesta cançó, precisament?
2: Bueno, perquè volíem deixar clar que no només érem un grup que feia singles i que intentava
1: pop.
2: Sí. I Serem l'aire era com, això també ho sabem fer i ens agrada molt també fer aquest tipus de cançons. Llavors, una mica por ahí.
1: Poder ensenyar una mica les dues cares que creiem que tenim.
0: Citeu com a referents, i corregiu-me si m'equivoco, a Coldplay, U2, de 1975, i bandes d'aquest estil de pop molt
1: sí,
0: estàndard, per entendre'ns, sí, sí, les bases del pop britànic, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I
1: sí,
0: de
1: sí,
0: clàssics.
2: Total, total. És que nosaltres escoltem això, i, bueno, això ja potser ja no ho escoltem tant, però nosaltres escoltem música d'Estats Units i d'Anglaterra i europea i de tot el món, realment. Potser escoltem però menys música catalana.
1: Sí, escoltem un pop una mica més sofisticat, cap problema amb la Taylor Swift, però segurament no m'ha escoltat mai la Taylor Swift, però no. Escoltem un pop amb una sonoritat una mica, jo crec que més alternativa o més cuidada, i jo crec que això és el que ens representa més,
2: sí,
1: pop. Però cuidat.
0: També és cert que això, aquesta nova escena urbana mundial, ha trencat bastant els esquemes de moltes coses, no? Ara, la música és bastant més arriscada, segurament,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, i sí que és veritat que a Catalunya anem una mica amb 2 o 3 anys de retard, no?
1: Però, sí, sí, sí.
2: Però sí que és veritat que també permet, no?, com quan el mercat s'obre d'aquesta manera, permet que gent com nosaltres fem música així i que no haguem de fer, pues, el que es fa allà sempre, no? Sí.
0: Com es va amb Delirics, la companyia de discos?
1: Molt bé, estem contents, la veritat, perquè abans anàvem una mica sols, a una empresa que es deia Acústica ens portava algunes coses, però estàvem una mica oblidats, sí. Llavors bé.
0: Aquesta part d'indústria, per entendre's, per un grup deu ser complicada, no, de gestionar, suposo.
2: Sí, sí, perquè al final vols estar, no?, vols que algú et porti, que confiï en tu, que aposti per tu, perquè això és molt important, i costa, perquè clar, al final les coses que funcionen són les coses que funcionen, i potser a vegades el pop alternatiu indie, no?
0: Però en base a la vostra experiència, hi ha molt venedor de fum amb això? Perquè suposo que heu tingut experiències de tot, no?
2: Sí.
0: D'anar a veure amb algú, que us prometi l'oro o el moro, treballar de manera independent totalment. Com és gestionar un projecte com el vostre?
1: Jo crec que és que no hi ha secret per, entre cometes, triomfar, i la gent que et ven fum no és veritat i mai serà veritat.
2: Però ens han venut, eh?
1: Sí.
2: Ens han venut fum i bèstia, o sigui, no? Una vegada vam entrar a una reunió i quan vam sortir vam dir, acabem de conèixer el Diable i el Lucifer, tu. Sí, eren...
1: Sí, oh, sí.
0: Però ara ja els veieu venir, segurament,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Suposo que l'experiència també ajuda, sí, en aquests casos. També hi ha molt bona gent.
1: També hi ha molt bona,
0: no,
1: gent.
0: No, i gent que això, que en un moment donat et tira un cable i t'ajuda, segurament.
1: Sí, 100%.
0: No?
2: Bueno, l'Albert, el director de Lyrics, ell és una persona que no et ven fum. O sigui, ell és com és, però no et ven fum i et diu, bueno, això s'ha de fer així i hem de tirar per aquí. I ja està. I si no ho vols fer així, doncs ja trobarem una altra manera. Però la fórmula és aquesta.
0: No, i és molt bona persona, a més jo ho puc corroborar.
2: Sí.
0: Escolteu una cosa, hi ha alguna cosa d'aquests trajectòries que porteu fins ara que no repetiríeu? Algun error greu que hagueu comès? No cal que l'expliqueu, eh?
1: Jo crec que sí. Sí, hi ha alguna cosa que no repetiríem.
2: Sí, alguna cosa sí.
1: Jo crec que algun cop hem sigut massa exigents i ho hem acabat fent malament per posar-nos massa feina. I això ens ha passat factura, jo crec.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Marc, tu com combines la teva feina com a productor d'altres projectes o de coses per encàrrec amb Iglu? Què té més pes?
1: Aviam,
0: en
1: clar,
0: el dia a dia?
1: Sí, Iglu per mi és el principal musical, perquè jo vaig començar aquí quan no tenia res de l'altre. Llavors, bueno, ara és una qüestió d'organització, però sí, bueno, com a l'últim mes del disc d'Iglu, doncs no vaig parar de fer Iglu perquè s'havia d'acabar i estava fent les mescles com un absolutament boig. Però ara, per exemple, estem més tranquils i tinc temps per fer les altres coses.
2: Uh-huh.
1: I nosaltres necessitem poder un parell de mesos i després ja seguirem fent cançons.
0: Uh-huh. Ara esteu aturats a fer cançons, diguéssim. Aquest és un procés que us heu de posar o és un continu, diguéssim?
2: Bueno, clar, jo crec que és un continu, a menys que hi hagi alguna cosa que ho impedeixi, com per exemple ara que estem preparant el directe del 17 de gener a l'Alaut, llavors, com hi ha això, llavors no es fa música. Però si no...
1: Sí, podríem, però clar, però són masses hores.
2: Seria procrastinació total.
0: Per tant, la pròxima cita, tal com deies, 17 de gener a la sala Loud a Barcelona.
2: Exacte.
0: Presentació d'aquest disc.
1: Presentem aquest disc amb un format nou, amb uns amics, amb el Gravo al baix. I,
0: què dius ara?
1: Sí, el Nil a la bateria. I per fi podem dir que tocarem com una banda, que és el que volíem fer.
2: Exacte, el que volíem.
0: Ho heu aconseguit al final,
1: ho hem
0: no?
1: aconseguit.
0: Doncs escoltem, tornem al que dèiem al principi, eh? 5 punts, jo us els recordo.
1: Vale, recorda'ls.
0: Talent i qualitat musical, anem sobrats. Perseverança i dedicació, també anem sobrats. Habilitats de màrqueting i marca personal, necessita millorar.
1: Una mica, sí.
0: Connexió i xarxa de contactes, també anem sobradíssims. I presència digital i domini de les plataformes. Això, i seguir fent discos com aquest.
1: I tant.
2: Sí. Moltes gràcies.
0: Amb quina cançó tanquem?
2: Puf!
1: Podem tancar Cafè Sud-Asiàtic, no?
0: Potser. Vinga, que és la cançó que cobra el disc.
1: Venga.
0: Doncs, Marc, gràcies, i l'ho dit, fins una altra.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: I com sempre marxem fent un repàs al podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Saxeni amb Lamine Yamal. El 2 és per en Guillem Bautista, Fred dins de casa. I el número 1 és per Tietz i Estopa. Camila, amb ells marxem. Adeu.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia...

0: Son las 7.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Almenys 72 persones han mort en aigües espanyoles a Ceuta durant l'última crisi migratòria, però les víctimes podrien superar el centenar perquè també s'estan recuperant cossos en aigües marroquines. La majoria dels migrants que van travessar la frontera de manera irregular dijous passat han retornat al Marroc. El govern espanyol mira d'accelerar els expedients d'expulsió per als qui encara romanen a la ciutat. Miguel Ángel Pérez Triano, delegat del govern a Ceuta.
2: Tengo que anunciar que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta desde su país de origen en estos días, vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible.
0: Un dels punts més complicats de la ciutat és el CETI, el Centre d'Estada Temporal d'Immigrants. Té una capacitat per a 512 persones. Abans de la crisi ja n'atenien 700, estava sobredimensionat i en aquests moments literalment no hi ha capacitat per a més. Així, tot als seus voltants es concentra un grup molt gran de migrants que van entrar dijous passat a Ceuta esperant que els atenguin, que els donin menjar, roba, aigua. Altres passen la nit al turó que hi ha darrere del CETI mirant d'allargar la seva estada a Ceuta. A casa nostra, carreteres en condicions és el principal reclam de la plataforma Prou Excuses, que avui ha congregat unes 400 persones a Serra de Daró, al Baix Empordà. Una marxa lenta protagonitzada per veïns i alcaldes de la zona i familiars de víctimes d'anys anteriors, com la Carme, que va perdre el seu marit fa poc més de mig any.
3: Molt dolenta, perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre un camionàs.
0: Des de la plataforma denuncien que la xarxa viària actual no compleix la normativa estatal. Francesc Baquer n'és membre.
4: Estem en carreteres que com a molt tenen un ample de plataforma de 6 metres i quan la norma obliga que haurien de tenir una amplada de carril de 3,5, més vorals de metre, metre i mig per banda. Llavors estem demanant això, no estem demanant una altra cosa diferent.
0: Fa unes setmanes el govern va anunciar una inversió prevista d'uns 50 milions d'euros per reduir la sinistralitat. L'entitat ho valora de manera positiva, però confiaran en les paraules de l'executiu quan vegin, diuen, la maquinària i l'inici de les obres. I de l'exterior, a Grècia, dues persones han mort i dues més han resultat ferides en el xoc de dos helicòpters que treballaven en l'extinció d'incendis a la regió de l'Àtica. Milers de persones han hagut de ser evacuades, les flames han calcinat unes 1.000 hectàrees i han arrasat centenars d'habitatges. El foc amenaça la localitat costanera de Megara, a tan sols 35 quilòmetres de la capital, Atenes. Els incendis són un fenomen recurrent cada estiu a Grècia. El pitjor fins ara, el 2023 a Ebros, va calcinar 93.000 hectàrees i van morir una vintena de persones. A casa nostra avui hi ha risc d'extrem d'incendi forestal a 50 municipis de 10 comarques, especialment al Prepirineu, la Catalunya Central i el sud-oest de Catalunya. L'incendi d'alta muntanya a Senet, l'Alta Ribagorça, s'ha revifat. Els bombers treballen amb els mitjans aeris fent descàrregues a les zones baixes per evitar l'obertura de l'incendi. Les dotacions terrestres a les zones més altes miren de trencar els passos de continuïtat i evitar que el foc entri a la vall de Boí. Els incendis forestals amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrar l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
5: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
6: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima, si el risc, evidentment, és un risc superior a el que és l'estandardització.
5: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal qui va assumir les despeses, que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
0: I ara la informació esportiva amb Llorenç Llop. Bona tarda.
7: Bona tarda. Segona etapa del Tour de França femení i segona victòria de Lorena Vives. La ciclista neerlandesa s'ha fet forta a l'esprint final de Genova i s'ha endut la victòria per seguir un dia més portant el mallot groc. El blanc continuarà sent per l'Espluguina, Paula Blasi, que es manté com la millor ciclista jove a 28 segons de la líder de la General. En futbol, dia d'atenció als mitjans a Can Barça des d'Anglaterra. Xavi Espart, que ja va comptar minuts la temporada passada, confia en quedar-se al primer equip.
8: El meu objectiu és estar aquí al Barça i sempre ho ha sigut, porto molts anys aquí al club i sé el que he de fer, o sigui que seguiré intentant que demostrar el meu nivell i aprofitar les oportunitats.
7: Els blaugranes han cancel·lat el partit contra el Preston previst per aquest dilluns i tornaran a casa demà al matí després de l'entrenament.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 8 en aquesta sintonia, Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda. Benvingudes, benvinguts al nostre territori clandestí. Com va l'estiu? Ja sabeu que aquests dies estem recuperant alguns dels programes que hem realitzat en la temporada 25-26. I cap a finals de febrer vam tenir l'oportunitat de parlar d'un llibre que es va reeditar i que ens mostra l'escena del punk a Anglaterra, és concretament a Londres, allà per l'any 1977. És un llibre magnífic de fotografies, bàsicament, que ens mostren, doncs, no tan sols la gent que va triomfar després, anys després, el sobre, bueno, tampoc no tants anys després, que la cosa no va durar gaire, els escenaris també, i per sobre de tot és molt interessant per veure quin era l'ambient que es vivia en aquells, sobretot petits locals, que allotjaven aquests primers concerts de les bandes de punk. Avui parlarem d'aquest llibre, avui parlarem de punk, de la mà de l'Oriol Rossell, a la nostra biblioteca inflamable, i aprofitarem la benentesa també per escoltar d'altres ritmes, ritmes que han estat passant aquesta temporada per als escenaris, com ara, per exemple, aquell retorn dels Prodigy al Sonar.

La música de Prodigy acompanyats en aquesta ocasió per els Sleep for Mods, com deien, retorn de Prodigy al Festival Sonar, un Sonar, ja sabeu vosaltres, renovat, que vam viure aquest 2026 i que es va traslladar tant per la jornada diurna com la nocturna a Fira Montjuïc, mentre que el Sonar més d'ahir es va ubicar a la Llotja de Mar, des d'on, per cert, vàrem realitzar el nostre programa. Un Sonar més d'ahir que també portava la presència d'una de les dones més reclamades amb les pistes de ball. Ella és Emily Lenz.

Doncs les propostes d'Emily Lenz, Emily Lenz, Prodigy, dues de les presències destacades, com dèiem, d'aquesta passada edició del Festival Sonar. Ah, però de vegades la climatologia és adversa, no només per la nostra vida diària i per al nostre territori. De vegades és adversa amb qüestions que tenen a veure amb aspectes culturals i musicals, i ens vam quedar sense veure una de les formacions més atractives de la programació del Primavera Sound. Recordeu? Aquell dijous, Massive Attack.

Doncs és la segona vegada que ens quedem sense veure els Massive Attack. A la tercera ni a la vençuda, a veure si el 2027. Però ara és el moment d'obrir les portes de la biblioteca inflamable 8.1.

0: Polo i que vol lligar amb elles, em té el cor robat.
1: Sí, sí, és una mica... és un treball de sociologia pop, antropologia i sociologia pop, fantàstic.
0: Escolta, però avui també fem antropologia, no? Però no pop, punk, o bueno...
1: Antropologia, quasi arqueologia,
0: sí, sí,
1: parlant de música pop, bueno, de música punk en aquest sentit.
0: Sí, sí, sí.
1: I és que ja fa unes setmanes, però és que el teníem pendent de parlar tu i jo, fa unes setmanes Munster, que és aquesta discogràfica, uh-huh, que s'ha fet forta, diguem, en l'àmbit de les reedicions, de les recuperacions d'ítems semioblidats o inencontrables, que diuen incunables, del passat, ha tingut la brillant idea, que molts i moltes agraïm, de reeditar un llibre superparticular. És un llibre que es titula Punk. És un llibre que es va publicar el 1977, si no recordo malament, el 78, uh-huh, que va ser potser el primer llibre del món de fotografies sobre el que estava passant a Londres i que es va publicar a Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: Va publicar la revista Star, uh-huh, Star Books. És un llibre que durant molts anys ha estat descatalogat, que costava molt de trobar, que demanaven autèntiques fortunes, em sembla que m'havien dit que demanaven 300 euros per una còpia d'aquest llibre.
0: Uh-huh.
1: I que ara, com us dic, Munster... reeditat, seguint exactament el que és una edició pràcticament facsímil de la original, amb un llibre de fotografies, insisteixo, del Salvador Costa. Ara expliquem la història perquè és bastant divertida. I sí que han afegit textos d'un dels implicats directament en això, que és el Jordi Valls, també conegut com a Vagina Dentata Organ, un bon amic nostre, i d'un altre gran amic nostre, del Jaime Gonzalo, que ha afegit una mena de text que no estava, òbviament, en l'edició original, no? Per la resta, el llibre és exactament igual. El tenim aquí davant, fotografies en blanc i negre, gran format, algunes mítiques, algunes que, a més, és molt curiós, perquè els que som una mica més jovenets, que no vam viure, diguem, de ple tot aquest assumpte, els 80 i primers 90, quan llegíem premsa musical espanyola sobre punk, aquestes fotos les hem vistes.
0: Clar, sí, sí. No, no, és que la gran majoria són icòniques.
1: N'hi ha moltes de sumament icòniques. N'hi ha una, de fet, del Johnny Rotten, amb una noia que està ell amb una camisa així amb xurreres i aguantant una cervesa i tal, que és una foto supertípica. Jo no sabia que era d'aquest llibre, sincerament, i quan he pogut agenciar-me aquesta reedició de punk que ha tret la gent de Munster, doncs m'he quedat bastant, bastant a quadros.
0: Doncs anem-hi, no? Avui fotografies, música i arqueologia, punk.
1: I una història molt divertida. Anem a escoltar una mica de música i després en parlem.
0: Vinga.

0: Per cert, deixa'm dir-te, és que ara estava escoltant i m'estava mirant les fotos. El 14 de març toquen els Badcocks a la Salamandra de l'Hospitalet.
1: Sí, els Badcocks o el que queda d'ells.
0: Sí, però sí. Bueno, aviam. Hi ha tot un retorn, hi ha tot un retorn, de figures del punk aquest 2026. Ja t'ho dic, eh?
1: I he de dir que jo, que soc molt crític amb aquestes coses, també tu i jo vam compartir un moment especial l'any passat quan el Steve Ignorant de Crash hi va donar un senyor concert
0: però
1: que ens vam quedar
0: Sí.
1: Vam quedar a quadres, perquè tothom anava convençut de... Bueno, o sigui, vale,
0: amb aquell exacticisme, no?, que caracteritza el punk com ha de ser.
1: Que dius, bueno, anem a veure'l, perquè no sigui dit, ningú s'esperava res, ni un duro donàvem per aquest home, i ens va donar una lliçó que ens va deixar molt culturçat a tots i totes. Però bueno, fem una mica de... Posem una mica amb antecedents tot l'assumpte, eh?
0: Va.
1: Mitjans dels anys 70... Malcolm McLaren, ara no expliquem la història del punk, però per entendre's, Malcolm McLaren, que ha vist el que estava passant als CBGBs de Nova York, ha vist a Patti Smith, ha vist el Television, ha vist els Talking Heads, els Ramones, el Blondie, ha estat mànager de l'última etapa estertòria, completament ja moribunda, dels New York Dolls, que és quan els va disfressar de vermell anant amb una bandera comunista, Salió Regulín, arriba, torna a Londres, ell és londinenc, munta la seva botiga Sex, i allà comença a articular amb la seva parella en aquell moment, que és la Vivian Westwood, la dissenyadora, comença una mica a tramar una nova onada pop, no? L'estètica d'una nova onada pop. Hi ha un descontent en l'ambient, hi ha grups que estan fent coses, no? El que en aquell moment li diuen pop rock, no? Els 41ers, per exemple, que després seran The Clash, no? Amb el Joe Strummer i tal. I aconsegueixen donar forma aquesta explosió que es coneixerà com a punk, no? Sobretot perquè són, diguem, els mecenes, no? Els dissenyadors, no ho diguem d'una altra manera, perquè realment és un grup predissenyat dels Sex Pistols, no? Això explota, la premsa, evidentment, comença a fer rebombori, hi ha la famosíssima entrevista dels Pistols amb el Bill Grundy, on comencen a dir de tot, no? I el dia següent apareix aquell titular mític, The Filth and the Fury, no? La mugre i la fúria, una referència, per cert, a Shakespeare, al soroll i la fúria. I Televisió Espanyola, of all things, emeten un reportatge des de Londres amb això de què és això del punk, no? Què està passant? I troben a un senyor català que viu a Londres i li fan una entrevista, i surt aquella entrevista amb un imperdible creuant-li la galta. Aquest senyor català és Jordi Valls. Jordi Valls és un noi, en aquella època, és un noi de Barcelona, que des de finals dels 60 viu a Londres. Ha anat a estudiar a Londres i s'hi ha quedat a treballar. És un gran aficionat a la música rock. Ell explica que inclús abans del punk, vull dir, va veure Hendrix en directe, vull dir, va veure unes coses increïbles. S'ha quedat absolutament extasiat amb això del punk, li sembla la pera limonera, i comença a fer de corresponsal per la premsa espanyola a Londres. És l'única persona que hi ha a Londres que s'entera mínimament de què és això del punk i comença a enviar cròniques a l'Star, si no recordo malament. A més, comença a veure tots els concerts que poc veu els Pistols, veu a tothom, amb un magnetofon, i es dedica a enregistrar els concerts de manera pirata, fer el que a l'època es deien bootlegs, pirates. Això, molts anys després, va ser una exposició que es va fer al Centre d'Art Santa Mònica, que era de Punk Tapes, eren les cintes de caset del Jordi Valls, de tots els concerts que va gravar, Downliner Sec, Generation X, bueno, totes aquestes bandes les va gravar totes, no? I la premsa espanyola comença a fer-se eco de tot això, com et dic, i el Jordi Valls aconsegueix liar el Salvador Costa, que és fotògraf, perquè se'n vagi un cap de setmana d'abril del 77 a Londres per captar, perquè li diu no et pots creure el que està passant aquí, vull dir, heu de veure-ho, no? És una cosa bestial. I el Salvador Costa se'n va un cap de setmana de 1977, com et dic, del mes d'abril, a Londres, a anar a tots els concerts que pugui i fer fotografies i captar una mica aquest ambient, no? Aquesta estètica trencadora que és el punk. El resultat d'aquest

0: cap de setmana és aquest llibre, aquest punk, Salvador Costas, April 77 Photographs, que acaba de reeditar Monster, que en el seu moment editarà Star, que, com us dic, passa per ser el primer llibre del món de fotografies dedicat al punk, és a dir, surt en el moment adequat, realment, quan tot allò està a l'olla, i ha quedat per la història. Ha quedat per la història, i aquí el pots... Bueno, ara el podeu recuperar. Molt interessant, a més, perquè... Amb el punk passa una cosa que jo últimament li dono moltes voltes. Jo, aviam si estàs d'acord amb mi o no, Consol. Amb el punk passa... Saps el que diuen, que una cosa és la història i l'altra... Una cosa són els fets i l'altra és el relat?
1: Ja. Yeah.
0: Amb el punk sembla que el relat se l'ha menjat, d'alguna manera. I... un relat que s'ha mitificat moltíssim, cosa que és el menys punk de l'univers, també t'ho dic, això de mitificar les coses. Un relat en el qual també hi ha hagut una sèrie d'ingerències, sobretot des de l'acadèmia, molt discutibles, tot i que jo gaudeixi molt de la seva lectura. Per exemple, jo crec, jo sóc partidari de Gril Marcus amb Rastros de Carmín, que és el que va començar a dir que el punk tenia connexions amb el situacionisme, amb Dada, amb les avantguardes. Jo m'ho prenc a molta distància.
1: Cal si preguntin alguns dels que estaven
0: clar, és que, allà. Clar, el problema està en que el punk és una cosa, és un carmelet per l'anàlisi, diguem, crític, teòrico-cultural, però em sembla que vostè, Gril Marcus, no està un poc en su punyetera vida. Llavors, clar, totes aquestes teoritzacions, bueno, doncs estan bé, són interessants, però el que és més interessant de veure el llibre, i crec que en aquest sentit punk és un testimoni absolutament privilegiat, aquest volum amb el qual estem parlant, és la radical confusió que hi havia. Ningú sabia molt... Jo crec que... veient les imatges, veient com es vestia la gent, veient com interactuaven socialment, jo crec que tot funcionava per eliminació. O sigui, sabien el que no volien, no el que volien, per dir-ho d'una manera, no? I veus uns looks molt curiosos, que dius, ostres, molta gent amb grenyes, de cop, no? Que dius, sembla que tots els punks anessin amb el cabell curt. No, no, aquí hi havia absolutament de tot. Una gran confusió divertidíssima, eh? Un caos fabulós. Però no és aquesta imatge uniforme de bloc, diguem, unitari. I és molt interessant en aquest sentit que el Salvador Costa va a tots els... amb ajuda del Jordi Valls, va a tots els concerts que pot, però, clar, són grups que estan sortint en aquell moment. Ningú sap si algun d'ells transcendirà o quins seran rellevants i quins no seran rellevants. I llavors és molt, molt, molt xulo, perquè hi ha fotos, per exemple... Ara escoltàvem els Lurkers, no? Hi ha un concert dels Lurkers. Els Lurkers no se'n recorda ningú, dels Lurkers. Però hi ha un concert, dels primers concerts del Jam, que dius, uah, no? Una imatge brutal. Però després surten, no sé, The Models. Qui se'n recorda de The Models? No? O els Cortines. Els Cortines se'n recorda dels Modillos. Vull dir, poca pell... Després hi ha aquesta cosa de... Hi ha mots, hi ha punks. Vull dir, no és aquest, com insisteixo, aquest relat coherent que tots i totes ens agrada pensar i d'alguna manera hem assimilat del que va ser. Justament, en paral·lel a aquest llibre, jo m'he estat llegint un volum que em vaig comprar fa molts, molts anys a un viatge a l'estranger i el tenia a casa i no me l'havia llegit, que era... És una crònica de la gira americana dels Sex Pistols. Es diu 12 Days on the Road with the Sex Pistols. Perdó. La gira americana que va culminar amb la separació dels Sex Pistols, no? I és molt divertit, perquè està escrit pel road manager, no? I explica com de cop els Sex Pistols estan absolutament fascinats per l'imaginari americà, eren fans d'Elvis... Res a veure amb aquesta cosa que tenim, que s'ha creat aquest mite, aquest relat, insisteixo. Ostres, eren xavals molt enfadats, disparant a tort i dret, com aquell qui diu, però sense un plan determinat més enllà de liar-la tant com poguessin, no? I això és algo que queda molt ben reflectit i crec que és molt interessant de recuperar aquest llibre, no? Aquest punk del Salvador Costa, que ara ha reeditat la gent de Monster.
1: Jo em quedo amb la frase d'un col·lega que quan van començar a sortir llibres a l'entorn, sobretot de la història del punk a la ciutat de Barcelona, em va dir... Jo no vaig fer allò perquè ara escriguin totes aquestes xorrades.
0: Bueno, és que absolutament.
1: Amb respecte, eh? Amb respecte.

0: Aquest llibre punk que ben bé es podria titular 7 dies d'abril del 77, que hauria molat, també.
1: Absolutament. És que a més és el que et deia, no? És que estava fullejant. Clar, i estàvem escoltant Generation X, no? T'ho imagina't, no?, que algú els hagués dit al Jordi Valls o al Salvador Costa, esteu veient alguna de les que serà les majors estrelles dels 80, que és Billy Idol, que era el cantant de Generation X, que després se'n va als Estats Units i es fa mega milionari, es converteix en un Dancing with Myself, vull dir, serà una estrella rutilant dels 80, però en aquell moment era un altre xaval fent música, saps? Llavors era molt, molt, molt interessant veure aquest moment, com et dic, quasi seminal, no?, en què encara no ha passat tot el que ha de passar, que farà que aquesta història entri en els anals de la llegenda, no? Llavors és supercuriós. Surten també els Stranglers, no? Que a més, Stranglers és una cosa que no he entès mai, els Stranglers, aviam si tu m'ajudes, perquè jo mai he entès què tenen de punk els Stranglers.
0: Bueno, sí, clar. Sí,
1: una gran banda, cuidado, una gran banda.
0: Sí, però si ens fiquem en aquest territori ja entrem en allò de el punk, el rock, el pop. Abans que parlàvem amb els Bazcocs, jo he tingut converses interminables a l'entorn de si els Bazcocs es podria considerar una banda de punk o es podria considerar una banda de pop.
1: És que aquí és on vaig quan et deia de lo divertit d'aquesta confusió inicial, perquè en el mateix sac entren bandes estilísticament superdiferents. Estan els Jam, estan els Stranglers. Els Stranglers són una mena de cosa neopsicodèlica i tenen, vejam, jo, Get a Grip on Yourself és un dels meus temes preferits de tota la vida, però por punk no me viene nada, per lo que entenem per punk, no? Jo crec que també hi ha una... Tu que ho has viscut intensament, crec que estaràs d'acord, no? Jo crec que tot el que entenem per punk, per dir una manera, no és lo del 77, és el que passarà el 82. Mm-hmm. Era allò que diuen el UK i Tito, quan sortirien GBH, Exploited...
0: Exacte,
1: tot
0: aquestes, saps,
1: les crestes,
0: això, no?
1: UK, sí, saps, exacte. Això serà en gran mesura el que definirà. Però aquesta... En el fons, és molt divertit, perquè se sol dir, no, és que els americans... Hi havia la vibra, però els anglesos ho van concretar. Jo no estic d'acord. Jo crec que el que va passar el 77 a Londres és molt similar al que va passar al CBGBs un any abans o dos a Nova York. En el sentit de que formaven part de la mateixa comunitat grups com Talking Heads i els Ramones, que dius, Talking Heads és Ramones, o sigui, no s'assembla com una castanya. Blondie, Television, que eren uns turres. No, que parlava de Television, però era molt turres, que hi pava amb la guitarra, el

0: aquest tema és a 7 minuts, per favor. Aleshores, la Patti Smith, què té a veure la Patti Smith amb tot això, saps? I crec que Londres el 77 és molt analogable a Nova York el 75-76, en el sentit de que hi ha una energia que cristal·litza amb diferents discursos, amb diferents formes, no? Això, amb el que fan els Jam, el que fan els Stranglers, el que fan Generation X, el que fan els Lurkers, el que fan els Models, les Cortinas, Johnny Moped, jo què sé, els Clash, els Pistols, els Damned, per suposat. Però és que, a més, això, no pots comparar els Damned amb els Clash. És a dir, tu agafes el primer disc dels Damned i agafes el primer disc dels Clash i no tenen res a veure. O sigui, són discos molt diferents, musicalment parlant.
1: Clar, els matisos musicals són molt diferents, però deixa'm que llavors introdueixi una paraula que quan parles de punk sempre surt i que potser ajudaria a il·luminar una mica doncs, tot aquest panorama, que és actitud.
0: Clar, aquí és on vaig, i aquesta actitud, no? I aquesta, el que dic jo, aquesta energia, no? Que sí que és com un eix transversal, no? És que els vincula els uns amb els altres, no? Comparteixen espais, comparteixen locals, comparteixen energia. M'atreviria a dir que no comparteixen tant estètica com pensem, perquè torno a repetir una cosa de les més xules que té aquest llibre, aquest punk del Salvador Costa, que ha reeditat Munster, és veure que realment cada un anava de su padre i de su madre.
1: Exacte.
0: Que és molt interessant de veure. Però crec que la imatge que ha quedat, diguem, no? L'estereotip que ha quedat arribarà posteriori. Arribarà sobretot això, cap a l'any 82, quan hi haurà la segona onada, per dir-ho d'una forma, de grups més extrems en lo estètic, en lo musical, etc. No? Sobretot això, Exploited, GBH, Abrasive Wheels, One Way System, totes aquestes bandes.
1: De fet, l'estètica era tan poc homogènia i ara parlo del que era l'escena que va néixer a Barcelona cap a mitjans dels anys 80, que abans de que sortís aquesta altra que tu dius, doncs, que tenia com a protagonistes els GBH, els UK Subs i tot aquest personal que ja eren crestes i tatxes, evidentment, i la cosa una mica més radical, jo recordo les mirades que es llançaven els uns als altres, per exemple, el personal que portava cresta i el que no portava, i anava amb una gabardina. Tots formaven part del mateix, diguéssim, del mateix segment, no?, de personal que es trobava en els concerts, però no tenien res a veure els uns amb els altres.
0: És que també parlem de punk, i a vegades jo crec que oblidem que estem parlant d'una subcultura juvenil. És a dir, estem parlant de gent molt jove. Gent molt jove, i com a tals, tots tenen una hòstia perfectament encaixable. I quan som adolescents som molt tontos. I es creen aquestes... faig broma, però òbviament. Però aquests gregarismes, no? Aquestes segmentacions, no? És que si no vas així no estàs amb mi i tal. És normal. És aquesta cosa mig tribal, si vols dir-li, que és molt 80, és dir-li, les tribus urbanes, te'n recordes?
1: Ai, no, per favor.
0: Les tribus urbanes.
1: Mare de Déu.
0: Després van substituir per subcultures, però de tota la vida, tribus urbanes.
1: Grans bronques amb les tribus urbanes, a l'entorn de la paraula.
0: I entra.
1: De l'utilització.
0: I entra tribus urbanes, que també hi havia bufetades a base de bé. Però a vegades, no sé, jo crec que li volem donar com una pàtina de maduresa, de consciència, saber el que s'estava fent. No, eren xavals i xavals, sobretot xavales, que és molt interessant també aquest llibre, veure el lloc de les dones. Mira, hi ha un altre llibre que també m'he llegit recentment, perquè ja t'explicaré algun dia una cosa que estic tramant, que és un llibre molt curiós, que és l'autobiografia del Berlin Bromley. Berlin Bromley era un noi gay que formava part del que es va conèixer com el contingent Bromley. El contingent Bromley era un grup de nanos i nanes, són molt, molt, molts d'ells queer, que estaven absolutament fascinats amb el glam, perquè el punk ve del glam, se siente, tots eren fanàtics de Bowie, de T-Rex i tal, descobreixen el punk i comencen a fer aquesta transició. La més coneguda del contingent Bromley és la Siouxsie, que era íntima amiga d'aquest Berlin Bromley. Són la colla que surten darrere els Pistols a l'entrevista amb el Bill Grundy, val? I aquest noi explica en el llibre, que és molt interessant, tota la quantitat de persones del col·lectiu LGTBIQ+ que estaven en el primer punk, com els clubs gais, molts d'ells fins i tot il·legals en l'època, gais i lèsbics, eren dels pocs llocs on podien anar els punks londinencs a fer una birra, a fer una copa, a ballar, ballaven molta música disco, això tampoc s'explica.

No és veritat, eh? I sobretot, i això és una cosa que he llegit a altres llibres també, com a mesura que el punk es va convertint en una cosa més canònica, amb unes normes, amb unes pautes estètiques i ètiques, aquestes persones es van sentint rebutjades i va guanyant una certa masculinitat xunga dintre del punk. Però aquesta ambigüitat del primeríssim punk crec que queda en bona mesura també reflectida en aquest llibre del Salvador Costa, del qual parlem avui, i és summament interessant.

0: Doncs que estem amb aquesta reedició d'aquest punk, Salvador Costa, Abril, fotografies d'aquests 7 dies d'abril. Si aquest llibre s'hagués fet segurament a posteriori, quan el punk, diguéssim, ja havia pres els titulars dels grans mitjans de comunicació i aquests haguessin enviat els seus fotògrafs a retratar allò que estava succeint a Londres, les fotografies haguessin estat absolutament diferents. I ho dic en l'aspecte de que si per mi, és una opinió personal, una de les característiques de totes aquestes fotografies és que són d'una tremenda naturalitat. És a dir, no hi ha impostura, no vull dir, la gent és la callera com anaven, no semblen disfressats per l'ocasió i per la foto, i ho dic perquè després en llibres posteriors, en postals, en reportatges, etc, jo sembla una desfilada de personal que els han dit: vinga, xavalote, vesteix-te per l'ocasió.
1: Estem parlant de l'únic fenomen subcultural juvenil del segle XX que jo recordi que hi ha punquis que et cobren per fer-te una foto amb ells.
0: Sí, sí, això havia passat ja aquí a Barcelona.
1: No, i a Londres segueix passant.
0: Ah, sí?
1: Sí, a la vora del mercat, com es diu aquest, de Camden.
0: De Camden, sí.
1: A la vora de Camden segueix a venir els punquis amb la cresta de coloraines i tal, que els hi dones una moneda per fer-te una foto amb ells, no? O sigui, s'ha convertit en una atracció turística.
0: I després tens aquelles postals, perdoneu, que personalitzi, és una cosa molt lletja, però tens aquelles postals fantàstiques que es poden trobar als quioscos de les Rambles o de Camden Town i tal, de sobte... veus un amic teu amb la postal i posa Greetings for London i dius: Xavi, saps?
1: Sí. Greetings from Nou Barris, no? Què fas aquí? Què fas a Londres? Sí. Però sí, clar, vull dir, s'ha folkloritzat d'una manera tremenda aquesta escena, i en el moment en què, com et deia abans, no, en el moment que es solidifica, diguem, els parcs,

0: paràmetres definitoris de la subcultura, és a dir, quin és el fetitxe, no? Quin és el tipus de moda, quin és el tipus de roba, quin és el tipus de pentinat, quin és el tipus d'actitud, etc, etc, és quan tot això perd, òbviament, aquesta espontaneïtat, no? Per això et dic, com et deia, quan hem començat aquesta secció avui, que et dic que el més, per mi el més valuós de punk, evidentment les fotografies són molt xules, està molt bé, però el més valuós és poder veure aquest moment de caos alegre en què ningú sap molt bé ni què està passant ni de què va això, perquè et dic, vale todo una mica, no? I aquí és on hi ha aquest moment liminal, per dir-ho d'una manera, on que totes les possibilitats semblen obertes, és realment xulo de poder, bueno, pues, recuperar aquest moment de la història i veure-ho, no? Quan realment, bueno, sembla que podia passar alguna cosa, no? O que algú podia canviar.
1: Reedició de Munster, aquest punk, i ara que estaves parlant i que estaven comentant aquesta, entre cometes, naturalitat i espontaneïtat de les fotografies que recull aquest llibre, i tu deies, bueno, és que encara hi ha punks que et demanen diners. M'agradaria també recordar, doncs, el meravellós llibre que va fer el Xavi Mercader amb fotografies també de tot el que era l'escena punk de la ciutat de Barcelona, i que va poder fer, entre altres coses, també en naturalitat i espontaneïtat, perquè ja estava lligat a aquesta escena. Qualsevol altra persona no hagués pogut apropar-se amb aquella profunditat.
0: Absolutament. Bueno, igual que també a nivell més textual, doncs, els llibres del Jordi Becore, del Destruye, del Johnny... Mm-hmm. Clar, són gent que han estat a dintre i ho han narrat com han sabut, com han pogut, i a partir de l'experiència pròpia, no? Malauradament, el Salvador Costa, igual que l'enyorat Xavi Mercader, doncs ja no està entre nosaltres, però ens queda, com et dic, aquest llibre que és un tros d'història. És curiós, perquè hi ha molta literatura, s'ha parlat molt del punk, però realment poder veure aquest moment germinal és realment un luxe que ara ens podem permetre, doncs, afortunadament, gràcies a la gent de Munster. Saludo des d'aquí a l'Iñigo per la bona idea que ha tingut, la bona pensada de reeditar aquest volum punk.
1: Estimats, estimades, ens veiem el pròxim dissabte a partir de les 7 de la tarda i, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Ceuta mira de recuperar la normalitat que va perdre dijous passat amb l'arribada massiva de migrants. La gran majoria ja han tornat voluntàriament al Marroc, segons el govern espanyol, però hi ha grups que es resisteixen a marxar de la ciutat.
2: Pero ha sido bastante complicado estos días aquí.
3: Hoy más tranquilo, pero todavía estamos un poco nerviosos porque todavía hay bastante.
4: Todavía en las barriadas siguen quedando grupitos, no lo que evidentemente muchísima menos cantidad.
5: Hay militares, hay policía, hay mucho control.
6: Hombre, enfadados estamos todos, ¿no?, con lo que ha ocurrido, porque la verdad es que nos hemos sentido abandonados, ¿no?
0: La crisi migratòria sense precedents ha estat també una de les pitjors tragèdies relacionades amb aquest fenomen. Es calcula que han mort un centenar de persones al mar quan tractaven de creuar nedant a Ceuta. Només del costat espanyol s'han recuperat 72 cossos. Alguns migrants s'acosten al dipòsit de cadàvers buscant notícies de familiars o amics als qui van perdre de vista en llançar-se a l'aigua.
7: Se quedó atrás y cuando se volvió para ver al hermano, que ya no estaba, se había bajado al fondo del agua.
0: Un dels punts més complicats de la ciutat és el centre d'estada temporal d'immigrants. El CETI té una capacitat per a 512 persones. Abans de la crisi ja n'atenien 700, estava sobredimensionat i en aquest moment literalment no hi ha capacitat per a més. Així tot, als seus voltants es concentra un grup molt gran de migrants que van entrar dijous passat a Ceuta esperant que els atenguin, que els donin menjar, roba, aigua i altres passen la nit al turó que hi ha darrere del CETI mirant d'allargar la seva estada a Ceuta. La suspensió temporal de l'acord Schengen amb Espanya per part d'Itàlia ha enxampat molts turistes en trànsit o a punt d'agafar un vol al país veí aquest cap de setmana. És el cas d'aquesta família des de l'aeroport del Prat.
8: Ara marxem, sí, a Sicília.
9: Un país que és Itàlia, que sempre és amable, bueno, malgrat ara el que ha passat amb la suspensió de l'acord de Schengen. No, diuen que de moment hem llegit que tot funciona amb normalitat, o sigui que suposem que no ens afectarà.
0: I és que en principi la mesura no suposa canvis per als viatgers espanyols i europeus, però es poden incrementar els controls aleatoris. La mesura adoptada per Itàlia és provisional, pot durar 30 dies, però es podria allargar fins a 6 mesos. També França ha incrementat els controls a les seves fronteres, com ara la Jonquera o l'Epertús. Això pot provocar cues en ple inici de les vacances d'agost. Per altres, fer vacances no és una opció al seu abast, per exemple, per motius econòmics. Prop del 30% dels catalans no podrà marxar de vacances almenys una setmana, és a dir, que 3 de cada 10 persones es queden aquest estiu a casa.
10: Desafortunadament no me'n vaig de vacances.
11: No, ho tenim limitat.
12: No, estaré por aquí en Barcelona. Toca trabajar y bueno, solamente tengo una semana de vacaciones, no tengo más.
10: Toca treballar y aquest estiu estaré aquí.
0: Segons l'IDESCAT, aquesta dada ha anat millorant en els darrers anys. Des del 2013 s'ha reduït 14 punts. Tot així, encara hi ha famílies que no s'ho poden permetre. Les enquestes calculen que el 47% dels catalans tenen dificultats per arribar a final de mes. I més notícies de l'exterior. Al Brasil, el Partit dels Treballadors proclama Luis Ignacio Lula da Silva com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre vinent. En el seu discurs, Lula ha promès més inversió i defensa.
13: Eu quero estar preparado para que ninguém invada este país para levar o presidente.
0: Vull estar preparat, diu Lula, perquè ningú envaixi el país per endur-se el president, en referència al que van fer els Estats Units amb el veneçolà Nicolás Maduro. Vull estar preparat, diu, perquè ningú s'atreveixi a prendre'ns el pèl, està clar. Per això és important saber què necessiten invertir en defensa. L'actual mandatari optarà a un quart mandat, tot i que no consecutiu. Les presidencials es perfilen com a un cara a cara entre Lula i Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, inhabilitat, condemnat a 27 anys de presó per l'intent de cop d'estat. I ara l'informació esportiva amb el Llorenç Llop. Bona tarda.
14: Bona tarda. El Tour de França femení, una de les protagonistes té nom català, la Paula Blasi, segueix portant el mallot blanc de millor ciclista jove de la competició, en el que és, cal recordar, el seu primer Tour. De moment no es conforma i es mostra amb ganes de progressar durant la setmana.
15: Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
14: L'altra catalana, la Mireia Benito, forma part del grup de l'Escamot i es situa a més de 2 minuts i mig de la líder, que segueixen la neerlandesa Lorena Vives després de sumar la segona victòria consecutiva. Per demà, tercera etapa, la primera de muntanya, 156 quilòmetres amb sortida des de Ginebra i arribada a Poligny.
0: De moment és tot per nostra. La informació torna al punt de les 9, aquí, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Radio 4.

0: Plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: Amb el Gabriel J. Martín ho parlàvem fa una estona, uns minuts, parlàvem del chemsex i avui també volem centrar-nos en aquesta pràctica perquè davant l'alerta d'un augment d'infeccions de transmissió sexual, de les addiccions a les drogues i de problemes psiquiàtrics derivats d'aquesta pràctica, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit posar en marxa un pla estratègic coordinat amb l'Agència de Salut Pública per actuar i prevenir sobre els efectes d'aquesta dinàmica del chemsex. Recordem la pràctica que es coneix com chemsex, és aquelles trobades sexuals que acostumen a ser en grup on els efectes de les drogues tenen un pes molt específic. Amb l'Ajuntament ha parlat la nostra companya d'informatius, l'Anna Banyeres, i aquest és el reportatge que ens ha preparat per a aquest programa que parla del chemsex i com el vol combatre l'Ajuntament de Barcelona.
2: La iniciativa busca donar resposta a un fenomen molt complex per la interacció de sexe, drogues i vulnerabilitat, on els riscos per a la salut són diversos, com explica la regidora de Salut del Consistori barceloní, Marta Villanueva.
3: Riscos d'infeccions de transmissió sexual, riscos també sobre els aspectes més vinculats a la salut mental i també doncs, al desenvolupament que es poden produir d'addiccions a substàncies i d'addiccions a drogues.
2: Davant d'aquest escenari i amb conseqüències com intoxicacions per substàncies, crisis de salut mental i agressions sexuals, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit formar els treballadors de saunes, hotels i clubs, establiments cada vegada més habituals on es realitzen aquestes pràctiques perquè puguin oferir una atenció immediata.
3: Específicament en espais doncs, pot haver-hi consum en aquest sentit i, per tant, doncs, aquests espais és prioritari poder actuar. És important que tots puguem avançar amb coneixements bàsics d'una primera atenció bàsica.
2: Amb tot, la base d'aquest programa és un abordatge integral. 41 accions coordinades amb els usuaris del chemsex per posar el focus en tots els aspectes.
3: Hem de parlar sobretot de la prevenció, que ha d'estar centrada en la persona, però aquesta prevenció també ha de venir de la mà de coneixement, la detecció, reforçar l'autocura i la seva salut, que pugui abordar aspectes com l'impacte físic, psicològic i social que estan associats en aquesta pràctica i l'atenció urgent.
2: En aquest sentit, s'aniran incorporant diferents professionals per unificar criteris d'actuació.
3: Aquests perfils professionals estaran vinculats als centres d'atenció a les drogodependències, per exemple, que acompanyaran, igual que hi ha altres perfils professionals, més enllà dels metges, dels perfils més mèdics, però també els equips que estan doncs, en el carrer i a peu de carrer i que poden poder arribar a fer una primera actuació i un primer abordatge en cas de necessitat.
2: I encara una última pota, les xarxes socials.
3: Aquí és on també nosaltres volem fer arribar els missatges que van vinculats doncs, amb aquesta línia i amb aquesta estratègia de poder abordar el fenomen del chemsex i, per tant, posar aquí missatges que tenen a veure amb el que implica infeccions de transmissió sexual, els aspectes més vinculats a la salut mental i també el desenvolupament que es poden produir d'addiccions a substàncies i d'addiccions a drogues.
2: La regidora de Salut a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, remarca, però, quina és la millor estratègia?
3: Que davant del consum de les drogues només hi ha un escenari plenament segur i que és el del risc zero, és el del consum zero. I jo crec que això és rellevant que des de les administracions hi posem en aquests missatges més enllà i això no va en contra ni de cap llibertat, respectem les llibertats i els drets sexuals de totes les persones.

0: Ho dèiem fa tan sols uns minuts al Plurals i Singulars. L'Audiència de Barcelona ha condemnat un cambrer que es va negar a atendre dues clientes per la seva orientació sexual en un restaurant de Barcelona l'any 2022. De fet, aquesta sentència és pionera perquè revoca una decisió d'un jutjat penal que l'havia absolt perquè el fiscal va presentar un recurs. Anem a saludar el Cristian Carré. Ell és psicòleg social i coordinador tècnic de l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Cristian, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Tenim aquesta sentència i avui hem volgut parlar amb vosaltres perquè volem saber quins són els nostres drets, perquè òbviament no et poden negar una entrada a una discoteca, a un bar, per la teva orientació sexual, però això passa, no?
1: Clar, de fet, el nostre informe de l'LGTB-fòbia, una de les tipologies que agafem és aquest tracte inadequat, no? I hi ha una denegació, en aquest cas, d'un servei que tu vas, és un bar que està obert, no? I, per tant, tu tens el dret de consumir en aquell bar. En aquest cas, quan després el tracte també és discriminatori perquè la denegació d'aquest servei ve motivada per l'orientació sexual, en aquest cas, d'una parella de dones, doncs, òbviament, estem parlant aquí d'un cas de discriminació flagrant.
0: Però molt sovint dedueixo que no deu ser fàcil demostrar-ho perquè no acostumaran a dir-ho obertament que és per LGTB-fòbia. No diuen, no puedes entrar perquè sois dos mujeres. O això passa.
1: No, és més subtil. La veritat és que és com el cas d'aquesta sentència. En aquest cas no hi ha cap tipus d'insult. Si et fixes la sentència, no hi ha cap tipus d'insult cap a l'orientació de les noies. El que sí que n'hi ha directament és una intencionalitat de denegar aquest servei, en aquest cas prendre uns cafès, de dir que no hi havia. Les noies van canviar a demanar uns sucs, va demanar aquest cambrer dient que, per si us plau, que se n'anessin perquè començava el torn de menjar. I mitja hora després, quan van passar una altra vegada per aquest bar, van veure com unes persones estaven prenent cafè. Aquí, en aquest cas, no, aquest cambrer va dir, jo elijo, no, a qui en sirvo. I, òbviament, després de que les noies fes una altra mostra d'afecte que ja havien fet abans, que per això hi ha aquesta correlació de perquè aquest cambrer no va denegar el servei a aquestes dues noies, aquestes noies van donar una altra vegada un petó i ell va dir que bonito es el amor. No? Doncs aquí, fixa't, no n'hi ha cap insult, però, òbviament, la denegació del servei ve motivada perquè aquest cambrer veu primerament una mostra d'afecte i una mostra de carinyo en aquestes dones i això és el que motiva a dir no vull servir-te cap tipus de beguda o cap tipus de qualsevol producte que estigui en aquest bar.
0: Perquè suposo que el cambrer al·legava el dret d'admissió que existeix, però òbviament el dret d'admissió no pot ser per motius de raça, de sexe, orientació sexual, no? No sé què diu la normativa i la llei.
1: Exacte, no. El dret d'admissió en cap cas pot estar emparat que hi hagi una motivació pels principis fonamentals, dels drets fonamentals. De fet, la sentència és contra els drets fonamentals la que fa l'Audiència de Barcelona i, per tant, si estàs negant l'admissió i la denegació d'un servei per motius d'origen ètnic, per motius d'orientació sexual, identitat, expressió de gènere o altres característiques fonamentals dels drets humans, doncs aquí és quan tenim la discriminació.
0: Què podem fer si notem que estem sent víctimes d'aquest tipus de discriminació? Si no ens deixen entrar a un bar i ens n'adonem, doncs, que és per la nostra orientació sexual, per la nostra identitat de gènere, què podem fer, Cristian?
1: Aquí recordo les noies, perquè aquí a l'Observatori vam atendre les noies i sempre nosaltres treballem de que les persones amb les narratives que venen sempre decideixen què és el que volen fer. Nosaltres el que vam fer conjuntament amb les noies, que estaven bastant afectades, va ser que estiguessin al servei d'acompanyament psicosocial arrel de la discriminació que havien viscut conjuntament i després vam decidir adreçar-nos en aquest bar primerament i després elles van decidir fer aquest itinerari penal en el qual nosaltres vam acompanyar, no? Per tant, en aquest cas, sempre el que nosaltres diem, el ventall de reparació de la dignitat ha de ser el més heterogeni possible. En aquest cas, les noies van recórrer un itinerari penal. Recordem, com tu has dit bé, Quim, que al principi van absoldre aquesta persona. Correcte. I va ser un recurs de la fiscalia el que li agraïm. El que li agraïm fer aquest recurs, que finalment ja hi ha una sentència condemnatòria, tot i que també vull comentar que a golpe de sentència tampoc s'arregla la LGTB-fòbia. Està bé perquè aquesta persona, ara li diuen que la sentència fa que estigui 2 anys inhabilitat per fer la seva feina i també ha de pagar una multa de 2.000 euros i això potser sí que és un element dissuasori perquè aquesta persona no faci una altra vegada aquesta actitud discriminatòria, però ha de venir també acompanyada, i això són molt més recursos socials, materials, econòmics, de fer una pedagogia i una transformació en diferents contextos perquè aquesta persona pensi que el que va fer doncs no està bé i per tant que canvia aquesta actitud de dir perquè jo he fet això, perquè jo he denegat un servei a unes persones

0: simplement per l'orientació sexual. Per tant, les persones, òbviament, tenir coneixement dels seus drets, trucar al tercer sector, a les ONGs, i òbviament a partir d'aquí nosaltres donarem tota la informació possible que estigui a l'abast perquè les persones, si volen, sàpiguen quins drets tenen i quin itinerari poden recorrir amb la intenció de reparar la seva dignitat.
1: Suposo que sentències com aquestes també serveixen una mica per mostrar al conjunt de la societat el que no es vol fer. Per desgràcia, no s'ha d'arribar a una situació així, però perquè també tothom se n'adoni que, bueno, pues que no està bé.
0: I tant, de fet, arribem, ja et dic, d'una absolució, que és com un missatge també d'impunitat, de que tu pots denegar un servei perfectament a dues dones per la seva orientació sexual i aquí no passa absolutament res, el que fa la sentència de l'Audiència de Barcelona pel recurs que posa la Fiscalia és dir, bueno, doncs sí que passa, i hauria de passar, no? Després aquí, cap al futur, és a veure com podem continuar a transformar de manera pedagògica doncs, aquestes actituds, no?, que ara són molt presents en diferents àmbits de la vida quotidiana, no només en aquests espais com bars, restaurants, etcètera, etcètera, si no es poden trobar doncs, hospitals, institucions, administracions, escoles, habitatges, nuclis de convivència, doncs hem de continuar amb la prevenció, amb la detecció i, òbviament, amb la intervenció i l'acompanyament, sobretot, a les persones afectades.
1: Actituds LGTBI-fòbiques trobem en el conjunt de la societat, inclús a la feina, moments que no pot ser, fins i tot, pots dir, com encara el 2025 passa, no? Però els espais d'oci, jo recordo que vosaltres sempre també feu incidència que és un dels llocs on encara es produeixen més actituds LGTBI-fòbiques.
0: Sí, de fet, bueno, nosaltres les detectem bàsicament perquè estem a diferents sales de la ciutat, molt conegudes i festivals, i per tant gestionem els dispositius dels punts lliures i LGTBI, que també funcionen, crec, com a element dissuasori moltes vegades, però clar, també existeixen, no?, aquestes actituds i aquests comportaments tant de violències masclistes com LGTBI-fòbiques. El bo que facin aquests espais d'oci, que puguin tenir un dispositiu amb professionals per detectar aquesta situació i en cas de detectar-la fer un primer acompanyament, doncs és cabdal, em sembla una molt bona política que s'està portant a terme a la ciutat de Barcelona ja, jo crec, des de ja fa més de 5-6 anys i per tant jo crec que s'ha de continuar per detectar aquestes situacions i per tant, com tenim l'oportunitat de detectar-les, també tenim l'oportunitat d'acompanyar-les.
1: Cristian Carré és de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, psicòleg social i coordinador tècnic de l'Observatori. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada un cop més del Plurals i Singulars i per explicar-nos aquesta sentència, doncs, que jo crec que també marca doncs, un avanç i un després que farà doncs, que moltes persones s'ho repensin abans de tenir actituds LGTBI-fòbiques. Gràcies, Cristian.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Abraçades.
1: I fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Hem estat l'Oriol Ortiz, els controls tècnics, i qui us ha parlat, Quim Esteban. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Ceuta comença una segona fase després de la crisi migratòria més greu registrada a Espanya. La ciutat mira de recuperar la normalitat que va perdre dijous amb l'arribada massiva de migrants. Prop de 3.000 militars vigilen els carrers i la costa.
2: Pero ha sido bastante complicado estos días aquí.
3: Y hoy pues he salido porque ya la cosa está más normalizada.
4: No es la normalidad habitual de un domingo en Ceuta.
3: Hay militares, hay policía, hay mucho control.
0: Encara no hi ha xifres definitives oficials. Es calcula que van entrar-hi prop de 100.000 migrants i que al voltant de 73.000 ja han tornat de manera voluntària al Marroc, però hi ha grups que es resisteixen a marxar. Al voltant del CETI, al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants, es concentra un grup molt gran de migrants esperant que els atenguin. Altres passen la nit al turó que hi ha darrere del CETI, mirant d'allargar la seva estada a Ceuta. El govern espanyol mira d'accelerar els expedients d'expulsió. Miguel Ángel Pérez Triano es delegado del gobierno a Ceuta.
5: Tengo que anunciar que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta desde su país de origen en estos días, vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible.
0: Y entre los migrantes que van a atravesar la frontera va a haber menores. Catalina Perazzo, de ONG Save the Children.
6: Nos preocupa que haya niños y niñas durmiendo en la calle o que no puedan tener acceso a ayuda o atención médica.
0: Abans d'aquest episodi, la ciutat acollia 750 menors no acompanyats, molt per sobre de la seva capacitat. A casa nostra, el cos d'agents rurals no preveu que demà dilluns hi hagi cap part del país amb risc extrem d'incendi forestal i tampoc cap restricció d'accés a espais naturals. Tot i això, es preveu perill molt alt a 71 municipis de 12 comarques. Els bombers de la Generalitat treballen a hores d'ara en alguns incendis registrats al llarg del territori, a Ventalló, a l'Alt Empordà. 9 dotacions terrestres i un avió amfibi bombardier miren de sufocar un foc que afecta vegetació de ribera. I a Senet, a l'Alta Ribagorça, ja han retirat les dotacions terrestres situades a la part alta de l'incendi. Els mitjans aeris aprofiten per treballar fins a Lucas. El foc ha cremat 71 hectàrees, 30 de les quals afectant el Parc Natural d'Aigüestortes. I per demà, això sí, està activada l'alerta, la prealerta Inuncat en previsió de pluges intenses superiors als 20 litres en mitja hora a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Coneguem, doncs, el temps que ens espera demà, Noelia García.
7: Demà dilluns a Catalunya baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran molt altes a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat, però durant la tarda s'esperen núvols més abundants i atenció al Pirineu i a zones de l'interior. No es descarten ruixats i tempestes que a zones de muntanya podran ser localment forts. Temperatures mínimes amb pocs canvis, 25 graus a Barcelona o 22 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: I si vostès condueixen, si han d'agafar la B20 o l'agafen molt sovint, parin orella, perquè des de demà dilluns i fins al 24 d'agost la Ronda de Dalt tindrà un carril de circulació menys per sentit entre les sortides 5, la de l'Institut Vall d'Hebron, i la 6, l'Avinguda Vallcarca. Un tall de 3 setmanes que permetrà avançar les obres de cobertura de la via. Dit això, avui diumenge és moment de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona per a molts que han marxat d'aquest cap de setmana. Per això ens interessem ara per l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments una mica de retorn, ha estat una tarda força tranquil·la, diumenge tranquil, però ara mateix hi ha algunes incidències. A la C31 a Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera hi ha retencions de 6 quilòmetres i en aquesta C65, per exemple, hi ha un parell de quilòmetres també de lentitud com a la C31. Com dèiem, a banda s'han produït alguns accidents, en concret ara mateix estan retirant uns vehicles accidentats a la P7 a Girona, en sentit Girona Subirats, amb un carril tallat ja en força lentitud. I a banda també hi ha aturades, per exemple, a la C32 arran d'una alta topada on els vehicles estan al voral i en 2,5 km. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: I ara l'informació esportiva amb el Llorenç Llop. Bona tarda.
9: Bona tarda. El Futbol Club Barcelona ha cancel·lat el seu partit de demà contra el Preston i tornarà d'Anglaterra pel matí després de l'última sessió d'entrenament en terres britàniques. El partit no es jugarà per la plaga de lesions que acumula l'equip rival. Al Tour de França femení, la neerlandesa Lorena Vives ha tornat a guanyar i reforça la seva condició de líder. A 28 segons es troba l'espluguina Paula Blasi, que continuarà defensant el mallot blanc de millor ciclista jove. Més endarrere, a 2 minuts i mig, hi ha la Mireia Benito. I en tenis, Rafa Jódar podria guanyar aquesta nit el seu primer ATP 500. La final contra l'americà Taylor Fritz estava programada

0: per les 8:30, però la pluja ha ajornat el partit. No es podrà jugar fins que la pista estigui seca.
1: De moment és tot per part nostra. Poden seguir informats a la resta d'emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
3: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4. Ja.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari, com sempre, obert i holístic, on qui mana és el valor de contingut. Avui, els principals elements clau, diríem, del dret de les successions aquí a Catalunya i els conflictes que se'n deriven. Expliquem

0: Doncs ho intentarem explicar la naturalesa i el percentatge del que és la legítima catalana. Herències, el lloc on les famílies es posen a prova. I també un programa especial, un espai especial, perquè crec que val la pena. Un instant molt entranyable i d'agraïment. Un homenatge a la ràdio. Cada 13 de febrer, des de l'any 2012, el món s'atura. Un instant, per què? Per escoltar. Per escoltar en silenci, en reflexió. És el Dia Mundial de la Ràdio, una data proclamada per les Nacions Unides. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Convidats. Avui, aquest dissabte, 8 del matí, estem de gom a gom com mai, no? Fa cua, ja tenim cua per entrar a l'estudi gairebé, no? Però comencem a saludar primer a unes persones, a uns professionals, perquè hem de dedicar aquest espai de 10-15 minuts d'homenatge a la ràdio. Després entrarem al tema més embolicat, que són les herències i tot aquest procés que en parlem. Antonio Vidal, bon dia, Antonio.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Ell és periodista, ha estat escriptor, és doctorat en comunicació audiovisual, ha estat director de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, va ser director i delegat territorial de Ràdio Televisió Espanyola a les Illes Balears i director de Televisió Espanyola a Aragó, així com delegat territorial de RTV i va ocupar la direcció de Ràdio Nacional d'Espanya a Tarragona, fundador del programa Ràdio Acció a Ràdio Cadena Espanyola al 1979. Amadeu Salahés, advocat, cofundador el 1979 de l'Alta Ràdio, a Ràdio 4, després d'una recomanació de Manel Sorribas, que va dir que el Manel Domínguez i el Amadeu Sala haurien de fer un programa. Aquest programa porta ja 47 anys. I saludem també els altres convidats per a altres temes. Alejandro Ebrat, advocat, expert en temes d'assessorament jurídic tributari, herències i autor d'Herències Felices, Herències i Donacions a Catalunya. Alejandro, un plaer tenir-te.
2: Igualment, gràcies.
0: I mira la teva mirada de saviesa i de coneixement, no? Ara tots els oïdors, a veure què ens pot ajudar i com no ens barallem entre nosaltres. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes. Manel, com sempre, bon dia, gràcies per ser aquí.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Antoni Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Antonio, com sempre, i t'ho dic sempre, és un plaer també tenir-te, Antonio.
1: També és un plaer per mi, Manel.
0: Gràcies a tu. Àlex Ebrat, advocat i expert també en temes jurídics i tributaris i herències. Àlex, el més jove. Gràcies, Àlex, per ser aquí.
4: Gràcies, Manel.
0: Bueno, anem passant, anem tenint moltes persones, moltes veus. És el programa de les moltes veus. Valentina Martos, la més jove, advocadessa i opositora a l'advocacia de l'Estat. Jo no sé quan serà advocada ja de l'Estat, però em sembla que està molt a punt, no, això, Valentina?
5: Bueno, aquest any anirà convocatòria a veure què tal.
0: Bueno, seràs la primera, segur. No pot ser d'altra manera, eh?
5: Gràcies.
0: Albert Domingo i Castellà, que ha vingut des de Vilassar. Ell és notari, Albert. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres.
0: L'altra vegada vaig estar per telèfon, avui en directe. Tot canvia, és diferent això, eh? Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Sènior, sempre lluitant contra l'edatisme. Lourdes, tens una experiència de la ràdio. A veure si me l'expliques després. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. I José Ángel Martos és periodista, és tio... CEO de Diàrisis, i en sap molt del tema de la ràdio, els periodismes, les vivències... Per això hi és aquí amb nosaltres. Àngel Martos, un plaer.
8: Vaig col·laborar a l'altra ràdio alguns anys amb el Sintonic.
0: Amb el Sintonic,
8: sí, això no ho sabies.
0: No ho sabia. És que la història... En 47 anys pot passar de tot. Doncs sí, és un homenatge a la ràdio. Comencem. Cada 13 de febrer, des de l'any 2012, senyores i senyors, oïdors, escoltadors, el món s'atura un instant, com deia, per escoltar. És el Dia Mundial de la Ràdio. Una data proclamada per les Nacions Unides que recorda la importància d'aquest mitjà sempre viu i capaç d'arribar a tots els racons del planeta i més a les persones ja a molta edat, no? Que és una gran companyia, tal de travessar fronteres i, sobretot, de fer molta companyia. Sentit de viure no vol, no podia passar, obviar aquesta efemèride, i menys aquest 2026. Ràdio 4, l'emissora pública de Catalunya, la primera emissora en llengua catalana, celebra el seu cinquantenari. És una fita importantíssima per nosaltres i per la ràdio en general a Catalunya, no? La ràdio en llengua catalana comença el 1976. Una fita que omple d'orgull, de lideratge, diríem, i d'una irrenunciable memòria compartida. Per tant, jo crec que ara cal tornar una mica enrere. Ara fa gairebé mig segle, 47 anys, aleshores uns joves d'uns 27 anys, o 28 aproximadament, o 29, tant se val, amb molta il·lusió i la ràdio com a vocació, iniciaven un camí que acabaria sent profundament únic i especial, molt especial. El juliol de 1979, Antoni Vidal, aquí mateix, posava en antena Radio Acción, a Radio Cadena Espanyola, des dels estudis del carrer de la Via Augusta 17, que tantes vegades, Antonio, i jo mateix hem viscut, hem parlat, hem gaudit i hem somiat, no? Te'n recordes,
1: moltíssimes,
0: no?
1: Moltíssimes vegades, i molts cafès, i moltes xerrades, parlant de la ràdio, i precisament de la tecnologia, que en aquell moment era molt primigènia.
0: Això era juliol del 1979.
1: Sí, sí,
0: val?
1: Sí.
0: Aleshores, al cap d'uns mesos, molt poc, de la temporada 79-80, neix l'altra ràdio, a les zones de Ràdio 4, al Passeig de Gràcia. Ràdio 4 va néixer el 76 i aquest programa neix el 79. Tots dos espais d'una divulgació doncs, centrada en les darreres innovacions i radiocomunicacions i radioafeccionats, no? I l'electrònica, les connexions radioelèctriques eren, en aquell moment, no hi havia informàtica, ni hi havia intel·ligència artificial, ni teníem aquestes coses, no? Malgrat que, bueno, l'Antonio ha fet el seu llibre, un llibre extraordinari, que es diu L'último periodista, no?
1: Sí, L'último periodista, la intel·ligència artificial, toma el relevo.
0: Molt bé. Aleshores, imagina't, fa una mica de por això, eh? Però bueno...
1: Sí, però ha començat el procés.
0: Ha començat el procés.
1: Si no, que parlin del Washington Post.
0: Bueno, exacte, justament. Acomiadats per la dreta i per l'esquerra, eh? Amb tot començava una història, que 47 anys després continua viva a les zones de Ràdio 4 i a la plataforma de RN i la web de Ràdio 4. Avui, en Sintoniqui, aleshores, un jove oient, enginyer, amb telecomunicacions, es va acostar al programa. Li agradava el programa que fèiem a l'altra ràdio i ara és el director. Després de 47 anys, continua sent. Per tant, gràcies, Sintoniqui, per portar el programa al llarg del temps i de la història. Aquesta és, doncs, una història feta de veus i de passió. Per què? Perquè, aleshores, Ramon Lluís i Manel Sorribas, tècnics de so a Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya el 1979, van pensar un espai dedicat a la radioafició. Van contactar amb dos individus, amb dues persones. Un és el Amadeu Sala i l'altre és el Manel Domínguez, jo mateix. I així gairebé, sense fer soroll, tot va començar. Dos joves de 20 i escaig anys entràvem en el món de la ràdio. I dins del programa de la Revella dels Maniàtics, de l'amic Joan Grau, en pau descansi, ens van donar 10 minuts a la setmana i ens va semblar que allò era tremendo, no? Allò era impossible. I després, a les nits de Ràdio 4, amb Eduard Elías, que li deien la veu d'or, on tenia una veu preciosa, varen continuar un minispai de 15 minuts. Van passar de 10 minuts a 15 minuts, íntegrament dedicat a la radioafició i la tecnologia. Després vam anar a mitja hora i després vam anar a una hora. I aquesta hora ja dura 47 anys. Aquesta és la vida i aquest és l'homenatge que volem fer a la ràdio. Antoni Vidal, juliol de 1979, Radio Acción.
1: En aquell moment, jo era de nen ja, de nen petit, era molt curiós, com qualsevol nen, però la meva curiositat apuntava cap a com era possible que tinguéssim llum, que allò fos molt perillós, electricitat, els endolls, i sobretot, fonamentalment, m'apassionava, des de que tinc ús de raó, la ràdio. Aquella aparell, aquella caixa, amb unes vàlvules làmpades, que deien, no?, que es posaven, diríem, amb ignició, pràcticament, no?, amb unes temperatures enormes, i inclús donava una dimensió visual de que l'aparell funcionava. Aquell dial il·luminat tènuement i aquells botons que podies fer al canvi d'ones, etc etc. Aleshores, jo li preguntava al meu pare, que era una persona amb molta preparació, i em donava quatre nocions. I el més important de tot allò, per simplificar, va ser que efectivament vaig descobrir que el món de la física havia donat un pas excepcional en la unificació del que era l'electromagnetisme i l'electricitat. Això ho va fer el Maxwell, i encara no s'ha produït una altra unificació tan important com aquesta, que seria unificar la física quàntica i la física clàssica.
0: Aquest moment històric del 1979 aquells dos joves, Amadeu Sala i Manel Domínguez, ho expliques tu, perquè millor que ho expliquis tu, Amadeu, perquè el Manel Sorribas, que el tenim en contacte, Manel Sorribas és el tècnic de so de Ràdio Nacional d'Espanya que va tenir la idea i ens va trobar. Manel Sorribas, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Bé, ja tens, vaig ja tens, ser jo, escolta... el Ramon Lluís Colomines.
0: Ah, sí, sí, el Ramon Lluís
2: Colomines. Els dos eren tècnics, ja, sí, i radioaficionats.
0: Aleshores, veu tenir la idea. Com l'explicaries?
2: Bueno, va pensar que molta gent radioaficionada, molts, doncs no tenien un contacte, una manera de contactar, ja sapigué, quan hi havia concursos, quan hi havia provades, etc. I llavors van convèncer, va costar molt, en el cap de programes de Ràdio Nacional, el Juan Manuel Soriano.
0: Era Soriano, aleshores, eh? Sí, sí,
2: sí, sí, Juan Manuel Soriano.
0: Sí, sí.
2: I van dir, home, és que hi ha molta gent. Bé, hombre, no sé. Bueno, vamos a provar. I van provar. I mira,
0: pues mira, aquí estem. Aquí estem, 47 anys més tard, dos joves que vas dir, vas connectar amb nosaltres, i dius, atreviríeu a fer un programa sobre la tecnologia, la radioficció, el rebote ionosfèric, etcètera, etcètera, les zones hercianes. Ens va agafar, a la Medeus Sala i a mi ens va agafar pànic escènic, però vam poder fer-ho, no? I 47 anys més tard continua. A veure aquest soroll, hi ha un soroll, escolta.
3: 19 November, Florida 4, Hotel, United November,
0: I'm listening. Aquest era el so de la ràdio en aquell moment, no?
2: Sí, senyor.
0: Amadeu, explica què era aquest so que hem escoltat.
4: T'estan cridant des de França, no? França.
0: Correcte.
4: 4,
0: sí.
4: Els contestaràs?
0: Sí, ara no puc, ara no puc. Ara no puc.
4: Clar, però... aquest és el so que et produeix la primera febrada.
0: A veure, tornem a escoltar-ho, tornem a escoltar.
3: Fox 4, Hotel, United November, Florida 4, Hotel, United November,
0: CQ, CQDX, llamada general, no? Llamada en llarga distància.
4: Llarga distància.
0: Llarga distància.
4: Sí. De Florida, França, França sí. 4, Hotel, Unió, bueno, November.
0: De tots els que estem aquí ara mateix, l'Antoni Vidal és el que està més actiu en les ràdios, perquè la seva estació de radioaficionat és com Ràdio Nacional per un petit, no?
4: Sí,
0: sí, sí, sí, sí. No és veritat, Antoni?
1: És una ficció, com dèiem abans, que he tingut sempre i m'ha acompanyat sempre, i en aquests moments no deixa de ser una vàlvula que em permet entrar en contacte o no sortir d'un esquema de comunicació que està ja superat absolutament. Això, som uns romàntics, som una, diríem, una petita parcel·la dins del món general de la comunicació, perquè també amb el món de la radioafició jo sempre he treballat amb la veu, amb la fonia, que es diu, l'Amadeo, que és un altre, que és un crac, ell manipula molt bé el morse.
0: Ell feia morse, sí,
1: morse
0: sempre,
1: molt
0: sí,
1: bé,
0: sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí.
1: I la fonia i el morse són l'essència de la radioafició. Però ara han entrat en joc les computadores, les fórmules digitals, no? I en aquesta nova formulació digital, tu poses en marxa un computador, i el computador, amb el FT8, que és un protocol de comunicació, diríem, mitjançant impulsos que són equivalents a punts i ratlles del còdic morse,
0: sí,
1: pot estar tota la nit comunicant autònomament, i després al matí els radioaficionats...
0: Però això ja... Això ja efectivament ho hem parlat moltes vegades, però això ja no... Això ja no.
1: Per això deia,
0: estimat company,
1: que,
0: això ja...
1: Per això deia que estic dins d'una parcel·la que encara manté, crec modestament, l'essència de la radioafició.
0: Correcte. Per tant, el nostre petit homenatge és aquest. Podríem estar parlant tot el programa, però avui simplement era una petita pincellada. Ara preguntaré, en tota aquesta taula, només un missatge. Què pensen de la ràdio? Nosaltres, jo sé el que pensa la Medeus Sala. O què penses tu, Medeus Sala? Què és la ràdio per tu?
4: La ràdio, per mi,
0: sí,
4: és i ha sigut, o sigui, lo millor que m'ha passat en la vida després del meu matrimoni i després de la meva professió. Ha sigut bestial. Una tercera experiència fenomenal.
0: No tinc moltes paraules, però, Antonio, tu, què és la ràdio?
1: Després de la fase digital, de digitalització, que vivim ara, s'implantarà totalment la IA. estem amb els exercors de la ràdio que hem estimat, que hem conegut, amb la que estem.
0: Correcte.
1: Pensar que hi ha en aquests moments infinitat d'emissores que funcionen autònomament només amb intel·ligència artificial. I puc dir, Inta Ràdio...
0: Però perdrem l'emoció. Perdrem l'emoció,
1: clar,
0: Antoni.
1: És que la ràdio, clar, ha perdut molt l'emoció.
0: Clar, evidentment.
1: Ha perdut l'emoció i, sobretot, la dimensió dramàtica que tenia...
0: Aquí intentem mantenir-la, per això.
1: Sí, sí. Perquè, a més, tu ets una persona que amb la teva veu doncs ja tens un registre que pots comunicar emocions, que pots, d'alguna manera, connectar molt directament a la part més sensible de l'oïdor. Això no és ja habitual. Les veus pràcticament no es cuiden a la ràdio, parla qualsevol. En la nostra època, parlar per la ràdio suposava un plus... excepcional. Jo recordo quan estava a Ràdio Joventut, que van coincidir, van fer aquesta amistat entranyable, que el dia que em van dir, home, tu podries fer un torn a la freqüència modulada de RJ2. Va ser una de les majors alegries de la meva vida. I jo feia de 10 a 1 de la tarda un torn de selecció musical en temes clàssics, en fi, pop, etc. I donava pas a un gran crac de la comunicació, que era José María Pallardó.
0: I tant, que el recordem amb molt de carinyo, i a més la història de Ràdio Joventut, però ara ja no entrem més enllà, no? A veure què pensen els nostres companys, ràpidament, Albert Domingo, la ràdio, què és per tu la ràdio? Com la perceps, la ràdio,
6: no,
0: en general?
6: La ràdio és un mitjà de comunicació que si s'utilitza bé és fantàstic. Per tant, la idea és utilitzar-lo bé.
0: El senyor Brat, vostè la ràdio, què és la ràdio?
7: Per mi és una companya, és a dir, m'acompanya al matí, quan em llevo, m'explica les notícies, m'acompanya al cotxe i m'acompanya a les tardes quan em relaxo sentint música. És a dir, és una companyia meravellosa.
0: Quina importància té per vostè Ràdio 4, la primera emissora en català nascuda el 1976?
7: Mira, jo com la televisió no la veig perquè no et dona res interessant, tinc la ràdio. I la ràdio... Hi ha un programa a la televisió que es diu Com se hace, que és un tema molt un programa molt interessant que n'aprens moltes coses. Pues per mi la Ràdio 4 és això, és aprendre coses, perquè tot el que diuen és molt interessant, o els programes són interessants i n'aprens. Per tant, per mi Ràdio 4 és aprendre.
0: Alejandro, acosta't al micròfon. Què és la ràdio per tu? Què penses de Ràdio 4?
8: Per mi la ràdio té un punt essencial, que és té una força de ser senzilla. Jo entenc la ràdio com una veu de fons i algú disposat a escoltar. Res més, una cosa senzilla. I per mi Ràdio 4, compartint el que deien els companys, és una ràdio en la qual es divulga i sobretot es parla, i ho comentàvem abans d'entrar amb altres companys, que es divulga sobre temes molt interessants dels quals hem d'agafar consciència i dels quals crec que es parla poc.
0: La primera ràdio, en català, això no ho oblidem pas mai, no? 1976, d'unidó, Manel Becerra.
9: Doncs jo he fet un salt vital en 1976, que va ser un moment d'apertura, d'esperances, d'emocions, de canvis polítics, culturals. Jo tenia 24 anys, suposo que alguns us recordeu aquesta època, de canvis generacionals, perquè no també d'alguna frustració, però des d'aleshores la Ràdio Nacional i la RNA4 no m'ha acompanyat mai, vull dir que no he tingut cap frustració ni m'han defraudat mai. Per mi la ràdio és bàsicament, des que tinc ús de raó, memòria emocional.
0: Queda molt maco això. Ara, amb el que explicarà la Lourdes Charras, tenim per 3 hores de programa, però anem a veure que a més ho explica curt, això. I per tu...
10: Jo dic que jo sóc aquí gràcies a la ràdio, perquè el meu avi venia de la Vall de Boí, i llavors el 36, amb la guerra, perquè ell dominava els cavalls i les mules de llavors, el van passar raïmat al quartel on estaven els animals que portaven les mules de la guerra.
0: Correcte, sí.
10: Val? Total, que després de la guerra els meus avis es van comprar una finca al costat de la finca dels meus pares. La meva mare tenia una germana més petita que va morir. Tota la família, els meus avis, la meva mare, estaven molt, molt tristos i van anar al metge, perquè, clar, la nena que els quedava no els hi menjava. I el metge li va dir, a aquesta nena compreu-li una ràdio.
0: Home, està molt bé, aquest metge sàvia.
10: Per tant, a partir de llavors, quan es feia fosc, els veïns anaven a escoltar la ràdio a casa dels meus avis. Allà es van conèixer els meus pares, es van enamorar, es van casar, i per això jo soc aquí.
0: Ves per on, quines coses fa la ràdio, i les que no sabem i si ens imaginem. Ràdio 4, què opines?
10: Per mi la Ràdio 4 és com un símbol, no? Ens va permetre, va ser la primera ràdio en català, per tant, va permetre expressar-nos en la nostra pròpia llengua. Cosa important. a ressenyar, no?
0: La primera en català. Valentina, més jove, encara no havies nascut tu.
11: No, però jo crec que la ràdio precisament el que ha aconseguit és seguint ser un mitjà viu i que a més amb el format digital i podcast ha sabut arribar a les noves generacions.
0: Ràdio 4, la ràdio pública a Catalunya.
8: Bueno, jo ho he dit, vaig col·laborar a l'altra ràdio amb el Sintoniqui. Em va cridar quan començava a parlar d'internet a l'altra ràdio i sempre vaig trobar que era un programa molt, molt innovador, que buscava les novetats i les noves tecnologies i que no les defugia. Aleshores penso que Ràdio 4 té aquest esperit innovador. Amb aquest programa Sentit de Viure també estem innovant.
0: Home, alguna cosa es va fer bé, no diríem, amb Adeu, perquè van començar en 10 minuts, després un quart d'hora, després una hora, i Sinto Ninker em porta 40 i escaig d'anys, però en total 47, no? Per tant, la innovació va ser l'eix central, no? Antonio.
12: La ràdio, en aquest dia mundial de la ràdio, en tres fites per mi. A casa meva, quan era molt jove, el primer que se sentia a casa meva, el primer de tot, era la ràdio del dematí. Es posava una ràdio que era una ràdio Philips, que era una cosa així rodona, que tenia un dial molt petitó i només dos botons.
0: En piles o endollat?
12: No, endollat. No hi havia piles en aquella època. No estaven inventades les piles. No existia el transistor.
0: El segador va venir més tard, sí.
12: Després va ser el moment universitari. Jo explicava fa un moment que jo vaig estudiar tota la meva carrera de dret a Madrid sentint la ràdio. Per molta gent era inexplicable com podia un estudiar sentint la ràdio. Pues sí, i recordo aquests programes de Joaquim Prat cantant, cantaven tots, ell, nosaltres, i estudiaven i aprovaven, que era el més interessant. I en un tercer moment de la meva vida, que és actualment, jo fonamentalment la ràdio la sento, l'escolto els caps de setmana. Escolto un programa de Ràdio Nacional quan acaba el programa més maco de la ràdio, que és Ràdio 4, Ràdio en català.
0: Sentit de Viure també, escolta.
12: Per suposat.
0: Ah, val, d'acord. És que ara la ràdio s'escolta la mobilitat, la nova mobilitat porta ràdio. Antonio.
1: Sí, volia significar que Ràdio 4 neix amb un fi, amb una finalitat instrumental, que és donar suport a la llei de la reforma política que impulsa el govern d'UCD amb Adolfo Suárez. I per fer UCD un partit rellevant a Catalunya. Dit això, haig de subratllar, perquè he compartit molts minuts amb ells, malgrat algunes diferències ideològiques, que els responsables de Ràdio Nacional aleshores, Jordi Arandes, Joan Vinyes, es van comprometre amb la llengua catalana i van fer una programació destacant i dignificant la llengua catalana. Ràdio 4 va ser, per acabar, com una finestra amb un pati de llums que dona veu a una normalitat que existia, però no en l'esfera pública, sinó en l'esfera particular. I va ser excepcional, és a dir, va ser bàsica per la recuperació de les llibertats democràtiques i la normalització de l'ús del català.
0: Manel Sorribas, per tu la ràdio i la Ràdio 4, què ha significat al llarg de la teva vida, ara que tens 80 anys?
2: Home, va ser una novetat, però jo volia avui fer un recordatori de la primera veu que va començar les emissions, que va ser el Joan Albert Argerich. Joan Albert Argerich, malauradament, ara es troba internat a una residència a Girona, afectat d'un ictus molt greu i no pot sortir. Però jo li desitjo que es curi, que retorni...
0: Ho desitgem tots de tot cor, des de luego.
2: Molt bé. Els pobles de Catalunya, aquell, investigava costums... llegendes, que torni.
0: Aquest és el nostre, Manel, és el nostre petit homenatge a la ràdio. Un petit homenatge que, com podem veure, se'n va el temps i se'n va les emocions. Amadeu Sala, tu, finalment, vols dir alguna cosa per tancar aquest espai, aquest moment? Ara ens anem a un altre tema.
4: Home, per tancar l'espai és un honor en favor de Ràdio 4, a part de l'enorme oportunitat que va suposar per nosaltres començar amb la ràdio comercial a divulgar la nostra afició, que va ser apassionant. Una de les coses que vull dir com a simple oient de Ràdio 4, que ara segueixo escoltant Ràdio 4 fins i tot quan em desvello a la matinada i no sé què posar, tinc un mini transistor que abans no existia, que es carrega amb el carregador del mòbil, aprecio moltíssim de Ràdio 4, que és l'única emissora de caire nacional a la península que té tan ben mesurada la publicitat que dona, tan escassa, tan oportuna i tan minsa que ni la notes. quan hi ha emissores de primeríssima línia que fan d'una hora, no sé, pràcticament mitja hora de publicitat. Bé,
0: és el que té la ràdio pública.
4: Gràcies, Ràdio 4. Gràcies, Ràdio 4.
0: Gràcies a tu. Gràcies, estimats amics, Amadeu Sala i Antonio. Ha estat un plaer per aquest minut breu que hem tingut. Ara continuaré amb els demés, no? La ràdio, sens dubte, estimats oïdors, és el mitjà més democràtic que existeix. Què vol dir? Un petit aparell enmig d'un carrer, d'una muntanya, potser sota o sobre la sorra infinita d'un desert, en un carrer, en una carretera perduda, en un vaixell enmig de l'oceà, o dins d'una llar, sobre un llit. Acompanya qualsevol lloc en qualsevol moment. Quan la nit cau, quan el sol neix, només cal...

0: Després de la ràdio, d'aquest moment emocional i extraordinari, cal que entrem a un altre tema, un tema, diríem, central en el dia d'avui, en aquest sentit de viure, no? Potser el tabú que ningú vol mirar o que ningú vol parlar. Parlar d'herències continua sent incòmode. S'associa a l'amor, però sobretot a una veritat més profunda. La família no és només afecte, sinó també poder, entre cometes o no, dependència i expectatives. Allò que no es diu en vida sovint esclata després. Alejandro Brat, és veritat o no? Alejandro.
1: Evidentment, tot allò que no programem en vida ens esclatarà, com ben dius. És a dir, que el tema de les herències, no només des del punt de vista dels problemes familiars, sinó també dels impostos, és un tema que es té de programar, és molt programable, i es poden evitar doncs, molts problemes i molts impostos si ho fem amb temps.
0: Recordo, Alejandro, que l'altre programa, com torno a presentar-te, és advocat expert en assessorament jurídic, tributari i herències. No? Recordo una frase que va quedar que la culpa a vegades sempre és del mort, no? O és del mort. Això va quedar una gravada entre l'acudit i la realitat.
1: A veure, per desgràcia és veritat. És a dir, jo sempre dic que la culpa la té el pobre difunt, no? Per què? Perquè no ha fet les coses ben fetes. Perquè no hi ha pitjor cosa avui en dia que deixar-li als fills tota una herència sense repartir, sense adjudicar, sense dir a qui és i que siguin ells els que se la tinguin de repartir. Això és dir-los, vinga, ja podeu començar a barallar-vos.
0: La mort, diríem, pot generar el conflicte. El revela i el posa de manifest, doncs, les herències actuen com un mirall implacable, diríem. Fan visibles desigualtats, preferències i silencis acumulats durant dècades. El patrimoni esdevé el llenguatge, diríem, amb què els resol o no la història familiar. Manel Becerra.
2: Que l'amor no ordena, sinó que desordena, però en aquest sentit jo volia introduir un element que una família en general, perquè les herències quasi sempre són en família, una família és un sistema per si mateix i compleix les regles de la sistèmica i té un equilibri que pot ser positiu o pot ser negatiu. Quan hi ha un amor, normalment d'una figura central, aquest sistema es trenca i pot entrar en crisi i pot entrar en conflicte. Però d'una manera o una altra, el sistema tornarà a retrobar un altre equilibri, sigui un sol sistema o diversos sistemes. Per tant, jo posaria una petita idea d'optimisme en el que l'amor desordena, però també pot ser ajuda a desordenar i a resoldre situacions larvades i conflictes interns que estaven latents.
0: No fer testament. Jo diria que no fer testament no és pas neutral. És delegar a la llei i als hereus una decisió que correspon a qui tenia la capacitat per fer-ho i la responsabilitat de fer-ho. Aquesta renúncia, aparentment còmoda, és sovint l'origen de disputes irreversibles. Àlex Brat.

0: Comparteixo el que dius, Manel. Doncs no fer testament és una irresponsabilitat que el que provoca és que heretin les persones que la llei decideix. I la llei no coneix les necessitats ni les particularitats de cada família. Com diem, cada família és un món. A més, la decisió de no fer testament amb frases que me les diuen molt, de ja es posaran d'acord els meus fills, o els meus fills no es barallaran, és l'origen de moltes disputes. Testar és un acte de consciència i d'amor cap a la família, a més de ser un acte realment senzill i econòmic. Tenim un company notari que ens ho podrà confirmar, però fer un testament, llevat les despeses d'un advocat que pugui redactar, pot costar 50-90 euros. És a dir, no hi ha excusa per no fer testament.
1: No és un tema de diners, no és un tema en cap cas. Això, a mi m'agradaria que avui poséssim els punts sobre les IES d'una forma molt concreta, no? Quan la capacitat, doncs, s'afableix, diríem, el risc augmenta. Què podem dir? Que testaments tardans, influències interessades, decisions, potser preses sota pressió o por, a vegades la por, la pressió familiar, la manca de previsió jurídica converteix la vellesa en un territori exposat on el dret arriba tard i el dany ja està fet. Antonio Martínez de Loyo.
2: El dret successori és un dret molt antic i de molt àmplia aplicació, perquè tot s'ha de passar un dia pel fet de la mort. Per tant, és un dret que té una llarga tradició. Això significa que aquests problemes que s'anunciaven s'han posat de manifest i també s'ha aconseguit posar solucions. No sóc un expert de la matèria, però aquesta mateixa taula hem parlat, per exemple, del pacte successori com una forma de lligar el que és la voluntat del testador més enllà de la seva mort i més enllà de lo que siguin les últimes voluntats en l'última etapa de la vida. Per una altra banda, recordo també paraules sàvies del notari que avui ens acompanya, una altra intervenció que va fer per telèfon, que deia, per què hem de dubtar de que un senyor de 90 anys pugui enamorar-se i pugui deixar tot el seu patrimoni aquella persona que l'està cuidant durant 24 hores, durant molts anys i molts anys? Això em va fer reflexionar, perquè d'alguna forma queia també jo mateix en aquesta imatge que tenim una miqueta prefabricada, pues, d'aquest senyor que la seva voluntat està dominada i aquesta dona que pot ser, pues, molt atractiva i que resulta que al final, bueno, la reflexió que va fer el notari va fer rumiar bastant de per què no, per què no d'haver-hi la llibertat si d'alguna forma s'acredita que aquesta persona, el testador, està en el ple ús de les seves capacitats per poder disposar del seu patrimoni.
1: Després li preguntarem després, diríem això que acabes de dir, l'amor no apropiat i les... no apropiat entre cometes, moltes cometes si voleu, i les herències. A veure... Els impostos de successions sempre són complexes i les donacions arriben quan el dol encara és viu, no? El desconeixement d'aquest tema, que és un tema que insisteixo molt, perquè cal tenir-ho clar, o si no tenir-ho clar, més tenir els eixos centrals. Els terminis curts i la falta de liquiditat converteixen què? Moltes herències en una càrrega. Això sembla que ho he escoltat mil vegades. No és pas estrany que, de vegades, l'única decisió sensata sigui, doncs, què? Renunciar. Valentina.
3: A Catalunya, la declaració de l'impost de successions s'ha de presentar en un termini de 6 mesos des de la defunció, tot i que es pot sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més.
1: Sí.
3: Aquest termini tan curt arriba just quan les famílies encara estan de dol i moltes vegades això pot generar pressió, estrès. Des del meu punt de vista, això també converteix un dret en una càrrega addicional. El Codi Civil Català ofereix figures com l'acceptació a benefici d'inventari, que protegeix l'hereu davant els deutes, i a més també la renúncia a la herència, com tu ben has dit, però moltes persones és cert que no les arriben a aplicar per desconeixement o per falta de temps. Per això crec que cal més informació i també acompanyament jurídic, perquè heretar ha de ser una oportunitat, mai un càstig.
1: Això que estem fent, ara li dono la paraula a l'Albert Domingo. Brat, estàs d'acord que aquest programa, per exemple, que estem fent dedicant a aquest tema, és tan, jo no diria, no important, però sí necessari, com m'imagino, informar?
4: Home, evidentment, perquè ningú informa del tema de les herències. No, ningú. És a dir, amb mitjans de comunicació, pues, si potser fan algun programa, etc, però no hi ha cap institució que t'estigui informant i que et digui això ho tens de fer d'aquesta manera, que tens d'anar a un professional o tens d'anar a un notari a fer a que t'informi, perquè si no, aquí ningú s'entén.
1: Ho intentem, aquí he sentit de Piera, ho intentem.
4: Sí, sí, ja ho veig.
1: Ho intentem amb tot el carinyo. Jo diria, ara, pregunta o reflexió a l'Albert Domingo, que és el notari de Vilassar de Mar, jo diria que el conflicte no neix al notari. A vegades dius, els notaris sempre hi ha conflictes. No, a veure, un moment. Cap notari genera un conflicte. això és per essència, no? El despatx només és l'escenari, diríem, final d'un conflicte que ve de lluny, no? No, no la crea el notari. Comparacions infantils, rols familiars, risc, expectatives, diríem, no parlades, silencis, les herències, silencis i rancúnies, també, que també apareix, tot sura, no? Les herències no trenquen famílies sanes, famílies que es parlen i que es miren a la cara. Posen en evidència a les famílies fràgils i que no tenen pas diàleg. Albert Domingo, la teva opinió.
5: No, la meva opinió és que, efectivament, la prevenció és el testament. Si fas testament, fas una prevenció absoluta del futur de la teva successió, en la qual van els béns on tu vols, en lloc d'anar on decideix la llei. Hi ha moltes figures jurídiques per la qual tu pots utilitzar i decidir, doncs, lligar uns béns determinats a unes determinades persones, evitar que passin altres persones. Si no vols que no passin, doncs no passaran. Si preveus si hi ha fills i descendents, si no preveus que hi ha germans, si hi ha comoriències, si hi ha, per exemple, menors d'edat, qui els tutelarà, si queden orfes de pare i mare, si hi ha un possible conflicte faràs un marmessor, que pot ser universal o particular. Hi ha moltes figures, o sigui que el dret és molt ric, totes les previsions estan fetes, l'únic que necessites és assessorar-te per fer-ho bé i correctament amb un professional, ja sigui un notari, un advocat, el que calgui. Però la realitat és que hi ha bones solucions, tot té solució, el que passa que hi ha molta deixadesa i desinformació. És el que s'ha d'evitar i aquest programa justament està per això.
1: De tot plegat, moltes donacions fetes, entre cometes, també per ajudar, diríem, acaben sent l'origen de greuges futurs dins de la família, no? Aquests dies parlava amb moltes famílies i de totes les que parlava, de 10 persones, de 10 famílies, 8 en tenen problemes i alguns molt greus, no? Per tant, donar sense ordre, sense condicions o sense coneixement fiscal no és pas, diríem, generositat, és imprudència. És imprudència. Això és el meu criteri, clar. Ara veurem què diuen els experts. El dret no castiga l'amor, però sí la manca d'estructura. Lourdes.
6: Des de la mirada edatista, el fet, el problema no és donar, sinó és donar a baix pressió. Molt sovint, a les persones grans, la família els pressiona, doncs, perquè els ajudin, perquè els hi avancin a les herències o perquè resolguin o posin titularitats a les comptes perquè així no hi haurà problemes per més tard, però una vegada més hi ha aquest problema. O sigui, no es respecta la veu i la decisió de la persona gran, sinó que tot això està mediatitzat per aquesta influència, per aquest apoderament dels fills d'algo que encara no seu, perquè la persona encara no ha decidit, no? Per tant, és necessari aquest assessorament, no? aquest assessorament legal de com donar o decidir no donar. I ja s'espera que s'esperin després del testament.
1: Després però arribarà l'embolic, no? M'imagino, arribarà l'embolic. Per tant, figures com la legítima, que hem escoltat tantes vegades. Què és la legítima? A veure si ens ho expliquen una vegada més, perquè ho entenem tots plegats, ara ho preguntaré. O l'usufructe habitual neix amb voluntat protectora, sembla. Però en la pràctica generen tensions complexes. La llei garanteix drets, però no garanteix convivència, i sovint obliga a vendre, a negociar, a litigar, o el pitjor moment emocional, i dins, a vegades, del pitjor moment emocional. No? Consejo Martos.
7: Tota aquesta conflictivitat de les herències demostra, per una banda, la feblesa de la condició humana, com aquestes coses que diuen de la família, quan arriba l'interès es poden posar en qüestió i derribar-se, però també demostra, ara es parlaves de la legítima, de la quarta individual, etc., demostra que no se'ns educa, no se'ns forma en aspectes centrals de la vida. El programa El sentit de viure a Ràdio 4 fan una funció, però també el sistema educatiu hauria de formar-nos en aspectes centrals de la vida, i això ho hem de reclamar no només als mitjans, sinó a l'educació també.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb sentit de viure, a Ràdio 4 volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE, un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar, a entendre. Junts, un nou sentit de viure, tots plegats. Un futur on ningú s'obre. Un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
8: Sentit de viure. No s'obre ningú.
1: Senyor Ebrard, comencem per vostè, Àlex i Alejandro. Bueno, món successori. Primer ubiquem d'una vegada per si ho aconseguim, la importància de fer testament. Quan parlava aquests dies amb les famílies, la majoria no volen parlar. Els fa por parlar d'aquest tema a les famílies. No parlen. Diu que això, aquest tema no toca. Però aquest tema arriba. I arriba quan s'ha mort algú. A veure, explica'm això perquè ho entenguem tothom. Tothom ho entengui, diríem.
4: A veure, parlar de la mort no agrada, evidentment. No agrada a ningú. Però aquí hem de veure que no estem parlant de la mort, estem parlant del trànsit generacional des d'un punt de vista econòmic. El testament, si no hi ha patrimoni, no té cap raó de ser. És a dir, és un tema econòmic, el testament i l'herència. Aleshores, el que nosaltres diem és que es té de fer aquesta previsió per evitar aquests problemes amb els fills, perquè les herències, aproximadament el 80%, són conflictives. Després hi ha un 20% que són aquelles que trenquen les famílies per sempre. Jo sempre dic una frase que dic, que és: la família és el que queda després d'una herència. És que és veritat, perquè es barallen els germans, surten sentiments, passen mil coses, llavors, i hi ha el tema dels diners, no? Llavors, per això sempre és recomanable fer aquesta previsió per evitar precisament la ruptura familiar.
1: Podem explicar d'una forma clara la legítima?
4: Sí.
1: O Àlex, o on se vol, Àlex, digue'm.
9: La legítima jo l'entenc com una limitació a la llibertat d'una persona. Al final, la legítima és un 25% de l'herència que obligatòriament ha d'anar, si la reclamen...
1: 25%
9: de l'herència que ha d'anar a unes determinades persones. Llavors, aquesta figura, que és una figura antiga, com deia, el que provoca és que el testador o la testadora, la persona que té el patrimoni, no pugui decidir, no pugui dir: amb la tutela del meu patrimoni li deixaré a la meva esposa. No pot, perquè hi ha una part que ha de deixar obligatòriament als fills. A més, existeix la figura del desheredament, que és aquesta figura mitjançant la qual podem treure aquesta legítima, però és una figura que a dia d'avui és complexa, s'està utilitzant, però requereix molts mecanismes, molt estudi previ. Llavors ens trobem aquesta legítima que és una institució molt instaurada i que és complicat de treure.
1: En el vostre despatx són els eixos principals aquests que estem parlant ara? És el que més demana, el que més succeeix?
4: Mira, quan... Posem un exemple. Mor el pare, no? Mor el pare i la mare està viva. Llavors, els fills reclamen la legítima a la mare, la legítima de l'herència del pare. Mentre està viva la mare, normalment no. Dic mare perquè normalment els pares anem primer. O sigui, l'home mor primer i després queda la vídua.
1: Sí, això... L'esperança de vida camina per aquí.
4: Per nosaltres, per desgràcies, així. Sí. Llavors, ja dic, normalment no reclama a la mare, un fill no ho reclama. Però el pleit més habitual que tenim en un despatx és el de reclamació de legítimes.
1: De qui a qui?
4: Dels fills a la mare.
1: Dels fills a la mare.
4: A la mare. I això és tremendo. I això és una reclamació habitual.
1: I què vol dir exigir? Des d'un punt de vista del xantatge, des d'un punt de vista...
4: Sí, hi ha xantatge, dient que si no em pagues la legítima no veuràs els nets o coses d'aquestes, no? És a dir, i després hi ha la via judicial, doncs, que reclamen a la mare la part de...
1: I com es gestiona això? A veure, ja sé que ho hem dit, però intento posar-me al dia. Quan uns fills maltracten, permeteu-me l'expressió, a la mare perquè ha mort el pare i li reclamen la legítima o el que sigui, això no està establert. Això s'hauria d'establir des de...
4: Per això he dit abans que la culpa la té el difunt.
1: El mort.
4: Perquè el mort ha dit, per exemple, ha dit: tot per la meva dona, el tot per tu, tot per mi, que per mi és el testament pitjor que hi ha, no? Tot per tu, tot per mi. Per què és pitjor? Perquè és el que més paga impostos i és el que no estàs preveint precisament la legítima.
1: Per tant, el millor, no sé si l'expressió és correcta, la millor herència, el millor pacte, quin és? Amb aquest pacte successori, com li diem?
4: No, herència, testament normal. El pacte són reservats per coses molt concretes i pot ser perillós, al tanto, eh? Es té de mirar amb lupa un pacte. Jo parlo de testaments.
1: Testaments.
4: El testament normal és important que si es pot fer una previsió de les legítimes, cas per cas es té d'estudiar, cas per cas, però és molt

0: important ja cobrir la legítima, deixar-la ja establerta per evitar baralles.
1: Aleshores, jo, que, bueno, cadascú de la taula pot preguntar el que convingui, però m'anava ara Albert Domingo, el notari. Des de la teva experiència, des de la vostra experiència, recordo que efectivament al darrer programa parlaven de l'amor no apropiat, o no sé com ho dèiem, em sembla que l'Antonio estava fent una referència, no? O sigui, tothom té dret a donar l'herència a qui li doni la gana. Més o menys explicat d'una forma molt ràpida. Quina és la vostra visió, el vostre pensament?
2: La meva opinió és que, per mi, la legítima no tindria que existir, com no existeix a Navarra, per exemple, o no existeix al País Basc, un concret territori que és Ayala, o els països anglosaxons, molts d'ells tampoc la tenen. En definitiva, la legítima és una obligació legal de protecció de la família que avui en dia no té massa raó de ser. De tota manera, aquí a Catalunya tenim una legítima que és un dret de crèdit que és bastant tou. I, efectivament, es pot desheretar amb un fill que no es porti bé amb una... En fi, han fet una modificació no fa massa temps, dient per falta de relació, però llavors ha afegit per causa imputable legitimari. El problema està que la causa imputable legitimari l'ha d'acreditar justament a l'hereu. Per tant, això no té sentit. Ara estan intentant canviar aquest sentit en la propera modificació del Codi de llibre quart del Codi Civil de Catalunya. Per tant, jo crec que la legítima no tindria que existir. Tu has de fer i decidir amb el teu patrimoni el que vols i on vols. I en relació a cada cas, sí que és veritat una cosa, que cada testament és, en definitiva, un tratge a mida. I un tratge a mida vol dir que cada persona té la seva història i s'ha de veure cada persona què és el que necessita o què és el que vol. Per exemple, una persona que té un pis, aleshores marit i muller, el més aconsellable és deixar-li la seva esposa, evidentment, perquè no hi ha més, no li deixaràs el fill, i després si el fill s'esmora i li passa al net o li passa a l'altra senyora, no discutiràs la propietat del teu pis amb una persona que ni és el teu fill. Per tant, jo crec que cada testament és un tratge a mida, s'ha de mirar què és el que hi ha al patrimoni, i els pactes successoris i d'atribució particular, concretament de coses concretes, són molt útils. En casos concrets i determinats, com diu molt bé l'Alejandro, s'han d'estudiar, però vull dir, té una importància que soluciona moltes qüestions. I després, el tema impositiu a Catalunya, sí, tenim un impost fiscal que jo també crec que seria que a una etapa nostra, aquí a Catalunya van eliminar l'impost de successions de mare, de marit a muller i a fills. El que passa que el van tornar a reinstaurar per l'any 2014, em sembla recordar, quan va haver-hi el pacte de convergència amb Esquerra, i l'han tornat a reinstaurar, però bé, jo crec que l'impost de successions entre marit i muller i com a molts llocs d'Espanya i moltes comunitats d'Espanya no existeix, per tant està molt, molt minvat. O sigui, el patrimoni que tu has treballat, li deixes a la dona, li deixes al fill, has de pagar. Sí que és cert que a Catalunya, marit i muller, l'impost de successions està bonificat al 99% de la quota, que gairebé no pagues, però els fills no, i els fills paguen. I això jo crec que s'hauria de revisar.
1: Antonio, que tens la paraula.
3: Volia també tenir en compte que tenim aquesta taula d'experts que poguessin parlar del tema de la renúncia en vida a la legítima. He vist no fa gaire...
2: De vida.
3: Perdó?
2: Nula, prohibida.
3: Jo he vist una...
2: No. Bueno, en vida no pots renunciar a la legítima. Pots demanar...
3: Davant de notari, eh?
2: No, vull dir, pots evidentment, tu pots acceptar una legítima i pots dir, bé, escolti, amb això jo no reclamaré, però evidentment, si hi ha més del que t'han donat, evidentment podrà reclamar el que es diu el suplement, és a dir, que és arribar a la teva quota, un 25%, com molt bé, repartit entre tots els fills que hi hagin. Si n'hi ha un serà el 25, si n'hi ha dos serà 12,5, si n'hi ha tres, 8,5, i així successivament.
4: A més que la legítima és un dret, llavors aquest dret neix en el moment de la defunció. És a dir, una renúncia en vida implicaria renunciar a un dret que encara no tens. Llavors, per això no té un encaix gaire lògic.
1: I...
5: El dret civil català, les renúncies anticipades estan mal vistes, de tots els aspectes. Jo no puc pactar amb el meu germà sobre l'herència de la meva mare, que està viva. Totes aquestes coses anticipades estan mal vistes, són nul·les.
2: El pacto non succedendo.
5: El pacto Corvino, no?
3: El tema és el tema de l'atribució de béns del testador en vida amb una persona i en base justament a l'acreditació de que ha rebut això, que és molt superior al que correspondria, es fa la renúncia. Jo tinc el document i si farem un tercer programa tindré molt de gust.
1: El farem, per tant, perquè és un tema inabastable. Bueno, si no és inabastable...
3: Sempre sospitós, aquest tema, per suposat.
1: Jo, una... Avui les parelles es casen o gairebé no es casen. Per tant, les parelles de fet. Com afecta tot això a les parelles de fet? Perquè segurament tenim molts oïdors que estan en aquesta situació.
5: A veure, hi ha una sèrie de temes en general molt conflictius amb el tema de les successions. Un és la legítima, com hem dit, un és les persones grans, que hem parlat, i un altre és les parelles de fet. I després hi ha els gendres, les joves, i tot això que també és conflictiu. Parelles de fets a Catalunya, doncs és molt conflictiu si no saps... si no coneixes els efectes de la parella de fet.
0: És a dir, a Catalunya el que s'entén per

0: parella de fet, que és aquella parella del sexe que sigui, que viuen conjuntament, poden demostrar que viuen més de 2 anys, o que s'han fet un document davant d'un notari, o que s'han registrat, és a dir, o que tenen un fill en comú, perdó. Aquestes parelles, encara que no estiguin casades, la llei les equipara, la llei catalana, les equipara al matrimoni. Que tu estàs d'acord amb aquest defecte? Perfecte. És a dir, jo moro, heredarà la meva parella. Perfecte. Però i si no estàs d'acord? I si tu mors i el teu fill hereda, o la teva filla, un patrimoni, i resulta que viu amb una altra persona, que és parella, i mor el fill i hereda aquesta altra persona? Jo no vull això. Jo vull que passi a l'altre fill meu. És a dir, l'important de les parelles de fet és conèixer els efectes a Catalunya, que són molts i molt importants, perquè Catalunya equipara la parella de fet al cònyuge. Té dret a la quarta viudal, a l'any de plor, a tots aquests drets que hi ha quan mor una persona com quan es divorcien. És a dir, té uns drets importantíssims i això es té de conèixer.
1: Sí, que és un avenç a Catalunya perquè a la resta d'Espanya, al Codi Civil espanyol, no estan regulades les parelles de fet. Llavors, aquí sí que s'ha de conèixer a Catalunya que hi ha aquests efectes.
2: Només ho tenim a Catalunya, això.
1: No sé si hi ha alguna altra comunitat autònoma, però...
2: Perdó.
1: El Codi Civil
3: català regula la nostra específicament, però evidentment hi ha altres regulacions a les altres, a la compilació...
1: Lleis específiques.
3: A les compilacions balears o a la compilació de dret aragonès, etc.
2: Manel.
4: Sí, jo, com que no soc especialista ni en dret ni en temes...
2: Bueno, però ets un ciutadà que té herències i que faràs amb tot el teu patrimoni, no?
4: Ja passaré un dia
2: a veure'ls. Ja
4: sé que l'estadística és demoledora, no? La majoria són conflictives i algunes són encara més amb una conseqüència més negatives, de trencament familiar i atenció. Però jo volia posar l'atenció en aquelles herències, en aquests processos d'herència que no són negatius o no porten a trencament de la família.
0: L'herència feliç.
4: Pot ser una oportunitat, també, no?
2: L'herència, com dius?
4: L'herència feliç. És una oportunitat per... Jo conec algun cas concret que ha sigut l'oportunitat... No, en diferents famílies, amb 2 o 3 fills, que ha sigut una oportunitat per resoldre temes de gènere, per exemple, o per resoldre problemes de projectes que estan pendents o que se poden desenvolupar després de la situació de l'herència. Vull dir que també hi ha una part positiva, diguem-ho així, no vull ser naïf, vull dir que no sóc ingenuo, però potser també hauríem de mirar aquesta part positiva de ser una herència i fer-la amb aquest tipus de condicions.
5: I passa, no? Realment això que comentes, perquè nosaltres sí és cert que ens posem una mica negatius perquè la gent agafi consciència, i de fet ens ho trobem al despatx, aquestes herències que resulten ser herències felices, i a mi m'agrada dir-ho, i m'agrada parlar amb els fills, amb els germans.
2: Defineix, sisplau, herències felices.
5: Una herència feliç és una herència en la qual es respecta la voluntat del testador o la testadora sense cap tipus de condicionant. Es respecta la voluntat, es va al notari, s'accepta l'herència, es liquiden els impostos, es fan els canvis de nom on correspongui, els van als registres de la propietat i ningú diu ni mu. Aquesta és l'herència feliç, que és el que dic, que quan es produeix a mi m'agrada reconèixer i parlar amb els fills, amb els germans, i dir, escolta, enhorabona, perquè no és una cosa que estem acostumats a veure.
2: Albert, perdó, volies dir... No? Sí. Recordo una frase teva d'una del programa. Jo he dit que l'amor no és apropiat, és a dir, vas dir que, evidentment, el mort o el que testa pot testar perquè li doni la gana, no? A vegades no està ben vist perquè no és ni la dona ni el fill, sinó és una altra senyora o el que sigui. Això succeeix? Passa d'aquesta manera? Quina és la teva visió sobre la llibertat de les persones en el testament?
3: Bé, no. Lo normal és que el patrimoni va dintre de la família. És a dir, dintre de la família vol dir o s'ho queda el marit, o s'ho queda la muller, o s'ho queden els fills, això, o algun net, etc. Això és lo habitual. Quan s'ho queda una altra persona? S'ho queda una altra persona quan, efectivament... Malauradament pot haver-hi aquesta influència que dius tu, que aleshores hi ha un problema de detectar-ho, el que passa que és molt complicat perquè, és a dir, si no t'ho deixen a tu, després no em cuides o després tinc problemes, saps el que vull dir-te? Aleshores és complexa. És sí que ens hem trobat amb casos d'aquests que dius, escolti, l'avantatge del testament és que el pots canviar sempre que vulguis. Per tant, avui fas un, però demà en pots fer un altre, i en altre no necessàriament s'ha d'enterar aquella persona que has fet el canvi de testament.
2: Brad, l'herència en vida, hem parlat de l'herència en vida, caldria dir alguna cosa?
0: O sigui, adelantar-te a l'herència.
2: Sí, o sigui, que en comptes d'esperar que moris, sí, jo te la vaig donant ara mateix.
0: Mira, per motius fiscals, totalment d'acord, 100%, sí. I ara tenim a Catalunya unes oportunitats boníssimes, que es diu donacions per causa de mort, i a més pactes successoris també,

0: que això és importantíssim si tu vols adelantar l'herència.
1: Potser estava pensant, és la millor, acció, la millor decisió?
0: Únicament des del punt de vista fiscal. Jo no veig un altre motiu.
1: D'acord.
0: Perquè, clar, si ho dones tot en vida, a veure, depèn quina edat tinguin els fills, tampoc és molt recomanable, no? Però donar a la teva parella, al teu marit, a la teva dona, donar ara en vida, donar coses, doncs fiscalment després pot sortir molt, molt a compte. És a dir que, des del punt de vista fiscal, adelantar-te l'herència, sí.
1: Sí, d'acord.
2: Sí, volia recalcar que, com que moltes persones que fan herència són persones grans, i es tracta d'un tema econòmic, amb el tema econòmic associat a les persones grans, hi ha moltes vegades que s'incapacita la persona, no? Com que ja no entens els papers, ja tot això no cal, ja t'ho tramitaré jo perquè tu això no ho saps portar, per tant aquí hi ha, doncs això, o sigui, arriben a treure-li els drets a decidir, o sigui, l'amor es converteix en invalidar la persona.
1: Bé, ens queda un munt per davant. Ens comprometem a fer un altre programa, ja de tot ple i quan convingui. Tinc la paraula de tothom, el senyor notari, els senyors Abrats i els nostres amics de la ràdio, perquè aquest és un tema que no volem pas deixar de banda. Gràcies, gràcies per ser amb nosaltres aquí a Sentit de Viure. Gràcies, gràcies a Alejandro Abrat, Manel Becerra, Antonio Martínez de Loyo, Àlex Abrat, Valentina, Albert Domingo, Lourdes Charles i José Ángel Martos. Valentina Martos Amiguet. Això sempre és important dir el teu cognom. Ella sap per què. Per tant, senyores i senyors, amics escoltadors, marxem. Per tant, com sempre, dediquem el programa a les dones i als homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Amb la importància que té l'alimentació com a factor clau en la prevenció de determinades malalties i en la promoció d'un envelliment més saludable amb persones molt divertides, molt interessants. Per tant, José Gil, a la realització. Gràcies, José. A la taula de so, Roger Vergés, gràcies. I la Carina Barón i el Tomàs Esmic, com diríem, ens acompanyen com a becaris. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Ha estat un plaer, ha estat una joia. Gràcies per ser amb nosaltres. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

0: Ràdio 4. Aquella nit al Tiffany's. Capítol 3.
1: Martí! Vine a la cuina. A berenar. Té, bonic, un got de llet i au. No taquis gaire, que després la mama ha de fer moltes rentadores.
2: Amb xocolata, bravo!
1: Ai, si ara ja és una llima, no me'l vull imaginar amb 18 anys. Ai, és tan maco. Ai, Martinet, aviat tindràs una germaneta per no avorrir-te mai més. Vinga, va, que vol sentir una mica de notícies, senyora periodista i mare soltera. A veure com progressa el món, Alba Mora.
3: Acusats de terrorisme, entre tots sumen 375 anys de condemna per una baralla de matinada en un bar. Una batussa entre joves bascos...
2: Mama, què és una batuta?
1: Ai, no, Martí, no, espera, que trec la ràdio. Menja, va, menja. Entre l'època d'en Cisco i ara... Hi ha dies que tot sembla que segueixi igual.
2: Batuta!
1: Va, Martí, acaba't el pa també, eh? Aquí no berenem només xocolata. Va, escolta, que voldries fer un dibuix per un amic meu, Martí?
2: Sí, un amic de la mama. Li vull dibuixar un monstre.
1: Ves que, home, així m'agrada. Va, tira, tens retoladors i paper al menjador. Vinga, guapo.
2: Un dibuix.
1: Va, ara sí, la ràdio, coi.
3: Perquè Espanya té diversos fronts judicials que preocupen Europa, com és el cas del

0: exiliats i les euroordres de detenció o les detencions indiscriminades de membres del CDR.
1: Uf, quin panorama. Però va, han passat els dies. Ets periodista, Alba. Les fonts s'han de cuidar. Va, truca'l.
2: Aquest és el contestador de Francesc Ayats. Ara no us pot atendre. Quan sentiu el senyal, deixeu el vostre missatge, si us plau.
1: Hola, Cisco. Com va? Espero que bé. Res, que volia saber com estaves i que sàpigues que en Martí, te'n recordes, el meu fill, en Martí, ara ha acabat de berenar i t'està fent un dibuix. I jo res, que em sap greu si l'altre dia per culpa de la meva investigació... No vull dir que em sap greu si et va trasbalsar haver de recordar. Collons, quin desastre de missatge estic fotent. En fi, doncs això, que espero que estiguis bé. Una abraçada, Cisco. Bueno, senyora periodista, suposem que has perdut una font important d'informació. Però la investigació no es pot aturar, va. Martí, la mama se'n va a dutxar, d'acord? Deixo la porta oberta per si m'has de dir res.

0: Mirallet màgic, mirallet màgic. Qui és la dona més trinxada del reialme? Ai, senyora periodista, fas unes ulleres de por. Va, vinga, una dutxa i com nova. No, si ja em dutxaré demà, ja. Segur que és la mare, que no en té mai prou del seu net. És que... collons! Sisko, hola, com estàs?
1: Bé, merci, Alba, merci. Que t'agafo en mal moment.
0: No, si m'estava a punt de dutxar i no. Digues. No, espera, que tanco l'aigua. Ja està, digues.
1: Acabo de sentir el teu missatge. Primer et vull demanar excuses. És que tants dies sense dir-te res, però és que no està del tot fi.
0: I ara, no. Si jo només volia saber com estaves i si podia fer res per tu.
1: He decidit que t'ho vull explicar tot. Vull parlar de tot, Alba. Però no vull anar de pressa. No m'hi he enfrontat mai d'una manera tan oberta.
0: Ostres, jo? Com?
1: La veritat és la veritat. El primer dia et vaig demanar que no m'enganyessis, recordes?
0: Sí, clar, que me'n recordo.
1: I no m'has enganyat, ni m'has apretat. Jo sé que sóc una peça clau del teu reportatge i que ho sóc perquè, en fi, pel que vaig fer aquella nit d'agost a Tiffany's, la nit que es va aturar en sec la meva edat de la innocència.

Vale, va, va, va, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Jo, Cisco, no sé què dir. Ja et vaig proposar que no parlem res de que tu no vulguis, eh? No has de sentir cap compromís.
1: Vols saber una cosa, home?
0: Digues, Cisco, sisplau.
1: És un exemple.

0: no hi ha cap diferència entre els nostres comitès d'acció revolucionària i el CDR que van muntar els catalans per portar i defensar les urnes l'1 d'octubre.
1: No t'acabo de seguir, Siscu.
0: La lluita contra l'opressió no s'acaba mai. T'ho vull explicar tot. T'ho haig d'explicar tot. Aquest és el meu compromís, Alba, i el de tota la meva vida.
1: Molt bé, doncs entesos. I llavors, com vols que quedem? Si de cas podríem repetir el lloc de sempre, no sé.
0: Tranquil·la, t'anaves a dutxar. A veure, jo havia pensat que... coneixes el restaurant Estresmall, el més antic de l'escala? Jo pensava que... No sé, si vols, aquest vespre potser podríem sopar. Mira, pago jo, esclar. Si el nen d'allò, si en Martí es pot quedar amb el pare, no serà gaire estona i no vull que et suposi cap problema.
1: Ui, si sóc mare soltera, Siscu, però la meva mare viu a dues cases del carrer i estarà encantada de poder consentir el seu net preferit.
0: Ah, collons, no sabia que... a veure, llavors potser que ho deixem per... que ho canviem per un dinar. Excusa'm, no volia fer safareig.
1: Ni parlar-ne. No passa cada dia que un mite et convidi a sopar. I conec Estresmall, eh?
0: Un mite, sí. Un coi de mite. Va bé, a les 8.
1: Horari francès. Allí seré. Fins ara, Siscu.
0: Va bé, fins ara, Alba. Merci.
1: Martí, guapo, avui sopes amb la iaia, sí?
2: Mm-hmm.

0: de nens podrits per tots els estats,
1: els herois.
2: Uf, em sembla que no sortir a sopar des que va néixer en Martí. Oh, que bé. Mira, quina carta, tu. Oh, i mira quins plats. Uix, piquen una mica, Cisco, eh? Va, anem a mitja.
3: No, no, ni parlar-ne. Jo no sóc mare soltera. Perdona, d'allò. Tria el que vulguis, eh? Jo faré el mateix. En aquí el peix el fan molt bo i és fresc, fresc.
4: Hombre, jo a vostès els conec. Ara fa dies que no venen a la taverna, eh?
2: Ostres, senyor, a quants llocs treballa vostè?
4: És estiu i som a la Costa Brava, reina. Se'n diu pluriempleio.
3: No ha canviat res. Però escolta, company, que fas doble jornada o què? Pensa que tenim uns drets laborals que van costar-nos moltes lluites.
4: Drets laborals, diu. El que faria falta són trets. Trets laborals. Què volen que els digui? El país es va vendre en el turisme i jo, en fi, jo en visc el doble, si m'ho miro pel costat bo, esclar. Bo, els senyors han triat o volen demanar primer el beure i que els deixi una estoneta més per pensar?
2: Per mi una cervesa sense alcohol. Tria tu, Cisco. Només pensa que tinc gana de llop i mig, eh?
3: Sí, sí, de fet, jo a l'estiu del 68 vaig ser de cambrer aquí al costat i moltes hores feia, moltes. I llavors ja es veia que el turisme seria la nostra condemna. I a veure, t'agrada el peix, Alba?
2: M'encanta.
3: A veure si farem una amanida de tomata i uns sonsos de primer.
4: Tomata...
3: Vaig bé, Alba?
2: Home, sí.
3: I de segon, de collons. M'he deixat les ulleres a casa i... Sí, mero al forn per dos, eh?
2: Perfecte.
4: Mero al forn per dos... I és peix, mai i julivert o tal com raja?
2: Sense, si no us fa res, que després passo la nit del lloro i... Et sembla bé, Cisco?
3: Impecable.
2: Val, doncs una mica de pa amb tomata.
3: Molt bé, jo voldré vi negre. Si en teniu del país, mig litro, merci.
4: De quin país? Del nostre o del que ens mana? és broma, va. Marchando.
2: Bueno, doncs ja som aquí. Cisco, de veritat que moltíssimes gràcies, eh? I ja tinc la llibreta, tinc el boli, tinc... Ai, perdona, que m'has dit que no volies córrer.
3: Ja vaig córrer prou aquella nit a Tiffany's, la malida nit de l'agost del 69. No, si ja t'ho dic, vull parlar de tot.

0: Ha arribat el moment, les coses com siguin.
1: Però potser no és cosa meva, Sisko, però... Què t'ha fet canviar d'opinió? Entén-me, vull dir... Quin detonant, què t'ha trasbalsat, si es pot dir així?
0: Avui sentia la ràdio i han parlat d'aquests nanos del Chasso. No sé si saps aquell cas. Ja han parlat dels exiliats, del procés, clar.
1: Sí, sí, avui ho deien per la ràdio, sí.
0: Correcte. I a veure, de cop i volta ens he vist a mi i els meus amics a finals dels 60, saps?
1: I has lligat caps i has pensat que tot continua igual, perquè és el que jo he pensat.
0: Veto aquí, però no és només això. Jo penso que la lluita continua. Ep, sí que va de pressa aquest nostre cambrer estimat.
2: A veure, una sense alcohol per aquí, la mitja botella de negre pel senyor, una daiga que posa la casa i unes olivetes per obrir la gana. Listos?
1: Ah, moltes gràcies.
0: Sí, merci. Doncs això, et demano que no te'n riguis de mi, però... Però és que no sé com dir-t'ho. No. Oh! Bon vi, aquest de la casa.
1: Doncs la cervesa sense alcohol no val res, eh? No saps les ganes que tinc de parir i tornar a poder beure cervesa normal. Però digues, parlàvem del detonant.
0: Mira, sí... A veure, no vull que el teu fill creixi en un món oprimit. Ja està, ja ho he dit.
1: Què vols dir, Sisko?
0: Les notícies, segons com tot continuï igual, oi?
1: Sí.
0: I doncs això, no vull que la generació d'en Martí... no vull que el teu fill acabi com jo i la meva peripècia hi pot ajudar. Vull que se sàpiga, que no es perdi el fil roig de la història.
1: Que bonic això que dius, Sisko.
0: Entén-me, la lluita no s'ha acabat, però si fas un bon reportatge pot ser molt instructiu. Es tracta que cap jove més perdi la joventut per uns ideals i alhora es tracta que... És a dir, Alba, jo em vaig equivocar i m'ha perseguit tota la vida. No hi ha dia que no hi pensi. Creu-me que si pogués oblidar, Sisko, ho faria.
1: Sisko, a poc, no pateixis.
0: Segur que en Miquel i en Joan et van explicar què vaig fer. Què vaig fer, sí. I a veure, segur que tu, com tanta gent, també deus pensar que tot allò va ser un disbarat.
1: I tant que m'ho han explicat, però no et vaig trucar només per això, que quedi molt clar. I jo ni penso ni deixo de pensar que fos un disbarat, bàsicament perquè no sóc ningú per jutjar-te.
0: No, ho sé, m'has demostrat que no persegueixes la morbositat. Però et falta la meva versió.
1: Sí.
0: I no sé què penses de mi, ni jo mateix tinc clar quina versió és la bona, saps?
2: Come on, una de sonsos i una amanida de tomata. Una mica de pa... Au, vinga, ja ho tenim. Que vagi de gust, senyors.
0: Una pinta, els sonsos.
1: Quina bona olor que fa aquest peixet, per favor.
0: I aquests tomates entren pels ulls. Però, a veure, és el que em deia, Alba. Ni jo mateix sé com ordenar tot allò. I vull que m'ajudis a fer-ho. De fet, ja fa dies que ho fas.
1: M'afalaga, Sisko. No sé... I si continuem com els altres dies, tu m'expliques episodis de l'època. Vull dir, la memòria és una selva, eh?
0: Correcte. Et serveix una mica de tot?
1: Sí, sisplau. Potser el que dic. Tu pots anar traient records i el que vas fer... Va, si surt, surt. I si no surt, doncs no surt, no passa res. No et sembla?
0: És que em passaven de tan grosses, Alba. Per exemple... Tu has dit que el pare de Miquel havia estat guàrdia civil.
1: No, coi, que quan el vaig entrevistar, aquest detallet de no res el va passar per alt al Murri. Que no era Miquel el més, això, el més, diguem-ne, radical, el més ideològic i el més de tot.
0: El Cal Ferrer, ganivet de fusta, noia. El que sents.
1: Sí.
0: I per això el primer curs que vaig ser a Figueres anàvem tots a dinar al menjador de la comandància de la Guàrdia Civil.
1: Què dius?
0: Té collons, hosti, no?
1: Però això devia ser com anar a la gola del llop.
0: No t'ho pots imaginar. Tota aquella xuleria espanyola. Uau. Les bromes sobre dones i homosexuals, el masclisme, la jerarquia, vaja, un fàstic. Però també ens impressionaven els uniformes, aquelles motos lluents i les armes, d'allò. Les armes!
1: Hosti, tu, però és que sembla... És com si fóssiu uns infiltrats que aprofitàveu per apuntar moviments i fer plànols i, bueno, salvant les distàncies, que ara m'he flipat jo sola.
0: Sí, és que ens sentíem així. Infiltrats.
1: Sí, sí.
0: Però ara compte, d'aquells dinars entre guàrdies civils a que la Guàrdia Civil et detingui. Si arribo a saber que tot acabaria a trompades, veus? Ja torno a topar amb aquella nit a Tiffany's. No em fuig del cap, Alba.
3: Vale, val. Els cartutxos... Merda. La mitja. Hòstia.
4: Cago en tot, però què fots? Què s'ha agafat?
3: Merda, que m'han vist.
4: Lladres!
3: Merda!
4: Hòstia,
3: tu, quiet! Merda!
4: Quiet, collons! Ajuda!
3: No!
4: Ajuda.
3: No cridis, va! No!
4: Aquí!
3: Però res, no cridis! Ajuda,
2: tot bé per aquí? Va, m'enduc els plats, a veure els coberts... Merci. I ara mateix surt del mero.
1: Sisko. Sisko, perdona, però és que t'has quedat com absent. Estàs bé?
0: Estic bé, sí. És obsessiu. Em sap greu, Alba. Vaig enviar la meva vida a la merda.
1: Et refereixes a allò que vas fer, oi? Sempre és allò.
0: Exacte. És com un nus. Sí. És com si tots els meus desigs s'haguessin ofegat en un pou. Sí, aquella nit d'agost, la pluja de la joventut se'n va assecar.
2: I voilà, all right, un senyonero al forn. Voldran que els el serveixi jo o volen que els el triï?
1: No, gràcies, ja ens apanyem.
2: Val, molt rebé, bon profit.
1: Sisko, a mi em sembla, ho he sentit dir diverses vegades, a mi m'han dit què va passar aquella nit. M'ho han explicat tothom, menys tu. Fins i tot, que sé, gent que no era ni del vostre nucli dur, per dir-ho d'alguna manera.
0: Vaig engegar per la borda la meva joventut, Alba. Passaven tantes coses. El collons de viatge de Miquel a Itàlia. Tampoc no té ni parlat?
1: Sí, no, ell sí, però si ho trobes important, endavant, digues.
0: Massa coses. En Miquel va tornar d'Itàlia... És igual. La meva vida... Tot va canviar. Però si fins i tot m'agradava una noia que...
1: Ah, caram.
0: Quin desgavell, Alba.
1: Va, digues. Serveixo jo el peix, va bé? Una noia, dius?
0: Es diu, com tu, Alba. Mm-hmm. De vegades en raonàvem. Els estius, vora mar, els companys perseguint estrangeres, i jo era molt tímid. Mare meva, des que vaig sortir de la presó, que no hi he parlat, i això que encara viu aquí, a l'escala, i ja és àvia, Alba. De vegades la veig de lluny. En fi, que la joventut se'n va estroncar de cop.
4: Cago en tot, però què fots? Què s'ha agafat?
3: Merda, que m'han vist.
4: Què s'ha agafat? Lladres!
3: Merda!
4: Lladres!
3: Hòstia!
4: Tu, quiet!
3: Merda!
4: Quiet, collons! Ajuda!
3: No!
4: Ajuda!
3: No cridis, va! No!
4: Aquí!
3: Però res, no cridis!
4: Ai, un ladrón!
3: No cridis!
4: Deixa la bossa,
3: collons,
4: cago...
3: Deixa'm anar, que no estava fent res.
4: Aquí.
3: Què fas? No cridis a la policia, que no sóc cap lladre.
4: Deixa la bossa,
3: deixa'm anar.
4: Cago tot.
3: Deixa'm anar, que no estava fent res.
5: Mi puta madre, què cojones passa allà arriba?
4: Un ladrón, aquí, Guardia Civil, aquí.
5: Quietos, que subo. Tu, Juanito, quédate con el perro.
3: No. Hòstia, no.
4: Ei, però què haces?
3: Però on collons surto?
4: Què te
3: la salto!
4: No lo hagas, tío! ¡Que te vas a matar!
3: Hòstia santa! Mal!
6: El hijo de puta se ha tirado al vacío. ¡Manuel, ayúdame!
3: collons, quin mal! Hòstia! Haig d'arribar.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Oriol Llopart Chia, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Joan Coll, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Dani Cortés i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Conillera Font. Cançó principal I la pluja es va assecar, de Roger Mas, cedida per Satélite K. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: tan sols un horitzó.
1: Aquella nit al Tiffany's, capítol 4.
2: Va, Martí, que ja som al casalet, que avui t'ho passaràs molt bé, eh? M'ho promets?
3: Sí, nena, casalet!
2: Va, doncs un petó bonic. I recorda que ben dinat avui et ve a buscar la iaia, eh?
3: Vinga, la iaia em comprarà un gelat.
2: Ai, sí que te la saps llarga, tu. Au, va, que ja us criden. Ves cap dins.
3: Adéu, mama.
2: Adéu. Va, la gran periodista Alba Mora ha quedat amb l'home que volia posar una bomba a la discoteca Tiffany's a la nit del 24 d'agost del 1969. Xun, xun, xun, xun, xun, xun. La gran periodista, que justament ha quedat en una antiga pedrera, Tachan, on aquest home va robar els explosius uns dies abans. Xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan. No es pot dir, no, no es pot dir, Alba, que no tingui sort, sort, molta sort. Prou tonteria. Ubicació al navegador. Check. Cançó preferida a punt. Check. Ulleres de sol. Check. Gas a fons.

0: Verge santa, quin lloc més deixat de la mà de Déu.
1: Ah, mira, ja arriba.
2: Bon dia. I merci per venir, Alba.
0: Sí, ja ho veurem, si és un bon dia. Em sembla que he ratllat tot el sota del cotxe.
2: Oh, els cotxes d'ara ja se sap. En fi, d'allò... Sense tu, Alba, no m'hi hauria vist mai en cor. Pensa que no hi havia tornat mai més.
0: Passa, que no, que gràcies a tu per compartir aquest secret, no, coi, aquesta història. Ai, perdona, és que estic emocionada, Sisko, tu.
2: Sí, jo aquells dies de 1969 també n'estava d'emocionat.
0: Ja.
2: Collons, tot això ha canviat molt, Venia cap aquí tot em semblava d'un altre planeta.
0: Què vols dir, Sisko?
2: És tot ple de xalets i hotels i piscines. I aquí al Puig Rom, quina vista sobre la Badia de Roses, Però miris on miris, tot és ciment i més ciment.
0: Sí, ja ho pots ben dir. Però jo, com que sempre ho he vist igual, no sé, les vistes les trobo magnífiques. Imagina't a la teva època, esclar.
2: Un paradís a la Terra, Alba. Un paradís que el desenvolupisme franquista mossegava davant dels nostres ulls i la nostra impotència.
0: És el de sempre, la gallina dels ous d'or, no?
2: Era un saqueig en tota regla, sumat a la subjugació del poble català.
0: Correcte, però amb la connivència d'alguns d'aquí, Molt de negoci turístic es va aixecar així, no?
2: Sí, tens tota la raó, Alba. Per això nosaltres tenim la sensació de lluitar en dos fronts, contra el franquisme i contra els catalans, que ja els estava bé. Florien les discoteques, els sinistres blocs de pisos a primera línia de mar, i els toros i les sevillanes ho empodegaven tot. A tot arreu havies de suportar allò de típica l'Espany Show.
0: I aquí on som, aquí s'hi va produir un fet cabdal, em vas dir l'altra nit sopant. Per què hi has volgut tornar-hi, Sisko?
2: Per què? Em vull enfrontar els meus fantasmes. Ha passat mig segle des d'aquella nit de Tiffany's. El capitalisme autàrquic espanyol s'aguantava gràcies a l'allau de migrants cap aquí. El totxo i el turisme. I nosaltres volíem passar de les pintades alguna cosa més... més directa.
0: Doncs gràcies de nou, Sisko, per deixar-me enfrontar-t'hi al meu costat.
2: Uf, estic nerviosa. Sí. Vine, anem, t'ensenyaré on hi havia el cobert de la dinamita.
0: Uf, quina passada, tu. Va, som-hi.
2: Mira, si estic nerviós, Alba, que et vaig donant indicacions perquè arribessis pel sud i jo he arribat per un altre camí,
0: Sí, és veritat. A mi m'ha tocat el camí xungo, però per què, Sisko?
2: Perquè amb el teu reportatge m'ha revingut una barreja de por o de ràbia i cautela. També per això sempre arribo abans quan quedem a la taverna, saps?
3: Tira! Me cago en tu puta madre! Que tires!
4: Ah, feu mal. No puc caminar. No puc caminar.
3: Que camines, coño! Venga, tira pa dentro. Manuel, ponlo en la silla. Tranquilo. Así.
5: Tranquilo. Tranquilo, se va a quedar de las hostias que le voy a dar.
4: Em sembla que tinc el braç trencat.
5: Que te calles, hippie de mierda! Y háblanos en español, coño!
4: Por favor.
3: Manuel, cálmate, por el amor de Dios. El médico militar lo tiene que encontrar entero.
5: A este lo curaba yo con su propia medicina. Toma, Juanito, la bolsa de la dinamita. Y aquí está lo que llevaba en los bolsillos. El hijo de su madre.
3: Bien hecho, Manuel. Bien. Pero ahora déjame a mí, ¿vale? Manuel, ¿os traes un poco de agua?
5: ¡Su puta madre! ¡Ahora vuelvo!
4: ¡Qué mal, madre de Dios!
3: Vamos a ver qué tenemos aquí. Un mechero. Correcto. Funciona. Y aquí las llaves y los papeles del ahorro. Muy bien. Y esto parece un papel escrito a mano. Vale. Y ahora vamos a ver el mamuto. A ver. Tenemos una mecha larga. Vaya.
4: Sisplau, no puedo... Por favor, tengo un brazo trencado. No, vivo roto.

0: Sí, sí, sí. Que esté muy... Que usted diga, para.
1: Manuel, quítale las esposas y dale el bolígrafo. Anda, por favor.
2: ¡Hala, cabronazo! ¡Firma, firma! Que luego te llevo a tu habitación de hotel. Vas a estar de puta madre. ¡Te lo prometo!
0: ¡Alba!
1: Manuel, camino del calabozo, no hagas ninguna tontería. ¿Estamos?
3: Feia temps que no venia Roses, eh? Quina gentada. Vols dir, Sisko, que trobarem taula? És que tinc molta gana.
4: Costa Brava, estiu i taula lliure... Fa de molt mal dir. Si vols, mirem el passeig marítim. No és gaire llarg. I si no trobem res, anem als carrers de més cap endins.
3: Sí, sí, sí, però continua, va, sisplau. Del que et van fer durant l'interrogatori, se'n diu tortura.
4: Sí, tortura, és evident. Però és que estaven molt atabalats, eh? No paraven de dir-me que hauria pogut matar molta gent.
3: Tornem-hi. No sabies muntar la bomba.
4: No havia vist mai cap tipus d'armes, ni artefactes explosius. Ja ho veus. La meva gran acció directa.
3: Home, va ser entre valent i temerari?
4: Tot era molt improvisat. Però passar a l'acció directa era el concepte que hi havia damunt la taula.
3: Damunt la taula?
4: En parlava molt amb en Miquel, amb en Joan, no tant. Perquè m'entenguis, hi havia la idea molt estesa que la dictadura només es podia enderrocar a través de la lluita armada.
3: Sí, el meu avi sempre ho explica així, però també era una mica hippies, no? Això m'ha quedat...
4: A l'època dels fets, Alba, pacifisme, feminisme o ecologisme no eren termes que estiguessin a l'ordre del dia. Parlo dels comarques de Girona, eh? No ens deien pacifistes, però t'asseguro que jo n'era, i encara en sóc.
3: No en tinc cap dubte, Sisko. L'altre dia dèiem que l'ambient us hi empenyia.
4: Crèiem... que una acció espectacular serviria per obrir un debat i per la creació d'una organització, fos quina fos.
3: Una època convulsa.
4: Collons, finals dels 60. Mira, revoltes estudiantils a França i Mèxic. Guerres d'alliberament colonial a l'Àfrica, no ho sé, eh? Hi havia hagut la revolució cubana, la mort del Che, la guerra de Vietnam.
3: Sí, sí, mig món lluitant per la llibertat.
4: Engull la sang, més de pensar-hi, Alba.
3: Sí.
4: Alguns ens va polititzar molt de pressa. L'edat et fa ser més atrevit i la barreja d'impaciència i d'ignorància hi fan la resta.
3: Sí, la lluita del poble català, em vas dir.
4: És que, clar, mira, a començaments del 69 es va declarar l'estat d'excepció a tota Espanya. I a l'institut discutíem què carai era això. La dictadura era pura misèria política.
3: Però llavors, i perdona, per què t'hi fanís?
4: Ai, filla, perdó, això, Alba. Abans d'aquella nit... No hi havia estat mai. I després tampoc. En fi, es tractava de fer una acció d'impacte. I el Tiffany's era un símbol. Tocar el cor del turisme, vull dir. Però tot plegat va ser una bestiesa.
3: Perdona, Sisko, que potser t'he preguntat a sac.
4: No hi fa res, Alba. Vaig decidir que t'ho diria tot. Però encara no m'ha set la pregunta del milió.
3: Ostres! Quina pregunta?
4: No m'has demanat si me'n vaig penedir. I sé que vols saber-ho.
3: Ostres, sisplau, no t'enfadis, Sisko. No sé.
4: Només estic enfadat a mi mateix, Alba.
3: Em sap greu, Sisko. No sé què dir.
4: L'endemà al calabús em va caure el món a sobre. Vaig adonar-me que era un objectiu equivocat. Però mal ja estava fet. I se'n va acabar el temps.
3: No m'ho puc ni imaginar.
4: És la ferida, Alba. Un sentiment de culpa que m'ha perseguit, que m'ha erosionat tota la vida.
3: Però tothom té dret a equivocar-se. Al final no vas fer mal a ningú.
4: Depèn. Ell ho va marcar la vida d'algunes persones.
3: Però si a l'interrogatori no vas dir noms.
4: Sí, però després tot va ser pitjor. L'endemà em van traslladar a la caserna de Girona. Allí em vaig enfonsar. Em vaig contradir i vaig acabar involucrant els amics.
3: Però només tenies 18 anys, Sisko.
4: 18, sí.
3: Sí?
4: Sí. Els havia fet una setmana abans. El meu pobre pare i la mare. I la meva estimada Alba.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Miquel 40 Conillera i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Conillera Font. Cançó principal Flors i Violes d'Adrià Puntí, cedida per Picap Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per a Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4.

L'aigua subterrània, lleugera, amagada i carregada de la nostra petjada si travessa molts quilòmetres, alimenta boscos igual que petits horts o jardins urbans amagats, la vida vegetal. Potser allà s'hi trobin les veritables riqueses. Avui, en clau d'emergència climàtica, a la recerca de la bellesa i les veritables riqueses, amb Enric Aulí, Mireia Aldomà i Paula García Macedo. Judit Huerta, des de Tarragona, ens parlarà dels efectes col·laterals de moure sorres per preparar platges a l'estiu i la vida del corriol que manegra la sorra. I amb Joana Mundó analitzarem el mapa de la vulnerabilitat climàtica. Perquè aquesta és una missió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi social i climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Darrerament sentim parlar molt de felicitat. Potser perquè mai assolim aquesta situació d'estar bé amb nosaltres mateixos. Si no la trobem és perquè els elements que conformen la nostra realitat social no ens deixen. Així és la pura existència. A nivell climàtic està clar que no ho beneficia un estil de vida basat en el consum, en l'acumulació de béns, en la destrucció de l'hàbitat on es refugia la major part dels altres éssers amb els que nosaltres compartim el planeta. Els efectes del que ara vivim van començar amb la implantació de l'era industrial. Pensadors del moment ja alertaven dels perills en caminar cap a aquest model, ara globalitzat. La natura, per uns, va ser el refugi, per altres va ser el jardí. Per molts, el concepte de paisatge i els gestors i cuidadors d'aquest paisatge, agricultor, ramader, ruralitat... Però això és cert? La natura, la connexió amb la natura, dona la felicitat? Thoreau va anar al bosc perquè volia viure a consciència, perquè no es volia trobar just abans de morir amb la sensació de que no havia viscut. Allà hi va trobar les veritables riqueses, o alguna d'elles. Pia Pera, jardinera i escriptora, publicava mensualment una columna sota el títol Aprenent de felicitat, narrant les seves experiències.